0: Portes de Troia arribem al final d'una nova temporada i volem celebrar-ho amb tu.
1: Divendres 26 de juny a les 7 de la tarda acompanya'ns al Museu d'Història de Catalunya.
0: Vine a una nova gravació en directe del programa.
1: Des d'un lloc molt privilegiat de l'exposició permanent del museu, davant de la tenda de Jaume I.
0: Inscriu-te de manera gratuïta a través del nostre lloc web portesdetroia.cat o de les nostres xarxes socials @portesdetroia.
1: T'hi esperem.

El 18 de gener de 1871, al Saló dels Miralls del Palau de Versalles, el rei Guillem I de Prússia va ser proclamat Kaiser d'Alemanya. D'aquesta manera, la nova Alemanya naixia dins la casa del seu gran rival sobre les cendres de la humiliació francesa. Però com s'havia arribat fins allà? Feia tot just 23 anys, el 1848, milers d'alemanys havien alçat barricades a Berlín, Viena i Hamburg, convençuts que el seu temps havia arribat. A Frankfurt, representants de tots els estats alemanys es reunien per escriure una constitució i fundar una nació, i es van posar tan poc d'acord que el moviment liberal per unificar Alemanya es va esfondrar. Aquell fracàs va obrir la porta a una unificació molt diferent, des del ferro i la sang, com diria el seu artífex Otto von Bismarck. Ell, el canceller de ferro, va reordenar el mapa d'Europa en menys d'una dècada, amb tres guerres quirúrgiques i una habilitat diplomàtica que deixava bocabadats els seus contemporanis i els historiadors d'avui. Avui, a les portes de Troia, repassem tot el procés des del fracàs liberal del 1848 a la proclamació imperial del 1871. Benvinguts a la Forja d'Alemanya, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, des dels estudis de Ràdio Castellar, i aquesta setmana per parlar de la unificació d'Alemanya amb el nostre historiador de capçalera. Albert Abril, benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Albert, quants imperis alemanys han existit?
1: A veure, dits imperis alemanys, tres, no? El primer, no? El primer Reich, el Sacre Imperi Romano-Germànic, que ja sabem que poc tenia de germànic, poc tenia de sacre i de romano, i d'imperi tampoc tenia gaire. Però bé, aquest va existir, ja ho sabeu, des del segle X fins al segle XIX, amb Napoleó, que el va dissoldre. Llavors, el segon Reich, no? El segon imperi alemany, que és precisament del que parlarem avui, que va existir des del 1871 fins al final de la Gran Guerra, fins al final de la Primera Guerra Mundial, i finalment, no? El Tercer Reich, que aquest suposo que és el que sona més, que és el que va proclamar Adolf Hitler, no? L'Alemanya nazi, en aquest cas.
2: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: A tope amb Wagner, comencem?
1: Home, és que si Wagner ha de sortir algun programa...
0: Ha de ser avui.
1: És aquest, no?
0: Exacte, sí, sí, sí. Albert, què passa el 26 de juny?
1: El 26 de juny, com ja hem anunciat a la Falca, fem un programa en públic, un programa en directe al Museu d'Història de Catalunya.
0: I tu, estimat oient, o estimada oient, encara no tens la teva entrada gratuïta?
1: Doncs dirigeix-te a les nostres xarxes socials, al nostre lloc web, per aconseguir-la. Recordeu que és a les 7 de la tarda.
0: Afanya't!
1: I sí, perquè les places són, de fet, com que és a l'exposició permanent, vull dir que és un lloc privilegiat per fer el programa, doncs hi ha molt poquetes places, així que...
0: Afanya't, perquè l'altra vegada, l'any passat, van volar de seguida si entres al formulari i veus que no et deixa posar les dades, és que ja no queden.
1: Exacte.
0: Però em sembla que deixem una opció per deixar-les igualment, per si després queden gent que es baixa del burro, perquè jo què sé, comet aquest error,
1: sí.
0: I no ens vol venir a veure pel que sigui, o no pot.
1: És un gran error.
0: Afanyeu-vos, això sí. Comencem amb Wagner per parlar del programa d'avui. Fes-nos 5 cèntims, Albert, aviam, perquè el tema és gran, eh?
1: És gran.
0: Història del món contemporani.
1: Tan gran com el segle XIX, no?
0: Estimats companys, no?, professors de història del món contemporani i primer batxillerat, tu també l'has fet aquest any.
1: Jo aquest any l'he fet.
0: Jo també. Em sembla que l'Alberto també. Els tres hem fet la mateixa...
1: L'Alberto també ha fet aquest.
0: O el curs passat, no sé.
1: Pot ser. Però és de les millors assignatures.
0: Home, és un plaer. Unificació d'Alemanya és també un tema molt xulo.
1: És un temazo, i de fet és un temazo que parlarem molt per sobre, perquè la unificació d'Alemanya donaria per moltíssims programes, no? Un programa sobre Bismarck ja en tindria uns quants. Però avui farem una repassada molt general, sobretot a nivell polític. Començarem breument al 1848, com avançàvem també a la introducció, i acabarem una miqueta després del 1871. Però, com ja he dit, serà molt general, un tastet, sí, de la unificació.
0: Molt bé, doncs situem-nos, que no és fàcil. Com era el mapa dels territoris de parla alemanya abans de la unificació?
1: A veure, a principis del segle XIX, el territori que avui és Alemanya i altres territoris, estava fragmentat en centenars d'estats. Per fer un repàs històric molt ràpid, amb Napoleó, el Sacre Imperi Romano-Germànic, que s'havia fundat el 962, es va dissoldre, sí, concretament el 1806. I ell va crear el que anomenava la Confederació del Rin, una mena d'agrupació d'estats que va crear aquest emperador francès després de la batalla d'Austerlitz, perquè és una confederació que va durar fins al 1813, que eren estats de l'antic Sacre Imperi, però sota l'òrbita de l'Imperi Napoleònic. Després de la caiguda de Napoleó, sabeu que hi va haver el Congrés de Viena, el 1815, en què reordena Europa, no? I en aquest congrés es crea el que s'anomena la Confederació Germànica. Sí, que aquest és el que ens interessa avui. La Confederació Germànica, que es crea al Congrés de Viena, 1815, que bàsicament estava format per 39 estats. 39 estats sobirans, és a dir, independents entre ells, entre els quals hi havia regnes, ducats, principats, ciutats lliures, etc., units per un vincle bastant lax, sí? Sense un govern ni un exèrcit comuns. Llavors, al capdavant d'aquesta confederació, nominalment, hi havia Àustria, l'imperi austríac, però estem en un moment en què Prússia, el regne de Prússia, creixia, i la rivalitat entre les dues grans potències, entre Àustria i Prússia, serà el motor de tot el que es viurà durant tot el segle XIX en referència al que són els estats germànics.
0: I com era per dins aquesta confederació germànica?
1: A veure, els 39 estats que dèiem hi ha de tot. Sí? Tenim grans regnes com, per exemple, el de Baviera, del sud, catòlica, més conservadora, amb una identitat molt marcada, fins a estats que són minúsculs, que són pròpiament ciutats, eh? Vull dir que actualment i tots serien difícils de localitzar en un mapa. L'únic òrgan comú era la Dieta Federal de Frankfurt, on els estats enviaven ambaixadors. Però no ens hem d'imaginar que era un parlament representatiu, ni molt menys, o sigui, no era un parlament territorial, ni res d'això, sinó que una mena de club diplomàtic en què per prendre decisions i tirar endavant el vot havia de ser unànime. Per tant, fixeu-vos que és un organisme que ja està condemnat al fracàs. Econòmicament, també hi havia molts contrastos. Sí, tenim la Renània, Saxònia i Silèsia, que viuen, que estem en un moment de plena revolució industrial i són territoris que s'industrialitzen bastant ràpid. Però hem de tenir en compte que la majoria del territori alemany continuava sent molt rural i agrari, controlat per una noblesa molt forta, una noblesa terratinent, en el cas de Prússia, una noblesa anomenada els Junkers, sí, que serà important al llarg d'aquest programa, que és una noblesa que en aquell moment tampoc té gaire pressa, no?, per canviar les coses, no?, al mig de la revolució industrial. La burgesia creix, les ciutats s'industrialitzen, la burgesia reclama representació política, estem al mig de les revolucions liberals, sí, al segle XIX. És una classe que és la que omple, no?, aquestes sales de debat de Frankfurt del 1848, però de moment el poder real continuava estant a les corts, sí, a les corts reials, no en els càrrecs polítics. Òbviament també estem en un moment en què el proletariat cada cop és més gran i cada cop més organitzat, però avui no el tocarem gaire, aquest tema, sí? Ja convidarem l'Andreasi sí. algun altre sí, cop, no?, que es parli sobre això. Però, bueno, en resum, si els estats alemanys ho tenien tot, menys la Unió, sí? Tenia una llengua, una història, una cultura, un Goethe, un Beethoven, un Wagner, no?, uns quants escriptors i pensadors nacionalistes i romàntics que defensaven l'esperit, no?, de la nació, la llengua alemanya, Fichte, Herder, que defensaven precisament això, una Alemanya forta i unida. Seria una mena de poderosíssim estat, nació en potència, sí, perquè encara no existeix, en un petit projecte, bueno, petit, no grandíssim, projecte d'unificació encallat en una estructura política que ningú sabia desencallar, perquè era un mosaic, un trencaclosques que només Otto von Bismarck sabrà interpretar i sabrà col·locar les peces, per dir d'alguna manera.
0: Molt bé. Abans ja, però, del 1848, de les famoses revolucions, les primàries dels pobles, encara hi havia uns antecedents d'integració, oi, per a Alemanya?
1: Hi havia, no d'unificació exactament, però sí, hi ha un petit detall que s'oblida i que penso que és bastant important, i és que el 1834 Prússia va impulsar la creació d'una unió duanera, la Zollverein, que era, bàsicament, la idea que Alemanya fos un mercat únic. Eliminant tots els aranzels que hi havia entre els diferents estats, vale? I això, aquesta unió duanera s'havia fet sense Àustria, i això és interessant, les tensions aquestes que hi havia entre Prússia i Àustria, però per entendre la magnitud, aquesta unió duanera permetia que un comerciant pogués anar de punta a punta a Alemanya sense travessar aranzels. I això és molt important, perquè si estem parlant de 39 estats, que eren la Confederació Alemanya, cada cop que tu creuaves una frontera havies de pagar aranzels, i aranzels, si et pillaven, òbviament, i aranzels. Per tant, aquesta unió duanera crea, no?, un espai econòmic coherent. Paral·lelament, a més, el 1835 creix una xarxa ferroviària que veurem que també és molt important per la unificació alemanya, que articula, no?, sobretot els eixos prussians. Vale? Ferrocarril i Unió Duanera creen un mercat molt integrat econòmicament, que aquesta integració del mercat alemany ja anticipa el que serà després una unificació política. De fet, l'economista, Friedrich List ja ho teoritza, no?, que una nació necessita un mercat interior únic per competir contra l'altre gran mercat, no?, que és Anglaterra, en aquest cas.
0: Anglaterra, és clar. I el 1848 ja hi va haver un intent d'unificació política. Què és el que va passar?
1: A veure, intentarem anar una miqueta ràpid, vale? Perquè el 1848 sí que hi ha un gran intent, sí, al mig de la primavera dels pobles, etc. Però no serà el cas d'Alemanya. És l'any de les revolucions, sí, en moltes regions s'anomena això, la primavera dels pobles, etc. És la primera, això també pels professors, no?, d'història contemporània, que és la de les primeres revolucions liberals en què les classes populars i la burgesia ja no van tant de la maneta, fins llavors recordem que les revolucions liberals i la burgesia sempre havien anat juntes a fer la revolució, no?, però la 1848 ja comença una miqueta a separar-se. En Sergi m'està fent així, perquè a ell li agrada molt el segle XIX. A Alemanya, les notícies de les revoltes a París, clar, també encenen la pólvora, com havia passat en molts altres territoris europeus. Als carrers hi ha combats, de fet, els dies 18 i 19 de març, l'exèrcit prussià deixa centenars de morts a les barricades de Berlín, però el rei Frederic Guillem IV de Prússia fa certes concessions. A tot arreu es reclama el mateix: constitucions, llibertat de premsa, drets laborals, parlament i, sobretot, Alemanya unida, no? La idea de l'estat-nació. Representants de tots els estats germànics van ser convocats a Frankfurt, on es celebraven tradicionalment les dietes, i van inaugurar una assemblea nacional el 18 de maig de 1848 a l'església de Sant Pau. Eren els seus, diríem que eren tot liberals, no? Estem parlant d'una revolució burgesa, no?, en aquest cas, I es va, aquest Parlament, aquesta Assemblea Nacional, es va anomenar, mitja en broma, el Parlament dels Professors, perquè estava tot ple d'intel·lectuals, juristes, professionals liberals, etc. Eren persones extremament formades que van encetar un debat interminable bastant condemnat al fracàs.
0: I quin era l'objecte del debat d'aquest Parlament dels Professors?
1: Doncs, bàsicament, dues qüestions. Primer de tot, si s'unificava el poble alemany, qui havia de liderar aquesta unificació, no? Àustria o Prússia? I llavors una segona qüestió molt important i també molt relacionada amb la primera. Quin model busquem? Una gran Alemanya o una petita Alemanya, no? Una Großdeutschland que volia incloure Àustria i tots els territoris de parla alemanya, protestant del nord i també catòlica del sud. Dos models molt diferents però units en un gran imperi, enorme imperi al centre d'Europa, o una Klein Deutschland, no? La petita Alemanya, no? Que aquesta petita Alemanya proposava una solució sense Àustria, no? Aquesta, en aquest cas seria Prússia qui ho liderés, no? Un model més protestant i més del nord.
0: A veure, si em deixen triar, doncs d'entrada, millor gran que petit, no?
1: Home,
0: que
1: sí.
0: Sempre
1: sí.
0: És millor... La mida importa o no?
1: No sé, en el cas d'Alemanya va importar.
0: En el cas d'Alemanya, gros o klein?
1: O klein. Clar, el problema del gros, de la Großdeutschland...
0: És que clar, si és molt gros...
1: És massa gros.
0: Fa mal, a vegades.
1: Pregunta-li a Europa del segle XIX si li va fer mal o no.
0: I va fer mal, i va fer mal.
1: Va fer mal inclús petita. O sigui que... Imagina't si hagués estat gros al segle XX, eh?
0: Carai.
1: Què hagués passat al segle... Bueno, en fi. El problema de la Gran Alemanya és irresoluble, ¿vale? Perquè tenim el problema que l'imperi austríac és un imperi que és multinacional, plurinacional, és a dir, que tenia milions de ciutadans que no eren alemanys, hongaresos, txecs, croates, romanesos, italians, i Àustria no volia entrar en cap Alemanya si havia d'abandonar els seus territoris no germanòfons. Al final, l'assemblea va optar per la solució de la petita Alemanya, no? Una Alemanya sense Àustria, liderada per Prússia. Això, 1848, eh? I el 28 de març del 1849, l'Assemblea Nacional aprova una constitució i ofereix la corona imperial a Frederic Guillem IV de Prússia. Frederic Guillem IV podria haver dit, d'acord, doneu-me la corona imperial, però aquí el rei de Prússia rebutja la corona i diu en una frase que ha quedat gravada a la història, no és exactament així, però ve a dir que no acceptaria una corona recollida del fang i oferta pels liberals, sinó que la corona imperial havia de venir dels prínceps. I això és molt interessant perquè serà un debat que apareixerà més tard quan s'unifiqui Alemanya. Clar, sense el rei de Prússia, el projecte s'esfondra i l'assemblea és dissolta a finals del 1849 sense haver creat res. Però el fracàs porta un aprenentatge i havia quedat molt clar quin era el camí. I és que la solució de la petita Alemanya, una Alemanya sense Àustria, liderada per Prússia, s'havia imposat en el debat. I Bismarck és la realitat que faria, bueno, que portaria, que duria a terme, no?, 12 anys després.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Música que li agrada al nostre tècnic. Ara ja pots parlar, Adrià, perquè ja ho has fet en un programa. Ja ha passat això, la gent ja coneix la teva veu.
1: Diu que li fa mal la gola.
0: Mira, només et faré una pregunta de sí o no, i només has de dir sí o no, val? Vinga, t'agrada la música que està sonant?
2: Sí.
0: Veus? Molt bé! Ha tornat
1: Sergio,
0: a parlar.
1: Molt bé. Sí, senyor, sí, senyor. Ara ja està, el gel està trencat, la porta està oberta.
0: Exacte, el gel està trencat. La gent que vingueu el dia 26 de juny a les 7 de la tarda al Museu d'Història de Catalunya davant del tendal de Jaume I el Conqueridor, no trobareu encara a Jaume I el Conqueridor, perquè aquest senyor ja fa molt temps que no viu, però trobareu un altre conqueridor.
1: Quin conqueridor?
0: Un quadern conqueridor de cos de dones, que és el nostre tècnic Adrià Tirado Pla. El tindreu allà... per qui el vulgui conèixer, amb un somriure meravellós per atendre-us aquell dia. Per tant, com us dic, no tindrem a Jaume I el Conqueridor, però tindrem un altre Conqueridor,
1: és molt millor.
0: És un altre al·licient per venir-nos a veure aquell dia. Si no us interessa Jaume I, tenim el nostre tècnic
1: Adrià I.
0: Adrià I, molt bé. I això era per parlar de
1: la música
0: que ha sonat aquest tema que ja hem posat més d'una vegada.
1: Aquest tema concretament no, Sabaton.
0: Aquest grup,
1: sí. El grup Sabaton sempre va bé de tant en tant. Dir, però, que es diu Bismarck, però no va sobre Otto von Bismarck, sinó que va sobre la cuirassat Bismarck. Però bueno, com que anem a parlar de Bismarck, doncs, què millor, no?, que posar una cançó que porta el seu nom.
0: Qui era en Botov, en Otto, en Boto?
1: Botox, en Botox von
0: Bismarck. Otto von Bismarck.
1: A veure... És una persona que es mereix un programa, diversos programes, que potser en algun futur llunyà farem, potser. Però Otto Eduard Leopold von Bismarck Schönhausen, que va viure entre 1815 i 1898, era un Junker, sí? Un noble terratinent prussià de la vella escola. Conservador, monàrquic, antiparlamentari i prussià fins al moll de l'os. Sí, juguem amb estereotips, en aquest cas ell els compleix tots. En la seva joventut havia estat un estudiant bastant escandalós a Göttingen i havia acumulat deutes de joc, havia estat protagonista de batalles i havia participat en duels. És a dir, que ningú hauria apostat per ell com a estadista i molt menys com a unificador d'Alemanya. Bismarck va representar Prússia a la dieta de la Confederació Germànica a Frankfurt, on va aprendre a odiar Àustria en persona, si la rivalitat aquesta un altre cop, també a Sant Petersburg i també a París. A cada destí, ell va aprendre a llegir els interessos dels diferents estats com ningú, i veurem que serà una cosa que utilitzarà moltíssim al llarg del seu... Bueno, del seu govern, no? Del seu... Bueno, sí, mentre és primer ministre, ja veurem. El 1862... El rei prussià Guillem I, aquest serà el nostre Guillem, sí, el que unificarà, sota qui s'unificarà Alemanya, estava en una crisi constitucional bastant greu. El Landtag prussià, que seria més o menys on es representen els diferents territoris de Prússia, entre moltíssimes cometes, es negava a aprovar el pressupost militar que volia el rei, bloquejant la modernització de l'exèrcit, que serà un element clau per la unificació. Guillem I crida Bismarck com a últim recurs i el nomena ministre president el 23 de setembre d'aquell mateix any. Fixeu-vos, Bismarck arriba per resoldre un problema de pressupost i acaba, no?, definint tot el que serà el mapa d'Europa.
0: Val la pena que ens aturem en un dels discursos d'en Bismarck?
1: Molt poquet, molt breument. Jo penso que val la pena parlar del discurs que és conegut com el discurs de ferro i sang. És un discurs que es pot trobar per internet sencer, òbviament escrit. I és que el 30 de setembre del 1862, tot just 7 dies després del seu nomenament, Bismarck va comparèixer davant la comissió del pressupost del Landtag i, en el mig del debat del pressupost militar, Bismarck aprofita l'ocasió per deixar clar quin era el seu programa, no? Diu: les grans qüestions del temps no es resolen amb discursos ni amb resolucions de majories. Aquest va ser el gran error del 1848 i del 1849, sinó amb el ferro i la sang. Blut und Eisen. El discurs escandalitza els liberals prussians, però Bismarck no estava fent retòrica, perquè amb aquest discurs estava avançant i descrivint exactament el que faria en els propers anys per unificar tots els pobles alemanys. I aquí cal entendre que Bismarck no és un militarista irracional que està fent un discurs allà traient-se els genitals allà i dient sang i ferro, no sé què. Vull dir, ell és un polític fred que sap calcular molt bé quines seran les reaccions dels seus enemics. Fixeu-vos el que us he dit abans, que sap llegir molt bé quins són els interessos dels diferents estats. I a més també sap la quantitat de força que cal aplicar en cada moment, no una mena, a mi m'agrada dir-ho, és una tonteria, però dir-li el cirurgià, no? de la diplomàcia una mica. I aquest és un altre element a tenir en compte. Ell és un geni, sí, és un geni de la diplomàcia. Al final, si tenim temps, ja valorarem una miqueta el personatge a nivell històric, perquè és un tio que genera certa fascinació. Bueno, és un tio molt interessant, però alhora també una mica un monstruito en alguns altres aspectes. A classe, nosaltres que som professors d'història del món contemporani, quan parlem de Bismarck, diem que és, entre moltes cometes, l'inventor, no?, de la realpolitik, no?, aquesta manera de fer política...
0: Des del pragmatisme.
1: Des del pragmatisme total, no? O sigui, la moral, l'ètica i les ideologies ens la suden absolutament. Jo tinc un objectiu, vaig a per aquest i ja està, no? Últimament també està molt de moda, la realpolitik. En certs aspectes, de fet, bueno, és igual, no entrarem. Però, bueno, diem que és l'inventor, no?, una miqueta.
0: I aquest senyor que estàs escrivint a la perfecció tenia aliats o s'ho feia tot sol?
1: S'ho feia tot sol. Òbviament tenia aliats i es va saber rodejar bé. Nosaltres avui parlarem d'un altre personatge que ja es mereix uns altres programes ell sol, que és Helmut von Moltke el Vell, 1800-1891. És un dels grans noms de la història militar europea perquè des del 1857 és cap de l'estat major prussià i va dedicar tota una dècada a transformar l'exèrcit en una màquina de guerra extraordinàriament eficient. Vale? Molt resumidament, sí? Tres elements de la seva reforma. Primer de tot, el ferrocarril com a instrument militar. Sí, quan vam parlar de la batalla de Tannenberg, no recordo quin programa, vam dir que la clau d'aquella batalla va ser el ferrocarril. I això ja ve de mitjans del segle XIX. Moltke el que fa és estudiar com les línies ferroviàries permetien mobilitzar i concentrar les tropes amb una rapidesa inèdita, cosa que serà decisiu en futures batalles com la de Königgrätz o la de Sedan, sí, que són grans desfetes dels austríacs i dels francesos, respectivament. Segon, un altre element que també serà important per la batalla de Tannenberg i per les batalles de la Primera Guerra Mundial, que és el telègraf, per coordinar les operacions a distància. I finalment, com a tercer element, serà l'arma, sí, el fusell d'agulla, el Dreyse.
0: I per què és important aquest fusell?
1: Doncs, m'estava quedant un guió molt llarg i he decidit agafar això i convertir-ho en un programa especial per als mecenes.
0: Ostres!
1: Per tant, no parlarem d'aquest fusell avui, potser fem alguna petita menció, però si voleu saber més coses...
0: Si ho havies fet algun dia, això de parar el programa i dir aquesta part per mecenes...
1: Potser sí, ara
0: potser
1: no
0: sí, recordo. Ara no recordo potser. Jo tampoc. Pues, bueno, si us heu quedat amb les ganes d'això...
1: Us podeu fer mecenes.
0: Us feu Patreon o mecenes, de les diferents maneres que teniu per fer-ho, i Patreon escolteu el... Com has dit, el fusell aquest?
1: Dreyse.
0: Només per la pronunciació del nostre estimat Albert Abril val la pena que pagueu.
1: Sí, això mateix.
0: Molt bé. Tornem al nostre relat, per la gent pobra, que sou la resta de...
1: Ara es desapuntaran tots.
0: Per la gent de carrer, que esteu al nivell zero del tro.
1: Que us estimem moltíssim. Gràcies.
0: Tornem al nostre relat i allò que pot escoltar tothom. Tenim a Bismarck al braç polític i a Moltke al militar. Quina era la situació diplomàtica d'Europa en aquell moment?
1: Hem parlat d'Alemanya, hem parlat d'això de la Confederació Germànica, hem parlat una miqueta d'aquests dos protagonistes i ara ens toca parlar una miqueta de com estaven rodejats tota aquesta gent. Més o menys ens hem de plantar el 1860. Bismarck es troba en un escenari complex, però per ell manejable. França, sota Napoleó III, era la gran potència amb més interès a evitar un veí alemany poderós. Però Napoleó estava bastant distret amb les seves ambicions italianes i també colonials. Rússia era molt conservadora i molt amiga de Prússia, perquè el 1863 hi ha un aixecament a Polònia i Bismarck envia ajuda al tsar de Prússia per aixafar aquest aixecament i llavors tenen una gran amistat i una política de no intervenció si s'han de perjudicar mútuament. I per altra banda, Anglaterra segueix la seva política tradicional de no intervenció en el continent. Si estem en un moviment en què l'imperi britànic està fent de les seves, bueno, per tot el món. Clar, quin és l'obstacle, llavors? França distreta. Rússia no intervindrà. Anglaterra ja està fent les seves cosetes. L'obstacle és Àustria, l'única potència que podia frustrar la solució de la petita Alemanya i que tenia aliats al sud d'Alemanya. Llavors, Bismarck tenia molt clar que en algun moment hauria d'enfrontar-se a Àustria, però a poc, sí? Perquè Bismarck és molt de paciència i preparació.
0: El cirurgià, aviam, quins són els seus plans?
1: A veure, la unificació alemanya es du a terme, sempre que l'expliquem, és a través de tres guerres quirúrgiques. Les tres guerres d'unificació o bismarckianes, si voleu. Primer de tot, la guerra contra Dinamarca, 1864. Segon, una guerra contra Àustria, 1866. I, finalment, una guerra contra França, 1870-1871.
0: Som-hi, doncs, la primera de les guerres bismarckianes va ser la guerra dels ducats contra Dinamarca, el 1864. Com encaixa en la seva estratègia?
1: Jo sempre que es parla d'això, perquè ja em van parlar al programa 317...
0: 317!
1: Això és de fa molt
0: temps. Carai!
1: Sí, sí, sí.
0: Fa temps, eh?
1: Recomano una sèrie que es diu 1864, que és una sèrie danesa que és espectacular. O sigui, és molt bona. I que va precisament d'això. Res, crec que són 6 o 7 capítols. Preciosa.
0: On està per veure-la? Me l'has recomanat dos o tres vegades.
1: Potser Filmin.
0: Acostumo a fer cas, les recomanacions, Filmin.
1: Potser Filmin.
0: Per això no l'he vist.
1: Ah, et puc passar, si vols, i parlem una miqueta.
0: Home, no. Ja pagaré jo a Filmin, eh?
1: Ah, vale, ja pagaràs. Era un cas, o sigui, la guerra dels ducats era un cas perfecte de l'enginyeria política de Bismarck. Llavors, teníem el cas dels ducats de Schleswig i Holstein, que eren uns territoris amb majoria de població alemanya, però que estaven sota sobirania danesa. Era una situació bastant estranya, però que ja vam desenvolupar en aquest programa, el 317. Feia dècades que la sobirania política d'aquests dos ducats era molt tensa. Autonomia, Dinamarca o Confederació Germànica, no? Hi havia una miqueta aquest triangle, aquest debat. El 1863, el rei danès Cristià IX incorpora Schleswig a la corona danesa, cosa que viola els acords internacionals vigents. I Bismarck aquí diu, ara és la meva. Té un casus belli, vale? Per tant, es pot vendre com una guerra defensiva i nacional, perquè acaba d'incorporar uns territoris de parla germànica. És un enemic petit, Dinamarca és un enemic petitó, que si l'ataco no provocarà intervencions de grans potències, i a més se li presenta una possibilitat d'actuar conjuntament amb Àustria, sí, que serà la seva futura víctima en una mena de precedent de col·laboració que ja veureu perquè serà important.
0: Doncs no deixem de tornar a recomanar aquest programa 317, però com va anar aquesta guerra?
1: A veure, Moltke dirigeix la campanya, òbviament, i a la batalla de Divol, l'any, a l'abril de 1864, va ser decisiva. Aixafen en els danesos, per molts motius, d'acord? Entre ells el fusell, el Geissa, i l'artilleria Krupp, però, bueno, que ja en parlarem. Al Tractat de Viena del 30 d'octubre de 1864, Dinamarca cedeix Schleswig i Holstein i Lauenburg, a Prússia i també a Àustria. Dinamarca perd aproximadament un terç del seu territori i de la seva població. Un terç, eh? O sigui, és molt bèstia el que passa allà i crec que no en són gaire conscients. Clar, per Prússia és el primer pas demostrat que l'exèrcit modernitzat de Moltke funciona. Bismarck també crea un pretext ideal per al proper moviment. Una gestió conjunta dels ducats, no? El Schleswig i Holstein, que serien a la part més a prop, a la part més sud de la península de Jutlàndia, aquesta gestió conjunta d'aquests dos ducats entre Prússia i Àustria, que Bismarck sabia perfectament que la gestió conjunta seria impossible per disseny. I això veurem que serà la clau que utilitzarà Bismarck per més tard fer la guerra contra Àustria.
0: Doncs primera guerra d'unificació superada. Quin serà el pas següent?
1: Doncs ja ho hem dit, el següent pas és la guerra contra Àustria, 1866. Bismarck la prepara amb la fredor que el caracteritza. Entre 1865 i 1866, ell va treballant en tres fronts simultanis, a nivell diplomàtic, tot això, política diplomàtica. Primer de tot, el que fa és aïllar Àustria diplomàticament. França. Bismarck convenç a Napoleó III que sortiria beneficiat d'un conflicte prusso-austríac. És a dir, li diu, escolta, Napoleó III, que si jo me'n vaig a la guerra contra Àustria, qui sortirà guanyant d'aquí seràs tu. I Napoleó III s'ho creu. A més, se'ns explica que en cap moment li fa cap promesa concreta, o sigui que tot amb al·legats, no? Coses abstractes, no pensa que Àustria sortirà debilitada, per tant, tu tindràs més possibilitats contra aquest gran enemic de l'est, no? Bueno, que Bismarck el convenç de que França sortiria beneficiada si Prússia i Àustria s'enfronten. Primer de tot, França, ok. Rússia. Amb Rússia ja hi compta. Rússia ja hi compta pel que hem comentat abans de l'aixecament polonès, com que els prussians ajuden els russos a suprimir els polonesos, li deuen un favor, per tant, no intervindran a la guerra contra Àustria. Finalment, Anglaterra, Bismarck s'assegura que continuarà fidel en el seu no intervencionisme. Per tant, en principi, Àustria aïllada diplomàticament. Primer pas. Segon pas. Busca't un aliat. I Bismarck busca un aliat que li serà molt útil, que és el recent Regne d'Itàlia. Si esclata la guerra, perquè pensem que Itàlia en aquest moment també feia res que s'havia acabat d'unificar i, de fet, encara no tenia tots els territoris italians, que, de fet, els aconseguirà després d'aquesta guerra, que ja en parlarem. Bismarck es busca un aliat al sud d'Àustria. Si esclata la guerra, Itàlia atacarà Àustria pel sud i Prússia atacarà Àustria pel nord. Àustria haurà de lluitar en dos fronts i els italians se'ls promet que adquiriran els territoris del Vèneto, sí, de l'actual Venècia, que aquests territoris en aquell moment eren de parla italiana, és a dir, la població era italiana, però formaven part de l'imperi austríac. I finalment, tercer pas de Bismarck, un cop ja té Àustria aïllada, té un aliat al sud d'Àustria, doncs ara el que fa és crear unes disputes per la gestió dels dos ducats, de Schleswig i Holstein. Llavors, quan Àustria convoca els estats de Holstein, que Àustria administrava, per discutir-ne el futur sense consultar Prússia, Bismarck ho presenta com una violació dels acords. I, per tant, Prússia el que fa és declarar dissolta la Confederació Germànica. Va, això és important, eh? Des del 1815 que existia la Confederació Germànica. I en aquest moment, Prússia la declara dissolta i envaeix Holstein. Després de tot això, Àustria i els seus aliats del sud declaren la guerra el 14 de juny de 1866 i en aquest cas, fixeu-vos que el que ha aconseguit Prússia és que sigui Àustria qui declara la guerra, sí? Prússia envaeix Holstein perquè creu que Àustria l'està administrant malament i llavors Àustria declara la guerra a Prússia i això serà importantíssim perquè Prússia és una víctima. Va, és una guerra defensiva i Bismarck no ha declarat aquesta guerra, per tant...
0: Molt bé, el 14 de juny de 1866 és quan va començar aquesta guerra austro-prussiana, però que va ser extremadament curta. Com va ser? Com va anar la campanya?
1: 7 setmanes. O sigui, és una cosa que dura des del 14 de juny al 26 de juliol de 1866. Moltke desplega 3 exèrcits per 3 rutes convergents cap a Bohèmia. Àustria i els seus aliats, Saxònia, Hannover, Hessen, no tenien la logística per respondre a la velocitat prussiana. Penseu el que dèiem del ferrocarril, que en aquest cas va ser super decisiu. La batalla definitiva va ser la de Königgrätz, o Sadowa, com diuen els francesos, el 3 de juliol del 1866. Prússia posa en el camp de batalla 225.000 soldats i Àustria i Saxònia juntes 215.000. Per xifres, és una cosa que podria, a veure, sense tenir en compte, sabeu que les xifres no volen dir res, però podríem dir, hòstia, molt empatat. Però és que el fusell d'agulla, el Geissa, el fusell de Geissa, que comentàvem abans...
0: Que farem un Patreon d'això,
1: i ho tornem a repetir un altre cop. Va ser demolidor, perquè mentre que els prussians es van endur 9.000 baixes, els austríacs se'n van endur 44.000. O sigui, va ser una massacre absoluta, eh? 44.000 entre morts i ferits, en aquest cas, i això només en una sola jornada.
0: I van saber capitalitzar la victòria els prussians?
1: Jo penso que molt. I a més, és molt interessant perquè els generals de Bismarck i el propi Guillem I, aprofitant aquesta grandíssima victòria contra Àustria, volen marxar sobre Viena i exigir unes condicions molt més humiliants. Llavors, aquí Bismarck també fa una jugada molt, molt interessant i el que fa és dir, no. No podem anar a Àustria a exigir condicions humiliants. I a més, si ho tirem endavant, jo dimiteixo, a mi no m'hi trobareu. Perquè sabia que una Àustria humiliada seria un enemic permanent. En canvi, una Àustria tractada amb respecte podia ser en el futur un soci. Sí, un soci, com veurem, 40 anys després de la Primera Guerra Mundial. La pau de Praga del 23 d'agost de 1866 no exigia ni un territori austríac per Prússia. Simplement s'expulsava Àustria dels afers alemanys, vale? I reconeixia, en aquest cas, el lideratge prussià en el procés d'unificació. Sí que és cert que Àustria va perdre alguns territoris a favor d'Itàlia, els territoris de venecians, però el resultat és el següent. La Confederació Germànica desapareix, Prússia crea una nova confederació anomenada la Confederació Germànica del Nord, que agrupa tots els estats del nord del riu Main, Hannover, Hessen, Nassau i la lliure ciutat de Frankfurt queden annexionades directament a Prússia, que eren, havien estat estats petits que s'havien aliat a Àustria. Clar, Bismarck diu, no, aquests estats sí que me'ls quedo, però Àustria la deixo tranquil·la. I els estats del sud, els estats del sud que faltaven, Baviera, Württemberg, Baden, van signar tractats d'aliances secrets amb Prússia. Llavors, en aquell moment, la bandera de la Confederació Germànica, aquella bandera que havia sorgit el 1848, la que avui coneixem com la bandera alemanya de les línies horitzontals negre, vermell i daurat, deixa d'onejar i comença a onejar i comença a alçar-se la bandera de la Confederació Germànica del Nord, que és la de les tres franges horitzontals també, però en aquest cop una negra, una blanca i una vermella, que és una bandera d'inspiració prussiana, i és en la bandera que també s'inspirarà al Tercer Reich posteriorment quan creï la seva bandera vermella, blanca, amb l'esvàstica al centre.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Carai, recta final del Portes de Troia d'avui, dedicat a conèixer els detalls d'aquesta unificació d'Alemanya. Ara estem entrant ja en la part final d'aquest programa, perquè realment la cosa es posa més complicada, perquè ens queda, de fet, encara l'última guerra d'unificació, aquest cop contra França. I com s'arriba a aquest conflicte?
1: Clar, Bismarck sabia que per acabar la unificació havia d'acabar d'incorporar els estats del sud, sí? Aquests que havien quedat fora de la Confederació Germànica, del Nord, però que eren aliats en secret de Prússia. L'únic que necessitava aquí Bismarck era un enemic comú, un enemic extern per tancar files. I l'enemic perfecte, com o no, és França, que a més ostentava Alsàcia i Lorena, que eren dos territoris de majoria de població germànica, de població alemanya, que havien format part històricament del Sacre Imperi Romano-Germànic. Però per no remoure altres potències, perquè no intervinguessin altres potències, havia de ser França un altre cop qui declarés la guerra. És a dir, Prússia un altre cop havia de semblar una víctima. I llavors el pretext arriba al 1870. I aquí entra Espanya pel camí, que això també és molt interessant. Hi ha una disputa dinàstica al tron d'Espanya, perquè després de la Gloriosa, després de la Revolució del 1868, el tron espanyol queda buit i s'havia ofert a Leopold de Hohenzollern-Sigmaringen, un parent llunyà del rei Guillem de Prússia. Sí, quan parlem de Guillem de Prússia és de la dinastia Hohenzollern, això no ens n'oblidem. Acabarà, com bé sabeu, acabarà el tron a Madrid de Savoia.
0: Li ofereixen a tothom. Isabel II fuig. Que més, ajudeu-me.
1: I aquell tio, vinga.
0: I aleshores van oferir-li a tothom i agafar una dinastia del Savoia, el pobre que venia de la mà de Prim. Sí. Abans d'arribar a Prim el maten.
1: És veritat.
0: I aleshores ja ve aquí, el pobre estava nudíssim. I pobra, la mà de Savoia...
1: Va fer el que va poder.
0: Va venir aquí, va veure el percal i va dir, mora meva.
1: Me'n vaig.
0: Carai, bueno, però no és el tema aquest.
1: No, però si més no és...

0: 13 de juliol de 1870, l'ambaixador francès aborda el rei Guillem I a la ciutat de Bad Ems i li demana que prometi que cap Hohenzollern optaria mai pel tron espanyol. Guillem I, amb tota l'educació del món, declina formalment la petició i, òbviament, al cap d'uns segons, truca al papa i li diu a Bismarck, bueno, li envia un telegrama a Bismarck i li diu: escolta, que m'ha passat això amb l'ambaixador francès, que està molt desagradable. I aquest telegrama és importantíssim, de fet es diu el telegrama d'Ems, que també es pot trobar sencer per internet. Quan Bismarck rep el telegrama explicant-li això, ell el que fa és reescriure'l i el filtra als diaris. Ell no s'inventa res, el contingut és el mateix, però sí que el que fa és amanir-lo una miqueta de tal manera que el to sembla molt més brusc, sí? Com si el rei prussià hagués rebutjat l'ambaixador francès de molt males maneres. França això ho viu com una humiliació nacional i el 19 de juliol del 1870 Napoleó III declara la guerra a Prússia, 6 dies després de la trobada entre l'ambaixador i el monarca prussià, exactament el que Bismarck volia.
1: I amb quina força entra França a la guerra i com va la campanya?
0: Molt malament, des del primer dia, perquè l'exèrcit francès no estava preparat per la mobilització. Va ser bastant caòtic. Els prussians es portaven preparant durant dècades per a aquesta guerra. Però què passa? Que quan França declara la guerra a Prússia, els aliats secrets de Prússia, que eren els estats del sud, s'uneixen a Prússia per defensar-se. I és la primera vegada que els estats alemanys combaten tots junts. Un mes i mig després d'iniciar la guerra, hi ha la batalla de Sedan, que és una grandíssima derrota contra els francesos. No donarem gaire els detalls, simplement tenint en compte que París és assetjada durant 130 dies i finalment el 28 de gener del 1871 es firma la capital capitula. Vale? D'aquí sorgeix tot el tema de la Comuna de París, que també en vam parlar en el programa 363, vale? Que és un tema superinteressant, però que, bueno, que és una gran victòria per a Alemanya, però per la resta d'Europa i per la història del segle XX també és l'inici, entre cometes, d'una tragèdia, eh? Ja ho anirem veient.
1: I arribem a la imatge més simbòlica de tot el programa, la proclamació imperial al Saló dels Miralls de Versalles.
0: Clar, mentre París encara està resistint i els prussians estan rodejant la ciutat, el 18 de gener de 1871, al Saló dels Miralls de Versalles, passa una cosa molt important, però és doblement simbòlica. Primer de tot, perquè el 18 de gener no és una data casual, i és que el 1701, aquell mateix dia, es proclama el primer rei de Prússia, el rei Frederic Hohenzollern I. A més, Bismarck escull el Saló dels Miralls de Versalles perquè és una sala que havia construït Lluís XIV per humiliar, no, sobretot els seus enemics germànics. És una sala que sabeu que al llarg de la història es va utilitzant per firmar diferents tractats i per humiliar un costat i l'altre constantment. La sala en aquell moment està plena de delegacions militars, prínceps alemanys. Bismarck llegeix la proclamació. El gran duc de Baden, Frederic I, alça la copa i crida: visca sa majestat imperial i reial, el Kaiser Guillem. I tothom brinda i tothom està molt content, menys el propi Kaiser Guillem. Per què? Doncs perquè ell no veia gaire clar això de ser el Kaiser alemany o el Kaiser dels alemanys. Ell li hagués agradat ser rei d'Alemanya, no? Rei dels alemanys, com si fos rei d'altres reis, no del poble alemany. Perquè Kaiser alemany, la idea de l'emperador queda com supeditada a la idea de la nació, a la idea del poble, i ell volia ser rei per dret diví, no rei perquè el poble li diu que sigui rei. Una mica relacionat amb el que va passar el 1848, perquè es va declinar la corona imperial en aquell moment. I per això, quan es alça la copa, es diu Kaiser Guillem, no Kaiser dels alemanys, ni Kaiser alemany, sinó Kaiser Guillem. Però ell no estava gaire content. De fet, es diu que quan va acabar tot això, el Kaiser Guillem no li va dirigir cap mirada a Bismarck quan van sortir de la celebració.
1: I quina és l'Alemanya que neix el 1871, ja quan ens queden 5 minuts per acabar el programa?
0: Neix el Segon Reich, una federació de 25 estats, 4 regnes, 18 ducats i principats i 3 ciutats lliures, presidida pel Kaiser prussià. 41 milions d'habitants, un macroestat entre Rússia, Àustria i França. Cada estat continua conservant les seves institucions i el 60% de la població és prussiana. Va? Això serà molt important perquè Prússia sempre tindrà un gran pes, sobretot. Es redacta una Constitució el 1871, es crea el Reichstag, escollit per sufragi universal masculí directe, cosa que és molt avançada per aquell moment d'Europa, però

0: canceller, que en aquest cas és, el canceller serà Bismarck, respon directament davant de l'emperador, no davant del Parlament. Per tant, el poder executiu continua concentrat en la família imperial i en aquest cas en el canceller.
1: Quines van ser les conseqüències de la creació d'aquesta nova Alemanya per a Europa, Albert?
0: A veure, conseqüències immenses, perquè si ho heu anat veient, s'ha creat un macroestat al mig d'Europa sense cap mena de guerra de coalició. És a dir, Napoleó, que era el seu imperi, però s'ha d'enfrontar a no sé quantíssimes coalicions. Indústria, xarxa ferroviària, una demografia brutal, vale? I això anirà creixent i anirà creixent, i de cop s'ha creat una superpotència al centre d'Europa, i això portarà, perquè molts historiadors defensen que la Primera Guerra Mundial és una guerra de coalició contra l'Alemanya imperial, perquè tenim un gegant al mig d'Europa que en qualsevol moment pot fer qualsevol cosa, doncs l'hem de trossejar una miqueta, no? Allò que et passa quan t'expandeixes molt ràpid.
1: Què passa amb França i Àustria?
0: Clar, per França la humiliació és superprofunda i duradora, vale? Les regions d'Alsàcia i Lorena cap a Alemanya, i és un ressentiment que, com bé sabeu, s'allarga fins al 1914, que explotarà la Primera Guerra Mundial. A més, han de pagar unes indemnitzacions brutals, tindran tropes prussianes envaint territoris francesos fins al moment, fins que paguin tots els diners, etc. I per Àustria, expulsada el 1866, el que fa és orientar els seus interessos també cap als Balcans. Crea el compromís austro-hongarès, neix l'imperi austro-hongarès, i aquest gegant multinacional s'inclinarà cap als Balcans, cosa que també ens portarà cap a les crisis prèvies de la Primera Guerra Mundial. Veiem, no?, com la primera, o sigui, com la unificació alemanya ens està portant cap a la Primera Guerra Mundial.
1: I ara m'ho estava pensant, que el francès Josep s'ho menja tot, eh? És un dels mandataris que més anys està al càrrec. Recordem, sí, sí, és el de Sissi. I és al·lucinant.
0: Sí, clar, és veritat, sí, clar.
1: O sigui, que per cert, molt bona sèrie també, la de Sissi Imperadriu,
0: no
1: a Netflix,
0: aquesta.
1: Dos temporades.
0: Recomanada, eh?
1: Acabem. Bismarck va governar el Reich durant també dues dècades, per anar tancant. Com cau Bismarck i quin llegat deixa a la història?
0: A veure, durant els últims anys de poder, durant els últims 18 anys, Bismarck es converteix en l'àrbitre d'Europa. Sabia que el nou Reich feia molta por, així que el que va fer va ser teixir una complexa xarxa d'aliances per evitar el seu gran malson, que és estar aïllat entre França i Rússia. Però tot això se'n va en orris el 1888, quan puja al tron un jove i impulsiu Kaiser Guillem II, amb un ego enorme, que no fa cas al seu gran conseller, que seria Bismarck, i el 1890 força la dimissió de Bismarck. Destitueix tota la xarxa d'aliances que havia fet Bismarck, es separa de Rússia, Rússia i França s'alien, no? Un escenari que sabem que portarà un altre cop cap a la Primera Guerra Mundial. I aquí neix el debat, no? Bismarck va ser un geni, Bismarck va ser un monstre, però el que sí que sabem és que l'Alemanya del 1871 és la mare del 1919, però també és l'àvia de la 1939, i a més, quan Adolf Hitler veu un referent en el passat, sempre refereix a la Confederació Germànica del Nord. De fet, com hem dit abans, només cal veure-ho en la seva bandera.
1: Doncs no tenim temps per més, Albert Abril. Moltíssimes gràcies per aquesta càtedra de la unificació alemanya.
0: Moltes gràcies a tu,
1: digne,
0: Sergi.
1: Per escoltar els profes dels nostres companys, que sempre ens volem recordar d'ells, i més en aquests temps de lluita i compromís del col·lectiu docent.
0: Sí, els ajudem i els recordem la unificació alemanya.
1: Exacte.
0: Exacte.
1: Gràcies, Adrià Tirado. Què vols dir?
0: 26 de juny.
1: 26 de juny, no ho perdeu, eh? Ja esteu afanyant-vos. Adrià Tirado, el trobareu allà com a bon conqueridor. Moltíssimes gràcies.
0: Amb uns braços d'en Marc Ribas.
1: Qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb Zebda, amb la gent des de Mostar, amb la gent de la Mostar Zebda Reunión. La Zebda o la Zebda Linka és aquest gènere musical de la Bòsnia-Herzegovina que es caracteritza per aquesta melancolia. I la Mostar Zebda Reunión és un grup de músics veterans de Mostar, com diu el seu nom, que des de l'any 98 i 99 doncs es dediquen a això, a portar-nos la seva música, la Zebda Linka. Doncs bé, que hem sentit aquest disc Lady Sings the Balkan Blues, això és de l'any passat, del 22, però ells acaben de publicar ara fa poc aquest, el disc de la, en directe, de la gira de presentació. És en aquest Mostar Zebda Reunión Live in Sarajevo. Aquí el tenim.

La Mostar Sevda Reunion, des del disc en directe que acaben de publicar a Sarajevo, en el que, doncs això, reuneixen, en aquest cas un concert, però del que ha estat la gira de presentació d'aquest disc, Lady Sings the Balkan Blues. La veu femenina que hem sentit tant en un disc com a l'altre és la de Vania Radoja, però la Mostar Sevda Reunion, doncs, ha acompanyat veus femenines com la de Liliana Butler i, per exemple, també Esma Resdepova. Per tant, doncs, això, cantants, algunes d'elles gitanes, altres no ho sé, però que totes en aquesta línia, en aquest gènere del Sevda, que és una de les maneres de viure als Balcans. És una de les maneres de cantar als Balcans. Lady Sings the Balkan Blues es diu el disc de l'any passat, i l'altre ja ho hem dit, Life in Sarajevo. Mostar Sevda Reunion, 25 anys.

La nostra descoberta d'aquesta setmana ve de Sud-àfrica. És aquest disc que publica la discogràfica No Format i que es diu Synthetic Hearts. Té tres protagonistes, els dos cantants, ella, Masaki i Tubatsi, són dos cantants, ella i ell, de Sud-àfrica, i un cellista francès, Clement Petit. I aquests tres personatges aconsegueixen un disc que, com ells mateixos expliquen, volen que flueixi de manera orgànica i natural, en el qual doncs reflexionen en les seves lletres sobre les relacions humanes. Synthetic Hearts. Emsaki és una cantant sud-africana realment especial, i Tubatsi, es diu Tubatsi Mpomoloi, doncs aquest cantant sud-africà, tots dos també ells tenen carreres pròpies i en aquest cas s'han ajuntat per fer aquest disc. Els noms dels temes i tot plegat és difícil de poder llegir, però realment és una descoberta especial. Aquí va un altre tema. Synthetic Hearts, Masaki i Tubatsi.

0: Oh yeah.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

En els nostres concerts recomanats, avui toca parlar del Festival de Blues de Cerdanyola. I és que ja va començar el cap de setmana passat, però doncs, aquest 32è Festival Internacional de Blues de Cerdanyola encara té tot aquest proper cap de setmana. I durant tota la setmana hi ha activitats, però justament els plats forts del proper divendres, però sobretot dissabte i dia 7 d'octubre i diumenge 8 d'octubre tindran lloc al Mercat de les Fontetes. Acabem de sentir Marina Babyface and the Beetroots, que seran això el dissabte 7 d'octubre a les 9 del vespre al Mercat de les Fontetes. Tot just després, a les 11, doncs vindran Wax and Boogie.

Wax and Boogie, la nit del dissabte dia 7 d'octubre al Mercat de les Fontetes dins del Festival de Blues de Cerdanyola. En tot cas, aquesta actuació d'Esther Wax i David Sciorcelli, doncs, i el seu grup tindrà també la participació d'Ivan Singh, que actua el diumenge següent, també al Mercat de les Fontetes, i que és una de les sensacions del blues. Nascut a Córdoba, a l'Argentina, però instal·lat a Chicago, doncs aquest jove guitarrista és això, un dels artistes internacionals d'aquest festival de blues. El diumenge 8, però, comença una mica abans, comença a les 12, amb un trio de power rock i de power blues com és Soul Food, després la banda de Barcelona The Grassland Sinners, i a les 4 de la tarda Ivan Singh Chicago Blues Quartet. Aquí tenim un tema.

El nostre record aquesta setmana és per Youssou N'Dour. Acabem de sentir aquest tema Mama Africa, el seu darrer disc Mon Blacks de l'any de fa dos anys, de l'any 21, perquè aquest passat 1 d'octubre Youssou N'Dour complia 63 anys. No calen grans presentacions de Youssou N'Dour, que és potser un dels artistes africans més coneguts arreu del món, que a més s'ha convertit doncs, també en un gran promotor musical des de Dakar, des del Senegal, a través dels seus estudis de gravació, de la seva pròpia discogràfica. Aquest senyor també va ser anomenat ambaixador de la UNICEF, va ser també ministre al govern de Senegal, per tant una de les persones més conegudes que va d'alguna manera portar això a Dakar doncs, a influències de Hendrix o de James Brown o de Carlos Santana, per exemple, que ell escoltava i que les va barrejar amb les danses senegaleses, aquí donant lloc, creant d'alguna manera aquest gènere que en diem Mablacks, i que és un gènere de ball i que va captivar el món sencer, també va ajudar a donar a conèixer les músiques del món arreu des del moment en què Peter Gabriel el va convidar a participar en un disc. Això era l'any 86, participava en el disc de Peter Gabriel, So, i a partir d'aquí se'n van anar de gira i això el va fer evidentment conegudíssim per tothom. Youssou N'Dour acaba de complir 63 anys, ho celebrem escoltant aquest tema que hem sentit del seu últim disc, i ara anem a buscar un disc emblemàtic que a més és molt important que la discogràfica Real World doncs recuperés, reedités sense

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Obrim per vacances.

0: Estem escoltant la guitarra i la veu de Josh Rose, aquest cantautor de folk indie pop dels Estats Units. De fet, el Josh Rose va néixer a Nebraska, després es va traslladar a Tennessee. Tot això són referències que surten a les seves cançons, però és que darrerament potser l'heu vist actuar bastant per aquí per casa nostra, perquè està ja fa temps vivint a València. Es va casar amb la seva parella, la Paz, li va dedicar un tema, She's Spanish I'm American, i vaja, que com que el tenim vivint a València, doncs està molt bé, tenim un cantautor de qualitat, molt maquet, que de tant en tant puja cap a Catalunya a fer concerts. Val la pena si aneu a un dels seus concerts, perquè són de veritat especials. Josh Rose, amb aquest tema Winter in the Hamptons, a causa d'això dels Hamptons, sí. És la zona on estiuegen els novaiorquesos més potents, econòmicament. Vaja, que és la zona de rics d'estiueig, d'allà de prop de Nova York, perquè cau a Long Island, a l'estat de Nova York, a propet de la gran ciutat, no? Doncs se van als Hamptons a estiuejar. Per tant, allà hi ha cases, mansions enormes, luxoses, cases aquelles de 50.000 habitacions i 300.000 espais de bany, amb piscina, però tot enmig de la natura, evidentment, amb platges d'aquestes de sorra fina, però també amb molt de bosc. Sembla que hi ha una reserva interessant de taurons, però també de foques, i sembla que el millor moment per anar als Hamptons, com diu en Josh Rose, és a l'hivern, perquè a l'estiu està ple de curiosos, ple d'aquests visitants famosos, però també ple de curiosos que els van a veure. Val a dir, ens indica internet, que sempre sabíem aquestes coses de viatge més enllà del que podem nosaltres, que es veu que els Hamptons és allò, el típic cliché, no?, de gent pija americana estiuejant. Però sembla que també viu classe treballadora, aprofitant doncs aquesta construcció de grans mansions, els que es dediquen al ram de la construcció i són persones, doncs això, del dia a dia, i treballadores, doncs també tenen el seu raconet allà, per tant el contrast està assegurat. Com dèiem, Josh Rose ens ho indica, si heu d'anar als Hamptons, bé, però que sigui a l'hivern, que està tot més tranquil. I a Cardedeu hi anem tot l'any, faci fred o faci calor, perquè allí trobarem l'Enric Rubio i tot l'equip dels companys de Cardedeu. Bon dia, nois!
1: Bon dia, us bon esperem dia. Aquí tot l'any, nosaltres?
0: Sí. Aquí us canvia molt el paisatge o què? Segurament,
1: doncs no, poquet. La veritat és sí? Que poquet. Tardors maques, bé, tenim el Montseny al darrere, l'únic que nosaltres estem a la plana, No podem dir que som Montseny, però estem entre la serralada litoral i la serralada prelitoral.
0: Molt bé, per tant, us veieu caure les fulles a la tardor o què?
1: Home, i tant,
0: sí,
1: i tant. Sí,
0: caben al damunt. Ribera,
1: també. Sí, exacte. Sí.
0: Ai, Enric, que avui es proposeu a música de viatges. A mi és que doncs... aquest tema del Josh Rose me dona rotllo, perquè és així com té un pas, com d'anar anant fent camí, però a poc a poc.
1: Doncs sí.
0: No sé, és un dels que jo em posaria al cotxe o amb auricular si vaig en tren o amb autobús, no sé.
1: Sí, m'agrada, perquè ja veuràs que la música que he escollit jo avui va una mica en sintonia, De fet, quina gran responsabilitat fer avui aquest tema, Núria, i és que pel que fa a gustos musicals, tothom té les seves preferències, i si del que estem parlant és de bandes sonores per moments tan especials com les aventures d'un mateix, la cosa és molt més personal. Així que mira, si et sembla bé, jo avui us portaré un recull de tres cançons diferents per a tres moments diferents d'un viatge.
0: Bé, molt bé.
1: Va, som-hi. I és que, en el meu cas, a títol personal, quan he carregat ja tota la camper o tota la bici plena de bosses o la motxilla plena a vessar o si pujo un tren amb un destí llunyà, la meva aventura comença a sonar d'aquesta manera.

0: M'encanta, m'encanta, sí.
1: Oi que sí?
0: I t'imagino, amb la motxilla carregada, amb tota l'energia, havent esmorzat bé, vinga.
1: Ah, exacte, exacte. Però després, al final del dia, Núria, et trobes anunci davant d'una posta de sol memorable com poques has vist. I veus que al fons de les valls ja comencen a créixer les fumaroles de les llars de foc i encenent les llums de les cases i els carrers. I mentre un estol de centenars de cors de muntanya aprofita les últimes tèrmiques per pujar cap allà on estàs, cap als cims, dins teu comença a sonar això.

0: aquesta és Spirit Bird de Xavier Rut. No sé si la coneixies.
1: No, bonica, molt bonica també.
0: Xavier Rut, un australià completament multidisciplinar, que és fantàstic, des d'aquí us animo a conèixer-lo.
1: Ah, molt bé. Escolta, però és totalment diferent de la, del començament, eh? Vull dir que t'ha canviat, et canvia, no?, la sensació...
0: Absolutament, absolutament.
1: Al llarg del dia.
0: Mm-hmm. Absolutament, però arriba un moment que després d'haver viscut tants moments inoblidables com minuts d'un dia, saps que és hora de buscar la brúixola del camí cap a casa. Així camines l'últim paisatge i agafes el primer camí que et conduirà ja de tornada, pel molt greu que et sàpigues, sabent que tornaràs en aquell indret. Mentre la banda sonora de la cloenda de l'aventura es va descobrint, i en el meu cas sempre sona així.

0: Núria.
1: Que bonic.
0: Aquesta, en el cas, la coneixes també, estic en el sud d'aquesta, Home de Dead Whiskers, és moltes versions, però sempre preciosa quan sona i amb aquest punt melancòlic que jo crec que els viatges i l'aventura sempre tenen, sobretot a la seva cluenda. Així que ja ho veus, us deixo amb aquestes tres, però els nostres oients poden dir totes les seves opcions, entrar al nostre Instagram, Obert Vacances, escriure'ns quina és la seva banda sonora dels seus viatges, de les seves aventures, i res, enviar-nos àudios també, que volem sentir-vos la veu, que us estimem molt.
1: Anirem a escoltar, avui serà un programa bastant musical, eh? Enric Vull que em fas és la tracklist, la meva llista de viatge, eh? Quan acabem l'Obert i me'n vagi de vacances, vale?
0: La tinc.
1: T'ho encarrego.
0: T'asseguro.
1: Que boniques, Enric. Moltíssimes gràcies, companys.
0: A tu, a reveure. Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
1: I nosaltres comencem aquest viatge diari amb vosaltres i acompanyant-nos en la música seran les nostres sintonies, les sintonies de l'Obert per Vacances, des d'ara i fins a les 11 amb els següents continguts. Avui és el Dia Internacional contra les Malalties Hepàtiques. Coneixerem la importància d'aquest òrgan que tenim i que li hem de fer prou cas, el fetge. També dins l'espai de lectures que ens porten des d'Ona la Torre, avui ens ocuparem dels llibres il·lustrats. Farem la primera barema de la temporada, la barema més que s'avança, eh? I que sempre la primera correspon a les vinyes de Raïmat. Ens convidaran els companys d'Arenys a viatjar a través de la música. Ja us deia que tindrem un programa eminentment musical. Coneixerem què és això de l'art de la pedra seca, aquestes construccions que ens trobem pels camins i que n'hi ha algunes a prop d'Altafulla. Viurem un altre episodi de l'eclipsi, però avui des del punt de vista folclòric, com la tradició popular ha recollit aquest fenomen tan extraordinari al llarg del temps. I atenció, perquè ens embrutarem les mans amb terra i amb verd. Avui toca un altre espai de jardineria per cuidar les nostres plantes. Benvinguts a l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances.
1: La primera connexió avui l'establim amb Rubí, Terres Barcelonines. Paula Iglesias, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
1: Per parlar-nos d'un tema general, i és que Niubó, la consellera Niubó, ha evitat avançar conclusions sobre l'error de les proves PISA.
3: Efectivament, la consellera d'Educació, com bé deies, Núria, Esther Niubó, ha insistit que les diligències informatives obertes pel departament encara no han conclòs i no es poden avançar conclusions sobre les causes de la incidència de les proves PISA 2025 a Catalunya. També ha dit que si s'acrediten responsabilitats es depuraran a fons. Recordem que el Departament d'Educació va informar la setmana passada que una incidència tècnica en l'aplicació de les proves PISA farà els resultats, que els resultats no siguin comparables ni amb altres territoris ni amb la sèrie catalana. La mostra de les proves fetes entre el 31 de març i el 16 de maig del 2025 va tenir un índex d'exempció, és a dir, una taxa d'alumnes que es queden fora per diverses raons, del 23,2% de mitjana, molt per sobre del màxim del 100% recomanat per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament. En xifra, 591 alumnes amb manca d'exempts. I Niubó també ha insistit que el problema detectat no afecta les respostes de l'alumnat, sinó la representativitat de la mostra. Per la seva banda, Comissions Obreres ha reclamat transparència plena al Departament d'Educació sobre l'errada en la mostra PISA.
1: I encara ens quedem a Barcelona. Mireu, 131 ferits lleus i 6 de menys greus en un incendi al metro de Barcelona.
3: El foc es va produir ahir a la tarda a la línia L1 del metro entre les estacions de Clot i Glòria. Segons el balanç del sistema d'emergències mèdiques, 39 ferits van ser traslladats a centres sanitaris com els CUAPs 2 de maig, Sant Martí, Cotxeres i Peracamps, l'Hospital del Mar, l'Hospital Sagrat Cor i l'Hospital de Sant Pau. El conductor d'un comboi que s'adreçava a la zona de l'incendi va frenar 50 metres de les flames i va avisar els serveis d'emergència. Els bombers de Barcelona van extreure 60 persones per la boca del metro de Clot i 60 per la de Glòries. El cap del Servei de Protecció Civil de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, Sebastià Massaguer, ha explicat el que es van trobar en arribar a la boca del metro del Clot.
4: A l'arribar a la boca del Clot sortia fum, les primeres dotacions que han entrat han ajudat a treure les persones. Aproximadament 60 persones per cada una de les boques, i en aquest sentit també hem estès mànigues per accedir en aquest possible incendi. El resultat era un petit incendi que s'ha sufocat per part de la primera dotació que ha entrat, per la part de les Glòries, amb dos extintors, i a partir d'aquí s'han muntat les instal·lacions de mànigues i s'ha facilitat l'extracció de les persones que eren recepcionades a fora, tant per les ambulàncies d'Ocent com per les ambulàncies de bombers.
3: El conseller delegat de Transports Metropolitans de Barcelona, Xavier Flores, ha indicat que l'origen de l'incendi podria ser una peça de revestiment del túnel, que s'investiga si s'ha incendiat i ha caigut o al revés. Aquest matí, la línia 1 del metro de Barcelona ja ha iniciat el servei amb normalitat.
1: Ja s'han presentat el programa d'actes de les festes de la Mercè, amb més d'un centenar de concerts, amb noms com la Pegatina, Maria Jaume, l'Eire Martínez o els Amics de les Arts.
3: Doncs sí, Núria, la capital catalana es prepara del 23 al 27 de setembre per viure una nova edició de la Mercè amb una programació musical que reafirma la seva vocació oberta, plural i diversa, segons van explicar ahir els seus responsables. Els concerts de la Mercè es desplegaran en 14 espais de la ciutat repartits en 16 escenaris diferents, com el Teatre Grec, l'antiga fàbrica Estrella d'Am, l'Avinguda Maria Cristina, els Jardins del Doctor Pla o la platja del Bogatell. La dimensió internacional de la programació de la Mercè tindrà un protagonisme destacat amb la participació de Xangai com a ciutat convidada.
1: Ai, això serà al setembre, ens haurem d'esperar. Paula Iglesias, moltíssimes gràcies des de Rubí.
3: Gràcies, Núria.
1: La propera connexió, ara sí, l'establim amb Girona, Girona FM, Saïd Esbai, bon dia.
5: Bon dia i bona hora.
1: Què és aquest titular? Guàrdies reials, donzelles i cavalls a la catedral de Girona?
5: Home, només faltaria, i és que és un dels principals dies. Ahir va ser un dels principals dies del rodatge d'Enredados. Seran part d'aquest mig miler d'extres que sortiran a la pel·lícula de Disney en les setmanes de rodatge aquí a Girona. Mentre les càmeres es concentraven, en aquest cas, a les escales de la catedral, sí que és veritat que l'equip de caracterització seguia avançant també en altres escenaris, com ara, per exemple, la pujada de Sant Domènec o la plaça dels Jurats. De fet, ha reunit a molts curiosos, no només de Girona, també de fora. Escoltem a la Montse i la Júlia, que han vingut expressament a Girona a veure el rodatge.
6: I, bueno, tenim la idea de passar aquí tot el dia, ja vam vindre el dissabte, per intentar poder veure, doncs, algun actor o alguna part del rodatge, ja que dissabte no van rodar i estava tot tapat.
7: Hem vingut perquè, o sigui, estaven... O sigui, vam veure per les xarxes que estaven fent el rodatge aquí, també el del càsting, que també el van fer, i, doncs, ens feia il·lusió veure tot com estava muntat.
5: A més, diversos seguidors també de la pel·lícula esperen en els accessos del rodatge per veure arribar aquests actors principals. De moment han vingut la Montse i la Júlia. No sé si tu també passaràs per aquí, Núria.
1: Sí, jo tinc el cabell molt llarg. No és Rapunzel la que té el cabell tan llarg que li fan una trena? Va d'això. Absaït, estàs...
5: Sembla...
1: Sí, no?
5: No, et diria que ja han firmat el contracte amb la protagonista, eh?
1: Vaja, home, però igual necessiten una doble, no? No ho sé, no ho sé. Sí, passaré per aquí. Fins quan s'hi estaran, em deia, Saïd?
5: Si no m'equivoco, fins al 6 d'agost, ben bé, o sigui que encara queda una setmaneta ben bona.
1: Vinga, doncs. Vinga, ens posem de seriosos ara, si la propera notícia ens du cap a l'Escala. Ens du a parlar d'una denúncia per agressió transfòbica a dos joves de matinada a l'Escala.
5: Això, la matinada de divendres a dissabte al passeig de Riells per part d'un grup de persones. Segons va informar l'entitat feminista de l'Escala Fem Sororitat, en un comunicat a les xarxes socials, en aquest cas, les dues víctimes tornaven de la zona d'oci nocturn quan un grup d'intolerants els va, en aquest cas, els van insultar i a un d'ells, de fet, també el van agredir físicament.
1: I tanquem aquesta ronda informativa i el curs polític, de fet, a Girona, amb bones notícies pel que fa a l'habitatge.
5: I és que Girona fa un pas endavant per transformar, en aquest cas, el barri de Pontmajor i avalar també el pla que aixecaria a 440 habitatges, dels quals 174 protegits. Això en el ple d'ahir dilluns, l'últim del curs, que ha evidenciat també la ruptura del govern municipal, i és que la portaveu de Junts, Gemma Geis, va deixar de seure al costat de l'alcalde i ocupava una cadira ja a l'oposició.
1: Escenificant, no així? Escenificant com estan les coses. Doncs seguirem parlant de política i d'altres qüestions des de Girona. Moltíssimes gràcies, Saïd Esbai. Una abraçada.
5: Una abraçada.
1: Vinga, va, que avancem a la ronda d'actualitat. La propera connexió l'establim amb Lleida. Saludem el Quim Gasó. Quim, bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: Parlem del Departament d'Agricultura, que impulsarà un nou pla de xoc per reduir dràsticament la sobrepoblació de conills al Segrià i l'Urgell.
8: Aquest va ser el principal acord de la reunió que va mantenir aquest dilluns a Montblanc el conseller Òscar Ordeig i les organitzacions agràries que van liderar les mobilitzacions del cap de setmana contra l'excés de fauna cinegètica i la gestió de les zones d'especial protecció per a les aus. Ordeig va detallar que l'objectiu de la nova estratègia del govern és aconseguir una baixada dràstica de les poblacions de conills en les zones més tensionades.
9: Durant aquest mes d'agost, en municipis concrets, farem una actuació de xoc continuada. Ara el que fèiem és hi havia declaració de danys. Doncs llavors anàvem allà, igual llavors fins al cap de bastant temps no hi anàvem, i el que hem quedat, hi ha zones que són més, que hi ha molta problemàtica, hi ha molta sobrepoblació, doncs anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills. Amb més vehicles, farem també, intentarem que els vehicles també puguin anar acompanyats dels agricultors, i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim per anar aquí.
8: Tot i això, des del sector agrari reclamen que aquest pla contra els conills arriba tard, tal com afirma la responsable de la plana de Lleida d'Unió de Pagesos, Carol Aixut.
10: És que ara comença a afectar tots els cultius. Tenim el cereal que afecta totalment, tenim un company que té 15 hectàrees de sembrat i fa 2 anys que no sembra perquè se li estan menjant els conills, i ni Agroseguro ajuda a cobrir aquestes despeses, amb la qual cereal, vinya... Jo, que sóc de la fruita, també està afectant fruita, perquè ja no és tema també de conills, sinó és també tema de cabirols i tema de porc senglars. És la fauna cinegètica que s'ha desproporcionat.
8: I Ordeig va assenyalar que la tardor es presentarà una proposta de compensacions i va obrir la porta també a flexibilitzar algunes restriccions com el rec en les zones d'especial protecció per les aus.
1: I seguim parlant de fauna. En aquest cas, a la Vall d'Aran, un fet inèdit al Pirineu. Han documentat 2 osses amb 3 cadells cadascuna.
8: Sí, les imatges es van enregistrar durant la primavera i mostren l'activitat diària dels animals. Concretament, durant els mesos de maig i juny és quan es van poder aconseguir aquestes imatges que mostren la quotidianitat de 2 grups familiars durant una de les etapes més sensibles del seu cicle vital. Així ho explica Marc Alonso, expert del Depana.
11: Per primer cop al Pirineu, la passada primavera, Depana ha pogut documentar a la Vall d'Aran el seguiment de 2 osses amb 3 cadells cadascuna. I s'han obtingut imatges inèdites del seu comportament, alimentació i de la seva biologia.
8: Una de les femelles va poder ser monitoritzada durant 28 dies consecutius. A principis de juny, però, aquest grup familiar va perdre un dels 3 cadells per causes que encara no s'han pogut determinar. La segona ossa amb 3 cadells va ser localitzada en 5 ocasions i fins a final del període de seguiment el grup familiar es va mantenir complet. Segons les darreres dades del grup de seguiment transfrontere de l'Os Bru, fetes públiques pel govern de Catalunya el passat mes de març, durant el 2025 es van identificar 54 exemplars d'Os Bru Pirineu Català i 108 al conjunt del Pirineu, el que és la xifra més elevada registrada mai fins ara.
1: Molt bé, Quim Gasó, des de Lleida, moltíssimes gràcies, company.
8: Adéu, bon dia.
1: Bon dia. I després de la connexió amb UAU Lleida, el que fem és acabar a casa, com sempre, a Tarragona Ràdio. Marina Pérez Got, bon dia.
12: Molt bon dia, avui et vinc a parlar de calor.
1: De calor i de com la Creu Roja, no?, intensifica l'atenció a les persones grans, a veure si poden suportar aquestes altes temperatures.
12: Sí, perquè parlem molt d'aires acondicionats i d'altres coses, però hem parlat poc de la calor i les persones grans, que són les més afectades, i segons Míriam Jiménez Turner, referent de la gent gran i dona a Tarragona a la Creu Roja, la fragilitat associada a malalties, la soledat i la manca de condicionament dels habitatges situa aquest col·lectiu en una posició de risc. Per això, des de Creu Roja, mantenen activada la campanya d'onada de calor durant tot l'estiu.
13: Els efectes de la calor crec que els patim tots, i és una cosa, evidentment, amb el col·lectiu de gent gran, i prestem una especial atenció, donat que la seva situació en segons quins cops de fragilitat vinculada a malalties, vinculada a vegades a la soledat, vinculada a vegades a la manca d'acondicionament dels seus habitatges, fa que aquestes situacions els fiquen en una situació més crítica especialment.
12: Els voluntaris han realitzat 4.000 trucades de seguiment per comprovar que les persones grans es troben bé i recordar-los mesures bàsiques de protecció, com tancar persianes, generar corrents d'aire i hidratar-se sovint. La Creu Roja també ha reforçat les accions dirigides a les persones que viuen al carrer amb distribució d'aigua i seguiment directe.
1: I ja per tancar la ronda informativa ens fem ressò de diferents incendis que tenim al territori.
12: Doncs sí, la circulació de trens d'alta velocitat entre l'estació del Camp de Tarragona i el municipi de la Pobla de Montornès ahir es va interrompre fins les 11 del matí per un incendi proper a les vies, segons va informar Adif. I també ahir la tarda un incendi forestal va cremar més de 8 hectàrees a Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà, i els bombers van donar el foc per estabilitzat cap a 2:15 de la nit.
1: Marina, moltíssimes gràcies. Fins ara.
12: Fins ara.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: La primera entrevista del dia ens la porten des de la Ràdio Municipal de Terrassa. Sergi Estapé, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Mireu, avui se celebra el Dia Mundial contra l'Hepatitis i volem parlar de la salut hepàtica. Ho farem amb la Josep Maria Martínez, ell és president de l'Associació Catalana del Fetge, que ha impulsat un qüestionari amb l'objectiu de saber quin és el nivell de coneixement que tenim la població sobre les malalties hepàtiques. Josep Maria, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Deixo en mans del Sergi.
2: Molt bé, gràcies.
1: Doncs sí, bueno, Josep Maria, explica'ns una mica en què consisteix aquest qüestionari que heu denominat el baròmetre de la salut hepàtica a Catalunya.
2: Sí, bueno, bàsicament és un qüestionari de 3-4 minuts en el qual volem saber quin coneixement té la ciutadania sobre el tema de el fetge i les malalties hepàtiques, quins factors de risc coneix i si sap com prevenir-les. No és cap examen. El que volem és escoltar la ciutadania i detectar quins coneixements tenen i a partir d'aquí pues, orientar millor les campanyes de prevenció, informació i sensibilització.
1: I quin és el motiu d'impulsar ara aquest baròmetre i quins serien els... Bueno, més que res, què voleu aconseguir amb aquests resultats?
2: Mira, ens preocupa moltíssim que les malalties del fetge estan augmentant i avançant silenciosament, perquè és una malaltia que no dona símptomes. Llavors, socialment... la gent parla molt poc del fetge. Sí que parlem de colesterol, de sucre, del cor, però del fetge no en parlem. Llavors, el que volem aconseguir és saber què és el que coneix la ciutadania, a partir d'aquí doncs, treballar-hi amb l'administració polítiques de prevenció i detecció precoç més eficaces.
1: Aquests resultats, Joan Maria, està previst que es presentin públicament durant les terceres jornades de salut hepàtica, que són del 27 al 28 d'octubre de 2026, no?
2: Sí, efectivament. Allà és un espai que està obert avui dia a tota la ciutadania, és totalment gratuït, llavors oferim aquest espai en el qual estem els professionals, estem els pacients i els familiars, i allà parlem doncs, de totes les malalties del fetge, que no només de l'alcohol, que és l'estigma que tenim, sinó coneixem altres causes, com el fetge gras, les hepatitis víriques, etc. I llavors, els resultats d'aquest baròmetre que comentàvem abans el presentarem allà a les jornades 27 i 28 d'octubre a Torrejussana, a Barcelona.
1: Un dels punts en què incidiu, sobretot, és el de la prevenció. No? Es parla molt a nivell global de tot, no? Però en aquest cas, no sé, què es pot fer o quin mètode de prevenció hi ha per davant de les malalties
2: hepàtiques? Sí, bueno, primer de tot, el que sempre parlem, no?, de l'alimentació equilibrada, de fer activitat física, controlar el pes, el colesterol, el sucre, tot això és molt important. També ens hem de vacunar quan estigui indicat i també doncs, el tema de si has tingut alguna situació de risc, doncs, també mirar-ho amb el professional per intentar doncs, saber si realment tinc hepatitis o no tinc hepatitis, perquè com deia abans és una malaltia que va evolucionant silenciosament i que tu no te n'adones, però sí que el cos doncs, mica en mica va evolucionant. I sí que un altre dels temes que també tractarem a les jornades el tema dels complements i les herbes natural. Natural no vol dir que sigui innocu pel fetge, això hem d'anar molt en compte.
1: També s'insisteix bastant o incidiu en la importància, bueno, això també es podríem fer per totes les malalties, no? D'un diagnòstic precoç. Això és bàsic i anar al metge i que et vagi veient de tant en tant doncs és importantíssim. No?
2: Sí, perquè a més, com comentava abans, el metge és un òrgan molt resilient i llavors no dona símptomes, llavors tu no te n'adones, llavors sí que hem de fer qualsevol consulta que fem al professional sanitari doncs comentar aquest tema, i més si hem tingut una, com deia abans, una situació de risc i més que res per saber com tinc el fetge, no? A nivell nacional, perquè jo també soc vicepresident de la Federació Espanyola, estem intentant que el perfil hepàtic estigui dintre del que és el control des de l'atenció primària, crec que és superimportant per saber i per tenir aquest cribatge de detecció precoç.
1: Ens preocupem molt de la dentadura, ens preocupem de moltes coses, ens preocupem la gent realment del nostre fetge.
2: No, encara no prou. Sí que parlem molt de colesterol i el sucre ho tenim molt assumit, parlem del cor també, però el fetge és, com jo sempre dic, és el germà petit lleig que ningú li fa cas fins que no es queixa, no? Llavors, pues, bueno, jo crec que que el feix s'ha d'incorporar dintre del que són els controls hàbits habituals de la salut.
1: Mm-hmm. És allò que en diuen el germà invisible, potser, sí, o sí. L'òrgan invisible, no? Que sí. En parlem poquet.
2: Sí, sí, jo sóc el primer, eh? Jo sóc el traspatat de feix fa 10 anys i jo tampoc li feia cas al feix, jo no tenia símptomes tampoc, llavors, per això jo reitero molt aquest tema de que si no tinc símptomes, doncs el feix està bé. No és així.
1: Mm-hmm. Parlaves de trasplant. Des de l'associació ho recalqueu, sobretot la donació d'òrgans, no? És molt important. No sé si hi ha, en aquests moments és preocupant la manca de donacions.
2: Aviam, nosaltres estem en un sistema dels millors del món, això sempre ho hem de dir, no? Però jo continuo sempre la frase en que a dia d'avui hi ha 1.400 persones que estan en llista d'espera esperant un òrgan i que no han de baixar la guàrdia, hem de continuar treballant per aquesta gent que en aquests moments està esperant un òrgan i tingui la segona oportunitat que jo vaig tenir en el seu moment.
1: Uh-huh. Això és el sistema és com ha sigut sempre, com passa amb per exemple, donacions d'ulls, etc, tot això.
2: Sí. La importància que té la donació d'òrgans és sobretot que el teu entorn, la teva família ho sàpiga, perquè moltes vegades sí que, no, jo sóc donant, però si no li dius a la família o al teu entorn, quan arriba el moment, els professionals no ho saben, i la família tampoc ho sap, llavors és molt important que es comenti amb la família, perquè d'aquesta manera pots ajudar altres persones que ho necessiten.
1: Uh-huh. Al voltant del fetge, ja ho parlàvem l'altre dia, molts mites, que sí. no són veritat, desconeixements, no? Això també és important combatre-ho, no?
2: Sí, o sigui, en el moment que dius que tens una malaltia del fetge, pues el primer que pensen és, ostres, pues sí que bevies, no? El
1: sí,
2: tema de l'alcohol.
1: Sí, això passa.
2: És l'estigma, o sigui, em va passar a mi i amb els meus amics, o sigui que... I llavors, reitero molt el tema del mite de que les herbes naturals depuren molt el fetge. Ull amb això, perquè n'hi ha moltes herbes que no són beneficioses pel fetge, llavors sempre hem de consultar amb un professional abans de prendre qualsevol tipus de complement o herba natural, que perquè sigui natural no vol dir que sigui beneficiós.
1: Hi ha algun altre mite d'aquests que convindria anar
2: no,
1: desterrant?
2: Bàsicament són aquests. Diguem-ne que quan tu dius que tens una malaltia del fetge, pues, bueno, sempre és periorativ, no? Què hauràs fet? Perquè si tens l'hepatitis B, què hauràs fet? Sempre és el mateix, no? I hem de pensar que hi ha moltes malalties que són genètiques, hi ha moltes malalties que... O sigui, en nens petits, per exemple, que són genètiques que no tenen res que veure amb l'alcohol. Sí que té molt que veure el tema del fetge gras, que sí que vull incidir en el tema del fetge gras, perquè és una epidèmia que tenim sobre aquí ja a la societat, el 25% de la població ja ho té, i és una malaltia que si no es detecta, evoluciona i pot acabar, doncs, com vaig acabar jo, amb el càncer de fetge i amb un trasplantament. Llavors hem de posar la mirada molt en aquest tema, que afortunadament a nivell de professionals estem treballant molt en aquest aspecte, i sobretot el tema de l'alimentació i l'exercici físic és fonamental. A més, sent una malaltia que és reversible. Si es detecta a temps, és reversible.
0: Mm-hmm. De fet, però això tot volia, estigma, no? Volia incidir sí, digues, en això, digues. Josep Maria. Tinc sí. entès que el fetge és un dels òrgans amb més capacitat de regeneració, que fins i tot pots treure en un tros, no? Extreure algun tumor, treure en un tros i es regenera. Per tant, és un òrgan que és meravellós en aquest sentit, també.
2: Sí, sí, és veritat. O sigui, es pot fer la donació en viu perquè el fetge està compost de dos nòduls. Llavors, tallen un trosset i en dos mesos tant el receptor com el donant tenen ja el fetge regenerat. És un òrgan miraculós, per dir d'alguna manera. Sí. O sigui, que sí, que és veritat. En dos mesos ja està totalment regenerat.
1: Mm-hmm. Parlàvem ara de donació. La gent som conscients? És a dir, potser faltaria més conscienciació a nivell de campanyes de que fa falta sí. els donants...
2: Sí, jo crec que a nivell d'administració falta moltes campanyes de prevenció, de donació, perdó, també de prevenció. Igual que fem nosaltres, bàsicament nosaltres ens fonamentem en aquest tema, en anar a escoles de secundària, a facultats, per tal de que la gent jove també comenci a parlar del tema, que crec que és important perquè després puguin parlar a casa, no? Que, de la importància que té la donació de que, bueno, una persona pot salvar 8 vides i això... Crec que ho hem de dir i la gent ho ha de saber.
1: Jo crec que abans has dit una cosa, però m'agradaria incidir-hi en el fet de que potser pensem que la malaltia de fetge la té doncs, la gent gran o la gent doncs, que no ha fet, bueno, que ja ha passat una vida, sinó que pot passar el que deies abans, no? Vull dir, un nen també pot tenir problemes.
2: Sí, sí, un nen, a més, si té una malaltia congènita o hereditària genètica, doncs també pot tenir aquest tipus de malaltia, o les hepatitis autoimmunes, les víriques, les metabòliques. Hi ha moltes causes diferents de que tinguis una malaltia de fetge, i això li pot passar a un infant, a un jove, a un... ens centrem molt en que pensem que és a la gent gran i no és així.
1: Parleu també de la necessitat o el suport emocional, no?, d'una persona afectada amb una malaltia hepàtica o transplantada.
2: Sí.
1: Necessita un bon suport, no?, perquè és un impacte, no?, saber que tens aquesta malaltia o que t'han de transplantar un fetge.
2: Sí, en el moment que et diuen que t'han de transplantar o que tens una malaltia hepàtica, el desequilibri emocional és bestial. Llavors, nosaltres, des de l'associació, el que intentem des de la nostra experiència, perquè hem viscut tot el procés, doncs donar aquest suport tant al pacient com al familiar, que també és molt important, i intentem acompanyar en tot el que podem. El nostre lema a l'associació és bàsicament que en el moment que una persona detecti una malaltia hepàtica no estigui sola, i això és el que intentem fer amb tots els projectes que tenim dins de l'associació.
1: Parlaves abans de campanyes d'administració. L'administració, en aquest sentit, teniu suport de l'administració? Com... Sé que és un moment difícil, que la salut està col·lapsada, però és... no sé si tenim aquest suport.
2: Haig de dir que cada vegada la nostra veu està més dintre tant de l'administració com dels professionals sanitaris, però hem de treballar-hi més, hem de fer més esforç, sobretot a nivell de donació, de campanyes de sensibilització, i a nivell de prevenció hem de fer campanyes més grans, com la salut cardiovascular. O sigui, per exemple, la gent, quan parlem de salut cardiovascular, doncs té, que sigui el tema de l'infart, té més coneixement. Quan parlem de salut hepàtica, ningú sap el que és salut hepàtica. Llavors, el que estem treballant, i amb molta força amb l'administració, és que fem un pla social de salut hepàtica perquè la gent sàpiga què és el fetge, com es pot prevenir, i crec que és molt important, i en això estem treballant molt.
1: Parlem una mica de l'associació, no? L'Associació Catalana del Fetge. Explica'ns una mica quina és, a part d'aquest baròmetre, que bueno, després ens diràs que qui vulgui participar com ho ha de fer. Quines activitats principals us dediqueu a aquesta associació?
2: Bàsicament, com deia abans, no?, de que cap pacient, cap família estigui sola. Llavors, informem sobre les malalties, acompanyem. Tenim diversos projectes, com el voluntariat testimonial, que anem als hospitals a visitar pacients que ens diuen els professionals. Tenim pisos d'acollida per gent que ve fora de Barcelona perquè no estiguin sols, perquè tinguin un lloc on estar quan el seu familiar està ingressat. I un altre gran programa que tenim és el tema de la sensibilització de la donació d'òrgans, que, com et deia abans, fem xerrades on calgui. Anem a centres cívics, a casals, a facultats, allà intentant donar el missatge aquest de la importància que té la donació, i aprofitant també parlar de la prevenció de malalties hepàtiques.
1: Ja que tinc aquí, parlaves d'agafar 10 anys que em van trasplantar, deixem que surti de guió. No sé si al cap del temps doncs, ja has de fer revisions periòdiques o és una cosa que després has de vigilar, o llavors ja un cop m'he trasplantat, viva la Virgen.
2: No.
1: Suposo que no.
2: Molta gent es pensa que una vegada trasplantat ja tot s'ha acabat. No, comença una nova vida. Nosaltres prenem una medicació que són els immunosupressors, que es treuen totes les defenses del cos per tal que el nostre cos no rebutgi l'òrgan. Llavors, això significa que tens molts efectes secundaris i controls. Jo, en el meu cas, com he tingut problemes, jo vaig cada 3 mesos a fer-me controls. Però ja em veus, o sigui, amb més energia que mai.
1: Però això, no? Sobretot que no pensi la gent que s'acaba aquí, amb el trasplantat, ja, escolta, ja puc fer una vida, sinó que has de cuidar.
2: Al contrari, que t'has de cuidar molt, has de seguir les indicacions dels professionals, i sobretot això, cuidar el teu fetge, que tant, en el meu cas, que m'han donat, i això és una responsabilitat i un respecte vers la família que va dir que sí a la donació d'aquest òrgan.
1: I explica'ns això, no? Per participar en el baròmetre, què ha de fer la gent?
2: Qualsevol xarxa nostra, l'Associació Catalana del Fetge, que ho busquin a la web, a l'Instagram estem com fetge.cat, o sigui que és fàcil, i allà tindran el link per poder fer el baròmetre, que per nosaltres és molt important per saber cap a on hem d'anar a partir d'ara.
1: Sense cap mena de dubte. Aquest, doncs aquest, no sé si dic company o aquest amic silenciós que és el fetge, que seria important doncs, que també se li donés, com deia el Josep Maria Martínez, el president de l'Associació Catalana del Fetge, aquesta importància.
0: Una entrevista que avui hem realitzat amb l'Associació Catalana del Fetge, avui que és el Dia Mundial contra l'Hepatitis. Josep Maria Martínez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies a vosaltres per donar-ho veus.
0: Gràcies. I Sergi Estapé, company de la Ràdio de Terrassa, moltíssimes gràcies també. Una abraçada.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: Ara em ve de gust un llibre, però no tinc massa ganes de llegir. Una bona opció són els llibres il·lustrats i, a més, de moltíssima qualitat. Ens ho expliquen la Mònica Socias i el Josep Maria Soler, des d'Ona la Torre.

0: Mònica Socies.
1: Els llibres il·lustrats són una bona opció per a qui no li agrada llegir. La secció d'avui va dedicada a vosaltres. És estiu. Teniu temps i voleu viatjar? Us preparem un itinerari fora de sèrie amb un pressupost assequible per fer-ho en família. L'agència de viatges, els Forasters del Temps, de l'editorial Cruïlla. Els guies, els Vallbona. Una família creada per Roberto Santiago i Pablo Fernández, amb les il·lustracions de Guillermo Esteban. Ens acompanyeu?
2: Hola, sóc el Santi Vallbona. El tap de bassa del Tià ha insistit molt i al final m'ha convençut que parli de Chicago i els feliços anys 20. Després de la terrible Primera Guerra Mundial, la dècada de 1920, coneguda com els feliços anys 20, va ser una època d'alegria, progrés i idees noves. 1920 va ser l'any en què es va aprovar la Llei Seca que prohibia la fabricació, venda i importació de begudes alcohòliques als Estats Units, que va estar vigent fins al 1933. L'agost d'aquest mateix any es va aprovar el dret de vot de les dones als Estats Units. Moltes dones, les flapers, es van rebel·lar contra les normes tradicionals i van començar a dur les faldilles i els cabells més curts.
1: Gangsters, jazz i gratacels no hi podien faltar. I al final de cada capítol hi trobareu un joc. L'encertareu? Teniu un gran catàleg, des de l'edat de gel fins al futur, passant pels vikings, fent parada a Rapa Nui i apropar-nos a les cultures polinèsies o formar part de la tripulació d'un vaixell pirata. Vosaltres què voldreu ser? Corsaris? Pirates? Filibusters o bucaners? Un viatge que acaba a Badia del Vallès, d'on són originaris els Vallbona. La segona recomanació és una joia que recupera un dels nostres clàssics, Pedra de Tartera, de Maria Barbal. 40 anys després, Columna en publica una edició il·lustrada per Aurea López, amb el guió d'Israel Escudero. La novel·la amb la que va debutar Maria Barbal l'any 1985 està ambientada al Pallars i narra en primera persona la vida de la Conxa.
3: Es veia prou que a casa eren molts i devia sobrar algú. Vaig deixar família, poble i muntanya i perdia casa meua, que em veia marxar d'esquena. Jo sabia que si mare s'entretenia parlant amb jo, sense pressa, volia dir que l'ocasió era solemne i a casa, de solemnitats, se'n gastaven poques. Conxa, tia hauria volgut tenir una filla com ara tu i Déu no li ha concedida. Ella i el seu home es fan grans. Els vindria bé tenir algú jove a casa. Quan em vindran a buscar? Dilluns aniràs amb pare i Maria al mercat de Montsent. Oncle hi acudirà des de Pallarès per recollir-te.
1: Conxa és la veu que ens explica la seva trajectòria vital en tres parts. Una vida marcada pels fets històrics i per un context geogràfic i personal dur. Una dona sotmesa que en la seva maduresa és capaç de mirar enrere per reflexionar sobre allò viscut. L'adveniment de la República, la Guerra Civil i els primers anys del franquisme, units a l'abandó de la llar, la soledat i la submissió de la dona, són l'eix central d'una història que ha captivat a milers de lectors i lectores. Història, anècdotes i un bon clàssic. Dos llibres il·lustrats que conviden a la lectura amb dos estils diferents. Us convidem a descobrir-los. Territori Lectura. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
2: Col·laboració especial, Raquel Martínez. Territori Lectura. Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
4: Sempre ens transporten cap a altres universos aquesta gent d'Ona la Torre. Molt bé, Territori Lectura. Vinga, va, parlant d'altres universos i de transportació, què us semblaria si ara ens situem enmig d'un camp de vinya? Música. però no per estar contemplatius, eh? No, no és tan idíl·lic, no anem a treballar, anem a barmar. I és que la barema ja ha començat, almenys a les vinyes de Raïmat. És la més temprana de Catalunya, ens diuen. És la que comença abans, però tot això ens ho explicarà millor la Laura Alcalde, la companya de Ràdio Rosselló. Laura, bon dia.
0: Hola, bon dia.
4: Bon dia. Ens comentaves, que no és bé, que és habitual, però que és la primera de Catalunya, no?
0: Ara ens ho confirmaran, però sí. Mm-hmm. Sí, sí, aquestes són, de fet, comença de les més primerenques i, a més, ho fa amb unes xifres enormes, perquè les previsions són recollir enguany el 1 milió de tones de raïm. De fet, són aquestes les dades que ens donaven justament a aquest dilluns, perquè tot just ahir arrencava aquesta verema. Pel clima i per la situació, com dèiem, és tradicionalment una de les primeres d'Europa i aquest any s'ha avançat uns dies més perquè les altes temperatures han accelerat la maduració del raïm. Si et sembla, sí. Núria, saludo ja al director del celler, al Joan Esteve, que ens acompanya via telefònica. Joan, molt bon dia, com estàs?
5: Hola, molt bon dia, gràcies.
0: Joan, com ha arrencat aquesta jornada de la d'ahir, la del primer dia de verema? Hem de dir que sortim d'un parell de dies de temperatures una mica més normalitzades a Terres de Ponent, però quin juliol, eh?
5: Sí, sí, així és, i per aquest motiu doncs estem tenint la verema més primerenca de la nostra història. Mai havíem començat tan aviat i, bé, doncs és evident que les altes temperatures que hem tingut durant juny i juliol és el que ha provocat doncs aquest avançament de la collita.
0: I això no s'atura aquí, és a dir, l'any vinent, ja sé que és molt dia, que no tenim la bola del futur, però vaja, que la tendència és que l'any vinent encara comenci una mica abans, perquè a millor sembla ser que no anirem.
5: No sabem on tenim el límit, però sembla que el canvi climàtic ha vingut per quedar-se, i portem molts anys batent rècords dels anys anteriors amb temperatures i amb avançaments de collites i no sabem on està el límit de tot això.
0: De fet, vosaltres ja treballeu des de Raïmat d'uns anys cap aquí, no?, per mitigar aquests efectes del canvi climàtic. De fet, la calor extrema fa que avanceu verema, com ens explicaves ara, però què és el que més us preocupa a dia d'avui d'aquest clima tan extrem?
5: Bé, nosaltres, com tothom, ja sabem que això és un fet, que cada vegada sembla que tindrem temperatures més elevades, i des de fa anys que estem fent molta recerca en com mitigar aquest impacte. I entre les mesures que hem vist més efectives ha estat, i això són treballs fets conjuntament amb l'IRTA, de regar més abans dels cops de calor per hidratar bé les plantes i perquè puguin transpirar i refrigerar-se, i per altra banda també cobrir el raïm amb més vegetació fent un efecte com paraigües. Perquè en comptes de que estiguin tan exposats els raïms al sol, doncs que tinguin certa ombra, i amb aquestes mesures hem vist que podem almenys conviure amb aquesta nova realitat.
0: Déu-n'hi-do. Com es preveu, Joan, que sigui aquesta verema? Perquè aneu a màxims, ara ho dèiem, la fita de collir un milió de tones, que es diu ràpidament, ha hagut de fer com la conversió a quilos per tenir-ho clar,
5: Aquí tenim una petita confusió, i és de que aquest milió de tones és una fita històrica, és a dir, és amb tots els anys des de que va començar el projecte Raïmat, ara fa 120 anys, més o menys, doncs

0: del món, no? Principalment a Catalunya i a Espanya, però nosaltres exportem a més de 30 països, i en algun moment d'aquesta història doncs algú ha tastat un trosset d'ella.
1: Que bonic això, eh? Realment és així, eh? Perquè quan prens el vi notes aquella fortalesa de la terra, d'alguna manera, per dir-ho així. Jo que me l'estimo la terra, també, deixem-ho clar. Joan, explica'm llavors quines xifres són les d'enguany, quines xifres preveieu per aquesta collita? Sí.
0: Enguany, a nivell productiu, esperem que sigui un any més o menys normal. Les calors, doncs, també d'alguna forma frenen l'increment productiu, perquè no dona temps a créixer suficientment el raïm, però tot i així esperem que sigui una verema normal. I a nivell qualitatiu, les expectatives són bones, perquè el raïm està sa, està equilibrat, té bona acidesa. Bueno, els paràmetres que tenim de moment amb el que hem començat a collir doncs són bones, i a veure com evoluciona la climatologia d'aquí al d'octubre, que és quan esperem acabar la verema.
1: Déu-n'hi-do, són uns mesos de molta feina, segurament de molta calor, perquè la calor no s'acaba a l'agost, sinó que ja sabem que a Ponent s'allarga, és veritat que no és tan extrema, o almenys els mesos de setembre i octubre ja no és tan forta, però segueix fent calor, no?, els mesos de setembre i octubre, per treballar el camp i per collir aquest raïm.
0: Sí, sí, així es va veient, però bueno, poden passar moltes coses, també. Ja. No sé, aquest hivern ha sigut extremadament plujós i potser ningú ho havia previst, no? I bueno, no sabem què passarà en els propers mesos, però sigui com sigui, ens hem d'adaptar perquè no tenim altra opció.
1: És a dir, jo ara per posar-hi una mica ja d'ingredient a la cosa, com li afecta, és a dir, els vins saben d'una altra manera, tenint en compte la pluja d'aquest hivern, la calorada de l'estiu, tot aquest factor climàtic es tradueix en el sabor dels vins, no?
0: Segur, perquè el vi al final és una expressió d'aquell clima d'aquell any i d'aquella terra i del maneig que s'ha fet en la vinya, no? I això al final acaba transformant-se en l'expressió, en la personalitat d'aquell vi. Sí que amb les mesures que deia que estem implementant, doncs estem minimitzant aquest impacte, perquè hem de pensar doncs que un raïm al sol o a l'ombra, doncs la temperatura pot canviar més de 20 graus. Si està també la planta ben hidratada, doncs igual a la temperatura de la fulla, a la temperatura ambiental. Si no, s'escalfa molt més. Clar, tots aquests factors fa que tinguin un impacte important, i llavors el que volem és mitigar o minimitzar l'efecte del canvi climàtic.
1: Joan.
0: I no sabem fins on està el límit de tot això, però sí, d'alguna manera s'acaba traduint en els vins.
2: Joan, i te pregunto, hola, bon dia, te pregunto al revés, Joan, podríeu aprofitar també això? No sé si us passa pel cap aprofitar aquestes altes temperatures que vivim per vinificar d'una altra manera, per fer un altre tipus de vi. Per exemple, hi ha collites d'aquestes tardanes, no?, que en diuen, que aprofiten per fer un vi especial més endolcit i que porta aquesta maduració ja gairebé putrefacta. No sé si això fins i tot és una oportunitat, el fet de que ara maduri d'una altra manera el raïm per intentar fer provatures i fer un altre tipus de vi.
0: Sí, una mica intentem adaptar-nos en tots els sentits, però més aviat diria que la tendència va al revés. La tendència, pel que nosaltres veiem, és de que la gent busca vins més afruitats, més frescos, menys graduació alcohòlica, el qual seria contrari una mica a aquestes maduracions tardanes, perquè hi ha una davallada del consum de vi, especialment de vins negres, i especialment de vins amb elevada graduació. I el que busquem precisament és això, no? Connectar una mica més amb la gent jove. La gent jove, doncs, sembla que la tendència és molt per aquí. Els escumosos estan funcionant molt bé. Les varietats blanques, per exemple, nosaltres, des que vam introduir l'Albariño, que és una varietat típica de la zona de Galícia, doncs ens està funcionant molt bé i té molt bon reconeixement en el mercat. Ara mateix deu ser la varietat que més volum estem fent, que no és una dada menor, perquè realment és curiós que des de Costes del Segre es pugui estar venent Albariño arreu del món, i amb molt bon èxit. A més, és una producció 100% ecològica, cosa que a Galícia és quasi impossible de fer. I bé, doncs ens anem adaptant una mica als gustos del consumidor, doncs treballant alternatives que fins aleshores no ens havíem plantejat.
2: Molt bé, molt interessant. Esteu en plena feina. Quan s'acaba la verema? Ràpidament, Joan.

0: més o menys, quan preveieu?
1: Bé, no, nosaltres històricament acabem a mitjans d'octubre, aquest any hem començat abans, el que fa preveure doncs, que també acabarem abans, però com deia, dependrà molt de la climatologia que tinguem a l'agost i setembre, que són els mesos que marquen més la maduració, el raïm, de, sobretot varietats negres.
0: Doncs aprofiteu que teniu la Laura aquí, ara quan acabem l'entrevista, que us pegui un cop de mà.
2: Això?
0: Jo crec que sí.
1: Molt bé, sereu benvingudes.
0: Doncs ho deixem aquí, si us sembla. Joan Esteve, director del celler Raïmat, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Doncs gràcies a vosaltres per la invitació.
0: I Laura Alcalde, companya de Ràdio Rosselló, moltíssimes gràcies també per aquesta entrevista.
2: Quan vulgueu fem un tastet, eh?
0: Vinga, això sí, ens queda, hem de fer tot el procés, clar que sí. Fins ara, Laura, gràcies.
2: Adéu-siau.
0: 3 minutets i mig i arribarem al punt de les 10. Tanquem així i aquí aquesta primera hora de l'Obert per vacances. Atenció perquè la segona hora ve carregada de bones vibres, de bones notícies i de boníssimes cançons. Avui us estem preguntant quina és la vostra cançó o quina seria la vostra llista de cançons per anar de viatge.

0: No pot faltar gent estar a la nostra selecció de música per viatjar. Això ho tenim clar, no, Enric Rubio, des de Cardedeu?
1: Sí, són preciosos i sí, són fantàstics tots els germans.
0: I Sola també.
1: Oi que sí?
0: Fan ganes d'agafar això, el camí, no? La motxilla, lleugereta, i aua, camina, tira.
1: A fer passes, vinga, sense pensar on i anar tirant.
0: Anar tirant. Ai, què ens diuen els oients? Quina és la seva música de viatge preferida?
1: Doncs mira, comencem per la nostra coneguda de la muntanya, et sembla?
0: Ah, sí, la Pilar.
1: Vinga, som-hi tant. Ella ens explica que per allà dalt doncs, té una excursió que molt recurrent de les seves preferides, que és anar fins al Coll Pregon. I un cop hi van amb el seu fill i es van trobar un arbre blanc preciós, així amb l'escorça blanca, i llavors sempre que va, porta aquesta cançó al damunt. Escolteu, ja veureu. És l'arbre blanc de l'Eduard Costa, el quart component dels Amics de les Arts que va deixar el grup.

0: seu primer treball en solitari va ser l'últim indie i des d'aquí recomano clarament que l'escolteu. És un àlbum que del principi a la fi és fantàstic per viatjar o per posar-te realment quan vulgueu, perquè és fantàstic. Hi ha molta gent que el desconeix encara com a la seva carrera en solitari.
1: I tant, doncs mira, ens l'apuntem també. Escolta, jo m'imagino un arbre blanc molt, molt, molt gran, d'aquells d'un tronc imponent, eh?
0: Així és, així explica que és, i tant que sí.
1: Sí, sí.
0: Però també tenim la Maria, la Maria, i és una música una mica diferent. Ja veureu el que ens explica. En aquest cas me la posem, ens ho explica ella.
2: Bon dia, Obert per Vacances.
1: A veure, Maria.
2: Jo soc molt de, si haig de conduir molta estona, vaig sola, necessito com cantar i allò de cridar, cantar cridant,
1: clar que sí,
2: com una boja. Llavors els grans hits dels 90, doncs, bueno, són un clàssic que sempre ajuda, perquè al final em sé totes les lletres. Si vaig amb fills i hem d'estar molta estona, tirem del podcast de Crims, passant capítols de Crims, que cadascú dona una horeta i així el viatge et passa ràpid.
1: Clar. És lògic, depèn d'amb qui vagis. Sí, sí, sí, depèn del no, d'amb qui vagis, de com vagis. Clar, dius, si jo he de conduir, clar, és una altra situació diferent de si vas amb tren, és una altra història.
0: Sí, sí, sí, sí. Exacte. I per sobre també tenim una altra opció, no sé si ens dona temps d'un últim àudio que ens envia la Susanna.
1: Sí, sí.
0: Doncs mira, ja veuràs.
3: Ostres, música de viatge, depèn molt del viatge, evidentment, i de l'estat d'ànim que tingui en aquell moment. Però tant pot anar des d'un ginestar, una fúmiga,
0: ja
3: a uns amics de les arts, o música d'aquesta tipus chill out, sense, sense lletra, o molt relaxant, si jo estic més contemplativa.
0: La Susanna té bon gust, ho haig de dir, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. Jo m'imagino a la Maria cridant com una boja. Saps allò que passes al costat d'un cotxe i veus algú a dintre cridant i gesticulant? És la Maria?
0: Exacte, que dius, sí, que pujaria al cotxe per cantar tu, oi que sí?
1: Sí, que bé s'ho està passant, sí? I després, doncs això... Ara tenim l'altra versió, no?, que és la més tranquil·la, la més relaxant. Molt bé, m'agrada, m'agrada. Doncs, escolta, us seguim. Series tot per ara, eh, Enric?
0: Sí, de moment tindríem això, i tant que sí.
1: Molt bé, us emplacem a continuar donant-nos idees de cançons, de música que ens pot acompanyar al nostre viatge, sigui per mar, terra o aire.
0: Exacte.
1: I mira, a través de l'Insta podeu explicar-nos-ho, i a través del WhatsApp també, Obert Vacances. Però el que us convido ara és a fer un viatge, a fer-ho al revés. En vez d'agafar música que ens acompanyi en la nostra tria de viatge, sense sortir de casa viatgem a través de la música. Què et sembla?
0: Fantàstic. Escolta, jo m'hi apunto, Núria?
1: És molt, molt xulo. És el report, de fet, que ens proposen, una idea molt original, que ens proposen des de Ràdio Herència, el Josep Maria Cano. Anem a pams. Enric Rubio, fins ara.
0: Conegut Cano, i tant que sí. Salutacions. A reveure.
1: A reveure, fins ara. I això, ens quedem amb el reportatge que ens fa viatjar a través de la música.
4: El món es pot recórrer amb els peus, però també amb les orelles. Avui farem una volta al planeta a través dels seus paisatges, les seves ciutats, les seves societats, però també a través de la seva música. Comencem per l'Àfrica. Lagos, a Nigèria, és pura vida. Imagineu-vos més de 20 milions de persones convivint en una mateixa ciutat. Una ciutat en constant creixement, en constant desenvolupament. Una ciutat que mai descansa.

0: Gràcies.
1: Mercats que bateguen, carrers que no descansen, joves que inventen maneres de tirar endavant. Aquí el paisatge és urbà, intens, vibrant. Una mega ciutat que mai dorm.

Quan el vaixell entra al port d'Arger, Argèlia, el Mediterrani sembla una plaça pública. Gent d'orígens diversos, soroll, colors, crits i olor a una cuina, però sobretot a vida.

Alger és una ciutat construïda gràcies a l'arribada de gent de tota la Mediterrània, però és allà, al Magrib, on als carrers d'aquesta ciutat es troben totes les cultures. El riu que travessa és tan important per a aquest país que, a més de prendre-li l'aigua, li pren el nom. Parlem de Gàmbia.

La ciutat de Banjul és petita, tranquil·la, plena de carrers que semblen camins. La vida passa a l'ombra dels arbres, en comunitats que són la unitat social essencial. Fora de la capital, els pobles s'estenen entre camps i manglars. L'aigua pinta de verd tots els racons de Gàmbia.

Muntanyes ondulades, llacs profuns, prats infinits, el vent ens parla a cau d'orella i la boira esdevé protagonista. Els pobles són petits i dispersos i la vida es mesura en quilòmetres i s'acompanya amb pintes de cervesa. Pels qui us agradi la natura, Noruega és el vostre país, un indret on la natura és, a més, cultura.

Fiords que cauen al mar com parets de roca infinita. Boscos que conviden al silenci. Una societat que ha après a estimar la natura, a viure amb ella i no contra ella. Dels infinits racons que té aquesta ciutat, n'escollim un, Montmartre. Un París que camina lent, ple d'escales i de petites places.

botiguers, família, artistes, un mosaic humà que manté viva l'essència d'un París íntim, un lloc on el temps encara passa lentament. Tòquio és la contradicció perfecta. Gratacels i neons, tecnologia, gent, molta gent, però també temples, espiritualitat i religió.

Cada barri és un univers. Shibuya és moviment. Asakusa és tradició. Shinjuku és verticalitat. El Japó conviu amb el futur i el passat com si fossin veïns de porta.

La Xina és immensitat, desordre, creixement constant. Milions de paisatges per descobrir en un país on la principal preocupació és créixer constantment, com si el futur fos una urgència. Coneixem ara un país que us costarà trobar a les guies de viatge, el Kirguistan.

Al Kirguistan hi trobareu estepes que s'estenen fins a l'horitzó, llacs d'alta muntanya, valls que conviden a fer activitat física. La vida nòmada encara és molt present en famílies que es mouen amb les estacions.

Armènia és un país petit entre Turquia, Geòrgia, l'Azerbaijan i l'Iran. És un territori molt muntanyós, amb valls profundes, llacs i monestirs que semblen sortir de la roca.

Quan hi entres, tens la sensació d'entrar en un lloc antic, espiritual, ple d'històries. Armènia és un país profundament espiritual. Els seus monestirs són autèntiques joies arquitectòniques. Els heu de visitar.

0: Ciutat de Mèxic és una de les capitals més fascinants del món. Una megaciutat on conviuen piràmides prehispàniques, palaus virreinals, barris bohemis, gastronomia patrimoni de la humanitat, museus de classe mundial i una vida cultural que mai s'atura.
1: Que se llena de angustia mi corazón.
0: Ciutat de Mèxic va ser fundada pels mexiques l'any 1325 sobre un llac. Avui és la metròpoli més gran de l'Amèrica Llatina amb una combinació única d'història ancestral, arquitectura colonial, modernitat urbana i art contemporani. I així posem punt i final a la nostra volta al món. Hem conegut territoris i maneres de viure. Les ciutats, les muntanyes, els mercats, les comunitats són la veritable narrativa del nostre món. Un viatge que demostra que, malgrat les distàncies, les persones comparteixen maneres de viure, de resistir i d'esperar un futur que ens ha d'arribar.
2: Acabem el recorregut a París amb aquesta banda sonora de la pel·lícula Amélie, que sempre ens hi transporta. Moltíssimes gràcies, Josep Maria Cano, company de Ràdio Arenys. Interessantíssima aquesta volta al món. Si heu fet com hi heu tancat els ulls, i us heu posat fins i tot a escoltar el reportatge amb els auriculars, ja ho tenim tot fet. Ja hem fet vacances, ja hem fet el viatge de les nostres vacances aquest estiu. Vinga, seguim endavant. El proper viatge el farem més a propet. Ens n'anem cap a la muntanya. Això sí, a conèixer les construccions de pedra seca. Les construccions, les barraques baixa de pedra seca al mig de la muntanya formen ja part del nostre paisatge des de fa segles. De fet, la tècnica de la pedra seca, aquesta manera de construir, va ser declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Això era fa poquet, l'any 2018. I com que Catalunya conserva desenes de milers de construccions repartides per tot el territori, barraques, marges, pous, cisternes, forns de calç, aljubs, escales, ponts, de tot una miqueta fet amb aquesta tècnica arquitectònica, el nostre company d'Altafulla Ràdio ha decidit aturar-se una estona en una d'aquestes cabanes i traslladar allà la unitat mòbil del programa. Eduard Virgili, Altafulla, bon dia.
3: Bon
2: Ric,
3: dia,
2: Ric, per Núria. La foto que m'has enviat, que hi ha els micròfons de la xarxa, de l'Obert per Vacances, sí. Allà... entre arbres. Eh?
3: Sí, clar, hem hagut de buscar algun suport. Aquí no tenim una taula o un banc, per exemple,
2: on sèiem
3: ahir. Per tant, no, mira, hem trobat un garrofer que està ja pobret, mig desmanegat, i hem penjat aquí la unitat mòbil al garrofer, i res, d'aquesta manera ens serveix una mica de suport o de penjador. Escolta, connecto amb vosaltres, més enllà d'aquest garrofer, des del costat d'una barraca de pedra seca, una construcció que aparentment es veu senzilla, però darrere de la qual hi ha centenars d'anys de saviesa i de molta tècnica. Tot aquest patrimoni que ara comentaves està construït sense ciment ni morter, únicament amb l'habilitat de les mans i el coneixement que generació rere generació van transmetre els nostres avantpassats. Els propers minuts, doncs, parlarem dels secrets de l'ofici de marger i explicarem també que continua ben viu. Ens acompanya en Josep Saragossa, que és expert, investigador, arqueòleg i divulgador d'aquest patrimoni, una de les persones que més ha contribuït a estudiar, documentar i donar a conèixer tot aquest llegat. Josep, bon dia, benvingut.
4: Hola, bon dia.
3: Hi ha qui pot pensar que construir en pedra seca és simplement anar amuntegant pedres, però estem davant d'un testimoni que no és així. Tu com li explicaries això a una persona que no ho ha vist mai?
4: Bé, sembla molt senzill posar una pedra sobre l'altra, però has de tenir una mica d'experiència perquè el que tu vols fer sigui realitzable i quedi bé, doncs, diguéssim, no? I, per exemple, les barraques, doncs, és una construcció, són unes construccions, moltes elles excepcionals, com aquesta que tenim al davant.
3: Aquesta se n'hi diu la catedral, no?
4: N'hi diuen, aquí a Altafulla n'hi diuen la catedral per la seva magnificència, no? Té quasi 5 metres d'alt, no? I de dintre 3 metres i mig de circumferència, perquè és elíptica, és de forma elíptica, no? Generalment ni dius rodona, i llavors té unes parets que passen del metre i uns arcs de mig punt, doncs, que tenen damunt un arc de descàrrega, no? Vull dir que tenien un cert coneixement de les tècniques constructives i de com se feia.
3: És impressionant, Núria? Vull dir, és
2: home,
3: és molt més gran,
2: sí,
3: del que aparentment pot arribar a semblar amb una fotografia, eh?
2: I sembla així, sí, bueno, no? Perquè... Digues.
4: Amb una fotografia tindres de posar algú d'escala, doncs, diguéssim, no? Llavors obries...
3: Això els arqueòlegs que... sempre ho destaqueu, eh? Sí. Mirem de posar això un metre al costat
4: metre,
3: per...
4: O una persona allà al costat perquè llavors veus el gran que és, doncs, no? O el petit.
3: Per què una construcció aixecada sense ciment ni morter pot arribar a aguantar centenars d'anys?
4: Bé, perquè ells miraven de què fos sòlida. I després, com pots veure amb aquesta, sempre les parets estan una mica desplomades cap a l'interior perquè, doncs, aguanti, doncs, no? I era la, diguéssim, la destresa dels que ho feien. Tens de tenir en compte que aquesta de construcció, aquesta que estem veient, és relativament senzilla, perquè les barraques rodones són més fàcils de fer que una de planta quadrada o rectangular.
3: Ah, caram.
4: Perquè una de planta quadrada tens un moment de començar a fer la volta, la bòbada, doncs la tens de convertir en rodona. I llavors, esclar, tens els quatre cantons, doncs tens de fer unes petxines perquè esdevingui circular, doncs, no? I això, doncs, clar, necessita una perícia, diguéssim, entre cometes, especial.
3: Déu-n'hi-do, molta tècnica. Escolta una cosa, hi ha pedres bones i pedres dolentes a l'hora de fer una barraca o una construcció de pedra seca?
4: Clar, clar, molt d'això, molt també de que les barraques siguin maques o vistoses, és el tipus de pedra que hi ha. Vull dir, tu tens ara aquí mateix, nosaltres tenim una pedra que és tipus llosa, tipus plana, no?
3: Sí.
4: Que és molt fàcil... De fer amb ella, doncs. No?
3: Per tant, és la pedra la que mana el constructor, no el constructor que fa una mica el que li dona la
4: gana.
3: No,
4: no, perquè la pedra, unes pedres, doncs, diguéssim, rodones i mal formades, doncs és més complicat de muntar la paret, doncs, diguéssim. No?
3: Mira, Núria, abans de començar l'entrevista, mentre escoltàvem el Josep Maria Cano amb el reportatge, jo he fet una mica una caminada per aquí a l'entorn, dic, sí. Deixa'm buscar un parell de pedres, les he anat, com que el
2: com que
3: construir.
2: Com
3: que el tros... No sóc tan agosarat. Però com que el tros on som, aquesta parada, on abans, antigament, doncs, s'hi cultivaven aquests garrofers, ara ja està abandonada, costa una mica de trobar unes pedres, doncs, ja... De certa magnitud. Jo n'he anat a buscar un parell i dic, amb el Josep farem un experiment. Que és, aquestes pedres serien bones o serien dolentes per fer una barraca o per fer un marge? Bueno, tu què hi veus? Tu què et fixes en aquestes pedres?
4: Formaríem pas. Clar, aquesta és relativament... Aquesta ja ni podem dir que és una pedra. Encara la puc sostenir amb la mà.
3: És a dir, que si la pots aguantar amb la mà ja no seria bona?
4: No, sí, però tenia... les pedres es mesuren per la mida que fan, doncs, diguéssim, no? Comencen amb una de petita, que és una esquerda, que quan doncs, un cop de martell amb una pedra doncs, hi ha un resquill que salta,
3: sí.
4: No seria una esquerda. Llavors hi ha la falca, que seria la que... fa uns 5 centímetres, una cosa així, que quan una pedra no és plana, doncs la tens d'apujar, la tens de falcar. Després hi ha el matacà, que seria aquest que tinc jo, que és, el matacà és una pedra que pots manejar amb una mà, i després ja hi ha les pedres, que en poden ser doncs, grosses o més petites. Clar, aquesta seria una pedra, diguéssim, de reomplir.
3: Aquesta seria de reomplir?
2: De farcit.
3: Caram, jo em pensava... Això ja és un reble, doncs, no és una pedra.
4: No, és ben bé... És una mica més gros que un reble, però quasi, sí.
3: Jo em pensava que aquesta seria una bona pedra...
2: Però també n'hi ha d'haver, Eduard, aquestes? També n'hi ha d'haver?
3: Sí, home, i tant.
4: Sí, no, n'hi ha d'haver de totes.
2: N'hi ha goteres?
3: Mira, aquesta altra és com un trencall, no?
4: Sí. Aquesta, doncs, bé, aquesta encara... Tot i que és més petita que l'altra, té aquesta cara... plana d'aquí davant,
3: sí.
4: Que llavors aquesta la pots fer servir.
3: Ah.
4: Vull dir que aquesta, doncs, clar, sempre hi ha racons, sempre hi ha entremig de dues pedres grosses...
2: Jo tinc una pregunta friqui. Amb aquesta construcció que ja està feta, que no s'hauria de tocar perquè és patrimonial i tal, però s'hi podrien afegir més pedres encara, eh? Suposo que és una construcció que no s'acaba mai del tot.
4: No, perquè ells feien les barraques I llavors, a mesura que llauraven, clar, el terreny és molt pedregós, i n'hi anaven sortint de pedres. I llavors el que feien, que aquesta es veu molt bé, anaven fent a tot al redador d'ella, doncs feien un marge, diguéssim, d'un metre, metre vint, i anaven afegint-hi pedres. I, esclar, la barraca anava creixent.
2: Molt bé.
4: Anava creixent, perquè cada vegada es feia més ampla i més alta.
3: Mm. Escolta, Josep, a dia d'avui qui sabria fer una barraca com aquesta?
4: Bueno, ja...
3: S'estan fent cursos ara sobre marger escoles agràries, per exemple. Sí. Tenen èxit aquests cursos?
4: Bueno, hi ha gent que s'hi apunta i, bueno, n'hi ha... El que passa és que és com tot, no són oficis per viure, i doncs no, perquè doncs n'hi ha. Per exemple, hi ha un grup molt important aquí a Tarragona que tenim, que és de la Fatarella, que allí hi ha moltes pedres i tota la vida s'hi han dedicat. I
3: la Fatarella a Terra Alta, ja,
4: A Terra Alta. I ells, doncs, ne fan. Llavors, al Cuber hi ha un xicot que son pare ja era marger, i encara ell continua i fa unes parets molt guapes bueno,
3: potser ara és més ornamental que no pas fa uns quants anys.
4: Sí, ara generalment són amb construccions rurals que volen adequar el lloc i doncs refan els marges o agafes unes parets doncs amb una construcció nova i vols un detall de pedra seca i són punts d'aquests així. Doncs,
3: Aquestes barraques tenen importància ara perquè s'està impulsant la seva preservació, la seva documentació. De fet, hi ha una web, que és Wikipedra, que precisament el que fa és geolocalitzar totes aquestes construccions, no només barraques, sinó tot el que té a veure amb la pedra seca. Això és molt important, també.
4: Sí, és, però això va començar a finals dels 90, i doncs s'han anat, la gent s'hi pot anar afegint, hi pot anar endigant. Aquí mateix a Altafulla, doncs tinc aquí el company Narcís aquí al costat, que m'ho ha acabat perquè totes aquestes ja estaven. Aquesta gent doncs van vindre i les més que es veuen més, doncs ja les van documentar ells. Mm-hmm. No? Que això va començar uns que es deien el Drac Verd de Sitges, uns jubilats, no? I doncs ho van començar ells, i esclar, per aquesta zona venien i em van documentar bastant, però llavors doncs ara s'acaba de documentar i de posar al Wikipedra les que ells no havien trobat. Doncs.
3: I pot contribuir qualsevol persona que ens estigui escoltant, Núria, és molt important també, de vegades entitats excursionistes, mm-hmm. gent a títol individual que surt a caminar, que passa per indrets com per exemple el que ens trobem nosaltres ara, que està en aquest estat d'abandonament, que es fixa que hi ha una construcció de pedra seca, l'únic que ha de fer és unes fotografies, geolocalitzar aquest emplaçament, fins i tot de vegades algun esbós, el Narcís Carulla, que el tenim aquí al costat, mm-hmm. és membre del Centre d'Estudis, i venir també amb uns dibuixos. Tota aquesta informació que es pugui aportar a Wikipedra és molt valuosa per preservar aquest patrimoni.
4: Sí, tu entres a Wikipedra i llavors veus si hi és o no hi és. Si hi és, doncs, el que passa és que si hi és, tu pots enviar una foto de l'estat actual, perquè pot ser que ells ho haguessin fet això fa 30 anys. I llavors hi ha barraques de fa 30 anys que n'hi ha barraques que han caigut. Vull dir que la destrucció avança, doncs, diguéssim, perquè si té una mica d'esllavissada, doncs clar, cada vegada es fa més gran aquella esllavissada. I llavors doncs, també interessa això, veure com es conserven.
3: Els marges, en veiem molts també quan passem, per exemple, per una carretera, ajuden a retenir la terra, a controlar l'erosió, a gestionar l'aigua. Ara que es parla tantíssim de tot això, tenint en compte que ens trobem en un moment molt important pel que fa al canvi climàtic o que tenim aquests grans incendis, fins a quin punt aquestes construccions continuen sent útils a dia d'avui?
4: Tot, principalment per aturar l'erosió. Per aturar l'erosió, doncs, esclar, és un element idoni, perquè doncs, mantenen la terra al seu lloc, no se'n va. Ara mateix, amb les noves plantacions que es fan, vull dir, no sabem d'aquí 30 anys com estaran, perquè, esclar, ells fan una... aplanen, i el talús és sense pedra ni res, i allí ho sabrem, que això... Vull dir, la saviesa d'aquesta gent de saber... doncs muntar aquestes feixes perquè doncs l'erosió, la poca terra que hi hagués, doncs es conservés, no? Vull dir, això va ser molt important.
3: De vegades fins i tot també en blocs de formigó. Veiem com s'intenten simular aquests antics marges de pedra seca.
4: Sí.
3: Però tenen un problema, que és que a l'aigua li costa molt de desguassar.
4: Sí, vull dir que els marges de pedra seca... podria ser que fos, no són massa antics, vull dir, no tenim d'anar. Els marges es comencen a fer, majoritàriament, es comencen a fer a mitjan del segle XIX. Vull dir, amb la gran rompuda que hi ha, al mitjan del segle XVIII, perdó, amb la gran rompuda que hi ha al segle XVIII és quan se comença, doncs, a netejar, a xarmar els boscos i els mots, i comencen a fer les parades, no? Tota la documentació que es té de construcció de marges és de mitjans del XVIII cap aquí. La seva màxima exponència és a finals del XIX amb la filoxera, doncs.
3: Josep Saragossa, gràcies per compartir amb nosaltres tot aquest coneixement. Ha sigut un goig poder-te escoltar. I Núria, escolta, ara sí. Quan passis pel costat d'un marge o d'una barraca o d'un pou o d'un refugi, segur que t'ho miraràs d'una altra manera.
2: Home,
3: igual que la nostra audiència.
2: I intentaré contribuir, tot i que n'hi ha moltíssimes. Estic visitant Wikipedia i estic flipant. És que està superben documentat en el punt exacte, en fotografies, amb la seva fitxa. Brutal, brutal, de veritat. Molt interessant.
3: Sí. Interessantíssim.
2: Eduard Virgili Altafulla, moltíssimes gràcies per aquesta connexió.
3: Que vagi molt bé. Ara plegarem la paradeta nosaltres.
2: Això, llevareu el garrofer.
3: I tant. El garrofer. Sí.
2: Fins ara, Eduard, gràcies.
3: Adéu-siau.
5: Obert per vacances.
2: I ara seguim amb un altre capítol d'aquests podcast que ens porten a parlar de l'eclipsi. Ja sabeu, 12 d'agost, eclipsi total de sol, molt visible des de moltíssimes parts, moltíssimes ciutats de Catalunya. I nosaltres que us oferim des de Tarragona Ràdio, en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili, aquest podcast que avui ens parla sobre l'eclipsi des del punt de vista de la cultura popular.
5: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
6: L'eclipsi és un fenomen que al llarg de la història ha generat creences i supersticions diverses. En aquest capítol número 5 ens acompanya Emili Samper, investigador del Departament de Filologia Catalana a la Universitat Rovira i Virgili, tot un especialista en l'estudi de la literatura popular i el folklore. Emili, quin tipus de creences han generat els eclipsis al llarg de la història?
7: Doncs bé, les creences, al voltant de l'eclipsi, sempre han estat agafant-ho com un punt de vista negatiu. Per què? Doncs perquè un eclipsi, evidentment, és un canvi, és un trencament de l'ordre natural de les coses, perquè som de dia i en sé que es fa de nit, per tant, no és habitual. Aleshores, sempre s'ha associat i s'ha vinculat amb aspectes negatius. Passaran desgràcies, les collites seran dolentes. Per exemple, es deia, no, en el cas del món pagès, que les gallines, quan passen aquestes coses, es tornaven boges, no ponien ous, i s'amagava una altra vegada, perquè, clar, no era normal que en aquell moment, que era de dia, ja arribés la nit. Llavors, en aquest sentit, sempre s'ha agafat això, punt de vista negatiu. Una premonició d'alguna cosa, d'alguna mort d'un monarca, d'alguna desgràcia, perquè també sempre relacionem el que passa al cel, quan mirem, quan mirem cap amunt, amb el que passa a la Terra. És a dir, qualsevol cosa que passi dalt té incidències a baix. I, per tant, també, si resulta que és de dia i en sé que es fa de nit, evidentment això vol dir que no és natural. Per tant, alguna cosa passa i sempre d'aquest punt de vista, aquest sentit de malastrugança, de que no rutlla, el món no funciona com ha de funcionar, per tant, vigilem que alguna cosa no va bé.
6: I se sap per què tradicionalment es considerava així? Portaven aquestes desgràcies als eclipsis?
7: Perquè és el fet de no conèixer què passava. És a dir, sempre, de punt de vista del folklore, clar, quan tenim algun tipus de fenomen que no coneixem o que no li podem donar una resposta, sovint racional o científica, fins que no arriba aquesta resposta, els humans reaccionem doncs, buscant-la d'on sigui. Llavors, en aquest cas, clar, això, davant d'aquests canvis tan estranys, sempre d'aquesta manera, aquest punt de vista negatiu, en aquest sentit.
6: Al nostre país hi ha un etnògraf i folclorista ben famós, ben conegut, com és el Joan Abades, que, curiosament, ja en parlava, no?, de qüestions, on ha parlat, o en va parlar en el seu moment, de qüestions vinculades als eclipsis.
7: Sí, ell fa ressò, doncs, això que estic comentant, del voltant d'aquestes qüestions de presagis de grans calamitats, grans desgràcies, males collites, guerres, fam, etc. També és interessant que també ens dona, bé, fa ressò, si més no, cosa que no hem de seguir avui dia, òbviament, que estem ja tenint coneixements científics més acurats, però també es fa ressò d'algunes alguns rituals, no? Poder fer, per exemple, consells per seguir l'eclipsi, com poden ser utilitzar, per exemple, un vidre fumat per esmortellar la brillantor dels rajos. Això, evidentment, no ho hem de fer, però sí que donen una idea del fet de no mirar el sol directament, com també fer-ho a través, per exemple, de l'aigua, no? amb un cup d'aigua, o també una molt interessant, des del punt de vista folclòric, que és utilitzar un mocador. Ara, no pot ser un mocador qualsevol. Ha de ser un mocador que hagi estat fet, ha de ser de seda, com a material, de color fosc, i l'hem de plegar 7 vegades. No? Com sempre, aquest número màgic al folclor. Si fem això i mirem l'eclipsi a través d'aquest mocador, ens diu Joan Amades que veurem una pila de coses fantàstiques. Clar, la idea seria, potser sí, però ens quedaríem secs, per tant, no ho feu perquè d'aquí acabareu segurament a urgències.
8: I més enllà de noms tan coneguts com el de Joan Amades, hi ha altres persones, altres experts del nostre país que al llarg de la història també han fet referència als eclipsis?
7: Sí, per exemple, és interessant el punt de vista de Cels Gomis, que és un autor de fet anterior a Joan Amades. Ell és interessant perquè, entre altres coses, té una part d'estudiós del folclore, ell recull supersticions, creences, endevinalles, i també té un punt de vista científic. Per exemple, té una sèrie d'obres que estudia diferents fenòmens, i una d'elles, precisament, està dedicada, no, a la cosmografia. I està muntada de manera que és una conversa entre dos personatges, i quan un d'ells pregunta si els eclipsis tenen relació amb aquest fet que comentem, aquestes calamitats, aquesta part negativa, ell diu que de cap de les maneres. És a dir, que a punt de vista científic són fenòmens naturals, són fenòmens estudiats, de fet, des de l'antigor ja, que s'han anat estudiant, i que es poden preveure o es poden anar seguint, i que totes aquestes supersticions, creences, aquesta vinculació negativa és una cosa que ve d'això, de la gent que busca una explicació a un fenomen que no coneix, però que no té cap tipus de trellat científic, evidentment.
8: Mm-hmm. Escolti, vinculats a les creences, per exemple, al món del refranyer, al nostre país també, l'eclipsi ha generat refranys que han arribat o podem conèixer avui també, en ple segle XXI?
7: Sí, la nostra cultura, de fet, a veure, molt poquet. Tenim, per exemple, un exemple que és molt general, que seria senyals al cel, treballs a la terra, bastant difós, que fa referència amb aquesta idea de qualsevol cosa que passa al cel té la seva influència. Creença que en el cas dels eclipsis hi ha aquest punt de vista negatiu, però que és lògic, és a dir, per exemple, si plou o contés, si hi ha sequera, això afecta, per exemple, la qüestió de l'agricultura. Per tant, ja sempre queda connexió també amb la realitat. Sí que és interessant el tema dels refranys, de les parèmies, per exemple, una en la llengua vènet, que és una llengua que es parla en Itàlia, entre diferents indrets, que sí que és interessant perquè, per exemple, vehicula aquesta doble idea de la part racional i de la part folclòrica. Diu, l'eclipsi, sia de sol o de la luna, fredo le porta e mai bona fortuna. És a dir, aquí ens diu, hi ha un fenomen que sí que és real, que ho sabem, no? Què passarà, en principi, el 12 d'agost en l'eclipsi? Baixarà la temperatura, per tant, hi ha aquest fredo, no? Aquest fred sí que apareixerà. Però també associa amb aquest qüestió de la mala sort, de la mala estruança, de que, escolta, no és normal que el sol desaparegui, per tant, aquí passa alguna cosa que s'ha d'intentar solucionar perquè no funciona bé.
8: I en els darrers anys, i amb tot aquest món digital que ja ens acompanya, no? Amb la nova tecnologia, quines reaccions provoca un eclipsi total com el que podrem veure al nostre país el 12 d'agost?
7: Doncs esperem que no passi, en el nostre cas, però clar, avui dia que tenim, evidentment, una cultura audiovisual, una cultura sobretot visual. Per tant, si mirem eclipsis anteriors, de sol o de lluna, per exemple, 2018, 23 o 24, què va passar? Doncs que en algun d'aquests casos, precisament mala sort, el dia que hi havia aquest eclipsi, per exemple, el del 18 era un eclipsi en cas de lluna, molt esperat, que es va promocionar molt, la gent estava d'això molt al cas de que, ostres, era un fenomen espectacular, únic a la vida. Doncs què va passar aquell dia? Que hi havia núvols. I clar, van tapar, segons quina zona, van tapar aquest fenomen. Com va reaccionar la gent? Doncs bé, com reaccionar avui dia al segle XXI, i com de fet fa sempre el folclore, que és a través de l'humor. Doncs, per exemple, en la creació de memes, no?, d'aquestes imatges acompanyades d'un text, en les quals doncs, apareixien, per exemple, doncs, això, gent mirant al cel, i què veien al cel? Doncs, per exemple, un xoriço. Una ruanxa de xoriço, perquè aquesta lluna de sang que havia d'aparèixer no la van poder veure i van mirar i van substituir aquesta lluna per aquest xoriço. O altres memes en els quals apareix doncs, això, gent que està mirant, per exemple, al cel o inclús a televisió i veu una imatge d'una pantalla totalment plena de núvols, en la qual, doncs, mira, mesos i mesos esperant i preparant que si les ulleres, que si el lloc on has de veure-ho, però, bé, ja passen aquestes coses a la vida, no? Doncs aquell dia està núvol i, per tant, doncs, evita... El fenomen, evidentment, succeeix, però no es viu de la mateixa manera. Per tant, aquesta reacció que tenim avui dia, no? També és això, recorre sempre a l'humor per també una manera doncs, de trencar doncs, a això, aquesta reacció davant d'un fenomen inesperat i que no hem pogut gaudir del... totalment.
8: Clar, i què creus que pot passar, doncs, aquest 2027? D'una banda, si tenim l'eclipsi total i el podem observar, doncs, de manera plena i total. O al revés, o què pot passar, tu creus, si al final està ennuvolat aquell 12 d'agost i ens quedem amb les ganes?
7: A veure, del punt de vista egoista, des del punt de vista dels estudis folclòrics, clar, evidentment, si està núvol i això comporta una reacció, per exemple, de creació de mems, doncs, per mi va ser molt interessant, però no desitjo que passi. Però que està clar és que alguna cosa passarà. És a dir, si el fenomen, quan passi aquest eclipsi, si tenim sort i no hi ha núvols, ostres, doncs serà també una vivència que la gent també segurament, no segur, podrà explicar més endavant, doncs sí, jo aquell moment en què el dia es va fer de nit, jo hi era, ho vaig veure, no? També és molt interessant la part de comunitat, és a dir, recordarem segurament amb qui estàvem aquell dia, no? Si estàvem, doncs, això, doncs, la família, amb els amics, el lloc on érem. De fet, portem ja, no? Tots, penso jo, un munt de mesos buscant el lloc concret des del no? qual podrem, en principi, seguir l'eclipsi en la seva totalitat. I llavors aquesta part comunitària que és molt important, de recordar, no? Igual que es recorda, no sé, doncs, el gol de tal futbolista, no? Jo estava fent això, estava fent l'altre, o recordem tots, per exemple, on érem, com van passar tantes torres bessones, doncs pot passar el mateix. Què està núvol? Doncs a veure, pot haver aquesta reacció de, humorística en aquest cas, que dic, esperem que no passi, però bé, estaré també, no? Estarem atents, si més no, per si pot passar això, per poder recollir material, que després, per què no, també podem estudiar en aquest sentit.
8: Segur, serà interessant observar el fenomen i si al final ho podem fer amb plenitud o no. Gràcies, Emili Samper, per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recorda, si t'ha agradat i interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
5: Eclipsat de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili, un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
2: Amb la col·laboració de Tarragona Ràdio. Vinga, va, que anem a cuidar les nostres plantes. És moment d'agafar tisores de podar, regadora, un cavadet, sí, una ferrada, vaja. El nostre company Eduard Virgili del de Fulla Ràdio ens porta un nou capítol del podcast sobre jardineria. La setmana passada vam aprendre que regar més no sempre vol dir regar millor, ja m'enteneu. Avui descobrirem quines són doncs, les espècies més resistents i agraïdes per gaudir d'un balcó o d'un jardí sense complicar-se massa la vida.
3: Hi ha qui tema per les plantes i hi ha qui diu que tot el que toca s'acaba marcint. Però és realment així? A l'Obert per Vacances, setmana rere setmana, descobrim com gaudir del món de les plantes sense complicacions. I ho fem acompanyats del que enguany ha estat reconegut com el millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
9: Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià, del grup La Rasa.
3: Avui volem donar esperança a tots aquells que es consideren un desastre amb les plantes, perquè moltes vegades el problema no és la persona, sinó la planta que ha triat. Si escollim una espècie adequada al lloc on viurà i el temps que li podem dedicar, és molt més fàcil que tot funcioni. Joan Maria, hi ha plantes que pràcticament es cuidin soles?
10: La immensa majoria de plantes es cuiden soles. El que passa que quan les posem en testos o les posem en llocs on no és el seu hàbitat natural, sí que requereix una mica de la nostra mà. Però, evidentment, dins d'aquí hi ha plantes que ens aguanten moltíssim. Mira, a l'interior, per tot aquella gent que diu a mi se'm moren les plantes, o jo vull començar, o em fa por, a l'interior podem tenir thamioculques, que es diuen així, thamioculques, és que no tenim un nom comú encara, o sensivieres, hi ha gent que li diu la llengua de la sogra, o, bueno, hi ha diferents noms de cada zona del país, però sensivieres o thamioculques són dues plantes extremadament resistents, que ens aguanten en llocs en què la claror no és molt potent i que dius, tinc llum, però tampoc no molta, i són plantes que aguanten molt la sequera, i inclús també podem ajudar-les amb qualsevol planta crassa o cactus, encara que sembla molt, molt senzill, molt, molt lògic, són plantes que també ens aguanten molt. I si em permeteu, també hi ha la planta que penja, que és molt típica, les tradescàntias o peperònies, són plantes que ens aguanten una barbaritat. Són plantes molt fàcils.
3: I a l'exterior, Joan Maria?
10: A l'exterior podem jugar amb qualsevol cactàcia, amb qualsevol planta crassa, que ens aguantarà moltíssim, o també podem jugar amb plantes... És que hi ha molt tipus de planta que ens aguanta, però les palmàcies, les palmeres, són molt sofertes, són molt fortes. I si no, també tenim arbustives que ens aguanten moltíssim, des de viburniums, des de viburnium tinus, que és el durillo, que és una planta molt forta, autòctona d'aquí.
11: De vegades ens enamorem d'una planta perquè és molt bonica, però després cometem l'error de posar-la en un lloc on no serà feliç.
12: És fantàstic que ens enamorem de les plantes i aprofitem aquest enamorament i que ens encanta d'una planta. I provem-ho, provem-ho. I llavors que hi hagi aquest primer contacte de conèixer algú i que la posem en un lloc i resulta que aquest lloc veiem que no funciona, veiem que de cop comença a perdre fulles, que no està bé, doncs no passa res, canviem-la de zona i veiem i donem-li una zona que sigui contradictòria al que l'hem posat. Si de cop està en un lloc on rep molt l'aire, posem-la en un lloc més protegida, o al revés, en un lloc que està molt a l'ombra, doncs potser posar-la en un lloc amb més sol, i l'observem una mica i veiem com funciona. Al final és com aquest primer contacte amb alguna persona que no coneixem i que proposem coses i veiem què tal funcionen, doncs el mateix. I aquest primer contacte també ens permetrà veure com funciona i que aquest enamorament també sigui mutu.
11: També hi ha qui pensa que com més exòtica sigui una planta, més especial serà. Però no és així. Les autòctones també tenen el seu què.
12: La planta autòctona nostra és espectacular i en molts països es ven la planta mediterrània com una planta supersoferta, maca, i que tothom intenta tenir els seus jardins i que sobrevisquin. I per condicions climàtiques no passa. Així que tenir al nostre jardí plantes autòctones, com alguns rosers silvestres, alguns viborniums, tranquil·lament totes les aromàtiques, els romanins, les farigoles, les festuques, tenim planta autòctona tan maca, les ginestes, tan espectaculars, els allíssums, que en fan una olor a mel.
11: Tal com fem a cada capítol del nostre podcast, desmuntem un altre mite. És veritat que els cactus no necessiten mai aigua?
12: Els cactus necessiten aigua, i tant que sí, totes les plantes per sobreviure necessiten aigua. És veritat que els cactus són molt més resistents i requereixen menys aigua i menys abundància que la resta, però els cactus també es poden acabar morint de set.
11: I si fem jardineria per vacances, acabem amb un bon truc. Quin consell ens deixes aquesta setmana?
12: Molt bé, tots aquests que comencem nou amb jardineria, amb plantes, que ens agrada, que comencem un nou lloc i volem començar amb plantes, està fantàstic. Comencem amb una planta, després agafem-ne una altra, i després agafem-ne una altra, que veurem què ens passa, com ens adaptem nosaltres amb elles i com elles s'adapten a nosaltres, com aprenem a regar-les, a cuidar-les, i poquet a poquet anem omplint aquelles zones verdes i a gaudir-ne també a poc a poc. No comencem de cop comprant-ne un munt i omplint de cop, perquè veurem que de cop no totes funcionen igual i ens adaptem a elles.
11: No cal ser un expert per tenir un espai verd a casa, només cal triar bé. La setmana vinent parlarem de balcons i terrasses. Com podem convertir un espai petit en un autèntic refugi d'estiu? Ho descobrirem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
2: Espero que hagueu fet com jo i hagueu apuntat uns quants noms de plantes, i comenceu el vostre jardinet particular. Moltíssimes gràcies a aquest podcast d'Altafulla Ràdio. Vinga, va, que anem tancant programa, ho fem amb l'agenda del dia. Ens la porta com cada dia la Lídia Porta, la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
13: Hola, bon dia.
2: Continua la Festa Major de les Santes a Mataró.
13: Avui tenim el tradicional Ball de Dracs, que és on el drac i el dragalió de Mataró exerciran d'anfitrions, del drac Capella i el drac de Jussà d'Horta, a una cercavila que recorrerà el centre històric de fins a passar de l'Ajuntament, i les quatre figures doncs faran els seus balls de lluïment i una actuació conjunta. Llavors, avui serà avui, dia 28 de juliol, a 2:15 del vespre. I, bueno, les Santes continuen fins demà, demà és l'últim dia, amb més propostes culturals, familiars i de cultura popular.
2: Molt bé, ja explicàvem, ahir que el cap de setmana va ser la Diada Castellera, i encara això, encara s'allarga una mica de dies el que és la festivitat de Mataró. Molt bé, en aquest cas parlem a la propera proposta de música antiga.
13: Sí, anem fins a Tortosa, amb una proposta que és el Protofest, que va començar també aquest cap de setmana, que és el Festival de Música a Tortosa. I destaquem el concert d'Avis d'Oeul, en plan, és costa de pronunciar, a càrrec de Ensemble o Vos Homes. Jo crec que el portuguès o el llatí jo no el porto gaire bé, però no passa res.
2: No passa res, l'Ensemble o Vos Homes. No? Em sembla que aquests són d'aquí, de Tarragona. Diria jo, sí. És una formació d'aquí, coral, fan música antiga, tot forma part d'un festival, em deies, no?
13: Sí, del Protofest, que està dedicat precisament a la música antiga, i en concret a l'Ensemble Lobos Homes oferirà un viatge per la música vocal dels segles XVI i XVII, amb un repertori centrat en el dol, la meditació espiritual, la força expressiva i la polifonia. I el codirector del festival del Protofest, el David Mateu, ha passat pels micròfons de Ràdio Tortosa per explicar una miqueta què aporta al festival, a més dels concerts.
14: El festival aporta, a banda de la seva oferta, diguem-ne, interpretativa, tota una oferta de formació, tota una oferta d'intercanvi, de trobada, d'obrir horitzons per a tots els estudiants, amateurs, aficionats i fins i tot professionals que vulguin anar una mica més enllà en la seva tasca formativa i poder combinar l'assistència als concerts en el fet de poder formar-se.
13: Doncs bé, és el que estàvem comentant, que el David Mateu ens diu que no només hi ha concerts, sinó que també hi ha activitats i tallers per persones que toquen el violí, de veu, etc. I us recordem que el concert és avui, dimarts 28, a 8:45 del vespre, als Reials Col·legis de Tortosa.
2: Doncs sí, avui concert amb l'Ensemble Lobos Homes, que confirmem sí que són aquesta formació de música antiga de Tarragona dirigides pel tarragoní també Xavier Pastrana. Molt bé. Darrera proposta, ben diferent, eh?
13: Sí, canviem la música antiga i les festes majors per una ruta nocturna a Cervera. És una nova edició del que anomenen en aquella vila l'Hora del Llop, que és doncs una caminada nocturna de 5 quilòmetres que combina natura, una sorpresa artística i, qui ho vulgui, la possibilitat de fer viva el bosc i passar-hi la nit per contemplar la sortida del sol a l'endemà. Jo crec que és una proposta interessant, curiosa.
2: Mm-hmm. Diferent, sí, més no, molt bé. Molt bé.
13: Jo crec que al bosc, no? Per passar una miqueta la calor, ara que ha baixat una mica, doncs crec que és una bona oportunitat per sortir a que la gent li toqui una miqueta l'aire.
2: Molt bé, serà demà, en tot cas teniu temps de fer la motxilla, de preparar-vos, no?
13: És de demà a les 8 del vespre i el punt de trobada és davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra.
2: Doncs vinga, cap a Cervera. Allí tanquem l'agenda d'activitats, les propostes que ens porten des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia Porta, moltíssimes gràcies i fins demà.
13: Adéu, fins demà.
2: Fins demà. I res, un parell de minutets per acabar de tancar el tema del dia i anunciar el del dia següent. Avui us preguntàvem, us demanàvem quines cançons formarien part de la vostra llista de cançons que us emportaríeu de viatge, cançons per viatjar en definitiva. L'Enric Rubio, des de Cardedeu, ja ens han donat uns quants detalls i suggeriments que li ha fet arribar. No sé si hi ha alguna proposta nova, Enric.
15: Doncs mira, de fet els oients ja ho han tancat en el primer bloc de les intervencions que hem fet, però a mi deixa'm fer un reconeixement a la cançó que estàs posant de fons, Camins, amb Desó, i sobretot en aquesta versió amb Moques Grasses del Palau Sant Jordi, que va ser el primer cop que actuàvem junts a l'escenari, que vaja, és per un viatge però a la platja, eh? Ja dic, estirats a la platja, si veieu el videoclip ja ho veureu, allà estirats i gaudint-ho.
2: Escolta'm una mica.
16: Estem vius i tu tens tot allò que m'engresca per dins. I els carrers s'ho buscant, que es guanya quan...
2: Home, és aquesta guitarreta de reggae, no? Que fa el ritme aquest, que sí, que porta cap a la platja.
15: Sí, però escolta'm...
2: Genials les col·laboracions, els concerts d'estiu i d'hivern i de tot el món, els concerts en què surten de cop, no? Artistes convidats, és fantàstic.
15: És fantàstic, no? A més, com que quan és un artista que t'estimes i surt i no t'ho esperes, uau, realment et dona la vida, és una frase tòpica, però et dona la vida en aquell moment, sí. I de fet, no sé si passa a tu, però hi ha moltes vegades que tu estàs acostumada molt a una versió de cançó, i quan sona una que no és, tu vas cantant l'anterior i esperes que vingui aquell punt o aquelles bromes, o quan animen el públic, no? Que sempre tens una versió preferida, sí.
2: Sí, i t'explota el cap. Exacte. Perquè t'ho canvien tot.
15: Exacte, sí. I tant.
2: Enric.
15: Escolta'm, demà, tema del dia.
2: Sí.
15: Important, crec que tindrem molta interacció, perquè són destinacions infravalorades. Ui! Quins són aquests raconets preciosos que per molta gent potser no hi aniríem mai, i en canvi realment són unes joies tremendes arreu del país. Jo tinc una claríssima, que demà l'explicaré. De fet, penjarem el reel avui, així us tindré temps a comentar, i segur que tindrem molta gent contenta per les terres de Ponent.
2: Molt bé. Passa que a vegades val millor no dir aquestes destinacions massa alt, perquè no se'ns omplen de gent.
15: No, parlo de comarques, sempre. Molt ampli.
2: Ampli.
15: De províncies, gairebé.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Ladies and gentlemen,
3: welcome to Jazz It.
4: Jazz It.
5: Jazz It.
6: Jazz It. 60 minuts de jazz per a tots els públics.
7: S'acosta l'estiu i hi ha moltes persones que consideren que la bossa nova pot proporcionar-nos una bona banda sonora per a aquesta estació. És temps de platja, de calor i de vacances, sempre que no us dediqueu al turisme, cosa cada vegada més difícil. Comencem amb el disc que va donar a conèixer la bossa nova als Estats Units i, per extensió, a la resta del planeta. El disc es titula Jazz Samba i el signen Stan Getz i Charlie Byrd.

Desafinado és la cançó que acabem d'escoltar i que ha encetat el Jazzit d'avui a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Desafinado, que és una composició immortal d'Antonio Carlos Jobim, i l'hem sentit interpretada per Stan Getz en el saxo tenor i Charlie Bird a la guitarra. Aquesta també és la versió que l'any 1962 es va fer famosa a nivell mundial obrint el disc que la contenia, Jazz Samba, un disc que va vendre en aquell moment més de 500.000 de còpies només als Estats Units. L'any anterior, el 1961, el guitarrista havia fet una gira per diversos països de Sud-amèrica. I al passar per Brasil va conèixer la bossa nova d'Antonio Carlos Jobim i de João Gilberto, que incorporava influències jazzístiques a la música autòctona. Quan va tornar a casa als Estats Units va contactar amb un productor jove, Creed Taylor, molt interessat en noves propostes, i Taylor va acceptar el risc de presentar aquell estil nou a Nord-Amèrica. Stan Getz, que ja havia treballat amb Bird, va ser-ne el saxofonista. I la cançó que acabem d'escoltar, Desafinado, va ser el primer single que es va editar. Però expliquen algunes històries del jazz que, per fer-la més comercial, la versió que va sortir en single es va escurçar, eliminant la part precisament del solo de guitarra de Bird. I així és com qui es va emportar tot el mèrit de l'expansió de la bossa nova a nivell internacional va ser el saxofonista. El disc Jazz Samba va tenir una mena de segona part, que és un altre disc que es titula en aquest cas Jazz Samba Encore. Es va gravar un any després amb músics brasilers, com per exemple el guitarra i co-líder del projecte, Luis Bonfà, o fins i tot hi va intervenir el propi Antonio Carlos Jobim. N'escoltarem una peça d'aquest disc, Menina Flor.

Acabem d'escoltar Menina Flor amb Stan Getz en el saxo tenor, Luis Bonfà a la guitarra i en aquesta cançó la veu de Maria Toledo, una cantant i lletrista brasilera que quan va gravar aquest disc era l'esposa de Luis Bonfà. A començaments d'aquest mes de juny ha fet 33 anys que Getz ens va deixar i a finals de mes fa 87 anys del naixement d'aquesta cantant, de Maria Toledo. Una cantant que, per cert, va morir l'any 2010. Acabarem aquests minuts que han tingut Stan Getz de protagonista escoltant-lo al costat de Jerry Mulligan, un dels millors saxofonistes baríton de la història. Es tracta d'un quintet amb l'Olivay en el piano que ens porten una gravació feta l'octubre de 1957. La peça és That Old Feeling.

Efectivament, esteu escoltant Jàsit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Ja hem dit adéu a Stan Getz, però ara recuperem el company que tenia a la darrera cançó que hem escoltat, Jerry Mulligan, el músic que va treure tota l'expressivitat al saxo baríton, un instrument amb una sonoritat molt fonda, que de vegades pot sonar una mica aspre, fins i tot podríem dir una mica agressiu, però que a ell, Jerry Mulligan, li treia tots els matisos, des d'aquesta part més poderosa fins a la més delicada. Si no ens creieu, aquí el teniu al costat del saxo alt de Paul Desmond, un músic que es caracteritzava precisament per la seva elegància i per la seva delicadesa.

Acabem d'escoltar Line for Lions, una original, una composició original de Jerry Mulligan que ell mateix ens ha interpretat amb el saxo baríton al costat del saxo alt de seda pura de Paul Desmond. I no podem deixar passar l'oportunitat de recuperar un dels diversos quartets sense piano que Jerry Mulligan va muntar al costat del trompetista Chet Baker. Van començar la seva carrera amb aquesta formació, que en aquell moment era, en certa manera, revolucionària, i la van refer de manera intermitent. Sovint, les interrupcions venien donades pels problemes de drogodicció de Chet Baker. Aquí teniu Jersey Bound.

0: Seguim passejant pel món del jazz a Jazzit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. No podem oblidar que tenim en marxa dos festivals que aposten de manera clara i decidida pel jazz jove autòcton. Són, d'una banda, el cicle de jazz de l'Ametlla del Vallès i, per altra, el festival Talents Jazz a la Pedrera. El primer, ja ho sabem, es celebra tots els dissabtes de juny a diferents racons d'aquesta vila, de l'Ametlla del Vallès, racons curosament seleccionats entre els que formen part del seu patrimoni arquitectònic i o natural. El seu director, el senyor Antonio del Moral, ens presenta ara el concert d'aquesta setmana.
1: Dissabte 22 de juny ens anem a la plaça de l'Ajuntament a escoltar el darrer treball de la Irene Reig i The Bob Collective. Decisió i coratge.

0: L'altre festival que aposta pel jove talent local és el Talents Jazz a la Pedrera, que, com ja sabem també, es celebra en el terrat de la Casa Milà, la Pedrera. Els concerts són els dijous i divendres a 8:45 del vespre. Les portes s'obren a les 8 i, per tant, tenim 45 minuts per visitar les golfes de l'edifici, on hi ha una exposició permanent sobre alguns aspectes arquitectònics de la Pedrera, més altres àmbits que són de caràcter més general sobre l'arquitecte Antoni Gaudí. En el moment d'accedir al terrat, a més se'ns obsequia amb una copa de cava. Hem parlat amb el seu director, el senyor Jordi Feixa, i li hem demanat que ens expliqui què s'ofereix als músics participants, aquestes persones joves que estan estudiant i que aquí tenen una bona oportunitat de presentar-se al públic.
1: I el que pretenem amb aquest festival és donar-los un altaveu, també donar-los un espai en el qual puguin ser creatius, que pensin propostes diferents, que aportin, sobretot, si mireu una mica la programació que presentem en aquest 2024, veureu de que hi ha molta música pròpia, que impulsem molt la creació pròpia, que impulsem molt la col·laboració entre professors i alumnes, que potenciem molt les residències musicals, és a dir, hi ha propostes en el qual músics francesos venen a fer una residència amb músics d'aquí per tal de fer una formació i presentar una proposta nova. Veurem que és molt divers, tant d'estil com de propostes, però amb un denominador que és aquest talent musical. Hi ha moltes propostes que neixen, que són creades expressament per tocar en aquest festival, especialment les propostes que surten de l'SMUC, perquè són combos que estan treballant durant l'any i que només es presentaran aquí, com el que vam tindre a l'inauguració amb The New Rebels. Hi ha altres formacions, per exemple, el Dodeika, que és un grup de joves músics que venen de la clàssica i que porten i veuen una mica de la música brasileña, i han fet una proposta que era la primera vegada que es tocava aquí a Barcelona, és una proposta que es va pensar pel talent jazz.

0: this is Ingrid Jensen with A Little Cold, and you're listening to Jazz It.
1: Hem reservat per la recta final del Jazz It d'avui a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, una gravació de juny de 1957. Es tracta d'un típic producte de l'època i un típic producte també de la discogràfica Blue Note. És un disc liderat pel saxofonista Cliff Jordan amb Lee Morgan a la trompeta. D'aquest disc escoltem la cançó Blue...

ara seguim amb una cantant que també porta el cognom Jordan, però en aquest cas hi ha trampa, perquè, com ja hem comentat altres vegades, no és el seu cognom de naixement, sinó és el que es coneix com a cognom de casada. És el típic cas dels països on, encara avui n'hi ha algun, la dona perd el seu cognom o perdia el seu cognom quan es casava adoptant el del seu marit. La cantant aquesta es deia realment Sheila Dawson i va ser molt amiga de Charlie Parker. L'any 1953 es va casar amb el pianista de Parker, que es deia Duke Jordan. Sheila Jordan té actualment 95 anys, segueix amb nosaltres, i la seva obra s'ha caracteritzat per tenir una veu molt delicada, molt bonica, i per tenir l'especialitat de donar molt de protagonisme al contrabaix. Hi ha moltes gravacions en què apareix acompanyada només per aquest instrument, cosa que no resulta fàcil ni per la veu ni per l'instrument. Sheila Jordan ens porta ara Baltimore Oriole, acompanyada d'un trio de piano, baix i bateria, però on hi podreu comprovar el que acabem de dir, aquesta predilecció que té pels acompanyaments de contrabaix.

0: this is Aldi Miola, and you're listening to Jazz It Radio.
1: Acabarem el programa amb el responsable d'aquest canvi de cognom que comentàvem abans de Sheila Jordan, és a dir, del pianista i marit seu durant alguns anys, Duke Jordan. L'escoltarem en una gravació de trio de 1978 amb la cançó Subway Blues. I amb ella us direm adeu l'equip habitual de Jazz It. Jordi Bertomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz.

De tant dir el seu nom, d'imaginar la cabellera, i el vestir, i l'espasa, i el cavall, l'havien fet passar entre els núvols, l'havien fet baixar ran de terra. Era un ombra més, era una imatge resplendent i freda. No podíem palpar les nostres mans ni el cabell ros ni la capa de seda. Era el Sant Jordi d'abans. Però va fer-se real aquest Sant Jordi, diferent dels altres. I li llançaven cada mes d'abril roses vermelles a la galta. Els versos de Josep Maria de Sarrarra van ser escrits al 1931, però no puc més de subscriure'ls perquè ja sabem que els temps canvien, però de vegades és per a bé. Del Sant Jordi cavaller que brandava l'espasa, avui gaudim d'un Sant Jordi que ens porta llibres i roses. Hem sabut reconvertir una figura militar en un missatger del vers, la cultura i la fraternitat. Consola, doncs, veure que els catalans de tant en tant també sabem fer bé les coses. Però posats a veure matisos en una diada tan bonica, tan unànimament ensalçada, és evident que any rere any guanya terreny el llibre com a producte comercial, més que no cultural. I els autors, que són més de façana que de vocació literària. Per això, estimats, estimades, avui vull reivindicar el llibre, però no fent distincions entre nous llançaments i llibres reeditats. Per què no podem parlar de llibres que ja es van publicar fa uns anys, si són boníssims? Avui, doncs, dedicarem el nostre temps a compartir amb vosaltres alguns dels nostres títols preferits, per si us pot ser de guia. Parlarem de llibres, nous i vells, però amb un denominador comú. Tots ells parlen de música i només de música. I sempre, això us ho asseguro, de bona música.

La nostra primera proposta és doble, però amb un denominador comú. Són biografies de dues reines del soul i del jazz, les dues afroamericanes i tan maltractades per la vida com grans a l'escena. La primera biografia és la de Eunice Wayman, una pianista negra, brillant intèrpret de Bach, que va veure estroncada la seva carrera quan de sobte li van tancar al nas totes les portes dels conservatoris americans i, per tant, va tenir que reconvertir la seva vida. Es va canviar el nom i del piano clàssic va passar cantant tuguris de mala mort. A partir de llavors es diria Nina Simone i acabaria fent una carrera espectacular, és cert, però en la que mai renunciaria ni al seu caràcter indòmit ni a tocar el piano, cosa que feia molt sovint als seus recitals. Gaudireu de la seva apassionant història en el llibre Víctima de un hechizo, la autobiografia de la Simone, publicada per Llibres del Cultrum. No és un llibre nou, però val la pena trobar-lo. I a la mateixa editorial us recomanem també la biografia de Billie Holiday, una altra de les veus inconfusibles del segle XX, una dona que de petita va ser violada, fins i tot obligada a prostituir-se. I ja de gran, quan era una estrella, li va ser negada, per exemple, l'entrada als teatres per la porta gran, la del públic, als mateixos teatres on ell actuava, però tenia que passar per la porta del darrere, per la porta de servei. Doncs bé, quedareu parats de saber els detalls en el llibre Con Billie Holiday, una biografia coral basada en 150 entrevistes fets als anys 70 a persones que la van conèixer directament.

0: Per il·lustrar musicalment les biografies de Nina Simone i de Billie Holiday, hem gaudit del tema Don't You Pay No Mind, interpretat, evidentment, per Nina Simone.
1: La bona música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
0: Afortunadament, són centenars els títols que es publiquen darrerament i que estan dedicats exclusivament a la música. N'hi ha per tots els gustos i de tota mena d'estils. Tot i que, això sí, malauradament, aquest és un gènere que, per minoritari, probablement, està gairebé relegat a la publicació en castellà. I dels llibres que he llegit darrerament, un dels que més bones estones m'ha fet passar és L'Estornell de Mozart, la seva versió castellana, El Estornino de Mozart. És un llibre curt, fàcil de llegir, i que està entre la biografia, l'anècdota i l'experiència personal de la seva autora, la naturalista Lianda Lin.

El 27 de maig de 1784, Mozart passejava per Viena, al voltant de casa seva, i en entrar en una botiga va veure un bonic estornell que cantava una melodia. De sobte li va sonar familiar, es va acostar i va veure que aquella melodia era gairebé idèntica al concert de piano que estava escrivint ell en aquell moment. És el concert número 17. El músic no s'ho podia creure, allò era una cosa fantasmagòrica, sobrenatural. Total, que va decidir comprar aquell ocell tan trempat, ocell que acabaria compartint casa amb la família Mozart més de 2 anys i que, evidentment, llavors assistiria com a convidat emplomat a moltes vetllades musicals. I qui sap, vés a saber si aquests ocells, que són molt cantaires, si aquest ocellet fins i tot li va donar alguna idea melòdica per alguna de les seves obres. Mireu si Mozart es va estimar aquell ocell que quan es va morir, pobret, li va fer un enterrament ben digne. Fins i tot li va dedicar un poema, cosa que Mozart no feia sovint. Per cert, fixeu-vos en el detall, 2 mesos abans havia mort el seu pare i Mozart no havia anat a l'enterrament. Amb això ja està tot dit. Doncs bé, d'aquella mascota cantora va néixer en Mozart una passió pels ocells que potser va ser la causa de que la seva darrera òpera, La flauta màgica, un dels protagonistes, Papageno, l'home més senzill i més bondadós del món, fos un ocellaire. I a més un ocellaire que venia ocells vestit ell mateix d'ocell.

Hem sentit l'ària Jo sóc Papageno de la flauta màgica de Mozart. Si voleu saber més detalls d'aquesta divertida i fascinant història del compositor i el seu ocell, us recomano doncs llegir L'estornell de Mozart de Liandalin, editada per Capitan Swing Libros. I si aquest llibre és força entretingut, ja us ho dic, un llibre que podies regalar a qualsevol, encara que no tingui aficions musicals, fins i tot el teu cunyat, per exemple. El que us comentaré ara a continuació és més per coneixedors, però no em puc resistir a incloure'l. El seu títol és el més simple que us podeu imaginar. És un número, simplement, 1853. I és un llibre que resumeix el que va passar a Europa aquell any, 1853, en quant a música, que va ser molt i molt sucós. Va ser el moment àlgid dels Schumann, Brahms, Liszt, Berlioz, Chopin i altres romàntics. I aquí podem veure totes les seves relacions i interaccions en un moment durat, en un any concret. El llibre ens explica, per exemple, quan a casa dels Schumann, a Düsseldorf, va arribar un jove de 20 anys, ros, maco, que volia obrir-se camí en el món de la gran música. Robert Schumann el va deixar entrar a casa i li va dir que, bé, toqués alguna cosa per ell, per veure les seves habilitats. Aquell jovenet es va seure davant del piano i no només va tocar, sinó que va tenir la gosadia i la seguretat d'interpretar una peça que havia escrit ell mateix, i això davant d'un compositor ja consagrat com era Robert Schumann.

Aquell jove que s'havia presentat sense avisar i que ara tocava el piano a casa dels Schumann era Johannes Brahms. I quan va acabar de tocar la seva impulsiva sonata, Robert no va poder evitar aixecar-se d'una revolada i cridar a la seva dona Clara, que era al pis de dalt. Clara, baixa! Has de sentir això! I allà en aquell moment, en aquell any 1853, va néixer una de les relacions més boniques i fructíferes del romanticisme musical alemany. Bé, aquesta és només una de les moltes anècdotes que podem trobar en aquest llibre. No vull entretenir-me gaire, però sí que m'agradaria explicar-vos en una altra. Aquell any, 1853, Wagner va ser convidat a casa dels Wessendonck, uns comerciants forradíssims, molt aficionats a l'art i la música, i dels quals, bé, què va passar? Doncs que el compositor es va enamorar immediatament de la dona d'aquest comerciant, Mathilde, que era, a part de molt guapa, una poetessa més que notable. Wagner habitualment aconseguia el que volia, de manera que finalment va acabar establint una relació sentimental amb Mathilde. Relació breu, però que el portaria a escriure algunes de les pàgines més romàntiques, més inflamades de la seva obra, i que estaven basades, a més en poemes de la seva estimada. Són els Wessendonck Lieder.

Hem sentit un dels Wesendonck Lieder de Wagner dedicades a la senyora Wesendonck i que explica amb tot detall Hugh MacDonald en aquest llibre de Cantilado 1853. Aquesta i moltes altres històries. Bé, i ja que parlàvem dels romàntics i enllaçant temes, un amic i col·laborador de Wagner va ser el gran pianista Franz Liszt, col·laborador i que a més va acabar sent el sogre de Wagner. Doncs aquest home és l'autor del següent tall que ens il·lustrarà el proper llibre.

Aquest del que parlarem és un llibre escrit per un aficionat a la música, no pas per un expert ni tan sols per un músic. Es tracta de Haruki Murakami, escriptor conegut, autor de Tokyo's Blues i d'altres relats sempre plens de sensibilitat. Murakami és un melòman absolut, confès, especialment amant del jazz, i un home que va perseguir el prestigiós director d'orquestra japonès Eiji Ozawa fins que aquest finalment li va concedir una sèrie d'entrevistes al llarg de 2 anys. El llibre es titula Música, només la música, aquí sí que hi ha versió en català, i és la transcripció d'aquestes fascinants entrevistes en la que els dos personatges comenten i conversen sobre les seves fílies, fòbies, però sobretot comparteixen la seva passió absoluta per la música. Ozawa, per exemple, fa un repàs de la seva carrera, però també la d'altres directors, i explica alguns dels intríngulis de la direcció d'orquestra que el comú dels mortals desconeixem.

0: Hem sentit a Seiji Ozawa dirigint l'Orquestra Simfònica de Boston amb el piano de Christian Zimmermann i interpretant el primer moviment del concert número 1 de Franz Liszt. Il·lustràvem d'aquesta manera el llibre Música, només la música, de Haruki Murakami.
1: Esveint fronteres amb la bona música.

El meravellós piano d'Oscar Peterson ens recorda que la bona música, el nostre programa, el jazz, sempre hi té un lloc reservat. I que de llibres de jazz també n'estan plenes les estanteries de les llibreries. Si us agrada el jazz o esteu començant a palpar en aquesta direcció, us recomanarem alguns llibres que a nosaltres ens han resultat especialment interessants. El primer explora els fascinants orígens d'aquest estil fins a la seva plenitud i les interrelacions també amb altres músiques. L'edita Cantilado i es titula Los orígenes del jazz. Està escrit per Gunther Schuller i és un llibre recent, aquest sí, publicat, ideal però per aficionats que ja són una mica convençuts. En canvi, un llibre d'Oriol Romaní, una mica més antic, del 2021, potser és més bàsic però molt més entenedor. Es titula El nostre jazz de cada dia i és un recull de 79 grans temes del jazz comentats, i molt ben comentats, un per un. Comentats per aquest músic català que és també autor d'altres llibres de jazz, per exemple, Tocats pel jazz. I finalment un text que he trobat brillant, que es titula Cómo escuchar jazz, en el que l'autor Ted Gioia, en fi, es qüestiona moltes coses, no només parla de jazz, sinó que es pregunta qui és capaç de dir el que és bona música del que no ho és. I ens ajuda a entendre què és aquesta cosa que li diem jazz i, a més, a tenir criteri propi sobre ell. El títol, doncs, dèiem Cómo escuchar jazz, del 2020, publicat per l'editorial Tard.

Escoltàvem com una excepcional banda sonora els nostres comentaris a un dels grans, a Oscar Peterson, en aquest gran clàssic entre els clàssics que és Round Midnight de Thelonious Monk.

Diu Stefan Johansson en el seu llibre Como Shostakovich me salvó la vida que hi ha músiques que, tot i ser incòmodes i fosques, ens atrapen, potser perquè en la seva foscor, en la seva inestabilitat, connecta en certa manera amb els nostres propis fantasmes, amb les parts més ocultes de la nostra personalitat. Això pot passar amb Shostakovich, però també pot passar amb música electrònica, experimental o amb rock satànic, tant se val. En tot cas, Johansson fa una anàlisi brillant de per què la música d'aquest rus, aquest home que va viure entre la seva genialitat incontestable i el control absolut de l'aparell del partit que mirava, controlava absolutament tots els seus passos, doncs bé, per què aquest home ens fascina tant? A ell, l'autor, diu que li va salvar la vida. En tot cas, el que explica és molt interessant i no només musicalment parlant.

Volia haver programat un fragment de la cinquena sinfonia de Xostakóvitx, una obra que juga un paper molt especial en aquest llibre que dèiem Com a Xostakóvitx me salvó la vida, però finalment m'he decantat per aquesta música potser més amable de la seva jazz suite. I si aquest músic soviètic era conegut per les seves paranoies i diuen que ningú ben bé el va arribar a conèixer realment com era, el següent protagonista que tindrem no es queda curt. Mireu, va ser un dels pianistes més legendaris de tot el segle XX, però de manies en tenia tantes que se n'ha fet un llibre sencer, el títol del qual és una frase del propi pianista, però que és una d'aquelles negacions que un fa quan t'han enxampat de ple, amb un defecte. Perquè el títol del llibre és «No, no soy un excéntrico».

Si coneixeu algú que sigui especialment friki, no patiu. Sempre el guanyarà Glenn Gould, el pianista canadenc, que va fer de Bach la seva bíblia, i la nostra potser també. Gould es va retirar dels escenaris ben aviat, ja era jove encara, i ho va fer perquè no suportava actuar en públic, i a partir de llavors ningú més el va veure en directe, només se'l va poder sentir en enregistraments que feia amb perfecció maniàtica. No tocava si no tenia la seva cadira personal, una cadireta més aviat baixa, des de la que tocava mig encongit. No tocava, evidentment, si hi havia el més mínim sorollet. No tocava si la temperatura o la humitat ambient no eren exactament la que ell volia. I no tocava si no li portaven una muntanya de tovalloles noves i tèbies, etc, etc. Això sí, ell afirmava que no era pas un excèntric, i així ho recull un llibre divertit i fascinant fet amb entrevistes directament amb ell del francès Bruno Mont-Saint-Jean, un home que ens descobreix l'autèntica personalitat d'aquest geni absolut de la música. Si el comenceu, no el podreu acabar.

Hem sentit un parell de preludis del clavecí ben temperat de Johann Sebastian Bach que Glenn Gould va convertir en la seva marca interpretativa, gairebé en la seva obsessió. Van registrar la integral 3 o 4 vegades i nosaltres hem portat el registrament dels primers anys, el primer l'any 59, amb la que hem il·lustrat aquesta recomanació editorial publicada per Acantilado l'any 2017.

I ja que parlàvem de Bach amb Gould, no podem deixar de comentar un llibre excepcional escrit per un dels directors i musicòlegs més rellevants de l'actualitat en el món de la música antiga, John Eliot Gardiner. Ningú com ell ha fet una aproximació tan acurada i alhora tan apassionant de la figura de Johann Sebastian Bach. Llegir aquest llibre, mireu, és com anar a un restaurant de 3 estrelles Michelin. I és tot, tot és boníssim i tot és diferent del que havíem llegit abans i està fet, evidentment, a mà mestra. I no només perquè Gardiner és un gran músic, que ho és, ho sap tot de Bach i ha enregistrat totes les seves cantates i passions. I ho ha fet disseccionant-les gairebé com un cirurgià. És que, a més, Gardiner sembla que estava predestinat a això. Penseu una cosa. L'únic retrat autèntic de Bach, d'aquest compositor que existeix i que avui es guarda com or al Bach Museum de Leipzig, va estar penjat a casa seva, a casa de Gardiner. Durant tota la seva infantesa, ella el veia cada dia quan es llevava. Era un objecte més de la seva família. Bach, per tant, era el seu gens. Aquesta és una història sensacional que descobrireu si llegiu aquest text referencial, un text que porta per títol La música en el castillo del cielo. En aquest cas, no està publicada en castellà, es troba l'edició anglesa, evidentment, però serà més fàcil que llegiu la castellana, publicada també per Acantilado.

I hem il·lustrat el llibre de John Eliot Gardiner sobre Bach amb el meravellós Erbarme dich, de la passió segons Sant Mateu de Johann Sebastian Bach, interpretat, evidentment, per ell mateix. I si havíem començat amb Mozart, acabarem també amb Mozart. Del geni de Salzburg podem trobar uns quants llibres excel·lents, alguns de ficció, com el deliciós La folla jornada, del mataroní, estimat mataroní Néstor Luján, o Mozart camí de Praga, del poeta del segle XIX, Eduard Morica. Però, si voleu un text que expliqui els detalls de la vida i l'obra del compositor de Salzburg, us recomanem aquests. 1791, el darrer any de Mozart, de Robbins Landon, una autèntica autoritat en Mozart, i un text que no s'ha pogut superar, o el més recentment aparegut, dedicat a la seva obra inconclusa, la seva darrera obra, genial obra, el Rèquiem de Mozart. Es titula així, el Rèquiem de Mozart, escrit per Miguel Ángel Martín, i allà ens explica tots els detalls de per què i en quines circumstàncies va escriure Mozart aquesta obra, aquest Rèquiem, qui el va acabar realment i se la figura tenebrosa que li apareixia, això ho sabem, era així, li apareixia a casa una figura que no desvelava la seva identitat i de tant en tant a casa seva picava la porta. I no se sap si era un farsant o, com va creure el mateix Mozart, era un enviat del més enllà.

Quan va acabar aquest fragment, el Lacrimosa, Mozart, que estava greument malalt, va morir. Va deixar aquest món amb aquesta música al cap, una música que expressava el dolor de la mort que s'apropa inevitablement. Més cinematogràfica no pot ser l'escena. De fet, Milos Forman la va portar a la pantalla en el seu Amadeus, però l'escena va ser real, se sap que va ser així. La seva esposa...

Estimades, estimats oients, afortunadament el panorama de la publicació musical ha experimentat un creixement exponencial els darrers anys, de manera que avui de llibres de música en podeu trobar per tots els gustos. I si els que hem comentat us semblen massa especialitzats, ens n'ha quedat algun a la rereguarda que potser és més lleuger. Si us agraden les anècdotes, per exemple, i voleu saber quin era el compositor més petoner, o més avar, o més golafre, o més supersticiós, trobareu un munt d'anècdotes, d'allò més sucós, al llibre Història insòlita de la música clàssica, escrita de manera, de vegades diríem, gairebé irreverent, però molt divertida, per Alberto Zurrón, un advocat malhomen que s'ho passa d'allò més bé explicant aquestes històries. Si, en canvi, voleu reivindicar, per exemple, el paper de la dona a la música, us recordarem de nou el llibre de Victòria Palma, Femení singulars, editat per Huygens, i que trobareu algunes llibreries, no gaires, a Barcelona, a la llibreria Byron, per exemple. Però excel·lent si voleu saber la història de les dones a la música. I bé, si us agrada la ficció i les novel·les de misteri, em veig obligat a compartir amb vosaltres el darrer llibre de Martín Llade, aquest sí que acaba de sortir. Martín Llade, locutor de Ràdio Nacional, amb grans habilitats literàries, i que ha passat els darrers anys, ens consta, escrivint una novel·la negra amb assassinats, misteris, en la que Beethoven i el seu entorn juguen, en fi, un paper essencial. La novel·la porta per títol El Misterio Rasumovsky. L'ha publicat Penguin Random House i, bé, Martín ha tingut a bé fins i tot posar-me en els agraïments després de, en fi, les divertides i enriquidores converses que hem mantingut sobre el compositor alemany. És una novel·la llarga, això sí, però apassionant i plena, pleníssima de detalls històrics reals, en la que el comte Rasumovsky, ambaixador rus a Viena i que va ser un dels principals mecenes de Beethoven, té el paper absolutament protagonista. Bé, i hem d'acomiadar ja aquesta selecció literària i musical, i ho fem, ho estem fent amb música, com no, de Beethoven, i a més patrocinada per aquest Rasumovsky. És un dels tres quartets de corda que el geni de Bonn li va dedicar a l'any 1806. I així acabarem amb el misteri encara per resoldre, fins que no acabem el llibre de Martín Llade, però amb la certesa de que tots plegats estimem la música i també ens agrada llegir sobre música. Si us han servit a les nostres recomanacions, ens fareu feliços, els dos. En Pere Sánchez, que és el que pilota el tema del so, i qui us ha parlat, com sempre, Lluís Bonamusa. Us emplacem ja per la setmana que ve. Ja ho veieu, no defallim a seguir explorant els mil i un camins que ens porten de cap a la bona música.

0: Són les 8.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Els joves que han passat per la Direcció de Prevenció i de Protecció de la Infància i de l'Adolescència reben acompanyament a través del Servei de Primera Acollida i Atenció Integral, un servei que ofereixen diverses entitats arreu del territori on es proporciona les competències per ser doncs, autònoms i arribar a la seva emancipació. I avui parlem precisament d'això, d'infants i d'adolescents, d'estrangers nouvinguts que han arribat a casa nostra sense referents familiars en molts casos i que necessiten d'aquest acompanyament per integrar completament a la societat i per poder-se desenvolupar també com a persones. Una d'aquestes entitats que treballa al territori, concretament a casa nostra, és la cooperativa ISOM. Avui ens acompanyen en Joan Arribas, ell és director dels pisos de Barcelona i també de l'àrea metropolitana. Què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia.
4: I està amb nosaltres també en Lluís Feliu, que és director d'operativa dels serveis residencials de la cooperativa ISOM. Molt bon dia.
6: Bon dia.
4: Joan, a quants nois i noies heu ajudat a ser autònoms aquest passat 2021?
5: Doncs ara el 2025 hem tingut, tenim actualment 38 places de pisos aquí a la ciutat i per rotació d'entrades i sortides de joves que ja han sortit perquè han complert amb el projecte d'inserció laboral que venien a fer, hem arribat a uns 50 joves.
4: Una cinquantena cada any,
5: sí.
4: I som, però entenc que opera també altres punts del territori català, no?, i que dona una cobertura més àmplia.
6: Sí, efectivament, tenim el projecte de pisos d'inserció laboral a Lleida, a Reus, Barcelona i Badalona, bueno, i Barcelona comarques, també tenim per Terrassa, Rubí.
4: Aquesta xifra que ara ens comentaves, no?, aquesta cinquantena doncs, de joves que deixen de ser menors però que encara necessiten aquest acompanyament, no?, que vosaltres oferiu, és una xifra més o menys que es manté que es manté al mateix nivell en aquests últims anys o hi ha oscil·lacions?
5: Bueno, en el nostre cas, clar, el que tenim és un número de places limitat i determinat en els pisos i aleshores el que sí que veiem és que els joves al final arriben amb un projecte migratori doncs, de necessitat de poder donar suport a la família i de poder-se emancipar ells aquí i una mica la nostra missió és poder-los donar suport amb això. Aleshores, en el moment en què fan una inserció laboral en el mercat de treball, doncs ja marxen del pis per poder continuar aquest procés fora.
4: Per tant, majoritàriament el que volen és formar-se, treballar i poder emancipar-se i també alhora ajudar a la família que han deixat en el seu punt d'origen?
5: Sí, potser fa uns anys estàvem molt centrats, no?, en la inserció laboral i en donar un cop de mà a la família i últimament sí que estem veient doncs, un perfil de joves que tenen una mirada, un horitzó amb la formació molt més a llarg termini i una mica estem treballant amb això, que els joves puguin fer formació, alfabetització, competències digitals, tot per garantir un accés al mercat laboral.
4: L'altre dia ens acompanyava precisament un jove exhotelat, l'Ahmed Mansour, i ens deia, jo volia venir a Europa per estudiar com estudien els blancs, no? I ara me n'adono que la clau és treballar com treballen els blancs, buscant aquesta doncs, feina, diguéssim, més ben qualificada, no? Que suposo que això va molt lligat amb el que ens explicava en Joan d'intentar tenir una mirada més llarga pel que fa doncs, en aquesta formació, no? Poder tenir més i millors oportunitats laborals.
6: Correcte, i a part són nanos que, tot i que hagin tingut alguna primera experiència laboral al país d'origen, les maneres de fer del nostre territori poden ser diferents. Per tant, és necessària aquesta formació per acabar d'adaptar-se a les demandes del mercat, no?, laboral.
4: Quin és la procedència, diguéssim, majoritària d'aquests joves, no?, el perfil, les edats amb què han arribat també aquí i com ho han fet?
6: Cada cas és particular, però si haguéssim de treure un perfil general, et diria que sobretot arriben nanos del Marroc o del Magreb i, bueno, en tot cas, africans, majoritàriament, i sobretot de Senegal i Gàmbia. Són els nanos que ens arriben a Catalunya. I també depèn molt, però normalment arriben amb uns 17 anys de mitjana. I els pisos, doncs, com que tenem a joves tutelats i extutelats, sí que els tutelats vol dir que són menors d'edat, però normalment són nanos molt propers a la majoria d'edat, amb 17 anys i 8 mesos, 10 mesos, i després això, nanos ja majors d'edat.
4: En què consisteix el servei? Quants pisos teniu, per exemple, a Badalona, no? I com es fa aquest acompanyament?
6: A Badalona, ara mateix tenim 9 pisos, i l'acompanyament és un acompanyament relatiu, diguéssim, perquè entenem que són nanos que ja tenen cert grau d'autonomia, que s'ha pogut treballar aquesta autonomia, com comentaves, els espais, els centres d'acollida.
4: Ara ja són majors d'edat.
6: Correcte. O els hi queda molt poquet, però en tot cas ja partim d'un nivell d'autonomia relativament alt, i aquest acompanyament relatiu vol dir que l'educador o educadora està pel pis, doncs, 3-4 hores, o depenent de les necessitats de cada pis o de cada cas. I són la idea és que ells ho facin tot, però amb l'acompanyament o el suport educatiu. No? Pues, per exemple, si s'han d'anar a matricular en una formació, l'educador els hi pot indicar com, però ells es matriculen a la formació. No? O les tasques de les activitats diàries del pis, doncs ja sigui la neteja o les compres i de més, se'ls donen pautes, però ells fan aquestes
4: activitats. Ells són els responsables, també amb aquesta intenció de que guanyin en autonomia, no? Parlem de nois, majoritàriament, no noies, o també hi ha noies?
5: No, també hi ha noies. Sí que és veritat que en el cas de joves migrats sols que han arribat al territori, el perfil és molt majoritàriament de nois, però en el cas de Badalona sí que tenim 2 pisos de noies i serien més o menys un 25% de les places són noies que també han fet aquest procés migratori, però que representen un percentatge molt més baix.
4: En aquest servei d'acompanyament, amb quins professionals compteu? No? Parlava en Lluís d'educadors socials, però no sé si també hi ha pedagogs, psicòlegs...
5: En el nostre equip sí que és que el treball és multidisciplinar, perquè al final enriqueix, diguéssim, la intervenció i la mirada, i en el nostre cas els educadors i educadores socials són els que intervenen directament en els pisos i els que fan la feina directa amb els nanos, però també és veritat que comptem amb un servei d'orientació i inserció laboral, amb 2 insertores laborals que fan aquesta tasca, diguéssim, d'acompanyament i de suport a la inserció laboral, però també una orientació formativa, no? I comptem també amb el servei d'atenció psicoterapèutica, amb un psicòleg a l'equip, que fa tant orientació a l'equip com atenció terapèutica individual als nanos que ho precisin o que ho puguin necessitar.
4: Com és la relació amb les famílies? Alguns potser en aquest procés migratori no han tingut relació fins que arriben a un servei com el vostre, que, diguéssim, cobreix aquestes necessitats bàsiques?
5: Sí, quan arriben al centre s'intenta fer un contacte amb les famílies, una mica com per rebaixar angoixes, no? per avisar que estan aquí, que estan bé. El que intentem és que ells mantinguin aquesta relació, sobretot perquè són ells els que són els que han fet el procés migratori, i un cop aquí intentar entendre, doncs, que les famílies tenen unes necessitats, fan una demanda, però que ells són els que estan aquí. Aleshores, la nostra relació bàsicament és amb els nanos, però sí que estimula que no perdin el contacte amb la família.
4: Clar, ens explicàveu que comparteixen pis, no? Pisos de 3-4 diguéssim, residents, no? Com és la convivència entre ells, no? Com s'organitzen? I també amb el conjunt de veïnat, no?
6: Al
4: final és un pis de joves.
6: Correcte. I de joves migrats, que no sempre d'entrada són ben acollits, amb la qual normalment abans d'inaugurar, diguéssim, un pis, sí que fem una feina prèvia dels educadors o el Joan mateix, no? Amb el veïnat, i no només amb el veïnat, sinó a vegades també amb el teixit associatiu del barri. Perquè la idea és que ens vegin, doncs, bueno, que vegin que anem a sumar. No? I inclús podem participar estratègicament també, no? d'alguna taula de treball amb els ajuntaments o amb les associacions de veïns, no? I en quant a la convivència, bueno, també normalment els hi donem el contacte directe als veïns per si hi ha alguna incidència, doncs que la puguem resoldre juntament amb els joves. Incidències normals en tota convivència. I entre els joves, doncs, bueno, jo crec que la convivència és bona. Això no vol dir que es facin amics, és a dir, la idea és que cadascú tingui el seu itinerari individual, però en general no he tingut grans problemes de convivència.
4: Ah, precisament aquesta setmana ens fèiem ressò també del cas d'en Senei Kanté, que és un jove senegalès que va arribar aquí i que s'ha passat 3 anys al carrer, tot i sent menor, perquè doncs, no va poder doncs, fer, no se'l va reconèixer com a menor. No sé si aquesta és una realitat que es dona més del que ens pensaríem. En parlàvem aquesta setmana amb l'Albert Parés, que és advocat de Noves Vies, i ens explicava, i de fet ens tenia el propi Senei, no?, en les dependències del monestir de Sant Jordi de la Murtra, que és on s'ha estat després de viure, doncs, com dèiem, 3 anys al carrer, després d'intentar tramitar doncs, aquest permís de residència, i que la justícia finalment hagi reconegut que quan va arribar era menor i, per tant, sí que tenia dret, diguéssim, a aquesta atenció en un centre d'acollida. No? Això es dona més del que ens imaginem?
6: Clar, nosaltres què passa? Que els centres, bueno, estem parlant de pisos i aquest, els nanos que ens arriben ja són nanos normalment amb la situació administrativa regularitzada. Llavors no ens trobem amb aquests casos. I els nanos que no la tenen regularitzada, en tot cas, estan en procés i pràcticament el 100% l'obtindran. Això que comenteu seria més als centres d'acollida. No, jo no manego les xifres, això en tot cas l'administració ho sabrà, però els centres d'acollida que gestionem nosaltres no hem tingut cap cas que hagi de sortir per aquest motiu.
4: Molt bé. Parlàvem ara una mica de com ha gestionat la convivència, no?, dins del pis i també a la pròpia comunitat de veïns. No sé si des de ISOM també s'aposta per fer xarxa en el sentit doncs, de intentar que els joves que teniu, no?, també s'impliquin en activitats doncs, de barri, fins i tot culturals, no?, els hi proposeu perquè venen també sense aquesta xarxa, no?, familiar o d'amistats en molts casos, no?, i això doncs a vegades també té un impacte a nivell emocional i la promoció de la cultura doncs sabem que també és una eina d'integració important.
5: Sí, al final els joves que tenem són joves migrasols, però són joves, no? I al final estan en un moment evolutiu en el que també tenen ganes de fer vida, de fer xarxa, de fer amistats, amb la diferència amb els joves que siguin de Badalona de tota la vida, que potser no tenen un grup d'amics establert, i aleshores la nostra feina amb ells, més enllà de l'orientació laboral i formativa, que és superimportant, també contempla el que dèiem abans, no? Doncs tenir cura del pis i tenir companys, i aquell aspecte més socioeducatiu, no?, de tenir la mirada més àmplia. Per exemple, doncs participar d'activitats de lleure, un partit de futbol, una entitat de lleure que pugui oferir qualsevol tipus d'activitat on els nanos puguin fer xarxa, on puguin conèixer gent al territori, puguin empapar-se també, no?, nodrir-se de la cultura, en aquest cas doncs, de la ciutat de Badalona, però per extensió també doncs, fer una xarxa aquí que en cert moment els pugui ser de sostén, no?
4: Tinc entès, Lluís, que també treballeu amb persones que viuen al carrer a través del Housing Fest. Ho dic perquè en doncs un moment on el sensellarisme es fa palès, i més a la nostra ciutat, no?, amb les notícies d'aquestes últimes setmanes, que és una problemàtica, que a més hi ha una llei del sensellarisme pendent de ser aprovada al Parlament de Catalunya, i per tant és un problema, no?, amb la crisi de l'habitatge doncs, que s'agreuja i que preocupa, no?, us volia aprofitar també per demanar per aquesta iniciativa, el Housing Fest, no?, com neix i en què consisteix aquest programa, que no sé si també apliqueu a la ciutat de Badalona.
6: Sí, en Badalona, Sant Adrià, crec que Santa Coloma, això, el que ho porta són companys, però, a veure, el Housing First parteix de la idea de que perquè una persona surti del carrer, el que primer ha de tindre és un sostre, no? I és evident que a partir de que poden tenir un habitatge, un sostre, podem començar a construir altres qüestions, doncs com la formació, la inserció laboral, no? I no tenim ara mateix, bueno, estem pensant en obrir més pisos, però em sembla que en tenim 3 o 4, no et voldria enganyar. I
4: 3 o 4 a Badalona?
6: Sí. Previ a això, sí que es fa una feina, evidentment, amb serveis socials del municipi, en aquest cas de Badalona, i també tenim educadors de carrer doncs, per intentar detectar, no?, casos que potser no estan dins del circuit de serveis socials perquè simplement no coneixen, no?, els tipus de joc que hi ha, i fer una miqueta d'enllaç això amb serveis socials i buscar posteriorment l'atenció que els hi convingui.
4: En aquest sentit, des de la taula del sensellarisme a Badalona, no?, on ja es van comptabilitzar amb l'últim recompte de persones sense sostre, la vora d'un centenar de persones que dormen al ras habitualment a la ciutat de Badalona, més enllà de les altres condicions d'infrahabitatge, no? On també altres persones doncs, viuen, al nostre municipi, i en entorns com el nostre, no? Sobretot metropolitans, ens indicaven que moltes de les persones, o que hi ha una tendència que cada vegada són més joves, les persones que es troben en situació de sensellarisme, no? Vosaltres copseu també aquesta realitat?
6: Clar, sí, sí. I, de fet, probablement té a veure... bueno, són col·lectius, normalment, com deia el Joan, com que són nanos que migren sols, que no vol dir que estiguin sols aquí, que no tinguin amistats i de més, però són gent que no tenen un suport familiar, no? Estem parlant que la mitjana d'emancipació em sembla que rondava els 30 anys, no? I actualment a l'estat espanyol, això vol dir que si tu t'emancipes als 30 anys, fins que no hi arribes tens un suport familiar o d'amistats. Aquests nanos no tenen aquest suport. Això vol dir que si no tenen la situació regularitzada, no poden treballar, i tot i que treballin, és difícil o impossible pràcticament l'accés a l'habitatge, perquè estem parlant, bueno, doncs de sous justets, no? Això els aboca necessàriament al carrer. I hi ha nanos que tenen la situació regularitzada i estan al carrer.
4: Doncs Lluís Feliu, Joan Arribas, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, per haver-nos explicat la feina que feu també des de la cooperativa ISOM a Badalona, i fins la propera, que vagi bé.
6: Moltes gràcies.
4: Adéu.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí
2: amb xancles i banyador.
4: I aquest que escoltarem de seguida és un fragment del documental Moure muntanyes.
0: De l'hospital ens deriven al genetista. Una visita de 5-10 minuts va ser, més o menys, i l'essència va ser: no hi ha diners per investigar, per tant no podrem arribar a fer res.
7: Aquestes malalties minoritàries te n'has d'ocupar tu, t'has de buscar tu la financiació i has de buscar el científic que pugui dur a terme aquesta investigació.
8: Jo crec que en els pròxims 5 anys veurem com podem anar desenvolupant de forma important teràpies per moltes patologies que ara semblaven impossibles.
4: Com dèiem, aquest és un fragment de Moure muntanyes, un documental del programa Sense Ficció del 3CAT, un documental també que recull els testimonis de diverses famílies que lluiten per impulsar una teràpia experimental per curar els seus fills de la síndrome CTNNB1. A tot l'estat espanyol hi ha només 36 casos diagnosticats, dels 450 que hi ha arreu del món, i una de les famílies que hi surt és precisament de la nostra ciutat, de Badalona. Ella és en Martí, Jové Espà, és alumna de l'escola la Minguella, i és el primer infant diagnosticat amb aquesta malaltia a Espanya, i avui doncs ens acompanya el seu pare, i és l'Agustí Jové. Què tal? Molt bon dia.
9: Benvingut. Hola, bon dia.
4: I també saludem el periodista Carles Prats, qui ha liderat l'equip de professionals que ha fet possible aquesta feina documental. Bon dia.
10: Molt bon dia.
4: Carles, com sorgeix aquesta idea, la de moure muntanyes?
10: Doncs sorgeix a partir d'un cafè, fent un cafè amb una de les mares que ens explica la història i ens captiva, no? És d'aquelles històries que t'arriba al cor i dius: això s'ha d'explicar, ho hem d'explicar a la gent, que hi ha famílies que viuen aquesta situació, que tenen un nen, que veuen que passen coses, no saben ben bé què, i estan anys buscant respostes, i quan les troben, quan els hi donen el diagnòstic, doncs no en poden fer res perquè no tenen cura, perquè són malalties minoritàries, i no s'investiga prou. I és el que expliquem en aquesta història, que davant d'aquesta situació, doncs un grup de famílies, en concret de la síndrome CTNNB1, decideixen ajuntar-se i plegats finançar la recerca, cosa que és sorprenent, que al final han aconseguit una cosa que semblava impossible, i aconsegueixen, doncs, això, no? Moure muntanyes.
4: Un documental que dona visibilitat, com dèiem, a aquestes malalties minoritàries, no?, com la que pateix en Martí, aquesta síndrome d'un nom tan estrany, no?, que ens sona com tan llunyà, que és la CTNNB1, però que a casa vostra, doncs, és molt proper, no? Malauradament, explica'ns què és aquesta síndrome, com es manifesta.
9: Bueno, la síndrome CTNNB1 al final és una mutació genètica ex novo, que ni el pare ni la mare són portadors. O sigui, ens podria haver tocat qualsevol de les persones que estem aquí i a qualsevol altre lloc. És la loteria dolenta, però la loteria, i al final el que genera aquesta mutació genètica és la manca d'una proteïna que es veu en una clínica en tots els nens i persones afectades amb una afectació greu al neurodesenvolupament, ja sigui a nivell motriu, problemes a la parla, trastorns del son, dèficits d'atenció. Al final acaba sent, segons ens deien els metges, no?, una de les principals causes, segurament, es veurà amb els anys, de paràlisis cerebrals mal diagnosticades. De fet, el Martí, quan neix, primer no ens diuen que està bé, però després, quan es va veient que hi ha alguna cosa que falla, a priori ens plantegen que podria ser una paràlisi cerebral, el que passa que arribem al diagnòstic i finalment veiem que no.
4: Quan va ser que vau veure, doncs, que alguna cosa no anava bé, no? Va costar molt arribar a aquest diagnòstic?
9: Bueno, el Martí neix bé, marxem de la clínica sense, com si no passés res, no?, com amb les altres germanes, i sí que és veritat que veiem a les primeres setmanes, doncs, que no aguanta el cap, que no té aquell el reflejo patelar que es diu, no?, dels nens petits, quan els nadons, quan neixen, i ja els primers mesos té un ingrés per broncoespasmes, bronquiolitis al mes i mig, té una cardiopatia, tenia un buf al cor. Al final tot això és fruit del retard madurativo i de l'afectació del síndrome, no? I a partir d'allà hi ha un cardiòleg que ens diu que hi ha alguna cosa que no està bé, ens anem al neuròleg, i allà, doncs, és quan tenim el xoc de realitat i on veiem que allò no queda només amb una bronquiolitis com pot tenir qualsevol dels nostres fills, no?, sinó que hi ha una afectació greu, i allà és quan intentem iniciar la lluita d'aconseguir un diagnòstic. Que això és complicat perquè ens anem d'anar a fer l'exoma, que és una prova que fins a dia d'avui no ho sé si la Seguretat Social la cobreix o no, però en aquell moment no la cobria, i al no cobrir-la la Seguretat Social no te l'ofereix, i nosaltres per privat aconseguim que algú ens parli d'aquesta prova, no? Quan plantegem nosaltres fer el genoma ens diuen no, hi ha aquesta altra prova, i a través d'aquest exoma s'aconsegueix un diagnòstic, i a dia, per això som els primers diagnosticats a Espanya.
4: I és aquest, en concret?
9: Correcte.
4: D'aquesta síndrome.
9: I després, a partir d'aquí, van apareixent més casos a mesura que aquesta prova es va fent o oferint a altres llocs.
4: Això arriba amb quina edat té en Martí?
9: Doncs el Martí neix el 2013 i el diagnòstic el tenim just a l'11 de maig, que en aquesta ciutat és una data assenyalada per nosaltres, a l'11 de maig del 2016. Vull dir que el Martí tenia dos anys, no sé, dos anys i un pico.
4: Molt bé. És més dura la diagnosi o que et diguin que no hi ha diners per investigar?
9: Bueno, el més dur és l'acceptació, no? El diagnòstic, al final, nosaltres quan ens diagnostiquen estem anys sense saber què implica el CTNV1, perquè només hi havia dos estudis. El 2012 i el 2014 hi ha dos estudis d'història natural, però quan buscaves CTNV1 a internet, al Google, no?, allò que no hem de fer, però fem tots, només et sortia aquest gen relacionat amb un tipus de càncer. No és més endavant que quan comences a posar CTNV1 ja comencen a sortir més coses, no? Llavors ja el problema de no tenir el diagnòstic és que, com bé deia el doctor Manel del Castillo, no tens pronòstic, no saps a què t'enfrontes, i una mica el neguit nostre era necessitem saber què té, perquè si no sé què té, no sé si puc fer alguna cosa. I era allò que nosaltres, jo molt personalment, creia que no em podia perdonar no posar-li nom, perquè no em podria perdonar al cap d'uns anys de dir, hòstia, si hagués sabut el nom, potser hagués pogut fer alguna cosa. I tenir diagnòstic és important.
4: I que aquest diagnòstic sigui, entenc, el més precoç possible, també.
9: Correcte. No? Quan abans es té el diagnòstic, doncs abans pots saber si pots fer alguna cosa o no. En el nostre cas no teníem gaire marge per fer. A partir d'aquí sí que apareix una persona, Eslovènia, amb capacitat i amb una força immensa, que és la que mou muntanyes, no?, al final, i és la que ens arrossega a tots a posar-nos a les piles, per dir d'alguna manera, i comença a fer, impulsar el que és la investigació de la teràpia gènica.
4: Qui és aquesta persona? És també familiar d'una persona afectada?
9: Sí, és una mare d'un nen també amb aquest síndrome, d'Eslovènia, és Pela Mirosevic. Diré que és científica o, i amb la capacitat de moure els contactes per aconseguir que si es comenci a fer una investigació de teràpia gènica, inclús de canviar les lleis del seu país per aconseguir subvencions i aconseguir ajudes econòmiques per poder dur a terme aquesta investigació. Nosaltres, quan ens diagnostiquen amb genètica, nosaltres plantegem què necessitem per fer una investigació. I a nosaltres ens van parlar de milions d'euros i nosaltres, com a únics diagnosticats a Espanya, vam dir, nosaltres això no ens veiem en cor, no? Perquè a part has de compaginar això més tot el que és el teu estat emocional.
4: I la cura del dia a dia, no?
9: A part, la dedicació i la cura del dia a dia del Martí, del nen afectat, i a part de la resta de la família. I aquí m'agradaria posar en valor les germanes, no? Perquè al final les germanes, nosaltres com a pares ho vivim, però les germanes de tots els nens amb discapacitat i amb problemes viuen una situació que els fa més forts, però és dura i moltes vegades no està reconegut, no? I com a pare també tens la sensació de que estàs dedicant al teu fill, però no pots descuidar les altres filles.
4: Que res, una mica pel que explicava l'Agustí, no? Per moure muntanyes, cal moure, al final, és així de trist, però de necessari igualment milions, no? I per fer-ho possible, segurament, doncs, si la idea sorgia d'un cafè, després n'has hagut de fer molts altres per posar-te en contacte amb tots aquests, no sé si amb tots, però amb alguns d'aquests 36 casos, o fins que hi ha l'estat espanyol, o fins i tot aquesta persona, no?, que ens deies que amb aquesta embranzida des d'Eslovènia també, doncs, donava... doncs això, impuls a aquest projecte també d'investigació de teràpia gènica, no? Com ha anat una mica, doncs, això, el fer aquesta xarxa?
10: Doncs nosaltres, a partir de parlar amb la Meritxell, que és la mare d'un altre nen, el Iago, vam entrar en contacte amb altres famílies, primer catalanes, després espanyoles, i vam arribar a Eslovènia, no? Aquestes famílies, com moltes famílies amb nens amb malalties minoritàries, se solen trobar, se solen reunir en associacions, també fan jornades en les quals, doncs, hi ha un centre, per exemple, a Burgos, que els acull uns dies a l'any, i per tant, per nosaltres era important parlar de la CTNNBU, però no només de la CTNNBU. És a dir, el que ens explica l'Agustí del que els hi passa amb el Martí, els hi passa a tantes i tantes famílies amb nens amb malalties minoritàries, que es troben en aquesta indefinició de no poder posar nom a la malaltia, no saber com abordar-la, i un cop li poden arribar a posar nom, a diagnosticar-la, després... És un diagnòstic que poques vegades et serveix de gaire perquè o no hi ha tractaments o hi ha un gran desconeixement. I aquesta història ens va captivar per la força d'aquestes famílies que, davant d'això, tenien l'opció de resignar-se, de dir, bon, me'n vaig a casa, ploro, que és el que ens havien dit alguns metges en alguns d'ells, no? Escolti, no hi ha res a fer, vagi a casa i cuidi'l el millor que sàpiga, saps? I això passa molt sovint. I davant d'això ells van decidir no resignar-se i van decidir, gràcies a la força de l'Espela Mirosevic, doncs posar-hi tot el que tenen, ella, literalment, hipotecant-se la casa. Però ells, organitzant tota mena d'actes, fent tot el que calgués, per recaptar diners i anar a buscar els científics. Ja que els científics no s'hi posaven de motu proprio, escolti, per què no investiga això? Home, però... I al final els han convençut, no? Fins al punt de posar-se a fer... una investigació amb un tema punter com és la teràpia gènica.
4: On s'està duent a terme aquesta investigació?
9: Aquesta investigació es capitalitza des d'Eslovènia, però es treballa amb equips mèdics des de diversos llocs, des d'Austràlia, Oxford, diversos països.
10: Sí, aquesta mare ha aconseguit des d'Eslovènia liderar un projecte de recerca, com molts projectes de recerca, àmbit internacional, perquè són projectes que necessiten de col·laboració d'especialistes, que, doncs, això, com diu l'Agustí, un pot estar a Oxford, l'altre pot estar a l'altra punta de món, i l'Espel ha tingut la capacitat de teixir aquesta xarxa de contactes i d'investigadors, i els pares de tot el món, catalans, eslovens, italians, francesos o americans, hi han posat el seu gra de sorra, i tots han anat posant per construir aquesta teràpia que quan ho expliquen, doncs els mateixos especialistes que es dediquen a la recerca se'n fan creus, perquè en un temps rècord han aixecat 4 milions, 5 milions d'euros per posar en marxa un projecte que normalment triguen molts més anys i que els laboratoris, doncs, inverteixen molts diners i es dedica molt de temps. No?
4: I en quin punt està aquesta investigació ara mateix? No? Parlàvem d'aquesta disseminació al final de casos, no? A nivell internacional, i quan això arribi, diguéssim, a assaig clínic, no? en humans, que entenc que no és encara el cas, hi haurà doncs la possibilitat que també arribi, diguéssim, a aquesta multitud de casos que al final en diem malalties minoritàries però que tenen una incidència molt important, no? En la població.
9: Jo, per respondre aquesta pregunta, primer convidaria a tothom a veure el documental, que és una feina brutal del Carles Prats i del seu equip.
4: A més, ho tenim fàcil,
9: i des de,
4: demà mateix. No?
9: Des d'ahir, agrair aquí al Carles Prats i al seu equip, perquè ens han ajudat a visualitzar molt aquesta feina que estem fent entre tots. Llavors, en quin punt estem? Estem en el punt en què s'ha acabat la investigació, diguéssim, de laboratori. Uh-huh. Ara estem en la fase d'investigació d'assaig clínic. El desembre
10: Perquè ens entenguem, sí? En provar-ho en persones.
9: Correcte. L'assaig clínic, provar-ho en persones, el desembre es tracta el primer nen a Eslovènia, és el fill de la Spela Mirosevic, i per la informació que tenim podem dir que no ha anat malament, que està tenint un bon resultat. Evidentment són intervencions quirúrgiques complicades amb molts riscos. Ara tenim una família de Portugal a la que li desitgem tota la sort del món, que està viatjant a Eslovènia per fer el segon assaig clínic.
4: Suposa la reversió de la malaltia? Suposa aturar, diguéssim, els efectes d'aquesta?
9: Si em permets, que acabo la d'allò i contesto l'altra. I llavors, a l'estiu, està previst que s'acabi aquesta primera fase d'assaig clínic a Eslovènia, i arrel també del documental i la visualització que es va fer del documental, hem aconseguit que Sant Joan de Déu porti 5 teràpies gèniques després de l'estiu a Sant Joan de Déu, on es podran tractar 5 nens a Espanya. I aquí és on entra el nostre punt d'esperança. No?
4: Encara no s'han seleccionat quins nens
9: no ara. No s'han seleccionat els nens, s'ha de veure com funciona aquesta primera assaig clínica a Eslovènia. Uh-huh. Llavors, sobre l'efecte que té aquesta teràpia, torno a convidar que es vegi el documental, no? Que aprofito que dissabte, suposo que ho comentarem, però a Ocine fem un passeig del documental. Es veu com una nena de Catalunya, del poble de l'Esquirol, la Irai, que pateix una malaltia similar, com bé deia el Carles, això no és un CTNV1, això va de totes les malalties minoritàries, que hi ha la tecnologia, hi ha el coneixement, però falten els diners per poder dur a terme aquestes teràpies, i on es veu que aquesta nena, que era una nena que, com defineix la seva mare, era una nina de drap...
10: Només obria els ulls. No podia fer res més que obrir els ulls.
9: Doncs, després de la teràpia, és una nena que camina, que parla, que es comunica. De fet...
10: Va a l'escola
9: de casa seva, a l'escola, camina tranquil·lament un quilòmetre i va soleta. Uh-huh. Els pares tenen aquell punt de resistència, no? Però és un canvi de vida total. És donar una oportunitat d'una vida diferent a aquella persona, però també al seu entorn, els seus germans, els seus pares...
10: Uh-huh. El que no se sap és si tots els efectes de la síndrome, la manca de desenvolupament que no hi ha hagut en el moment que tocava, si tot es pot revertir o no. I de fet, uh-huh, part de la investigació va d'això, no? De veure l'eficàcia i la idoneïtat, no? de quan apliques la teràpia, perquè quan abans millor, diuen els experts, doncs t'evites problemes que després no puguin ser reversibles. No? Hi haurà uns mals que podràs evitar, i hi haurà altres que, si ja està fet el mal, doncs difícilment el podràs revertir. Però, bueno, d'això va la recerca,
4: sí,
10: no?
4: Sí,
10: de provar medicaments, de trobar teràpies que no existien. I, com diu l'Agustí, aquest tipus de tècniques, de teràpies avançades, que n'hi diuen, de teràpia gènica, permeten, per dir-ho molt planerament, corregir, entre cometes, un defecte en un gen. Això fa uns anys era impensable, ara això ja es pot començar a fer, i són tècniques que, aplicades a altres malalties minoritàries, han tingut resultats espectaculars, com el de la IRAI, i gràcies a l'empenta de la Spela i tota la gent de la CTNV1, doncs ara tenen també una eina per lluitar o per intentar pal·liar els efectes d'aquesta síndrome. No? És com un miracle, així ho defineixen també, no?
9: Jo coneixia personalment la Irai, coneixia els seus pares abans de tractar, per perquè coincidim al poble on són. I
4: abans parlaves de la loteria dolenta,
9: sí,
4: no?
9: Aquesta és la bona.
4: I ara aquesta,
9: és la bona, no?
4: És la bona després de molts esforços, no? També segurament.
9: I el canvi és radical, vull dir, no sembla la mateixa persona.
4: Agustí, com està en Martí? Va a l'escola Minguella, va també a un centre a Barcelona, no? Sí. Com és això de l'escolaritat compartida i quines esperances vosaltres teniu que pugui suposar respecte al seu estat de salut i d'autonomia a dia d'avui?
9: Bueno, el Martí, quan em pregunten com està, jo sempre dic que és un nen feliç. I per nosaltres això és molt important, no? No es tracta de relativitzar-ho tot, perquè tots els que tenim fills volem el millor, però al final vas baixant les expectatives i el primer que vols és que sigui una persona feliç. I el Martí és feliç. Evidentment té moltes problemàtiques. Nosaltres hem tingut 3 episodis de fer la maniobra de Heimlich, moments crítics en què pateixes i veus riscos que els tens a tocar, però és un nen feliç. I a partir d'aquí, doncs, li intentem donar el millor que com a pares pensem que li podem donar. Ell des del primer moment va a una escola d'educació especial a Barcelona, Espace, a la qual estan molt agraïts, i el que fem és, a una certa edat, quan amb ell ja el veiem capaç d'estar dins d'un grup classe, doncs mirem de sol·licitar el fet de poder fer una escola compartida. Ens posem en contacte al Minguella, que és on han anat les seves germanes, i a partir d'allà el Martí comença a fer una escola, un o dos dies d'escola compartida, al qual també estem superagraïts a l'escola Minguella, que per cert, sortint d'aquí ens anem a fer la cursa de l'Albert Esteve en benefici de l'associació també. I la veritat és que l'acollida de l'escola, els nens que comparteixen la classe amb el Martí, la resta, els professors, estem superagraïts. I com parlàvem amb la Rufi, amb la directora, doncs abans de començar, jo li plantejava i li deia, dic, és que això no serà un benefici per Martí, serà un benefici per tots. Estem acostumats a la majoria de la gent, no?, de no tenir una persona amb discapacitat, amb unes certes problemàtiques, i quan amb 50 anys o 40 anys se'ns posa al costat una persona amb discapacitat, sovint no la sabem tractar. Però és com tot, si no ho hem fet abans, és difícil que ho haguem après de manera sobrenatural, sinó que si de primer moment incorporem aquesta part de la societat al dia a dia dels infants, aquesta gent aprendrà a saber tractar i a tenir la sensibilitat i tenir al final una societat millor.
4: Teniu la sensació vosaltres també, com a periodista, no, Carles, també d'haver après d'en Martí i de totes aquestes famílies? Ho dic perquè en les malalties minoritàries també la lluita al final no només és contra la malaltia, sinó també contra aquesta reivindicació que ara comentàveu, no? De reivindicar investigació i sobretot de reivindicar visibilitat i respecte, no?, per la dignitat de totes les persones.
10: Sí, evidentment. Totes les històries t'aporten coses, no? De totes les històries n'aprens coses. En històries com aquesta n'aprens i no sé si se'n pot dir créixer personalment, però sí que ho hem dit més d'una vegada, no? Hem plorat molt, no? Hem plorat molt en tots els sentits, no? En el sentit de que doncs, vius i empatitzes amb el que estan vivint ells i el patiment que poden tenir en certs moments, però també amb les alegries, no? I això també és important, no? Penseu que el documental no és un documental, o almenys no el vam voler plantejar així, com un documental per anar a plorar i fer teràpia, per dir-ho d'alguna manera, eh? Era un documental d'una història de superació. És un documental d'una història de superació. Gent que davant d'una adversitat doncs s'uneix i fa el cor fort i tira endavant i aconsegueix resultats inesperats. I això et fa créixer, no? Et fa créixer com a persona, com a professional i et fa veure això que diu l'Agustí, no? De que la societat a vegades doncs anem tots massa com sense mirar què tenim al voltant, no? I afortunadament al nostre voltant passen coses molt diverses, molt interessants i que només escoltant una miqueta podem fer la vida una mica millor a les persones que ens envolten, no?
4: I veiem però no mirem, eh? No observem allò que tenim al costat i que tan necessari és. Recordar això, abans ho deia l'Agustí, a aquesta hora se celebra aquesta cursa. Albert Esteve, a quina hora arrenca?
9: Doncs arrenca els primers grups de classe, em sembla que sortien ara a les 9, 9 i 4. I jo sortint d'aquí me'n vaig cap allà.
4: Molt bé. Doncs a fer molts quilòmetres. Recordeu que és una cosa que du a terme també a l'escola Minguella per recaptar fons, en aquest cas per aquest motiu, també per aquesta malaltia, per poder finançar aquesta teràpia gènica. I dissabte a les 12 passi matinal de moure muntanyes, que també serà un passei benèfic a l'Ocine del Màgic Badalona.
10: Sí, això ho hem d'agrair molt a l'Ocine, perquè doncs això, demà al migdia faran un passi del documental i tot, a un preu simbòlic, i tota la recaptació es dedicarà a l'associació CDNBU Espanya, que són doncs aquestes famílies que posen els diners per poder investigar. Perquè abans dèiem, no? S'ha acabat la primera fase en laboratori, però les fases que venen ara de l'assaig clínic en persones
4: són
10: molt costoses. Encara més, fins i tot, encara que pugui semblar mentida, però és així, encara més del que porten ja fins ara. Han aixecat gairebé 5 milions d'euros per desenvolupar la teràpia. Ara, l'aplicació d'aquesta teràpia i fer-la extensiva, perquè aquí també l'interès és que això arribi a més nens, no? No només el primer que li han posat la teràpia, no? Fer extensiu això pot costar 10, 12, 15 milions d'euros, no? I per tant, malauradament, davant de la incapacitat de les administracions d'arribar a tot arreu, doncs les famílies s'han de mobilitzar i han d'organitzar tota mena d'actes per poder doncs continuar aquest camí, no? I demà, doncs, una bona oportunitat per a aquells que no sàpiguen què fer i com poder donar un cop de mà, és anar al cine i passar-s'ho bé, i que pensin això, que és una història de la qual sortiran, esperem, amb un somriure i havent pogut aportar un granet de sorra.
4: Doncs esperem que siguin moltes les persones que s'hi animin. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, Agustí Jové i Carles Prats, i enhorabona també per aquesta tasca, que vagi molt bé.
10: Gràcies.
9: Molt bé. Adéu. Moltes gràcies.
2: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
3: Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I el robatori de dos gossos del centre d'acollida d'animals de companyia del Barcelonès, que està ubicat a la nostra ciutat, ha destapat un negoci il·legal amb animals d'aquest refugi. En aquest cas, els dos gossos es van poder recuperar, però des de la Fundació d'Aina, que és gestora d'aquesta instal·lació, demanen més seguretat en les instal·lacions. Avui en parlem de tot plegat amb la Romina Martínez. Ella és portaveu de la Fundació d'Aina per la defensa dels animals i la natura. Què tal, Romina? Molt bon dia.
11: Hola, bon dia.
4: Hem vist el cas del robatori d'en Thunder, també d'en Tyson, no?, a través de les xarxes, però explica'ns tu què ha passat, com s'han succeït els fets i quan i com descobriu que desapareixen aquests dos animals al centre.
11: Bueno, això va passar el cap de setmana de la setmana passada, la nit de diumenge a dilluns. Quan vam arribar el dilluns al centre, doncs havien forçat la tanca perimetral del centre i també després, un cop vam entrar, vam veure que havien forçat també les tanques de dues gàbies i que els gossos que hi havia en aquelles gàbies no hi eren. Llavors, bueno, nosaltres automàticament truquem a Guàrdia Urbana. Guàrdia Urbana ve, fa una inspecció dels desperfectes que s'han fet i anem presencialment també a la comissaria per posar una denúncia. En tot això va ser a les 9 del matí, que ens vam donar compte, que és quan entrem, bueno, quan comencen els treballadors allà. I en tot això vam rebre l'avís, per altra banda, també de la mateixa Guàrdia Urbana, que hi havien recollit un animal que estava sol per la via pública, bastant a prop del centre, per cert. I quan vam anar a buscar el gos, doncs era un dels que ens havien, ens havien robat, que era el Tyson. Llavors, bueno, nosaltres vam començar a fer una campanya per xarxes socials, publicant que ens havien robat el Thunder, que era el que encara no havia aparegut, que a més és un cadallet d'uns 3 mesos. I, bueno, doncs va tenir molta repercussió, es va publicar per molts llocs de la ciutat i per xarxes socials, a un grup de voluntaris d'una associació de voluntaris que tenim al centre. També van penjar cartells per tota la ciutat de Badalona. I bueno, i després, 2 dies després, ens va trucar una persona que creia que havia vist el Thunder passejant amb un senyor, amb un noi, per barri de la Salut de Badalona, i que es va apropar, com fent-se la tonta una miqueta, de «Ai, aquest gos, que maco, d'on l'has tret?», tal, i el noi li va dir que l'havia comprat. Llavors, ens va dir al carrer on l'havien vist, ens va dir que era un noi que ell el tenia vist del barri i que normalment sempre es movia per 2 o 3 carrers del barri. Llavors, pues, dos cuidadors del centre van decidir agafar el cotxe i anar-se a fer voltes amb el cotxe pel barri. I casualment pues, van veure una parella que portava el Thunder. van parar el cotxe, van baixar i li van dir, escolta, aquest gos és nostre, és robat, l'estem buscant, està denunciat el robatori, llavors es van com espantar i van deixar el gos i van marxar. Llavors, per allà hi havia una noia que va veure tot el que havia passat i es va apropar a ells, en els cuidadors, i els hi va explicar doncs, que es veu que per algun grup de WhatsApp o per diferents grups de WhatsApp pel barri, pues, anaven com oferint als nostres gossos que si algú en volia algun, que entraven al centre i se l'emportaven a canvi de pagar, clar. I que en tot això ho hem traslladat també a Guàrdia Urbana, i des de Guàrdia Urbana ens van dir que ho traspassarien a Mossos d'Esquadra perquè fessin una investigació, perquè ens sembla un fet pues, realment greu, no? Que estiguin intentant vendre els nostres gossos, que al final que tothom ho sàpiga, que poden venir a adoptar-los, que no cal robar-los, que nosaltres volem donar-los en adopció, aquests gossos.
4: Clar, és un cas realment alarmant. No sé si entenc que s'han pogut fer detencions, s'han localitzat les persones que haurien robat, que haurien sostret els animals del centre comarcal, o encara no?
11: No en tenim constància nosaltres. Sí que vam aconseguir, amb la nostra investigació, entre cometes, que vam fer, el nom i el telèfon de la persona que estava difonent que si volien algun gos que podia entrar al refugi i emportar-se'l, i ho vam traslladar també a Guàrdia Urbana. Però nosaltres no sabem si s'ha començat la investigació, si aquesta persona se l'ha almenys cridat a testificar, no en tenim ni idea.
4: Pel que dius, sí que aquí hi podria haver, no? Creieu que hi podria haver com a mínim un negoci legal amb gossos del centre d'acollida de Badalona, no? Aquesta és la conclusió a la que arribeu?
11: Sí, no, bueno, clar, jo crec que parlada com perquè, o sigui, clar, això s'ha com viralitzat una miqueta i ens han trucat molts medis de comunicació i parlaven com en algun cas de grup organitzat. Jo no, personalment no penso que sigui algo així. Jo, bueno, penso que també la gent pues, té necessitats econòmiques i es busca la vida, saps? Però, clar, no és la manera de buscar-te la vida, fer això. Sí que és veritat que en un any és la tercera vegada que ens han entrat a robar i que al final tots els gossos han acabat apareixent. El dia següent, dos dies, l'únic que hem hagut d'anar a buscar nosaltres ha sigut el Thunder. I llavors, el que nosaltres, la conclusió a la que hem arribat és que aquesta persona ja porta molt de temps fent això, no?, i que potser ha ofert, o sigui, ha tingut demandes de pues, que m'agrada aquest gos físicament. Llavors, un cop ha arribat en el comprador, com si diguéssim, pues, la persona s'ha fet enrere i llavors què faig amb el gos? Pues, el deixo suelto al carrer perquè ja el recolliran una altra vegada i és el que creiem.
4: Això, Romina, t'anava a preguntar, és el que penseu que ha passat en els altres dos casos, on l'animal ha aparegut.
11: Exacte, i amb el cas del Tyson també.
4: Hi ha una raça concreta, no sé si coincideix, en els tres casos de gossos, diguéssim, robats, que són de la mateixa raça?
11: Bueno, en les tres vegades que han entrat a robar, s'han endut, la primera vegada es van endur un gos i la segona i la tercera es van endur dos gossos cada vegada. Excepte el cadallet, el Thunder, tota la resta de gossos eren de raça potencialment perillosa. Llavors no sabem si és que pues, aquesta gent busca un perfil així o els potencials compradors volien un tipus de gos així, ni per què volien aquests gossos, clar, no ho sabem.
4: Teniu algun sospitós o penseu que la persona o les persones que haurien robat aquests animals, 5 en total, no? Ens dius en aquest últim any, doncs pot tenir alguna vinculació amb el centre, pot ser una persona voluntària, pot conèixer com a mínim les vostres instal·lacions?
11: Conèixer-la les coneix perquè hi ha entrat tres vegades. No creiem que sigui... Bueno, de fet, ja et dic, tenim el nom de la persona que està publicant, ha anat publicant, que... s'oferia a fer això. I d'aquesta persona no és cap dels nostres voluntaris, no? Nosaltres confiem al 100% amb la gent que està amb nosaltres.
4: Us heu adreçat directament a aquesta persona?
11: No. Ho hem traslladat tot a policia.
4: Uh-huh. Aquest fet us ha fet replantejar-vos la seguretat de la instal·lació? No sé si heu pogut parlar doncs, amb l'ens que és competent, amb el Consell Comarcal, no? També entenc, o amb el propi Ajuntament de Badalona o de l'entorn, per mirar doncs, de reforçar precisament aquestes mesures de seguretat. No sé si disposeu de càmeres, no? Nous cadenats...
11: Sí, mira, nosaltres portem gestionant el centre d'acollida de Badalona des de l'any 2018. ¿Vale? Quan vam arribar nosaltres a Badalona, aquest centre era competència del Consell Comarcal del Barcelonès Nord i hi havia un sistema de seguretat de càmeres amb circuit tancat i que gravaven 24 hores i un sistema d'alarma, tant perimetral com a dins. Llavors... fa uns anys va haver-hi el traspàs perquè el Consell Comarcal es va dissoldre uh-huh. i ara la competència del centre és de l'Ajuntament de Badalona. Amb tot això va haver-hi unes obres de millora del centre pel mig i amb aquestes obres tota la instal·lació de les càmeres es va malmetre. I portem des de llavors... De

0: passat a Badalona, al centre d'acollida d'animals. És un cas aïllat. No sé si vosaltres si teniu contactes amb altres gosseres, amb altres centres d'atenció també als animals de companyia que també puguin estar patint robatoris d'aquesta mateixa índole.
1: Sabem que l'any passat, no recordo exactament quin mes va ser, la protectora de Tiana, el centre, que és un centre molt petitó, els hi van robar un gos que es diu Mango, que era un gos a més que havien rescatat de la Dana, de València, i no l'han trobat mai. Però a part d'això, nosaltres, a part del centre d'acollida de Badalona, gestionem 3 centres d'acollida més. I, bueno, algun cop ens ha passat que hi ha un gos que hem recollit i el propietari ve, però no li podem tornar perquè hi ha un tema legal i no sé què, i llavors, de cop, al dia següent, pues, el gos no hi és. Però, bueno, això és bastant evident que ha sigut el mateix propietari, no? Que això ens ha passat alguna vegada, tampoc no és gaire habitual, però el que ha passat al CAC de Badalona no ens havia passat abans.
0: Quants animals teniu a dia d'avui?
1: Total o a Badalona?
0: A Badalona.
1: A Badalona ara mateix hi ha uns 45, més o menys, sí, perdona, és que li estava, tinc aquí la companya, sí, 46 gossos tenim ara mateix.
0: I gats també n'hi ha, oi?
1: No, a Badalona, no els tenim al CAC de Badalona, però sí que en tenim de gats també.
0: 45 gossos, Que en aquest cas veiem doncs, que la resposta ciutadana, no?, amb aquesta difusió també de la vostra crida a través de xarxes socials va ser important també, no?, i això doncs, ha donat molt de ressò també a aquest cas. Què és el que hem de tenir en compte els ciutadans, no?, davant doncs, d'una suposada, no?, facilitació, venda, digue-li com vulguis, no?, de gossos, d'animals de companyia a través de grups de WhatsApp, com el que vosaltres doncs, en veu tenir coneixement a través d'aquesta ciutadana que us va alertar, no?, veient també el que estava passant, i això ha pogut doncs, donar ales com a mínim a la investigació, que de moment no sabem si continua oberta, si ja està tancada, no?, o si s'ha saldat amb alguna detenció al respecte. Vull dir, d'entrada, abans ho deies, nosaltres encantats de donar en donació, no?, d'oferir en donació tots aquests animals que tenim al CAC a totes aquelles persones que compleixin els requisits, no?, però a banda doncs, de què hem de sospitar, no?, si ens fan un oferiment com aquest i com hauríem d'actuar.
1: D'entrada, que comprar un animal per xarxes socials o sí, és il·legal. Sí, a dia d'avui només es poden comprar gossos a criadors oficials que han de tenir un nucli zoològic, han de tenir uns papers, uns permisos, i són animals bueno, pues que estan completament controlats i que quan els compres han de venir amb unes condicions de microxip, vacunes, compromís d'esterilització, has de signar un contracte. És l'única manera legal de comprar un gos o un gat a dia d'avui. Tot el que surti d'aquí, que t'ofereixin del vecino que ha tenido una camada, de que m'estan dient d'un gos per xarxes socials, no sé què, tot això és il·legal. Llavors, el que s'hauria de fer quan tu tens coneixement de que hi ha un possible delicte davant teu, tens l'obligació com a ciutadà de denunciar-ho. Entenem que pues, segurament, pues, que si a més és una persona que és del barri i és coneguda, la gent tampoc no s'hi vol ficar gaire, però el que s'hauria de fer és anar a la policia i posar una denúncia.
0: Doncs Romina, moltíssimes gràcies per haver-nos donat a conèixer també aquest cas. Esperem que les mesures de seguretat siguin un fet el més aviat possible, les instal·lacions també del Centre d'Atenció a Animals de Companyia aquí a Badalona, i que no es tornin a produir robatoris com aquests i que estiguin en bon estat. Es van recuperar, entenc, en bon estat, tots els animals.
1: Sí, estaven perfectes els dos, una mica desubicats, però estan bé.
0: Molt bé. Doncs Romina Martínez, moltíssimes gràcies, portaveu de la Fundació d'Aina. Fins aviat.
1: A vosaltres.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Conforama a Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir

Ferrari, de la mà del seu equip d'experts, més de 50 cuines a mida pensades per tu, al seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar.

0: Són les 9.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Què tal? Molt bon dia, els parla Raquel Moreno. Protecció Civil manté activat el pla Infoca davant l'elevat risc d'incendi forestal per l'augment de les temperatures previst per avui dimecres. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que els termòmetres tornin a pujar i arribin als 40 graus en algunes zones de Catalunya. L'episodi de calor assolirà el seu punt àlgid aquest cap de setmana. A més, la humitat també disminuirà. Tot i que aquest episodi afectarà principalment les comarques de l'interior, Protecció Civil fa una crida a la ciutadania perquè mantingui la prudència i segueixi les indicacions dels agents rurals. A Badalona, però, aquest dimecres, el municipi es manté en nivell 2 del Pla Alfa. I les dades del segon trimestre de 2026 mostren una evolució favorable de l'atur a Badalona respecte al mateix període de l'any passat. La ciutat ha reduït en 403 persones el nombre de persones inscrites com a aturades, passant d'11.408 al juny de 2025 a 11.005 al juny de 2006, és a dir, una disminució del 3,5%. Segons l'informe trimestral d'anàlisi de l'atur per zones a Badalona, elaborat per l'Ajuntament, la zona 7, que agrupa els barris de Montigalà, Puig Fred, La Pau, Lloreda, Nova Lloreda, Sant Crist i Sistrells és la zona amb més persones en situació d'atur. La Unitat de Salut Internacional de l'Hospital Germans Trias i Pujol atén cada any unes 12.000 persones afectades per infeccions concretes durant els seus viatges. El turisme també té els seus inconvenients en l'àmbit de la salut, ja que viatjar a determinats països doncs, pot ocasionar malalties virals com la malària o el dengue produït pels mosquits. És per això que aquest grup mèdic recomana abans del viatge un tractament individualitzat a cada pacient en funció de la seva condició i el seu destí per prevenir patologies de l'estranger. N'ha parlat la investigadora de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Laura Soldavila.
4: Sempre diem que per evitar malalties que es passen per l'aigua o aliments contaminats és aigua de botella, tot ben fet, les amanides, no?, són crues, el ceviche, tenir una mica en compte això, tot que es pugui pelar. Després, vigilar amb esglaçons, gelats, sucs al carrer, que a vegades els hi tiren aigua.
3: I l'eclipsi solar del dia 12 d'agost es podrà veure gran part de Badalona. El fenomen serà 7:45 del vespre i fins gairebé les 9, fet que farà que el sol es trobi a una alçada baixa. Per aquest motiu, en funció de la ubicació en especial, si hi ha muntanyes o un petit desnivell, és possible que impedeixi veure l'eclipsi.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.

0: entre el blues i el country, aquest tema Me and Bobby McGee, composat l'any 69, ni més ni menys que per Kris Kristofferson i Fred Foster, va ser enregistrat per primera vegada l'any 70. L'interpretava, el cantava Roger Miller, i és que Bobby McGee, es pot referir a l'escurçament del nom de Robert o Barbara. Per tant, es pot referir a noi o a noia, també quedava bé en veu masculina. Però no va ser la versió de Roger Miller la que va patar més. La més famosa, la que ens ha quedat per sempre, va ser quan la Janis Joplin li va posar les seves cordes vocals i la va incloure dins de l'àlbum pòstum Pearl. Això passava l'any 71 i es convertia d'aquesta manera, tot i que Janis Joplin ja no ho veuria perquè ja havia mort, es convertiria en l'únic número 1 d'aquesta apreciada cantant nord-americana. I és una cançó, una road song, una cançó de carretera, descriu les aventures de viatge per carretera, després per tren, d'una parella, no sabem si estan enamorats o no, i suposo que sí, perquè li sap com a greu a la Janis Joplin haver perdut el Bobby McGee, diu que canviaria qualsevol cosa del seu futur només per tornar a estar amb ell. Les mil històries que els hi passen a la carretera, algunes de bones i algunes de dolentes, és d'aquelles viatges musicals que ens duen això, a pensar que agafem el cotxe o que agafem un camí, no? Sigui en cotxe, sigui en tren, sigui com sigui, ara avió potser no s'hi presta tant, i que ens porti on sigui, és igual, perquè l'important és la companyia, i el Bobby McGee sembla que és una molt bona companyia per viatjar. Per cert, que d'aquesta cançó s'ha extret una frase que encara ronda avui dia en tots els àmbits, en els àmbits doncs, de tertúlies d'actualitat, en els àmbits polítics fins i tot, que és aquesta frase de Freedom is just another word for nothing left to lose, que ve a dir que la llibertat és una altra manera de dir que és que no tens res a perdre, no? I té aquest doble sentit tan xulo, el Kris Kristofferson ho ha explicat moltes vegades, té aquest doble sentit tan xulo de que sí, perfecte que ets lliure, però això vol dir, no? Té aquest regustet nostàlgic i negatiu, si voleu, de que és que ho has perdut tot. Per tant, és una llibertat, és un caramel enverinat, és un preu molt alt que has de pagar per la llibertat. Bueno, cançons de carretera, cançons que ens transporten als anys 70 i que, de fet, m'hagués agradat molt haver pensat en ella ahir. Ahir potser era el dia per posar aquesta cançó. Però bé, ens ho farem venir bé i amb el permís de l'Enric Rubio de Cardedeu, va, ho empastarem amb el tema del dia. Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Ai, que costa trobar cançons amb aquests temes del dia que ens heu posat, eh? Passa que sí, sempre n'hi ha de xules.
1: Però has fet bé, la cosa va de viatges aquesta setmana. Bé, jo ja saps que divendres ja me'n vaig de viatge, així
0: literal,
1: que...
0: Sí, literal, que diuen.
1: Jo crec que va molt bé aquesta setmaneta amb aquest tema de rerefons.
0: Ahir preguntàvem si voleu, o ahir o no sé quan ja, si preferiu viatges planificats o viatges doncs, més lliures. I avui preguntem, atenció, destinacions estranyes, potser que no et venen, que no són de primera línia, no? Que no et venen a la ment directament com a destinacions ideals, però
1: correcte,
0: impossibles, no sé, com ho has fet anar això?
1: Sí, avui parlarem de destinacions infravalorades.
0: Infravalorades, però... més aviat, sí.
1: Però ho farem de manera general, ja que no volem pas que una petita joia desconeguda passi a ser un indret massificat, eh? Això ja ho hem dit als nostres oients. Mm-hmm. Així que, mira, si mirem arreu de Catalunya, a Núria, les comarques sí, amb menys pes turístic són sí, el Pla d'Urgell, les Garrigues i el Segrià. I realment mai ho entendré, perquè de fet a mi personalment és un dels llocs més increïbles del país. Té uns llocs fantàstics. I trobem un turisme pràcticament desaparegut, amb una terra i una gent dedicada principalment a l'agricultura i la ramaderia, i un patrimoni arquitectònic i cultural que de fet no te l'acabes. Cada vall és un petit tresor. De fet, la gent que hi va passar uns dies, tot i ser poca, és un perfil turístic d'altíssima qualitat. Però de què estem parlant quan parlem de turisme de qualitat? Sí. Doncs d'aquelles persones, en definitiva, que quan viatgen ho fan respectant l'indret on van. Consumeixen els comerços locals, s'integren en el teixit veïnal i busquen conèixer i assimilar els trets, tradicions i característiques que fan diferent aquells llocs. S'esforcen per aprendre l'idioma, les paraules que només existeixen en aquella zona, com pot ser també part de l'argot, i fugen de qualsevol cosa impostada i artificial que hagi estat posada en calçador allà només per el més ràpid reclam de les masses. Però per contra, Núria, com massa vegades estem acostumats, aquell turisme que destrueix l'identitat i els recursos allà on va és aquell que sempre buscarà doncs, les grans cadenes hoteleres i els peus rebentats en packs especialment dissenyats per ells, el que cada dia omplirà la banyera de l'habitació tot i estar en sequera i que mai coneixerà què és una botiga de barri ni els productes de la terra, perquè consumirà tot en una cadena de supermercats amb abast internacional que tindrà a la porta del seu hotel. El que pretendrà també, en definitiva, que la gent canviï sempre d'idioma i que allà on va buscarà sempre les botigues i empreses que es poden trobar a cada racó i ciutat del món, que ara mateix semblen gairebé clons. Així que aneu on aneu, ja sigui una destinació infravalorada i encara verge de turisme o un lloc altament gentrificat i artificial, busqueu i rebusqueu els comerços locals, demaneu els productes elaborats al mateix lloc, pregunteu per les històries del poble, feu per conèixer la seva gent. I és que per respectar, abans s'ha de conèixer. I aquest és un deure que tenim com a viatgers. I, a veure, ja per acabar us dic que sempre que pugueu, estalvieu-vos l'avió, gent de bé, que a la cantonada de casa sovint hi tenim els llocs més espectaculars. I en cas que es vulgui anar més lluny, sovint trobem opcions de transport com el tren, que ens permet gaudir no només de la destinació, sinó del viatge. Què te'n sembla?
0: Ui, doncs que ara estem molts sent el mea culpa, eh? Estem molts pensant, ui, sí, és que l'Enric té raó, Escolta, jo afegiria encara una altra cosa. És responsabilitat dels viatgers buscar tot això, però és responsabilitat dels autòctons també no deixar convertir la seva ciutat o el seu poble en un parc temàtic per turistes, eh?
1: Correcte, correcte.
0: Aneu en compte perquè això passa.
1: I tant que sí, és molt fàcil, fàcil fer-ho. I sobretot en un país radial com el que estem, on encara que tots paguem els mateixos impostos, sembla que només van a la zona de metropolitana de Barcelona, no? I després, doncs, a vegades hi ha gent, doncs, que per guanyar-se les garrofes, doncs, intenta agafar l'opció més fàcil. Tot i així, la meva culpa també cap a aquesta radialització del país, crec.
0: Ui, no acabaríem, eh? Més
1: no
0: val
1: acabaríem.
0: Que
1: Oi, Enric? I visc a l'àrea metropolitana, eh? O sigui...
0: Sí, ara t'has ficat en un jardinet, eh?
1: Sí, no m'importa, ja estan acostumats els que coneixen.
0: És molt del camp, ja sabeu, l'Enric és molt de jardins. Molt bé, molt xulo, molt xulo. Ens fas reflexionar, Enric, molt bé. Però ens portaràs bona música, també, no?
1: Home, per suposat, sí. Això sempre.
0: I bones opcions, bones recomanacions dels oients, sí?
1: Home, ja en tinc algunes, 3 o 4 àudios, ja t'ho dic.
0: Ostres, sí, la gent no s'espera. Ho escoltarem a les 10. A les 10, paciència, escoltarem tot aquest recull d'opinions sobre això, quin és el lloc, doncs, destinacions turístiques no tan habituals, no? I
1: perfecte.
0: Petites joies per descobrir.
1: Perfecte.
0: Enric, ens diràs la teva, també? Bueno, ja has dit, les terres de Ponent, que estan contents,
1: us ho diré
0: de
1: forma general, perquè hi ha una vall concreta allà que m'agrada molt, però no la vull desvetllar. Però sí, us portaré algunes indicacions.
0: Molt bé, molt bé. Fins ara, Enric, gràcies.
1: Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Avui us explicarem, entre altres coses, com ho heu de fer per demanar llicència d'obres. Si és que heu de fer obres a casa, sembla que estan agilitzats els tràmits, eh? O almenys això és el que pretén la nova normativa. També parlarem d'una activitat social i solidària en benefici del poble saharaui. Us explicarem com es pot combatre la canya americana, que pot arribar a ser tot un problema amb rucs, que els hi encanta i sembla, diria jo, que se la mengen, eh? Després no us ho explicaran millor. Anirem a pintar aquarel·les, que és una activitat ben xula per fer durant l'estiu o durant tot l'any, si voleu. Des de les ens explicaran aquesta joia patrimonial que tenen, l'alfolí de la sal. I coneixerem com es cuinava a la cuina del rei Alfons XIII. Tot això dins l'Obert per vacances i atenció amb el reportatge d'avui perquè ens proposen diverses destinacions infravalorades que valen molt la pena. Comencem programa, però ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.

0: Primera connexió és per Girona FM. Saïd Esbai, bon dia.
1: Bon dia i bona hora, Núria.
0: Comencem explicant-vos que Territori construirà una rotonda a Llambilles per tal de reduir les cues i mantindrà el semàfor només per a vianants.
1: Doncs així ho preveu Territori, de construir aquesta nova rotonda, l'accés de Llambilles, per tal de reduir les cues que hi ha a la C65 i que es generen també amb el semàfor que hi ha enmig del poble. La consellera Sílvia Paneque ha explicat que el semàfor es mantindrà, però serà només per a vianants i l'estona que estigui vermell serà molt menor. L'escoltem.
2: Crec que tindrà de ben segons bons resultats per la mobilitat, tant de l'interior de Girona cap a la costa com de la costa cap a la capital. Els temps van canviant, per això aquesta també aquesta necessària, no?, planificació mirada, però si bé en el seu moment el semàfor de Llambilles va servir per pacificar en el moment en què es va ubicar, amb el temps s'ha de canviar per un nou tipus de mobilitat, perquè efectivament el temps canvia i hem de permetre una circulació més fluida.
1: De fet, el projecte s'ha sotmès a informació pública i preveu també una inversió de 3,3 milions d'euros. Per la seva banda, l'alcalde de Llambilles, Josep Maria Vidal, celebra el projecte, però creu que és una solució temporal i insta també a la Generalitat a fer un nou traçat allunyat dels nuclis urbans per millorar precisament la seguretat viària.
0: Canviant de tema, una prova pilot permet recuperar més d'una tona d'aliments de l'escola Àngels Alemanya, això és a Lloret de Mar.
1: Doncs tot aquest menjar correspon a 5.200 racions des del setembre de 2025 fins a aquest passat mes de juny que s'han ofert a través d'una màquina expenedora allà mateix.
0: I en clau política, Junts condiciona el vot al cartipàs de Girona a mantenir el control al padró i no fer la moratòria a botigues de bicis.
1: De fet, hem sabut ara fa una estona que presentaran avui mateix el nou cartipàs, o almenys la proposta per part de Guanyem. Entretant, en relació amb la suspensió de llicències, la portaveu Gemma Geis ha instat el govern de Guanyem i Esquerra a posar el focus en altres tipologies de comerços més conflictius, com per exemple supermercats 24 hores o locals de manicura.
0: Doncs així parlant de política acabem aquesta connexió amb Girona FM. Saïd Esbai, moltes gràcies.
1: Una abraçada.
0: La propera connexió l'establim amb Rubí, amb Paula Iglesias. Paula, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Actualitzem les dades sobre l'incendi del metro de Barcelona que us explicàvem ahir. TMB diu que el fum de l'incendi de dilluns entre les estacions del Clot i les Glòries va entrar al vagó del metro perquè el passatge va obrir les portes amb el tirador d'emergència.
3: Doncs sí, Núria, ho va explicar ahir el conseller delegat de Transports Metropolitans de Barcelona, Xavier Flores. El maquinista va aturar el tren a uns 50 metres d'on va veure el foc i es va posar en contacte amb el centre de control. Aquí li van indicar que tornés enrere per poder evacuar els passatgers i en aquest trasllat va trobar algunes portes obertes activades amb el tirador d'emergència que, tal com va puntualitzar Flores, s'entén per la situació de nervis que es va viure en aquell moment. Segons Flores, tots els trens del món tenen aquest mecanisme i un sistema d'autoprotecció per evitar l'entrada de fum de l'exterior, però aquest es va neutralitzar amb l'obertura de les portes. Flores també ha assegurat que la investigació que està en marxa podrà determinar l'origen del foc.
4: La investigació sobre els fets està en marxa. Hem d'investigar per conèixer tant des de la perspectiva de no tan sols el tren que ha passat i les càmeres d'aquest tren, sinó altres trens que hem pogut passar abans i poder recuperar, intentar saber el què i recuperar la cronologia dels fets i també des de la perspectiva del propi material, l'anàlisi del material cremat, etc. I això és el que estan ara els serveis tècnics fent per poder elaborar aquestes causes amb tota la prudència que hem de tenir i mantenir encara per no entrar en especulacions quan encara estem analitzant tots aquests fets.
3: Recordem que l'incendi al metro de Barcelona va provocar 131 ferits lleus i 6 menys greus. Flores ja va indicar ahir que l'origen de l'incendi podria ser una peça de revestiment del túnel, però ha insistit que aquest tipus de material no es troba en cap altre punt de la xarxa.
0: I dins de la crònica del fet divers, aquesta matinada els Mossos han detingut un home a Barcelona relacionat amb la mort violenta d'una dona.
3: L'han detingut al voltant de 2:15 del districte de Sant Martí i els Mossos investiguen el succés com un crim masclista. La dona va ser trobada en un pis del carrer Andrade, al barri de Sant Martí de Provençals, i després de rebre l'avís cap a 7:45 del vespre, diverses patrulles de la policia catalana es van desplaçar al lloc dels fets, on van localitzar la dona ferida de gravetat. La víctima va ser atesa pels serveis d'emergències i posteriorment es va confirmar la seva mort.
0: Ha quedat arxivada la denúncia per delicte d'odi al porter del Sabadell. Recordem que va incitar a insultar Pedro Sánchez.
3: Doncs sí, Núria, el jutge interpreta que no va cometre el delicte que denunciava la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell. Recordem que durant els actes de celebració d'ascens a la Lliga Hypermotion, el 20 de juny, Diego Foli va incitar des del balcó de l'Ajuntament a insultar el president del govern espanyol. A l'escrit, el magistrat considera inadequada i incorrecta l'actitud del porter, però creu que no comporta que es pugui determinar un delicte d'odi.
0: I a res de quedar-nos sense temps, una quarta notícia, però crec que és molt bonica. La banda Juriol ha compartit el dolor dels incendis del Bages el 2022 en una cançó d'homenatge als bombers.
3: El grup ha publicat una nova versió acústica de Cendra, una cançó nascuda arran dels incendis del Bages del 2022 que va afectar prop de 1.750 hectàrees. Aquest homenatge als bombers de la Generalitat també es converteix en una crida a la prevenció dels incendis i la reinterpretació, que es titula Cendra 5.1, s'acompanya d'un videoclip que combina imatges cedides pels bombers amb escenes enregistrades al Parc de Manresa.
0: Moltíssimes gràcies, Paula Iglesias. Una abraçada des de Rubí.
3: Una abraçada, Núria.
0: Marxem cap a Terres de Ponent, a Lleida, 1-1. Quim Gasó, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Ah, i ens parles de l'abandonament d'animals de companyia, no?, que augmenten durant l'estiu.
5: Bé, no, em sembla que... No era ben bé això.
0: No era ben bé això, perdona. Això és però notícia de Tarragona.
5: Correcte,
0: perdona, m'he colat,
5: si voleu,
0: Quim, tu mateix.
5: No, si voleu us puc explicar que la ciutat de Lleida surt de la llista de municipis amb mercat residencial tensionat després de la pròrroga i l'actualització que, com sabeu, va fer publicar ahir el govern català. D'aquesta manera, a partir del març de l'any vinent, no es podrà aplicar el topall de preus de lloguer als habitatges. La Generalitat ha prorrogat per un any, doncs, la declaració de zona de mercat residencial tens amb un total arreu de Catalunya de 302 municipis afectats, 31 localitats més que el darrer any. La pròrroga inclou 118 municipis de l'anterior declaració que encara compleixen les condicions d'atenció de seguretat del mercat i en suma 53 de noves, per contra 22 municipis que en formaven part queden ara exclosos, entre els quals Lleida. En aquest sentit, el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha lamentat que diverses ciutats catalanes perdin la declaració de zona amb mercat residencial tensat.
6: És absurd que hi hagi 22 municipis que perdin el topall del preu del lloguer, perquè què ens estan volent dir? Que Lleida o Figueres ja no tenen un problema d'habitatge, que els llogaters de Reus, de Tortosa, de Mollet, ja no necessiten que hi hagi un lloguer màxim, que les famílies que viuen en aquests municipis ja no estan tenint problemes per pagar el lloguer o per trobar un habitatge? Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
5: Al global de la demarcació de Lleida, per exemple, tres municipis surten de la llista, que són Lleida, Cervera i Guissona, i altres vuit s'incorporen al registre: Rosselló, Torrefarrera, Vallfogona, Balaguer, Gramunt, Torà, La Pobla, Segur, Montferrer, Castellbò i Ribera d'Urgellet, que passen a pertànyer a aquesta zona de mercat residencial tens.
0: Alguna altra informació que ens vulguis donar de Terres de Ponent?
5: Doncs sí, en Cultura, l'Institut d'Estudis Ilerdencs s'incorpora la peça més antiga de la seva biblioteca amb una donació d'un incunable imprès a Lleida cap al 1485. El volum ara ha de ser catalogat, digitalitzat i posat a disposició de ciutadans i investigadors. L'obra és d'una extraordinària raresa bibliogràfica, va ser impresa pel tipògraf Enric Botel i ha passat a formar part del llegat del bibliòfil Ramon Areny Batlle, després que els seus besnebots l'hagin cedit a la institució. En aquest sentit, Sílvia Farrús, responsable del Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental de l'IEI, ha explicat que serà la peça més antiga de la biblioteca.
7: És interessant l'incunable, doncs, perquè ja és una peça única, la més antiga que tindrem a la biblioteca. Ja en teníem un, del llegat Areny, també, precisament, que era de l'any 1498. Aquest està datat al 1485 per les característiques tipogràfiques, o sigui, no és la datació exacta, però per les característiques, pels tipus de fonts que veia servir el Botel, que era l'impressor que va fer aquest exemplar, doncs es pot datar al 1485.
5: Amb aquesta incorporació, el centre ha reforçat el seu fons patrimonial amb un dels pocs exemplars coneguts d'aquesta edició conservats arreu del món. I faig un darrer punt només referent a l'eclipsi d'aquí a uns dies, que és que la ciutat de Lleida ha exhaurit totes les entrades per veure aquest eclipsi des dels espais habilitats per la Paeria, una de les zones del camp de futbol dels Magraners amb capacitat per 100.000 persones i l'altra, la Seu Vella, amb capacitat per a 1.500.
0: Molt bé, aquell dia estarem tots connectats, eh?
5: Així estarem.
0: Clar que sí. Quim Gasó, uau, Lleida, una abraçada, gràcies.
5: Adéu, vagi bé.
0: I avui l'actualitat tarragonina se'n va cap a Terres de l'Ebre. Saludem Víctor Montesino de la Plana Ràdio. Víctor, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Parlem del Pla Ter, i és que el govern ha decidit retardar fins l'estiu del 2027 l'aprovació definitiva del Pla Territorial d'Energies Renovables, el Pla Ter.
8: Així és. Segons avançava nit 3CAT Info, però hem pogut confirmar des de la Plana Ràdio, l'executiu obrirà un segon procés d'informació pública per a introduir canvis al document després del rebuig de prop de 300 ajuntaments que preparen una associació per a reclamar-ne la reforma. El sector de les energies renovables també ha presentat al·legacions perquè revisen les zones prioritàries d'implantació i es facilite la tramitació dels futurs projectes.
0: Precisament ahir es va concentrar a Miravet, a la Ribera d'Ebre, representants de municipis, entitats i sectors econòmics de les Terres de l'Ebre, justament per rebutjar aquest pla.
8: Doncs sí, reclamen un repartiment més equilibrat de les energies renovables i denuncien que el territori ja ha assumit prou càrrega energètica. L'alcalde de Miravet, Miquel Morales Gutiérrez, demana al govern que compta amb el territori i ha assegurat que la quota energètica de les Terres de l'Ebre ja està més que saldada.
9: Crec que Catalunya ha de liderar la proposta de l'energia renovable arreu del país, però estem totalment en contra de com s'ha fet aquest plàter. Se sent comptar en els ajuntaments, sense comptar amb la gent del territori, que bàsicament som els que sabem, els que vivim d'aquí, els que volem seguir vivint d'aquí. El plàter actual ens trinxa el territori miserablement i crec que estem a temps de tirar enrere i començar de nou.
8: Recordem, esta plataforma de municipis en contra del plàter, que compta amb gairebé 300 adhesions, com hem dit fa un moment, volen constituir-se com a associació per tal de fer front a este pla, ja que no se senten amb el suport necessari per part de la Federació de Municipis de Catalunya.
0: I el govern invertirà 3 milions d'euros en el projecte Som Ruralitat. S'impulsa des de les Terres de l'Ebre per afavorir el desenvolupament dels municipis rurals.
8: Així és, una notícia més positiva. Bueno, la de que es cancela o es posposa el plàter també és bastant. En este cas, parlem d'una subvenció finançada amb el Fons de Transició Nuclear que donarà suport durant 3 anys a un projecte liderat per la cooperativa Fites Terres de l'Ebre amb la col·laboració de la cooperativa Sant Isidre de la Fatarella. La iniciativa preveu crear almenys 28 llocs de treball en agricultura i cures, recuperar més de 50 hectàrees de cultius abandonats, mobilitzar habitatges buits i atraure noves famílies per a combatre el despoblament dels municipis rurals.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Víctor Montesino, des de la Plana Ràdio. Fins ara.
8: Gràcies a vosaltres, a reveure.
0: I ara sí, parlem de la protectora d'animals i dels abandonaments dels animals de companyia que augmenten durant l'estiu. Marina Pérez Got, Tarragona, bon dia.
10: Bon dia, doncs sí, aquí a Tarragona la protectora està bastant al límit, amb uns 120 gossos i uns 250 gats acollits en aquests moments, i això se suma a diferents factors que inclouen l'abandonament per vacances, la situació econòmica complicada o camades no desitjades. La conscienciació envers el benestar animal ha millorat, però aquests encara es veuen com una eina i com no com éssers vius.
0: Continuen, per altra banda, canviant de tema, les festes arreu del nostre territori.
10: Doncs sí, ja saps que ens agrada sortir de festa. Ahir va començar el Festival Internacional de Música de Cambrils, el FINC, que va inaugurar una nova edició amb la pianista suïssa Boogie La Diva, acompanyada per de Barcelona Big Blues Band. El concert va ser gratuït i ara aniran passant diferents artistes amb trajectòries diverses, com per exemple Ana Torroja o Siloé.
0: O Jethro Tull, els mítics Jethro Tull.
10: Exacte.
0: Déu-n'hi-do.
10: Sí, no, els deia sí. Perquè no els sabia pronunciar, però veig que tu sí. Perquè...
0: Però, no sé com es, tota la vida els hem dit així, Jethro Tull, no sé com es deuen dir.
10: Així que perfecte.
0: I a Tarragona?
10: A Tarragona comencen les festes del barri de la Mora, s'allargaran durant tot aquest cap de setmana i continuen les festes del Morell, que també hi haurà festa aquest cap de setmana, de Vilaseca, l'Espluga de Francolí i els Pallaresos, o sigui, pots triar on anar.
0: I només és dimecres.
10: I només és dimecres.
0: Molt bé. Continuem de festa en festa. Marina, moltes gràcies. Fins ara.
10: Fins ara.
11: Obert per vacances. De dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Si m'heu demanat una llicència d'obra a un ajuntament, ja sabeu que aquest tràmit burocràtic pot arribar a tardar fins a 2 anys d'espera. Ara, el govern de la Generalitat ha fet una proposta per reduir aquests tràmits d'anys a mesos. A Ràdio Rubí en parlem ara amb el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya. Albert Soler, bon dia.
12: Bon dia, Núria. Doncs sí, tenim aquí els estudis de Ràdio Rubí a Cristina Mora, presidenta de la demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Molt bon dia, Cristina.
13: Bon dia, Albert.
12: Amb ella parlarem d'aquesta proposta per simplificar molts tràmits administratius que sovint, per manca de personal o altres per pura burocràcia, allarguen en excés els terminis d'una llicència d'obres que hauria de tardar només uns mesos. Hi ha dos canvis principals, pel que hem pogut veure, que són el tràmit de certificació del projecte de l'obra, que el podrà fer una entitat externa a l'Ajuntament, per exemple, el propi Col·legi d'Arquitectes. Aquí totes aquestes entitats se'n diran entitats col·laboradores autoritzades per l'administració, que són les ECAU. L'altra gran mesura és la del silenci administratiu positiu. És a dir, que si no respon l'Ajuntament, el promotor de l'obra podrà avançar en alguns aspectes. Quins creus que serà més efectiu per reduir aquests famosos terminis que s'allarguen tant, Cristina?
13: Bé, són dues mesures diferents que m'agradaria aclarir. Jo voldria començar per la silenci positiu, perquè aquí crec que hi ha temes que no acaben d'estar clars. Per exemple, el silenci administratiu positiu, no, és que quan passa el temps que té l'administració per donar resposta i no te l'ha donat, tu pots començar amb l'obra. No? Què passa? Que això no vol dir que estiguis eximit de compliment. O sigui, que si tu en aquell projecte hi ha algun punt que no complia urbanísticament o tècnicament, a posteriori te'l poden tirar enrere. Vale? O sigui, no vol dir que amb el silenci estigui ja tot beneït. Que això comporta molt de risc, tant per l'arquitecte en aquest cas, no? Perquè estàs assumint unes responsabilitats molt grans. Imagina't que has calculat malament l'alçada i t'has passat d'alçada i has d'enderrocar una planta. Que qui ho paga, això? No? I després pel promotor, que té el problema que té un edifici doncs, fora d'ordenació, no? En aquest cas. Llavors, bueno, s'ha d'anar amb compte amb el tema del silenci administratiu positiu. És veritat que aquesta normativa, aquest projecte de llei, amplia els supòsits, no?, respecte al que teníem, però aquest punt que et comento no l'anul·la. O sigui, que sempre has de complir amb normativa, encara que puguis tirar. Vale? Llavors, jo crec que serà complicat tant que tècnics com promotors acceptin aquests riscos.
12: Volguin arriscar, clar.
13: No? I respecte a l'altre, a veure, nosaltres com a col·legi estem preparant una sèrie d'alternatives a aquesta mesura, que estem treballant amb la Generalitat, perquè com a col·legi volem ser part de la solució, i com a arquitectes, però no creiem que sigui una mesura per reduir terminis, perquè el procés de llicència és molt ampli. O sigui, la revisió tècnica, que és el que et soluciona l'ECAU, en aquest cas, és una part del procés. Hi ha ajuntaments, per exemple, com Sant Cugat, com Gavà, que han fet estudi de processos i han mirat, no?, què passa des de que tu entres a la instància fins que tens la llicència. I realment, la part tècnica és una part petita. Després hi ha informes sectorials, hi ha els temps de firmes, hi ha els temps de la instància. Vull dir,
12: el coll d'ampolla, bueno, realment on està, el coll d'ampolla, en aquests casos?
13: El coll d'ampolla és amb tot el procés administratiu que ens hem muntat, no? Que cada cop és més gran, cada cop hi ha més passes, i realment simplificar seria retallar aquestes passes, per la meva manera de veure-ho, Però està clar que potser en alguns projectes molt grans, no? Aquesta normativa serà d'aplicat compliment, o sigui, d'aplicació en les vivendes que provinguin del Pla 50.000 del president Illa, vale? Perquè són unes vivendes que donen resposta a l'emergència habitacional que estem, no? I aquí cal pues, unes mesures pues, més dràstiques. Per la resta no serà obligatori, serà optatiu.
12: Per tant, si algú en particular vol fer reformes a casa seva, unes reformes importants, que necessitin un permís, o fer-se una piscina al pati, o qualsevol... Això, diríem, es poden acollir en aquest nou sistema, aquesta gent al particular, o en aquest cas no?
13: De moment no. De moment les mesures que estan sortint ara, que després t'explicaré també una respecte al programari de revisió, al BIM, en aquest cas, que també va sortir fa unes setmanes, estan pensades per l'obra major, per les llicències d'obra major, que són la típica obra nova, no? Els blocs de pisos, una vivenda unifamiliar, bueno, unes oficines, o una gran rehabilitació, que si jo tinc la meva vivenda unifamiliar o el meu bloc de pisos, ja el rehabilito sencer de dalt a baix. O sigui, està pensat bàsicament per a aquest tipus de llicències, ara per ara.
12: Per tant, està pensat, com deies, no? En el fons de la qüestió és perquè diguem, les propostes d'habitatge social que es fan arribin més ràpid del que tocaria o pels terminis en els que estem parlant, no? Una mica l'objectiu ve per aquí. D'acord. Llavors, dèiem el tema de les ECAU, no? De treure una mica una part del procés dels tècnics municipals i externalitzar-lo, podríem dir-ho d'aquesta manera. Què ha de tenir una entitat per poder fer aquest tipus de certificats?
13: Un aclariment respecte a això, o sigui, la proposta de Catalunya, pensa que diverses comunitats d'Espanya estan aplicant aquest sistema de diferents maneres. I la proposta de Catalunya s'assembla a la de València i a la de Galícia, amb què se li treu totalment a l'arquitecte municipal la decisió. O sigui, la CAU vindria a substituir. Uh-huh. I això, per exemple, al Col·legi d'Arquitectes és una part que hem de treballar, perquè creiem que l'arquitecte municipal és una figura molt valuosa en el procés i que se l'ha d'ajudar, no substituir-lo. Vale?
12: Per tant, disculpa, ara aquesta proposta de la Generalitat està en una exposició pública i hi ha període d'al·legacions. Per tant, entenc que el col·legi, una de les al·legacions pot ser aquesta, no?
13: Sí, al col·legi estem preparant una sèrie d'al·legacions que s'entreguen el dia 30 de setembre amb la voluntat de portar i de sumar i de millorar aquesta mesura. Llavors, què ha de tenir una ECAU? A Barcelona, per exemple, ja tenim ECAs, que es diuen, que fan la revisió tècnica exclusivament, sense la part urbanística, diguem-ne. I al final hi ha un procés d'habilitació, s'ha de desenvolupar un cop s'aprovi aquest avantprojecte de llei i es farà el reglament, i aquí es dirà les condicions que han de tenir aquestes ECAUs i un seguro. O sigui, com a tal, no ens preocupa, perquè ja et dic que a Barcelona ja funcionava i ja hi ha empreses, inclosos els col·legis, òbviament, que estem preparats per assumir aquest repte i aquest rol.
12: Mm-hmm. Molt bé. Si finalment el Parlament acaba aprovant aquesta reforma, amb les al·legacions mm-hmm. que presenteu i es puguin incloure, aquests petits canvis, els ajuntaments, he llegit que els ajuntaments podran triar si agafar el que diríem el carril ràpid o el carril de sempre, no diré el lent, sinó el de sempre. Sí. Això crec que té alguns matisos, no? Té alguns matisos aquest concepte.
13: Sí. Per Pla 50.000, per a projectes provinents del Pla 50.000 serà obligatori. Llavors, l'Ajuntament pot escollir acollir-se o no aquesta modalitat i després, si s'ha decidit acollir-se, el ciutadà o el promotor també podrà escollir anar-la per la via tradicional o per la via d'un ECAU. Llavors, si vas per la via de l'ECAU, això té un sobrecost que serà els honoraris de l'ECAU en concret, que ara mateix sembla que no estan regulats, que també serà una cosa segurament que demanarem, mm-hmm. perquè en el model de Barcelona, de les ECAs, sí que l'Ajuntament posa un topall per dalt i un topall per baix, amb la qual les ECAs ens movem dins d'aquest, mm-hmm. i ens agradaria anar cap a aquest model.
12: Per tant, entenc que pot ser que el promotor, no?, que li proposin, mira, podem anar més ràpid, però té un sobrecost. Què prefereix vostè, no? Té un petit sobrecost, però, a canvi, en lloc de 2 anys, potser tardarem 4 o 5 mesos, per posar un exemple. Exacte. No? D'acord. Tornem als ajuntaments. Per un costat parlaves del paper, no?, dels arquitectes municipals, no?, que pot quedar una mica en entredit amb aquesta proposta, però també moltes vegades es parla de si al final... no tots els ajuntaments hi ha la mateixa demora de mesos, no? Hi ha diversos graus i, de fet, des del col·legi sempre es fa com una mena de rànquing, etc. Moltes vegades atribuïm la falta de mans al departament de llicències, no?
13: Vull dir que completament.
12: Això també és així, no? Per tant, aquesta ECAU pot ajudar en aquest sentit de... aquelles, o almenys aparentment, no? Per això et dic, també ha vingut per explicar-ho, no? Però almenys a ulls de fora, no?, de dir... falten mans, doncs externalitzem-ho, com fa l'Ajuntament amb tants altres conceptes. Quan no tens mans pròpies, externalitzes un servei.
13: Sí. El que passa és que nosaltres, per exemple, presentàvem dins de les 6 mesures que vam presentar a la Generalitat, que nosaltres els diem les mesures del mentrestant, perquè les mesures que està traient ara la Generalitat no són d'aplicació immediata. perquè, per exemple, aquesta mateixa, doncs, les ECAUs es tindran que donar d'alta, es tindran que formar. Imagina't, hi ha 947 municipis a Catalunya. Una ECAU s'ha d'aprendre la normativa de 947 municipis, no? Potser les ECAUs privades, com que són empreses, són un negoci, doncs aprendran la dels municipis més grans, però el Col·legi d'Arquitectes, com a entitat de dret públic, doncs assumirà tots els municipis, no? Segurament això no està encara definit, no? Ni decidit, però podria arribar a ser així. Què passa? Que 947 municipis, 947 normatives, normativa estatal, normativa catalana. O sigui, una de les mesures que nosaltres estem demanant és homogenitzar aquests criteris, no? Per, justament per poder anar més ràpid. O sigui, a vegades també el problema dels tècnics municipals és que ells mateixos no saben a què atenir-se, què aplicar, no? Llavors nosaltres amb això els volem ajudar homogenitzant. I una altra que proposàvem era fer una bossa de tècnics que formats, que en aquest cas el col·legi té un postgrau de formació per arquitectes municipals, que siguessin contactats per la Generalitat i que poguessin anar als punts calents, no? De llicències a ajudar. Perquè està clar que
12: falten mans.
13: Allà on hi haguessin, faltessin mans, cap allà que anirien aquests arquitectes de suport. Això era una de les propostes que teníem, perquè tenim claríssim que falten mans a tots els ajuntaments. Això ve de la crisi, ni tan sols del Covid. A la crisi es van fer una sèrie de normes, no? Que no es podien recuperar els llocs que es jubilaven, no? I hi ha un dèficit important. Cada cop hi ha més burocràcia, més normativa i menys mans. O sigui,
12: clar, malament. I llavors els expedients s'acumulen en una muntanya. Val, per tant, les previsibles, encara no ho heu acabat de decidir, no? Perquè estem fem l'entrevista just en el procés, no? De pensar aquestes al·legacions, però més o menys ens les has explicat quines poden ser les al·legacions que pot presentar el col·legi per mirar de millorar aquesta proposta inicial de l'Ajuntament. Abans d'acabar, però, també us volia preguntar per una aplicació que heu posat en marxa des del col·legi en el marc de la Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura, que ha sigut aquest 2026, i també que es va presentar amb el motiu del Congrés Mundial d'Arquitectes, que també s'ha fet, va acabar fa uns dies i es va fer aquí a Barcelona. L'APP es diu Rutes. Què hi podem trobar en aquesta aplicació?
13: Sí, aquesta aplicació és una novetat, ara de fa uns mesos. Nosaltres tenim una web que és Arquitectura Catalana, on pots trobar més de 3.600 obres d'arquitectes catalans, i estan mapejades. O sigui, tu si vas a fer turisme, doncs, no? o visites la zona de Rubí, en aquest cas, doncs entres a la web i pots trobar les obres. Quina és la novetat de l'aplicació? Que amb l'aplicació et venen unes rutes ja preformades, hi ha unes 150 rutes establertes, que per Rubí passa una en concret, però després tens algunes també que passen per Sant Cugat i per Terrassa. O sigui que en el Vallès hi ha diverses rutes, o pots fer la teva pròpia ruta, que jo en aquest cas és el que recomanaria. Pues tens una estona, no sé, el dissabte, no? Què fem amb els nens? Mai saps què fer. Doncs t'agafes l'aplicació, marques la zona on estàs i ell et munta una ruta per edificis d'interès que tu també, a més, també pots dir si vols d'arquitectura moderna, d'arquitectura clàssica. O sigui, realment és una aplicació molt recomanable tenir, no? I més aquests mesos que tenim la cana ja tres mesos a casa, no?
12: Exacte.
13: I ja no saps què fer més. Per culturitzar-se amb arquitectura.
12: I també pot servir, ara que ho expliques, imagina, estàs passejant per qualsevol poble i fins i tot pel teu, i sempre has vist un edifici bonic, diferent als altres, i dius, i no saps qui l'ha fet, què hi ha al darrere, no? Doncs pots entrar en aquesta aplicació i si està cartografiada, diguem,
13: a veure. Si està cartografiada, la trobes, sí, perquè els edificis que tenim cartografiats són edificis premiats. O sigui, és arquitectura que té un nivell de qualitat, doncs, certificat, no? per algun premi. Llavors, sí, un edifici t'agrada, pots mirar a veure si...
12: A veure si té alguna cosa, no?
13: Si
12: o si va guanyar
13: allà.
12: El premi.
13: Sí.
12: Molt bé. Doncs moltes gràcies, Cristina Mora, presidenta de la demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, per venir fins a Ràdio Rubí i explicar-nos a l'Obert per Vacances aquesta novetat amb la llei que crec que pot ser molt interessant per a molta gent que ens estigui escoltant.
13: Pues moltes gràcies, Albert.
0: Moltes gràcies, Albert Soler, des de Ràdio Rubí. Seguim endavant. I ara ens porten un projecte social i solidari des de Ràdio Barberà. Ens proposen parlar del programa Vacances en Pau, que també té lloc a això, a Barberà, no? I que fa molts anys ja que es du a terme. Es tracta de solidaritat amb el poble saharaui.
14: El programa Vacances en Pau és una iniciativa solidària que acumula un llarg recorregut a casa nostra. Des de l'any 1989, cada estiu, centenars de famílies catalanes acullen a casa seva infants saharauis durant el mesos de juliol i agost. D'aquesta manera, nens i nenes d'entre 8 i 12 anys tenen l'oportunitat de deixar de banda, encara que sigui només temporalment, les dures condicions de vida als campaments de refugiats del desert del Tinduf. En Gregori Belmonte forma part de JALA, Solidaris amb el poble saharaui, una de les entitats involucrades en aquest programa. El programa Vacances Sant Pau. Bon dia, Gregorio. Per què és important que els infants saharauis puguin passar l'estiu aquí? I quins són els objectius fonamentals del programa Vacances en Pau?
15: Principalment perquè les condicions climàtiques del desert de Tinduf, d'Argèlia, on estan refugiades, són molt dures. Són 50-52 graus. En aquest estiu, per exemple, també estan tenint una plaga de mosquits molt important. I llavors el que facilitem és que els infants tinguin unes vacances, puguin descansar millor. També la qüestió de fer una revisió mèdica. I, per últim, també el més important, que és un projecte de reivindicació política de la situació del poble saharaui.
14: Clar, perquè més enllà de la qüestió humanitària d'atendre la necessitat d'aquests nens i nenes i que puguin descansar ni que sigui un temps de les dures condicions, també serveix perquè molta part de la població catalana pugui conèixer per què, viuen aquests nens i nenes en el desert del Tinduf en campament de refugiats.
15: Sí, amb aquest projecte el que aconseguim és això, que les famílies que acullen i tot el voltant d'aquestes famílies coneixen que el Sàhara Occidental està ocupat pel Marroc des del 1975, que va ser una ocupació violenta i amb una repressió constant al Sàhara Occidental, on encara viuen saharauis que reivindiquen, i llavors va haver-hi tota una part de població que va sortir als deserts, va ser acollida per Argèlia, i des de fa 50 anys viuen en un campament de refugiats. Amb això el que volem més expressa també que aquesta situació, hi ha resolucions de la ONU que diuen que s'hauria de fer un referèndum per la independència del Sàhara Occidental, i això no s'ha donat. Per tant, dins d'un món on hi ha molts conflictes, el conflicte saharaui és molt antic, està molt silenciat, i aquest projecte el que vol és que hi hagi una conscienciació de la ciutadania i un recolzament polític al poble saharaui.
14: Tornar a posar el focus sobre aquest conflicte que, per la seva durada, doncs, moltes vegades perd també l'atenció mediàtica. Ja que aquesta dimensió de la conscienciació, hi ha la dimensió humanitària, l'atenció sanitària, per exemple, als infants, i també té un component important d'intercanvi cultural, no? Les pròpies famílies que acullen aquests infants també aprenen moltes coses sobre la cultura del Sàhara Occidental, i es fa un lligam normalment fort, moltes de les famílies repeteixen.
15: Sí, es crea, com bé dius, un lligam afectiu molt important i molt interessant. Hi ha una integració cultural, evidentment aquests infants tenen una forma de vida diferent, més col·lectiva, en les jaimes, en el camp de refugiades. També són musulmans, per tant, això, bueno, pues en el tema del menjar, pues també ens hem d'adaptar. La barrera idiomàtica, el primer any, quan arriben, pues també s'ha d'anar superant, però això no són barreres infranqueables, sinó que al contrari, van fent un lligam. També les famílies que tenen fills i filles d'aquestes edats, pues, també és una experiència molt enriquidora pels nostres infants, no? Que han de compartir, rebre pues, algú diferent durant 2 mesos, i el que tu dius, després això sempre es complementa. Intentem que les famílies de Barberà viatgin als campaments a conèixer la família d'origen de l'infant, i també això, no? Que es generi aquesta relació, aquesta solidaritat. Evidentment, també el que nosaltres podem aportar a aquests infants i a aquelles famílies, pues, és molt important per la vida diària.
14: És un programa, com deia a l'inici de l'entrevista, que està molt consolidat, són pràcticament 40 anys de fer aquestes acollides, però sí que he pogut llegir que explicàveu que en els darrers anys no s'han recuperat les xifres prèvies a la pandèmia, que venen centenars d'infants, però en venen menys que abans de la pandèmia, o que potser en altre moment s'havien arribat a xifres més elevades. Quan nens i nenes vindran aquest estiu a Catalunya?
15: Aquest estiu a Catalunya està 240 infants. És veritat que hi ha hagut, no, diversos factors perquè fan que hi hagi menys famílies d'acollida. Infants hi ha els mateixos o inclús més, però bueno, la pandèmia va ser un moment important, va interrompre el projecte a 2 anys, això va fer que les famílies es deslliguessin, i també hi ha un canvi generacional de famílies, hi ha moltes famílies que estan molt lligades molts anys políticament l'Ajuntament, des de l'esquerra política, i això també s'ha notat. També hi ha les famílies d'avui, pues, també pateixen precarietat laboral, canvis d'horaris constant en les feines, moltes famílies depenen dels avis, i a vegades pues, tampoc volen portar un infant que també pues, s'ha d'afegir amb els avis, no? Encara que nosaltres pues, disposem de... Bueno, sempre procurem que aquests infants vagin al casal d'estiu, per això, no? Primer perquè relacionin els infants saharauis entre ells de la mateixa ciutat o de la mateixa zona, però és evident que hi ha un canvi generacional, de famílies, de situacions diverses. Hem passat pues, això de pràcticament 2.000 infants a l'estiu a Catalunya a 250, no?
14: Doncs esperem que també moments de, com aquesta entrevista on se li dona visibilitat a la iniciativa serveixin perquè més gent la conegui i es pugui afegir a aquest programa Vacances en Pau, que com ho dèiem des de l'any 1989 permet que infants saharauis d'entre 8 i 12 anys visitin Catalunya durant l'estiu i generin aquest vincle amb famílies catalanes. Gràcies, Gregorio, per les teves explicacions.
15: Gràcies a vosaltres per l'entrevista.
0: Vacances en Pau, un programa que es replica en diferents pobles i ciutats i poblacions en definitiva de Catalunya. Avui hem conegut com ho viuen a Barberà del Vallès. Ràdio Barberà, Òscar Blanco, moltes gràcies. Ja sabeu que a l'Obert per Vacances ens agrada parlar de fauna, i en aquest cas, de rucs. I és que un ramat de rucs ha pasturat durant mesos vora la riera de la Bisbal de Sant Jaume dels Domenys. L'objectiu? Doncs dur a terme una prova pilot amb aquest animal per controlar la canya americana. La canya americana, una espècie invasora que, pel que sembla, als rucs els agrada moltíssim. Per descobrir de què tracta aquest projecte, la Laia Batlle, des de Domenys Ràdio, ara està en companyia d'un dels tècnics que han dut a terme aquest projecte. Laia Batlle, bon dia.
16: Molt bon dia, Núria.
0: Molt xula, eh? Molt interessant aquesta entrevista. Digues, explica.
16: Sí, doncs,
0: com mengen la canya americana, com esmorzen els rucs avui?
16: Durant unes setmanes, aquest ramat de rucs, del qual parles, van ser els protagonistes al municipi. No es parlava d'una altra cosa aquí al municipi, però més és que han fet una tasca prou important com mantenir a ratlla la canya americana. Per entendre una mica més el per què s'ha fet aquest estudi, tenim amb nosaltres el tècnic del grup ecologista GPEC, el Xavier Pedro. Xavier, molt bon dia.
17: Hola, bon dia.
16: Explica'ns, Xavier, en què ha consistit aquesta prova pilot.
17: Mira, el que volíem doncs, era estudiar l'efecte que tenien els rucs, i si ens servien per fer aquest control de la canya americana. Bueno, la canya, que és una de les espècies invasores que està catalogada com de les 10 pitjors que hi ha al món, i nosaltres ja fa anys que fem projectes de restauració en aquesta riera i en d'altres cursos fluvials, i sobretot el que intentem és controlar aquesta espècie, la canya. I tant nosaltres com altres entitats, administració i sol, que dedica són molts recursos, molts diners i molts altres recursos a controlar aquesta canya.

0: mètode que podria ser útil o no podria ser útil, doncs, en aquest, en aquesta riera i en altres zones de Catalunya i del món.
1: Ha estat útil?
0: Doncs sembla que sí, en aquest cas sí. El que hem fet és, doncs, aquest any hem estat ara, acaba de finalitzar el projecte, i hem estat estudiant, doncs, això, a veure quines espècies menjaven i quines no. Hem descobert coses que són interessants, val? Com algunes espècies que serveixen per regenerar el bosc de ribera, que no se les mengen, i sobretot, com que d'això no es tenien dades i no es coneixia i no estava registrat enlloc, doncs sobretot jo penso que ha sigut molt útil per això.
1: Per què heu escollit rucs i no un altre tipus d'animal?
0: Vale, mira, com deia abans, doncs els cavalls, per exemple, també se la mengen, però els cavalls és un animal que és força més delicat que els rucs. Els rucs, bueno, tenen una resistència i una capacitat per estar en ambients que siguin més hostils, no? Diguéssim. Aquest projecte, sobretot, ha comptat el que volíem, a part d'estudiar si era bo per l'ecosistema, no? També volíem estudiar si era bo pels animals, perquè, diguem, no proposarem fer servir rucs per aquest control si tampoc és bo pels animals, no? O sigui, no seria compatible. Volíem, d'una manera, intentar demostrar aquesta compatibilitat o demostrar que no ho era. I per això hem comptat amb un equip veterinari que bueno, els ha revisat abans de que fessin el treball, no? Durant i després del treball, i també per mirar per si passava alguna cosa que poguessin estar amatents de poder ajudar-los.
1: Deia abans que aquí a Sant Jaume es va crear un rebombori dient: tenim uns rucs aquí pasturant. Quin paper han jugat els veïns i veïnes del municipi i també l'escola, Xavier?
0: Ha sigut molt bonic perquè els rucs els hem posat en tres parcel·les experimentals diferents. I la primera que vam escollir ja era expressament que era a prop de la vila, en un camí on hi ha molta gent que hi va passejar. I, clar, hi vam posar uns cartells informatius que explicaven el projecte, també derivàvem, doncs, a participar com a voluntari o voluntària. I, bueno, doncs, clar, la gent es va trobar en un camí, doncs, que és força de pas, sobretot gent que hi va a peu. Doncs això, que la gent començava a parlar entre els veïns, veïnes i tot això, i bueno, va tindre una molt bona acollida, i clar, a més vam tindre la gran sort que tots els animals que provenen d'una ramaderia d'aquí al poble, d'una ramaderia que tenen, són pastors, que tenen ovelles i cabres, però com que també els agraden molt els animals, tenen uns quants rucs que els hi vam sol·licitar si podríem formar part d'aquest projecte, i ells encantats. I bueno, com que estava al costat, doncs aquests rucs teníem la sort que són molt bons, són molt dòcils, no hi havia cap mena de perill de que mosseguin, com fan molts altres rucs, o et puguis emportar una cosa. I bueno, clar, doncs també hi havia mares amb petits, en concret hi havia tres mares amb els seus pollins, i llavors, doncs, clar, això va fer també, doncs, que bueno, que sigui una cosa, doncs, una experiència agradable, no?, per tothom tindre aquests veïns.
1: I per últim, molt breument, com queda ara el projecte? És a dir, quin és el següent pas?
0: El següent pas és volem fer una segona fase, no? Estem buscant ara, estem pendents de trobar el finançament per fer-la, i el que sí que hem fet és, per exemple, hem presentat el projecte a Bèlgica en una conferència que vam estar per parlar d'una altra cosa, i va tindre molt bona acollida, no? Molta gent que es va interessar també. I aquí volem fer, doncs, volem transformar el projecte en que sigui molt més científic. Ara hem registrat totes les dades que hem pogut, però volem comptar amb el suport d'universitats, per exemple, el Departament de Botànica de la Universitat de Girona, de la UB, i bueno, això, buscar entitats científiques que puguin formar part del projecte perquè puguem recollir dades i sigui útil, no?, per compartir aquesta experiència.
2: Doncs moltíssimes gràcies, molt interessant aquesta entrevista sobre els rucs i la canya americana. Així la podrem controlar, la podrem tenir a ratlla. Javier Pedro, tècnic del grup ecologista GPEC, moltíssimes gràcies i endavant amb el projecte.

0: Moltes gràcies.
1: I a Laia Batlle, companya de Domenys Ràdio, moltes gràcies també per apropar-nos aquest trosset de Sant Jaume dels Domenys.
2: Un plaer, Núria, que vagi molt bé.
1: Ens seguim escoltant durant l'estiu. Amb la Laia Batlle i amb altres poblacions de Catalunya, que ja veieu que l'Obert per Vacances el fem entre unes 70 emissores de tot el país. Nosaltres tanquem la primera hora i després tornem amb més arguments. Us ve de gust pintar una aquarel·la? A mi, moltíssima.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
3: Aquí Badalona.
4: Aquí Badalona. Aquí rebi ciutat. Un batec de vida per cada moment, per cada moment.
5: 20 anys del Víctimes al telèfon.
6: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
7: És el forn de pa, això, oi?
8: Sí.
7: Una pregunta.
8: Sí.
7: Què teniu ja, dònuts?
8: No.
7: La gent que hi diu?
8: No, no diu res.
7: Però la gent que
8: no,
7: és consumidora...
8: Diuen, no, sí. No, no n'hi ha, estan de vaga. Ah, vale. Ja està.
5: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
8: Per què ho pregunteu, tot això?
7: Home, perquè hi ha la vaga aquesta i interessa la gent. Vostè quants anys fa que treballa al forn?
8: 30 i pico.
7: I d'aquests 30 i pico anys, recordo alguna vegada que no hi hagi dònuts?
8: No.
7: Doncs ja està, és un tema històric.
8: Sí.
6: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
9: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
10: Truco a Radio Taxi Catalana?
11: 93 399 37 37.
10: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
11: 93 399 37 37.
10: Radio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
12: Acceptem totes les targetes de crèdit.
13: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
14: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
13: Més clar, més ràpid, més Badalona.
14: bdncom.cat.
13: Badalona passa aquí.
3: Aquí Badalona.
4: Aquí Badalona. Aquí rebi ciutat. Un batec de vida per cada moment, per cada moment.
12: Temperatura a Badalona.
15: 28 graus.
16: Són les 10.
17: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
16: Notícies Badalona.
18: Què tal? Molt bon dia, els parla Raquel Moreno. Protecció Civil manté activat el pla enfocat davant l'elevat risc d'incendi forestal per l'augment de les temperatures previst per avui dimecres. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que els termòmetres tornin a pujar i arribin als 40 graus en algunes zones de Catalunya. L'episodi de calor assolirà el seu punt àlgid aquest cap de setmana. A més, la humitat també disminuirà. Tot i que aquest episodi afectarà principalment les comarques de l'interior, Protecció Civil fa una crida a la ciutadania perquè mantingui la prudència i segueixi les indicacions dels agents rurals. A Badalona, però, aquest dimecres, el municipi es manté en nivell 2 del Pla Alfa. I les dades del segon trimestre de 2026 mostren una evolució favorable de l'atur a Badalona respecte al mateix període de l'any passat. La ciutat ha reduït en 403 persones el nombre de persones inscrites com aturades, passant d'11.408 al juny de 2025 a 11.005 al juny de 2006, és a dir, una disminució del 3,5%. Segons l'informe trimestral d'anàlisi de l'atur per zones a Badalona, elaborat per l'Ajuntament, la zona 7, que agrupa els barris de Montigalà, Puig Fred, La Pau, Lloreda, Nova Lloreda, Sant Crist i Sistrells és la zona amb més persones en situació d'atur. I la Policia Nacional ha desarticulat a Badalona una organització criminal dedicada al tràfic d'haixís. L'operació s'ha saldat amb 4 persones detingudes, la intervenció de més de 199 quilos d'haixís en pastilles, més de 104 quilos de polen, un arma de foc amb munició i 138.000 euros en efectiu, a més de 8 vehicles d'alta gamma. I exaurides les localitats per a l'obra musical El retrat de Dorian Gray, protagonitzat per Àngels Gunyalons. Per segon any consecutiu són molts els espectacles teatrals amb música, dansa i circ programats per Badalona Cultura que esgoten les seves entrades en poques hores. Des de l'ENS fan un balanç molt positiu pel que fa a la venda dels abonaments. La fidelització del públic i les ganes de consumir cultura a prop de casa, assenyalen, són els principals motius de l'exitosa resposta dels espectadors. N'ha parlat la gerenta de Badalona Cultura, Bea Rangel.
19: Amb les dues temporades de l'any passat han crescut a data d'avui al 3,29%. I si mirem només aquesta temporada que ara començarà al setembre fins al desembre, vam acabar amb 454 abonats i a data d'avui, que queden molts mesos encara per ampliar abonaments del B, tenim 449. Així que es donin pressa també les persones que vulguin adquirir aquests abonaments i les entrades perquè ja queden poquetes.
16: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
20: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Els Amics de les Arts explicant les anècdotes de diferents viatges, i és que depèn molt, no?, del punt de vista en què es miri. Anar a un lloc o un altre pot ser llocs emblemàtics i a tu que no et diguin res, o pot ser el raconet més allunyat del món o més inhòspit i que t'ho passis superbé, siguin les vacances o el viatge de la teva vida. Això depèn molt, però insisteixo, igual com deia al començament, i fa molt també amb qui viatgis. Enric Rubio, jo me n'aniria amb tu de vacances, va.
1: Ah, va, jo també.
0: Vinga,
1: mira, jo
0: som-hi,
1: fet.
0: Som-hi.
1: Que a la Càper hi falta gent.
0: Això. Enric, què diuen els oients? Quins són aquells indrets, doncs, no tan obvis per anar de vacances, eh? Que hem
1: doncs, mira,
0: de descobrir.
1: Molta, molta cosa. Si vols, va, sí. Comencem amb els àudios, que és el que més hem rebut avui. Escoltem a la Susi.
2: Destinacions infravalorades hi ha moltíssimes. Perquè crec que a vegades no és tant el lloc, sinó la gent amb qui ja estàs en aquell moment i amb qui ho comparteixes.
0: Ai, ai.
2: De totes maneres, estic convençudíssima que el poble, o sigui, el mateix poble on vivim, hi ha racons que encara no coneixem i que són increïbles. A mi em va passar, per exemple, amb Cardedeu, que quan vaig descobrir la Font dels Oms, em vaig meravellar. Era un espai preciós enmig de... del bosc, que hi ha com un gorg, que és un lloc increïble, i de fet infravalorat no sé si està, però infravalorat per mi sí que ho estava perquè ni el coneixia.
1: Veus? En aquest cas l'hem posat, l'hem dit, perquè és al vell mig del poble, és una zona urbanitzada, per tant no és una cosa que quedi amagada.
0: Ah-ha.
1: Però sí.
0: La Font dels?
1: Dels Oms.
0: Ah,
1: de fet,
0: dels
1: la gent s'hi va a banyar a l'estiu, la gent del poble aquí, sí. És un petit parc per on passa el torrent, no? És una riera, perquè quan és plena sequera queda sec, però sempre queda una rajola d'aigua i es fa una mica de bassa, de gorg, podríem dir d'alguna manera, i sí, és una zona molt ombrívola.
0: És com la platja de Cardedeu.
1: Sí, podríem dir-ho així, exacte.
0: Molt bé,
1: sí,
0: molt bé. La
1: exacte.
0: Font dels Oms, vinga, m'ho apunto.
1: Quines contentes per qui no vol, i tant que sí. I t'haig de dir, Núria, sí. Que avui m'han picat la cresta.
0: No,
1: sí,
0: a tu
1: ja
0: no.
1: Veuràs,
0: amb l'Enric no us hi poseu, que ningú es posi amb l'Enric, eh? No.
1: Doncs mira, ens l'han picat des del Ripollès, que no saps qui ens l'ha picat.
0: No ho sé.
1: La Pilar?
0: Pilar, li permetem tot a la Pilar. Què li passa? Què passa?
1: Ja veureu què ens diu.
3: Bon dia, obert per vacances.
0: Hola, Pilar.
3: A veure, clar, destinacions infravalorades. Aquí hi ha el risc de començar a dir llocs molt top secrets i que es comencin a massificar. Per tant, anirem amb molt de compte. Però sí que és veritat que, per exemple, a mi m'enamora molt més la platja de sorra fina tirant cap a zones de Cunit, de Cubelles, i aquest tipus de platges que són molt planetes i que no t'enfonses i pots anar caminant amb els peus a l'aigua fins molt endins. A mi això m'encanta.
0: Doncs, l'esperem a Tarragona.
3: I tinc la sensació que potser tenen més èxit les platges de cap a la zona de Girona.
1: Potser sí, que són més
3: infravalorades. Que et fas mal als peus, que tot són pedres... Jo crec que aquestes... No es valoren prou aquestes platges d'aquesta zona.
1: Aquesta era la Maria que ja veieu que us prefereix a vosaltres a les platges
0: Costa
1: de Girona.
0: Costa Daurada, Maria, t'esperem. Era la Maria, no era la Pilar?
1: Era la Maria. M'he equivocat d'àudio. Era la Maria, en aquest cas. Ella no m'ha picat la cresta. En aquest cas, si voleu, anem a escoltar aquí sí que me l'ha picat. Ja veureu per quin motiu ja.
4: Bon dia, obert per vacances.
0: Hola, Pilar, sí.
4: Jo crec que els destins infravalorats són tots aquells que no has d'agafar un avió per anar-hi. La gent pensa que si no va molt lluny, el destí no interessa. I, per cert, tinc una queixa.
0: Ai.
4: El noi Silvestre va dir que jo tenia 72 anys.
0: Ah, no.
4: I només tinc 70.
1: Ep.
4: Només, Només 70.
1: 70 i trescant per aquestes muntanyes de Déu, amunt i avall tot el dia, eh? Jo de gran no, va ser com ella.
0: Dos anys fan, eh? Dos
1: Home.
0: Anys són importants.
1: Home, sí
0: cada t'has bé de dir-ho, Pilar. No, és veritat.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Ja ho veus, tothom coincideix amb això, una mica, que a vegades no cal anar tan lluny. De fet, jo sóc un fervent defensor d'això, que en el propi poble, jo crec que si totes i tots vosaltres ara mateix rebusqueu dins la memòria, teniu racons del vostre poble, per petit que sigui, que potser no hi heu passat mai o no us hi heu detingut suficientment estona.
0: Sí, és veritat, i activitats per fer, no?
1: Sí, mare de Déu, sí.
0: Doncs vinga, anem-hi pensant, perquè ara teniu una altra opció, una altra manera d'entrar a programa i d'explicar la vostra abans de que tanquem, abans de les 11. Tornarem a llegir o a escoltar els vostres missatges. Molt bé.
1: I tant que sí.
0: Doncs tornem a connectar. Enric Rubio, des de Cardedeu, una abraçada.
1: Salut, a reveure.
0: Salut.

Mireu, ara el que hem de fer és escoltar un reportatge que ens doni idees sobre això, destinacions infravalorades, no? N'hi ha moltíssimes i cadascú té la seva, però el que han fet els companys i les companyes de Roda de Barà és sortir al carrer i preguntar. I arran de les respostes s'han ampliat una miqueta més la informació. A veure si us dona moltes idees aquest reportatge de Roda de Barà.

0: milions de persones visiten París, Roma o Nova York. Però què passa amb els llocs que gairebé ningú té en compte com a destinació de vacances? Indrets poc coneguts que, no obstant això, tenen un gran atractiu turístic, històric o natural i no acostumen a aparèixer a les guies més populars. Llocs que sovint sorprenen els visitants perquè ofereixen molt més del que s'espera. Poden amagar paisatges espectaculars, patrimoni i experiències que no tenen res a envejar als grans reclams turístics. Així que avui volem mirar cap a un altre costat, cap a aquells racons que potser no tenen tanta fama, però que quan els descobreixes et deixen una empremta difícil d'oblidar. I abans de començar el nostre viatge, hem volgut preguntar: quin és aquell lloc que has visitat o que t'agradaria visitar i que creus que molta gent encara no coneix prou?
1: Un indret que em va sorprendre molt va ser Cudillero, Astúries.
2: Cármenes, Villamanín...
3: Jo crec que per mi, Cracòvia.
2: El Marroc. Hi ha moltes zones del Marroc molt diferents i que sorprenen.
4: Es diu el Valle de los Templos, Sicília.
3: I ara com ciutat, sinó les Cotswolds, que és la campiña anglesa.
5: Sofia, la capital de Bulgària, em va sorprendre molt.
0: Doncs volem fer una ruta per alguns d'aquests territoris que sorprenen. No buscarem el lloc més famós ni el més fotografiat. Buscarem històries, paisatges, cultura i aquella sensació que tenen alguns viatges, la d'haver descobert alguna cosa especial. Perquè moltes vegades el valor d'un lloc no està en quanta gent hi va, sinó en tot allò que ens regala quan hi arribem. Comencem el nostre recorregut al nord d'Espanya, Astúries. A la costa cantàbrica hi trobem Cudillero, un petit poble mariner que sembla construït en forma d'amfiteatre mirant cap al mar. Un poble que va encantar a la Sandra.
1: És un poble superpetit, amb cases amb molt colorides, molta vida, la gent superamable, el dinar espectacular i molt bé de preu. La veritat és que és un poble pesquer, vull dir, tenen allà mateix un al port. És el que més em va agradar del poble, vull dir, la gent, el bon rotllo que es respirava, tothom amable. És un poble petit, no? Llavors, pues, tothom es saluda, tothom et vol ajudar. Les vistes són impressionants. Té unes, clar, no deixa de ser Astúries. Va ser increïble. Vull dir, és un viatge que guardo amb molt bons records perquè no m'esperava que aquell poble m'agradés tant. La tranquil·litat, la pau, la bona gent, el bon ambient, la gastronomia espectacular, vull dir, i com està tot, totes les cases, no?, pintades, molt colorides. Vull dir, em va resultar molt agradable. I Cudillero sempre és un poble 10.
0: I amagat entre les muntanyes de la serralada cantàbrica, Cármenes és un petit poble de la província de Lleó. Ens ho explica la Sílvia.
2: Hi ha uns poblets per allà, Cármenes, Villamanín, són poblets d'interior, bueno, amb un riu molt guapo i molt i sorprenent. Vull dir, tu passeges per allà i és molt agradable, és bonic i, a més, superbarat menjar bé i barat. Per tant, el recomano i sorprèn aquests raconets. Hi ha unes coves de Valporquero, hi ha una zona que per nosaltres que vivim a Catalunya a vegades és bastant desconegut. Tyle było dni do
0: utraty sił. I seguim el nostre viatge per Europa. Cracòvia, Polònia, una ciutat amb una enorme riquesa històrica, places medievals, carrers plens de vida i una atmosfera que combina tradició i modernitat. Almenys això pensa la Neus.
3: A mi Cracòvia va ser un país que em va deixar molt sobtada, em va encantar. Una ciutat petiteta, molt poc de moment massificada, les coses com sigui. La cultura em va encantar, el tema d'Auschwitz, descomptat. a tot el que és la zona jueva, saps? Encara la marxa que n'hi ha allà, anys 70, 80 d'aquí, el que vivien aquí, la música al carrer, música en directe, saps? A mi això em va agradar molt. És una ciutat propera per mi.
0: I de Polònia marxem fins al Regne Unit, als Cotswolds, una regió de pobles de pedra, paisatges verds i carreteres que semblen tretes d'una pel·lícula.
3: També em va encantar, no està gens massificada de moment. És que de les Cotswolds, te diria tant, té molt d'encanto. O sigui, són poblets i poblets i poblets, enriuets. Em va agradar moltíssim. 4, 5, 6 pobles més destacats d'aquella zona. I nosaltres vam fer tota la ruta en cotxe. I és com una relaxació bestial.
0: I una destinació sorprenent del Marroc és Ifrane, una de les més inesperades, com diu la Sílvia.
2: Hi ha moltes zones del Marroc molt diferents i que sorprenen. La zona era la zona d'Ifrane, no és massa gran, que és, li diuen la Suïssa marroquí, perquè sorprèn tant, és verda, amb un aire fresc, i no sé si és molt coneguda, la veritat, perquè està com al mig del país, i clar, hi ha zones d'esquí, o sigui, muntanya, al Atlas, sorprèn molt.
0: A la costa sud de Sicília s'amaga un dels grans tresors arqueològics del Mediterrani, la Vall dels Temples d'Agrigent. Malgrat el nom, no és una vall pròpiament dita, sinó una carena on fa més de 2.400 anys s'hi van aixecar alguns dels temples grecs millor conservats del món. Ho explica la Juanita.
4: I vaig quedar bocabadada en un lloc que vaig anar que no m'ho imaginava pas que podia veure això tan xulo. Es diu el Valle de los Templos. És un conjunt de temples grec. I la veritat és que no m'ho esperava. I a més és que vas pel mig de Sicília d'una banda cap a una altra i et trobes a sobre d'una muntanyeta. Els veus des de la carretera. Vull dir que és impressionant. I a més hi ha algun que està pràcticament sencer.
0: I finalment parlem de Sofia, la capital de Bulgària, una de les ciutats més antigues d'Europa, amb més de 7.000 anys d'història. Ens la recomana la Isabel.
6: És una ciutat on viuen diferents religions i cultures, esglésies ortodoxes, temples catòlics, mesquites i una sinagoga, comparteixen espai en total normalitat. A més, s'hi menja molt bé. La gastronomia és deliciosa i els preus són molt econòmics. Sense dubte, una destinació que recomano descobrir.
0: Al final, potser una destinació no es converteix en especial perquè aparegui a totes les portades, sinó perquè aconsegueix despertar una emoció. Cudillero, Agrigent, Cracòvia, Sofia, el Marroc... Són només alguns exemples d'aquells llocs que esperen ser descoberts amb una mirada diferent. Perquè viatjar també és això, sortir del camí marcat i deixar espai per a la sorpresa.
7: Moltíssimes gràcies per totes aquestes recomanacions també documentades, Sònia Camí, companya de Roda de Barà Ràdio. Ai, seguim viatjant dins l'Obert per Vacances i res, ens queden uns 40 minuts de programa que aprofitarem molt bé. Ara toca pintar. Tot seguit, una entrevista plena de color, perquè entrem al taller d'un artista que fa anys que treballa amb una tècnica delicada i exigent, l'aquarel·la. Molta gent l'associa als primers dibuixos de l'escola o als llibres de manualitats, però l'aquarel·la és també una de les disciplines més rigoroses de les belles arts. I és que cada pinzellada és gairebé irreversible. Tal com pintes, es queda. L'aigua es converteix en una aliada imprevisible i el resultat depèn tant de la tècnica com de la capacitat de l'artista. Però vinga, que de tot plegat en parlem amb el propi artista que està acompanyant a l'Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio. Eduard, bon dia.
8: Bon dia.
7: Ens presentes al Fermí.
8: Sí, us presento el Fermí. Potser alguns de... ens esteu escoltant, ja el coneixeu. A Tarragona és molt possible que el coneguin. També és molt possible que el coneguin, per exemple, cap a Ponent, perquè és nascut a Vinaixa, va créixer però a Tarragona, professionalment s'ha emplaçat a Barcelona. Per tant, és una miqueta de tot el territori i de tot arreu. Per tant, és molt possible que a través dels micròfons de la xarxa de comunicació local ara mateix hi hagi gent que el conegui. Som al seu taller per descobrir tot aquest univers creatiu al que ara feia referència i per explicar també com la pintura pot esdevenir una forma de desconnectar, d'observar el món amb uns altres ulls i fins i tot de reduir l'estrès. Perquè aquí, el lloc on som avui, es respira molta creativitat. Mira, jo ara mateix veig allí un pot amb uns llapissos de colors. Just aquí al darrere, tot l'escriptori ple amb unes paletes de pintura, fins i tot una làmina que no sé jo si ja està acabada del tot o no, ara li preguntarem al Fermí. També uns tubs de colors, una paleta que tinc just penjada aquí al meu costat. Per tant, ja et pots imaginar quin és l'univers creatiu d'aquest estudi.
9: Passa que moltes pintures diferents, però justament sembla que ell treballa molt l'aquarel·la, que jo sempre he relacionat l'aquarel·la amb l'estiu, no? Perquè per pintar cels i mars trobo que és fantàstic aquesta liquositat. A veure què et diu.
8: Mira, no sé què en pensa el Fermí. El Fermí és pintor, il·lustrador, dibuixant, dissenyador gràfic, publicitari. Té una gran carta de presentació. Fermí, bon dia i gràcies per rebre'ns a casa teva.
10: Hola, bon dia. De res, per mi és un honor que t'hagis desplaçat fins des d'aquí.
8: Escolta una cosa, Fermí, això que deia la Núria ara. Aquarel·la és sinònim d'estiu amb aquests mars, aquestes vistes, aquests cels?
10: Bé, sí, però jo he conegut molts aquarel·listes que no han pintat precisament mars, que han sigut, jo recordo un gran aquarel·lista de Reus que el seu era pintar màquines de tren amb els seus vapors, aquelles màquines antigues, o sigui que no necessàriament ha de ser... Ara amb el meu cas, de rebot sí que és així, perquè jo vaig començar a pintar aquarel·les precisament a Altafulla, i clar, el primer que vaig pintar a Altafulla va ser el mar. I sí que el que diu l'Eduard, l'aquarel·la és aigua, és aigua difuminada i es presta doncs, a fer cels i a fer mar, sobretot, és aigua.
8: Núria, tu que pintes aquarel·la? Que
9: no, ja, no, però si alguna vegada ho he provat, perquè ara t'ho posen molt fàcil, perquè fins i tot hi ha aquells pinzells amb aigua a dintre, eh? Si alguna vegada ho he provat, relaxa molt. És que és una... jo no tinc tècnica ni res, però entenc que és una tècnica especial. Sí, sí.
10: Sí, és una tècnica especial, encara que en el meu cas, vull dir, jo tota la vida m'he dedicat al disseny gràfic, a la il·lustració, i en la publicitat, vull dir, no pintava. Ara, en el moment que vaig vindre aquí a Altafulla, ja de gran, això farà 30 anys només, em vaig dir, bueno, aquí disposo de temps, disposo d'unes vistes meravelloses, un poble ple d'encant, una mar blava i tal, posem-se a pintar. I vaig decidir, home, i per què no m'hi poso amb aquarel·la, que no ho havia fet pràcticament mai? Com que diuen que és tan difícil, m'hi posaré a veure què passa. I, bueno, de difícil no en té res per un professional que dibuixa i pinta tota la vida, però simplement és una tècnica més.
8: Però no siguis modest, perquè des d'aquí m'explicaves abans, fora d'antena, que quantes obres han arribat a sortir?
10: Pues sí, ho vaig calcular fa un parell o tres d'anys, unes 1.500 aquarel·les. Potser ara són més, no? I llavors és allò de que sí, a través de moltes exposicions m'ha anat sortint. Potser actualment aquí a casa han de tindre entre 400 i 500. Llavors vol dir que més de 1.000 aquarel·les algú altre les té penjades per ahí. I això a mi m'omple de satisfacció.
8: Escolta una cosa, què té l'aigua, que és tan imprevisible? Això és una dificultat afegida en la tècnica de l'aquarel·la?
10: Sí, bueno, jo sempre em diuen, em fan la mateixa pregunta. L'oli és una pintura que és additiva, o sigui, que és anar posant. Si no t'agrada el groc, que és pintat, damunt li pintes vermell i després ho retoques amb negre i fas el que vols. L'aquarel·la simplement és més delicada.
8: És això que deia la Núria ara al principi, sí. No? Que el primer traç que fem amb l'aquarel·la... Sí. És ja el definitiu.
10: Sí, però tu has de saber quin traç vols fer i te sortirà. Per tant, és una cosa que és simplement més delicada i has de saber el que vols fer.
8: No hi ha marge per rectificar amb l'aquarela?
10: Sí, i tant. Jo sempre explico una anècdota. En una de les oposicions que vaig fer al port, i vaig pintar una sèrie de barques del Serrallo, i una colla de barques estaven lligades al Norai, de ferro, tot, quedava tot molt guapo, molt, molt maco, i va vindre un pescador i va dir, escolti, perdoni, diu, però això, aquest quadre està malament. Dic, i això per què? Diu, perquè tal com estan lligades les barques, diu, l'endemà no en quedarà ni una, se les hauran portat la corrent. O sigui, el Norai estaven al revés. I clar, jo ràpidament vaig emportar l'aquarela cap a casa, vaig girar els Norais, els vaig pintar, i ningú sap que els Norais aquells estaven al revés. O sigui, hi ha tècniques per esborrar i per rectificar.
9: Mira, o sigui, Eduard...
8: Sí, digues.
9: Eduard, perdoneu que interrompo i tiro cap a un altre costat, però és que ara t'explotarà el cap. Ahir l'Eduard ens parlava des de la desembocadura del riu Gaià, parlàvem de les tortugues, no sé si d'ahir o un dia anterior.
8: Abans d'ahir, el Callà, la desembocadura no, era el Callà, però sí,
9: però
8: el riu Gaià.
9: Ens imaginem el passeig al voltant del riu, al llarg del riu Gaià, eh? El Fermí ho ha pintat també. Estic veient una aquarela preciosa d'aquell, sí, no?
10: Sí, jo vaig fer una exposició tota de pintures, o sigui, tot del Gaià i els seus voltants. Aquells bosquets, tota la vegetació, totes les fulles... O sigui, tot dedicat exclusivament al Gaià i al seu entorn.
8: I no t'ho perdis, Núria, perquè tu que ets de Tarragona, segur que t'agradarà veure els elements del seguici festiu de la ciutat. Doncs el Fermí també els ha pintat tot i, de fet, aquest divendres inaugura una exposició que es diu Homenatge a Tarragona de Festa Major de 24 noves aquarel·les de les festes de Santa Tecla, i això serà al Fòrum d'Altafulla. És una exposició que tens ja preparada. Em penso que pot ser que hagi vist els quadres aquí.
10: Sí.
8: Quan he entrat a casa teva, Fermí, els tenies aquí al costat de la porta.
10: Amuntegats aquí, preparats per agafar el jeep i portar-los cap de l'exposició, sí. Està tot a punt.
8: Aquest cop has decidit això, pintar els elements de la Festa Major.
10: Sí, bueno, de fet, algú, quan vaig començar a pintar, les aquarel·les eren molt senzilles, no hi havia gent, no hi havia persones. I algú em va criticar que eren massa sèries, que li faltaven vida. I llavors, jo precisament, com que m'he dedicat en els meus inicis a fer il·lustració, per novel·les i per llibres i tal, amb tècniques similars a l'aquarel·la, amb tècnica de pintura gouache. Amb gouache es pinta com si fos un acrílic, que es pinta amb aigua, però cobreix les pintures, no és aquarel·la. Però algunes vegades la difuminació és tipus com l'aquarel·la. Llavors vaig dir, bueno, doncs em faré una de Tarragona, de les festes, amb força gent, perquè vegin que sí que puc fer pintura en vida. I llavors em vaig fer un parell de Tarragona, de les festes, això ja fa anys, eh? Els vaig fer allà al museu que hi havia de Tarragona, a la Casa Castellarnau, em vaig fer 2 anys seguits, dintre de les festes de Santa Tecla, i llavors, al cap d'uns anys, doncs, em vaig decidir... va haver una amiga que em va dir, escolta, per què no tornes a... per què no pintes els cabeçudos, bueno, els capgrossos,
8: sí, capgrossos
10: i tal, i vaig pensar, per què no la torno a repetir? Al fi i al cap, a mi la il·lustració m'agrada fer il·lustració, no? Que al fi i al cap també era la meva antiga professió. I per això aquest any sempre faig Altafulla, doncs, i amb un raconet posava Tarragona, algú Tarragona, doncs aquest any és al revés. Tota serà de Tarragona i amb un raconet l'habitació aquella interna que hi ha, doncs, serà dedicada a Altafulla. O sigui, me n'en recordo.
8: Escolta una cosa, Fermí, qui veu tots els quadres, qui visita una exposició teva, no s'anima després a agafar també unes aquarel·les i dir, vinga, va, provem-ho de manera autodidacta?
10: Sí, hi ha molta gent que els anima i... Perquè, en teoria, l'aquarel·la sembla que sigui fàcil. I ja t'ho dic, de fàcil no en té res, però el que deies, la pinzellada que fas és la que queda. El que passa que professionalment sí, ja saps els secrets i ja saps que si per fer aquesta difuminació has de fer aquest tipus de pinzellada i has de posar aquest color, i llavors arriba un moment que sí, que és fàcil.
8: Home, ho acostumem a associar, no?, a la pintura de la canalla, als nens. Sí. Però no és així, i avui ho estem explicant en primera persona.
10: De totes maneres, això és una deformació que ve històrica des de fa molts anys. Abans els pintors eren hòmens, i els hòmens eren els que anaven bruts de pintura i creaven i pintaven, i les dones les deixaven amb un raconet amb aigua perquè anessin fent taquetes de color, i així sortia l'aquarela, que era més fàcil, més de senyoretes, i això pot ser creat aquesta il·lusió falsa a través del temps. Crec que una mica, potser és això. Però ja t'ho dic, és una tècnica més artística que necessita saber-ne, i el que la domina, doncs no hi ha cap secret.
8: I relaxa? Ajuda a fer teràpia?
10: Sí, encara que també et diré una cosa, molta gent que no s'equivoqui massa, amb el sentit que l'aquarela amb tothom l'associa, i potser és l'autèntica aquarela, aquesta, la difuminada d'aigües, de colors, que va fent diferents tonalitats. En el meu cas, és la tècnica aquesta mateixa, però aplicada a la, podríem dir, més il·lustració, a la que llavors aconsegueixo jo uns quadres amb molt detall, molt detallistes.
8: I tant. I
10: mentre que l'aquarela és una cosa més improvisada, i aquells en diuen, els entesos, que són els autèntics aquarelistes, que jo m'aparto de l'aquarela, però jo continuo dient que jo pinto aquarela, el que passa que és el meu estil.
8: De fet, Núria, no et perdis l'anècdota, abans també fora de micros, el Fermí me l'explicava, que en una exposició ell es va fer una mica el despistat per escoltar els comentaris d'aquella gent que visitava l'exposició. I què et van dir? Explica-ho tu.
10: Un van dir, diu, este tío sabe mucho, está muy bien hecho, muy bien hecho. De hecho, son fotografías que pinta encima y queda tan bien... que no lo parece fotografía, pero si rascas un poco verás que detrás hay la foto. Pero es tan pero es tan bueno que no se nota.
9: I et vas poder contenir de no contestar-los i escolteu que no hi ha res a sota.
10: No, perquè mira, fa 30 anys que estic exposant aquí el Tafullet, anècdotes d'aquestes, de tot tipus, em podria explicar, podria escriure un llibre d'anècdotes de la gent que passen i tal.
9: Doncs t'emplacem a fer-ho, hem d'acabar l'entrevista, Eduard. Se'ns acaba el temps i
8: mira, segur que t'hi diré més amuntes. Deixa'm només que li pregunti per si aquesta làmina que tens just aquí al darrere està acabada o no, com que veig que encara és el pupitre de treball.
10: Sí, li prepararé un pas per tu, i si em dóna temps la pujo, i si no, doncs es quedarà aquí.
8: Però la tens ja?
10: Sí.
8: Doncs mira, farem una fotografia. Sí. De fet, li farem una foto al Fermí amb aquesta aquarela, perquè vegeu tots el realista que és.
10: Sí, però ja aclarir que aquesta aquarela és de l'any passat. El que passa és que hi havia coses que no m'agradaven i ara les he rectificat.
8: Ah, mira, allò que parlàvem abans.
10: Sí, no diré quines coses, però crec que el quadre ara ha millorat bastant.
8: Fermí, moltíssimes gràcies per rebre'ns. Escolta, que vagi molt bé l'estiu, que vagi molt bé aquesta exposició i per molts anys de seguir pintant amb aquarel·les.
10: Sí, espero que sí, molts anys i sempre amb aquarel·la, perquè pintar olis i acrílics i tal ja n'he fet, però vull dir, el trobo més avorrit. És més divertit fer el que estic fent.
8: Doncs per molts anys de diversió. Gràcies.
10: Moltes gràcies i moltes gràcies per escoltar-me.
9: Eduard Virgili.
8: Ja ho veus, Núria, aquarel·les. I si tu les aquarel·les et porten a l'estiu, escolta, a les tardes, que no fas antena, agafa les aquarel·les i el pinzell.
9: Doncs mira, aquesta tarda m'hi poso i també us envio una foto, penjarem una foto per comparar l'aquarel·la del Fermí amb la meva, d'acord?
8: Fantàstic.
9: Eduard Virgili, moltes, moltes gràcies. Molt interessant.
8: A tu,
9: fins ara.
11: Obert per vacances.
9: Des d'Altafulla, cap a l'Escala, perquè allà tenen un monument patrimonial que val la pena conèixer una mica més a fons, tot i que jo crec que si heu anat a l'Escala ja n'heu sentit a parlar o l'heu visitat. És l'Alfolí de l'Escala. Ens ho explica l'Ona Vila.
12: Entre els carrerons del nucli antic de l'Escala, el carrer El Folí número 6, a tocar de la platja, s'alça un dels edificis més emblemàtics del municipi, l'Alfolí de la Sal. Un casal de planta basilical amb tres naus rectangulars, dos pisos d'alçada i un pati interior. Construït a finals del segle XVII, l'Alfolí de la Sal va ser magatzem de sal, duana marítima i pòsit de pescadors, i durant segles va representar el motor econòmic i de desenvolupament de l'Escala, que va passar de ser un barri de pescadors a una veritable vila marinera. Actualment convertit en un museu, l'edifici recull tota aquesta memòria en una exposició permanent titulada L'Escala i el mar d'Empúries. La data de construcció de l'edifici de l'Alfolí de la Sal és incerta, tot i que la façana principal, la llinda d'una finestra, du la data de 1697. Ara bé, d'aquella època, l'Arxiu Municipal de l'Escala no en té cap constància. No se sap qui va construir l'edifici, de qui era propietat ni quins usos tenia. Les primeres informacions que es tenen sobre l'immoble són del 1716, quan amb el decret de nova planta va ser designat el Folí de la Sal, tal com explica la directora del Museu de l'Escala i l'Arxiu Municipal, Mariona Font.
13: Sí que sabem que a partir de la Guerra de Successió, amb el decret de nova planta, a partir de 1716 és destinat al Folí de la Sal, que era doncs, el lloc, el magatzem de la sal, on tota la gent que necessitava sal l'havia d'anar a comprar. Era un comerç estancat, que se'n diu, i era controlat pel rei. Només hi havia 15 alfolins a tot Catalunya on la gent podien anar doncs, a buscar la sal que necessitaven. Se'n van construir al llarg de la costa i després també n'hi havia d'interior centres de producció de la sal, com el de Cardona o com el de Gerri de la Sal. L'Escala no és un lloc productor de sal, sinó que és un alfolí de distribució. La sal que es distribuïa aquí provenia d'Eivissa i dels Alfacs, del Delta de l'Ebre, i venia amb grans barques, amb pailabots, que amarraven just aquí a la platja i la descarregaven amb els lleus de sardinals i el portaven doncs, a aquesta sala a guardar aquí en aquest magatzem fins que no venien a buscar-la.
12: En aquest sentit, segurament es va escollir l'edifici en qüestió per la seva proximitat amb la platja. L'edifici segurament era privat i tot i que es desconeix quin era el propietari abans del 1800, sí que se sap que a partir del segle XIX la propietat era del figuerenc Francesc de Romà, a qui la hisenda reial pagava un lloguer. La compra de sal per part dels municipis era un fet obligatori, perquè aquest impost era el que finançava les conquestes i empreses reials.
13: Estaven obligats a venir a buscar un cop a l'any sal a l'Alfolí de l'Escala, més de 200 pobles que estaven repartits amb l'Alt Empordà, una part del Baix Empordà, el Gironès, la Garrotxa i fins i tot a Ripollès i Cerdanya. Mm-hmm. O sigui, amb les comunicacions que hi havia en aquell moment, amb els camins que hi havia, doncs venir a buscar la sal aquí a l'Escala, doncs havia de ser també tota una aventura.
12: L'emmagatzematge i distribució de la sal es feien a la planta baixa, a la nau principal i a les adjacents.
13: Sabem que les tres sales que serien així amb les arcades, amb les voltes de mig punt, eren a magatzem i que l'última, la de la dreta, en deien el toldo, que era on la gent podia anar a comprar la sal a granel. La resta era ja per si la volies anar a comprar a l'engròs, i en canvi, si la volies anar a comprar a granel, tenia l'altra entrada per poder-ho fer.
12: La primera planta, en canvi, es destinava a habitatge. Hi vivia l'administrador que portava els comptes de l'Alfolí. Segons fonts documentals, el primer administrador que va tenir el magatzem de la sal de l'Escala va ser el cunyat de l'administrador de les Salines de Catalunya, un home que vivia amb totes les comoditats que pertocaven a un noble de l'època, tal com mostren els inventaris notarials que es conserven. D'aquella època també han arribat fins als nostres dies rebuts que detallen les comandes de sal de diferents pobles i també els llibres de l'administrador. Aquests últims es conserven a l'Arxiu de la Corona d'Aragó a Barcelona. Paral·lelament al magatzem de sal, al segle XVIII, l'Alfolí va funcionar també durant unes dècades com a duana marítima.
13: Una part era Alfolí i l'altra duana marítima, perquè el port de l'Escala també va guanyar importància amb el comerç de cabotatge. Hi havia famílies que tenien vaixells que els carregaven i anaven a vendre doncs, o tant a la Fira de Bellcaire a França o per tota la costa, i això doncs, també necessitava doncs, una duana. El fet d'haver-hi doncs, aquestes dues institucions va fer que vinguessin també gent important, famílies importants aquí a l'Escala i s'instal·lessin. Clar, hem de pensar que al principi del segle XVI el nucli del poble era Sant Martí d'Empúries. Només uns pocs pescadors es van començar a fer les cases, les barraques, més que res, més que cases, eren aquí al port de l'Escala, i de mica en mica al construir aquest edifici, això va fer que la població de l'Escala doncs, en molts pocs anys es multipliqués per mil. Va venir molta i molta gent a viure aquí. I després per això també es va demanar doncs, que la capitalitat del terme municipal doncs passés a l'Escala en detriment de Sant Martí d'Empúries.
12: El magatzem de sal i la duana van estar en marxa fins a finals del 1869. A partir d'aquell moment, tot i que l'edifici continuava en mans privades, va passar a tenir molts usos diferents, sempre lligats amb el món de la pesca i la salaó.
13: Sobretot es van llogar les parts de sota dels magatzems i hi havia doncs, un barriler, hi havia diferents fàbriques de salaó que també van llogar els espais i després hi va haver-hi també el pòsit de pescadors, fins que a partir dels anys 50 hi va quedar totalment inutilitzat i com que no s'hi feia res es va anar degradant i als 70 doncs, amenaçava ruïna.
12: Aleshores, amb l'auge del turisme, l'edifici va ser objecte d'especulació, així com el cementiri mariner de l'Escala que l'empresariat volia convertir en un aparcament.
13: Clar, aquest edifici, si el veus així des de l'exterior, no crida massa l'atenció, però quan entres sí que després descobreixes que realment és un edifici espectacular. I en aquells moments, a principis dels 70, hi va haver-hi tota gent que el volien comprar i enderrocar-lo per fer-hi pisos turístics. Clar, en aquell moment doncs, la gent doncs, mirava cap al futur i no pensava que aquests monuments que hi havia aquí al poble fossin tan importants.
12: Per sort, una associació ciutadana, la Comissió de Defensa de l'Arquitectura Popular, va aconseguir conservar tots dos monuments.
13: Aquesta Comissió de Defensa de l'Arquitectura Popular va recollint firmes i va anar doncs, demanant que es protegissin aquests edificis, i sí, a partir del 78 es van protegir i després amb l'arribada de la democràcia, gràcies a l'informe de l'Eduard Carbonell, van ser declarats els dos edificis, tant el Folí de la Sal com el cementiri mariner, com a béns d'interès cultural.
12: Un dels fets que va propiciar l'estima del poble de l'Escala per l'edifici de l'Alfolí de la Sal va ser la Festa de la Sal, que es va celebrar per primer cop l'any 1997, coincidint amb l'aniversari del tercer centenari de la construcció de l'edifici.
13: El 1990 es van recuperar aquestes fotografies, aquests negatius d'en Josep Esquirol, on es veia aquests pailabots que descarregaven sal aquí a l'Escala, amb totes aquestes barques. Clar, aquest fet, i que l'edifici de l'Alfolí encara estava en mans privades i que no se sabia tenir un destí incert, va fer que des de l'Ajuntament i des de l'Arxiu es creés la Festa de la Sal perquè la gent fos una mica conscient de què tenien i que potser sí que valia la pena preservar-lo. En aquest moment de la festa era quan es reivindicava més aquest paper important de l'Alfolí de la Sal. I això va permetre doncs, que amb aquesta pressió finalment l'Ajuntament el 2006 el comprés. Van tenir la sort d'aquí l'Ajuntament que vam poder aconseguir una subvenció que era l'1% cultural i amb aquesta gran subvenció es va pagar molt de la rehabilitació de l'edifici i va durar molts anys. Allò es va inaugurar així per plantes i va ser al principi el 2017.
12: Una rehabilitació que va durar més de 10 anys i que va permetre conservar algunes de les parts originals de l'edifici que es conserven encara avui i permeten veure, per exemple, la riquesa que tenia la primera planta de l'edifici quan acollia l'habitatge de l'administrador de l'Alfolí.
13: Es guarda un terra original a la sala dels còdols, que precisament té aquest nom perquè són tot aquest terra està fet amb còdols, amb riarencs d'aquí de la plaja, i en el primer pis doncs aquest sostre de fusta que era un enteixinat, que anava tot ell policromat, que mostra la riquesa amb què vivia doncs, aquest administrador de la sal. Aquesta rehabilitació que es va fer es va permetre doncs, amb el muntatge de l'exposició al primer pis, de guanyar el Premi de Museologia l'any que es va inaugurar, el 2017, i després, posteriorment, vam ser nominats a millor museu europeu de l'any el 2020.
12: Després de la reforma, l'edifici de l'Alfolí de la Sal es va inaugurar com a museu. Actualment acull exposicions temporals a la planta baixa, una exposició permanent sobre la història de l'Escala i una sala dedicada a l'escriptora Caterina Albert Víctor Català a la primera planta i la seu de l'Arxiu Històric de l'Escala a la planta superior.
13: A la primera planta hi ha una exposició que es diu L'Escala i la Mar d'Empúries i es fa un repàs doncs, a tota la història dels canvis de paisatge i tots els pobles que han vingut a habitar doncs, aquí a l'Escala. S'inicia doncs, des de l'època del Neolític i acaba doncs, ara doncs, en el segle XX. I aquí, a la part central, doncs, és on s'explica més aquest origen de la platja de l'Escala com a lloc de botigues, les barraques dels pescadors que pesquen amb la tècnica dels sardinals i que després doncs se construeix aquest gran edifici i se li dona l'ús de magatzem de la sal. I clar, la unió entre que tens la sal més amb tota la pesca que portaven doncs, aquests sardinals, el que fa és el que sobresurti sobretot tota aquesta indústria de la Salaó que ha fet que l'escala sigui coneguda doncs, arreu.
12: Així, l'edifici de l'Alfolí de la Sal, que al segle XVIII va impulsar el creixement econòmic i social de l'escala, és ara un espai on el municipi preserva la seva memòria i explica la seva identitat al món.
9: L'Alfolí de la Sal, visita obligada si aneu a l'escala, no confondre, i també s'ha de visitar amb el Museu de l'Anxova i de la Sal, que hi ha a l'escala. Dos peces que expliquen el municipi, la història del municipi perfectament i de la seva activitat. És un podcast de patrimoni que ens han dut des de Ràdio L'Escala a la companya Ona Vila. Seguim endavant. Vinga, i ara anem als fogons. Des del Canal Ràdio, la companya Cristina Esteban ens proposa conèixer com era la cuina del rei Alfons XIII, un podcast de cuina, de converses a la cuina, més que no pas de receptes.
14: La Rosa Samper és neta i filla de cuineres i avui parlarem amb ella de la cuina de principis del segle XX. Mos situem a l'any 1915. Los marquesos de les Atalayuelas tenien molta relació amb los reis de l'època Alfons XIII i la Victòria Eugènia i de tant en tant los convidaven a casa a menjar. La marquesa sempre presumia de la seva cuinera Agustina Labuñoles, de qui estava encantada.
15: La meva iaia va ser una cuinera molt peculiar perquè, bueno, pel lloc on va estar treballant. Primer els marquesos i després els reis. La marquesa sempre presumia perquè deia que la muchacha, la cocinera que ella tenia, que d'una celga, una patata i una cebolla sabia pollo asado. En un moment donat se queden sense cuinera personal dels reis. I llavors li diuen a la marquesa que si, per favor, mentre encontraven a alguien, li podrien deixar la xica esta que tiene del pueblo, que total, que la marquesa una mica així, bueno, perquè no es podia negar, perquè eren los reis, i el marquès era la madreta d'Alfons XIII, total, que se'n va la iaia a palau.
14: La reina, la Victòria Eugènia, era una persona molt senzilla, però en canvi el rei era més sofisticat a l'hora de menjar. I l'Agustina li preparava moltes vegades un dels seus plats preferits. Per cert, en aquells temps, a la cuina de Palau hi havia unes 200 persones treballant.
15: La iaia de tant en tant hi baixava, però era una cuina, ella tenia una zona petita on feia el menjar del dia a dia dels reis, ¿vale? I un dels plats que li encantava al Alfons XIII era, jo ho diré en castellà, los pichones con vino tinto y manzanas con cebolla. I clar, la iaia els hi feia i ell sempre diia estos pichones son como terciopelo en la boca. És senzilla de fer, era simplement ell dia que tenia el sabor a terciopelado perquè els havia trobat suaus, cuitets, penso. Simplement era doradets los pichons, llavors ho feien en unes marmites altes, ¿vale? Llavors allò coïa tot igual. Llavors era dorar ben doradets los pichons, afegir-li ceba talladeta, caramelitzar-la una mica, pochar-la ben pochadeta amb el mateix oli i el mateix suquet dels pichons, afegir-li uns trossets de manzana i llavors, en un caso a part, posava la iaia el vi i llavors lo reduïa una mica per l'alcohol, ¿vale? I perquè al reduir l'alcohol també se feia com una miqueta més espesset. Vale? Lligava una mica. Llavors, quan havia reduït el vi, lo tirava junt amb on estava la carn del pitxó, la ceba i la poma, i llavors ho deixava tapar. Llavors, al cap de 10 minuts, no sé, quan ella veia que ja quasi estava acabadet de coure, hi tirava una miqueta de caldo. I llavors, en la mica de la ceba, més la manzana, la salsa quedava lligadeta.
14: L'Agustina va estar prop d'un any cuinant per als reis i va estar molt a gust. I una de les persones que va agafar més confiança va ser en la infanta Isabel de Borbó, coneguda com la Xata, molt propera al poble i que tenia un gran cor.
15: La infanta Isabel sempre li dia a la iaia, Agustina, la corte és com un corsé que aprieta mucho i a mi me gusta ir muy suelta y muy ligera.
14: L'Agustina, abans i després de cuinar per als reis, tal com hem dit, ho va fer per als marquesos d'Alcanar, los marquesos de les Atalayuelas, a qui de tant en tant també els preparava plats típics del poble.
15: Perquè el Conca el Marquès pervenia d'aquí del canal i feia molta gràcia pues, los plats típics d'aquí del poble, no? I una de les coses que li agradava molt era lo clàssic suquet de peix. I llavors li feia un suquet d'escrita en la seva picadeta, bueno, tal com ella ho feia, i li posava o patata o moniato baix com a base, o les dues coses. I llavors damunt l'escrita, amb el pebre roget del poble, que es feia abans i tal. I li encantava. I això era un dels plats que ella va continuar fent després a casa, sobretot els divendres sants. Se podia fer en escrita, es podia fer també en bacallà.
14: Quan l'Agustina va anar a viure a Madrid, no sabia parlar castellà, i això li va portar més d'una anècdota. Una de les més divertides va ser quan la marquesa li va demanar que comprés un quilo de filets i va anar a la merceria a demanar un quilo de fil. La infanta Isabel, en la que va agafar tanta confiança a la cort, li va regalar unes arracades de marfil d'un viatge que havia fet a París, una joia que la Rosa encara avui conserva en molta estima.
9: Déu-n'hi-do, quines converses de cuina tan interessants. Avui el que ens ha portat la companya Cristina Esteban des d'Alcanar Ràdio, ni més ni menys que als fogons de la cuina d'Enric XIII i també del marquès de la Lluelas d'Alcanar. Déu-n'hi-do, una converses de cuina d'època avui. Vinga, va, que anem tancant programa. 10 minutets i seran les 11. Passem per l'agenda d'activitats. I saludem, com cada dia a aquesta hora, la Lídia Porta des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
16: Hola, bon dia.
9: A veure, ho he llegit bé, això? Gregotecno?
16: Jo crec que sí.
9: No, digue'm.
16: Sí, Gregotecno. Ho estàs dient bé.
9: Què és el Gregotecno? Explica'ns.
16: Doncs sí, és un artista de Barcelona que fusiona el cant gregorià amb música electrònica. El nom ja ens dona una miqueta de pistes. I avui actuarà al Museu d'Història de Catalunya, en la seva terrassa, tancant l'edició de les Nits d'Estiu, que és un cicle que connecta la història amb música contemporània, amb artistes que hi han passat per la terrassa, com Santa Salut, Joan Garriga o Maria Hein. I escoltem un momentet de Gregotecno per veure què és, que és una mica curiós, no? Sí.

0: y se produjo el milagro. Y fue así como nací, por obra y gracia del chocolate blanco. El placer era yo.
1: Doncs bé, abans de la projecció també es podran veure dos curtmetratges, un que es diu Matcha, que és la història sobre el dol i la memòria a través de la cerimònia japonesa del te, i Plat Gervat, que és una reflexió sobre els petits plaers quotidians. Això és avui, dimecres 29 de juliol, a la platja de la Fragata, com bé comentàvem, i començarà amb Pica, es pongui el sol, entre 9:15 i 10:00.
2: M'agrada aquesta apreciació, ells ja avisen, diu, d'entre 9:15 i 10:00, però quan es pongui el sol, perquè clar, si s'ha de projectar, no? que estem en condicions lumíniques.
1: Ens hi hem de veure.
2: Vinga, i ara una salutació a tothom que ens escolta des de Lleida, perquè la darrera activitat que clou l'agenda d'avui ens du cap al claustre de la Seu Vella.
1: Sí, al claustre de la Seu Vella tindrem el cicle Nits de Lluna Plena i hi ha un espectacle que es diu Acústic del Quartet Immortality, que és una formació que oferirà un concert íntim amb veu, guitarra, caixa i piano, interpretant cançons d'autor, música pop i peces de teatre. Una miqueta varietat en un entorn útil com és el claustre de la Seu Vella de Lleida.
2: Molt xulo, espectacular. Mira, els estem escoltant de fons, em sembla, no?
1: Sí.
2: El Quartet d'Immortalitat. Lídia Porta, moltíssimes gràcies per aquests apunts d'agenda. Fins demà, companya.
1: Fins demà.
2: I vinga, venen tancant ara sí el programa i ho fem en connexió amb l'Enric Rubio, Cardedeu. Bon dia i adeu. Què tal, Enric?
3: Molt bon dia i adeu, així m'agrada.
2: Tenim alguna aportació més pel que fa amb aquestes destinacions infravalorades?
3: Doncs mira, t'haig de dir que el que són les comarques de secà, no perquè ho hagi dit jo, però ha guanyat per golejada. Ens diuen des d'aquí, ens diu Visca l'Oest, la Laura Alcalde, no sabem si és d'allà o si ho visita com a turista de qualitat.
2: Molt bé.
3: I també ens comenten, des d'aquí l'Alfred ens diu, la Conca Barberà, poblacions com Conesa són destinacions increïbles, tant per la seva gent com per l'encant del poble. No sé si el coneixes tu, aquest poble.
2: Conesa, no ben bé, però la conca de Barberà té rotllos, sí.
3: Sí.
2: Val la pena.
3: I de fet també ens recomanen doncs, visitar tot el que seria, molta gent es queda en el Pallars Sobirà, no?, que puja cap a dalt, no?, i sí. En canvi el Pallars Jussà té uns tresors increïbles, això ens ho diu l'Antoni, també de Pons, i diu que és una zona que val la pena aturar-s'hi.
2: Molt bé. Ara ens deixem perdre aquest estiu, doncs, per llocs que no ens ho pensàvem mai. A veure si ens ho passem bé. Demà, canviem
3: dia.
2: Els viatges.
3: Tema del dia. Canviem els viatges, és que tenim el Dia Internacional de l'Amistat, així que parlem d'amics i d'amigues. I mira, és que aquest any, amb 3 setmanetes que portem, ja en som molts d'amics i amigues aquí a l'Obert per vacances. Per tant, escolta'm, obrim el meló, quins són els millors amics, quines són les millors amigues,
2: Mira,
3: tema general de l'amistat.
2: Jo aprofiteu la nostra antena per enviar un missatge de gratitud als vostres amics o amigues, per dir-los a través de l'antena de l'Obert per vacances com us els estimeu.
3: Clar, tant que sí. Vinga. Et sembla fabulós.
2: Serà molt entranyable demà. Ja estic buscant cançó, no sé pas què posarem. Tu ja les tens triades, no?
3: Sí, en tenim algunes. He vist que me n'has posat alguna, per tant, mira, jo en aquest cas n'he posat una per demà.
2: Molt bé, doncs vinga, acabem de conformar la selecció musical. Què estem escoltant? Això que sona de fons és...
3: Pont i Pissador.
2: Pont i Pissador, veritat?
3: Sí, evidentment.
2: Una bogeria de grup,
3: Una bogeria de grup, de fet, els que no... Potser l'heu escoltat alguna vegada, però quan aneu a veure un directe és tan bèstia, tan espectacular...
2: Això és etiqueta rockabilly directament? O com ho definiríem?
3: Toquen de tot, sobretot toquen música tradicional i tenen una norma que és no fer servir cap instrument que sigui mínimament conegut. O sigui, intenten tirar cap a instruments que siguin sempre... especials, diferents, i a nivell de cant tenen una qualitat brutal perquè, de fet, inclús et fan cants harmònics, cant mongol, cant... És increïble. De fet, tenen molts tutorials que val la pena repassar-los pel YouTube d'aquest grup que ens ofereixen perquè puguem imitar lleugerament el que ens fan.
2: Quin munt de recomanacions avui, Enric. Anem a pair-ho tot, vinga.
3: I tant que sí.
2: Fins demà, amics de Cardedeu.
3: Fins demà.
2: Una abraçada.
3: A reveure.
2: Això és el que ens passa a les 11, que hem de pair tot el programa que hem començat a les 9 perquè és com una esquitxada de temes i de recomanacions i us emplacem a reescoltar-lo, el trobareu a les nostres xarxes penjat i d'aquesta manera podeu repescar. Però demà no ens adonarem que ja tornarem a ser demà a les 9 amb una nova edició de l'Obert per Vacances. Que passeu bon dia. Em surto a la casa, prengo en un bon dia, vas i deixes un viatge en aquest tren.
4: Aquí Badalona.

0: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
1: Truco a Radio Taxi Catalana?
2: 93 399 37 37.
1: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
2: 93 399 37 37.
1: Radio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
3: Acceptem totes les targetes de crèdit.
4: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
5: Generació Chic.
4: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
6: Generació Chic. Els dissabtes i els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Ciutat de Badalona amb Toni Ramoneda.
7: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
8: Coneix El Badiu, el restaurant de cuina mediterrània de l'hotel Badalona Tower.
9: Menú de migdia de dilluns a divendres i sopar cada nit de dilluns a diumenge.
8: A l'Avinguda de Navarra 6, amb dues hores gratis al nostre pàrquing.
9: Reserves al 93 184 7900.
8: L'hotel Badalona Tower ho té tot.
10: Et caduca el carnet de conduir?
11: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
10: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
11: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
10: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià 6.
11: Al costat de Pompeu Fabra.
12: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
13: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
12: Més clar, més ràpid, més Badalona.
13: bdn.com.cat.
12: Badalona passa aquí.
14: Aquí Badalona.

0: Són les 11.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bon dia, els parla Judit Larios. Protecció Civil manté activat el pla Infocat davant l'elevat risc d'incendi forestal per l'augment de les temperatures previst per aquest dimecres. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que els termòmetres tornin a pujar i arribin als 40 graus en algunes zones. L'episodi de calor assolirà el seu punt àlgid aquest cap de setmana. A més, la humitat també disminuirà. Tot i que aquest episodi afectarà principalment les comarques de l'interior, Protecció Civil fa una crida a la ciutadania perquè mantingui la prudència i segueixi les indicacions dels agents rurals. A Badalona, però, aquest dimecres al municipi es manté en nivell 2 del Pla Alfa. L'AMB retira part dels residus i fangs acumulats al sobreeixidor ubicat al passeig marítim amb carrer Prim que ocasionen olors molestes. Aquesta situació s'ha produït arran de les pluges de dissabte i fins aquest dimarts no se n'ha pogut fer una primera retirada perquè la consistència era massa líquida. El govern municipal aclareix que la major part d'aquest material ha quedat retingut al mateix sobreeixidor i que pràcticament no ha arribat al mar. Tanmateix, tot i que se n'ha començat a treure una part, encara quedaran restes amb una consistència molt tova, de manera que s'hauran de deixar secar per poder-la retirar definitivament. És per aquest motiu que l'Ajuntament alerta que les tasques de recollida es poden allargar entre 2 i 3 dies i que durant l'acció i mentrestant encara es poden produir olors de manera puntual. Exaurides les localitats per l'obra musical El retrat de Dorian Gray, protagonitzat per Àngels Gonyalons. Per segon any consecutiu són molts els espectacles teatrals de música, dansa i circ programats per Badalona Cultura que esgoten les seves entrades en poques hores. Des de l'ENS fan un balanç molt positiu pel que fa a la venda d'abonaments. La fidelització del públic i les ganes de consumir cultura a prop de casa, assenyalen, són els principals motius de l'exitosa resposta dels espectadors any rere any. Ja són molts, diuen, els que esperen l'hora exacta per aconseguir algun dels abonaments disponibles per qualsevol de les dues temporades, de gener a juny o de setembre a desembre. Representacions teatrals com Per fi me'n vaig, del còmic badaloní Carles Sanz, Compto cada passa meva sobre la terra, amb l'actor també badaloní Oriol Genís, i l'espectacle de dansa de Brodes Bros estan a punt d'exaurir totes les localitats. Per l'obra El hijo de la còmica de José Sacristán només queda una única entrada. I en esports, el Badalona afronta la primera setmana de la pretemporada en la qual arribaran també els primers amistosos de l'estiu. Divendres, els escapulats jugaran a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper contra el juvenil del Barça, mentre que dissabte es desplaçaran a l'Escala per jugar contra el conjunt de la Costa Brava. A partir de la pròxima setmana començarà el tradicional torneig d'històrics del futbol català. El torn del Badalona serà dimarts, en el qual afrontarà 2 partits de 45 minuts contra Júpiter i Muntanyesa. Les semifinals, en cas de classificar-se, estan previstes per dissabte 8 d'agost i la final pel diumenge dia 9. En cas de no assolir mínim les semifinals, s'intentaria lligar un amistós pel cap de setmana. Dissabte 15 d'agost, el Badalona rebrà l'Espanyol B, però el partit es jugarà al Municipal de Santa Coloma a causa de les obres de l'estadi municipal. El següent amistós serà un dia després, diumenge 16, al camp del Cornellà. I ja marxem el diumenge 23 d'agost, quan el Badalona visitarà el Municipal de Tona. Per acabar la tanda d'amistosos, dissabte 29 anirà al camp del Terrassa. Tot plegat amb un objectiu: arribar en les millors condicions possibles a l'inici del campionat de Lliga.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
4: Temperatura a Badalona
5: 30 graus.
6: 20 anys del Víctimes al telèfon.
7: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
8: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
9: No, no.
8: Disculpe.
9: No.
8: Si necesita
9: ayuda. Que no.
8: Disculpe, no le he entendido.
9: A ver, ayuda, ayuda.
8: Disculpe, no, sigo sin entender.
9: Ay, por favor.
10: ¿Qué nivel de radio?
9: Operador.
10: ¿Qué nivel de radio?
8: Disculpe por la confusión.
9: Sí. Sí.
8: Gracias.
11: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
6: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
7: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Víctimas al teléfono.
1: Y diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Comencem aquest repàs de l'altra cara de l'actualitat.
3: Avui hi ha les ofertes al Lidl, en aquest diari. Diu, no s'enganya, la qualitat no és cara. Mm. Hi ha les ofertes...
2: Boníssimes.
3: Per exemple, magdalenes quadrades...
2: Sí...
3: Atenció, el paquet 45 cèntims.
2: Són més barates que les rodones.
3: Sí. Enciamades.
2: Quadrades o rodones?
3: Un quilo, 65 cèntims.
2: Mm.
3: Tot això a Lidl.
2: Més barat que un tàper.
3: La pregunta és, en temps de crisi, és possible, per exemple, preparar un dinar per 2 euros?
2: El que val un tàper al xino?
3: Correcte. O sigui, amb els 2 euros que ens hem gastat amb un tàper al xino, és possible també dinar?
2: Depèn de l'estómac, no?
3: Hi ha un telèfon d'atenció al client, anem a trucar-hi. Aviam si em poden contestar o no. Espera, que pinjo el telèfon. Ara. Anem a trucar al Lidl.
2: Truquem a Lidl.
3: Sí.
2: Com era l'eslògan de Lidl?
3: Lidl.
2: No, però deia alguna cosa més, no?
3: No sé, enganye la calidad.
4: Buenos días, le atiende Encarna.
3: Hola, buenos días. Mira, bueno, te voy a hacer una pregunta.
4: Dígame.
3: Mira, con 2 euros, ¿puedo comer?
4: A ver, yo esta pregunta no creo que tenga que contestársela.
3: No.
4: Esto es lo que usted crea, no sé.
3: Ya, pero ¿puedo, por ejemplo, comer un primer y un segundo plato?
4: Disculpe, ¿está llamando?
3: ¿Del Lidl?
4: Yo no lo sé, esto...
3: No me puede ayudar, ¿eh?
4: No es una información que yo disponga para facilitar...
3: Ya, pero, por ejemplo, no sé, una ensalada, unas pechuguitas...
4: Un momento,
2: sí,
4: por favor.
2: Sí. Ens passen amb un especialista.
3: Home, és que veig, per exemple, que hi ha uns filetes de petxuga empanados, baratíssims, que pots estalviar 1 euro al quilo.
2: Clar, però això ho has de buscar tu, diguem-ne, no? O vols que et facin la llista de la compra?
3: I, per exemple, los cogollos estan a 49 cèntims.
2: Està molt bé.
4: Disculpe?
3: Sí. Hola.
4: Sí, es que no dispongo yo de esta información. Supongo que tendrá que ir usted al supermercado.
3: Pero, por ejemplo, ahora hay productos en mitad de precio, ¿no? Creo. Los cogollos...
4: Es que nosotros desde aquí lo que tenemos información es de productos de bazar y ofertas.
3: Ah, vale. O sea, de comida nada.
4: Hombre, si usted me hace alguna consulta, yo la puedo
3: pasar al departamento. Los cogollos, ¿cuánto valen?
4: Los cogollos,
3: sí.
4: Es que no tengo la información, no ya le digo, de los productos frescos, porque varía según las provincias.
2: Pues las magdalenas cuadradas.
3: Ya. Te llamo de Cataluña yo.
4: No, pero es que no tengo información. Esto tendría que ir a la tienda y ver si...
3: Vale. Perdone, ¿eh? Es que no. Yo he visto, te explico, por eso te he llamado, en el periódico, en el 20 minutos, pone línea de atención al cliente.
4: Sí.
3: De 9 de la mañana a 8 de la tarde.
4: Correcto.
3: Llámenos si tiene algún tipo de duda.
2: Sí. ¿Y tenías una duda?
3: ¿Y tenía esta duda?
4: Ya, pero hay cosas que nosotros podemos responder y otras que no, ¿eh?
3: Ya.
4: Ya le digo, nosotros información de lo que es...
3: O sea, de los cogollos salen, no.
4: No, yo, a ver, de cogollos no tengo información.
2: No tiene.
4: No.
2: No. Es importante, ¿eh?
3: Bueno.
4: No.
3: Pues nada.
4: De acuerdo.
3: Perdone, ¿eh?
4: De nada.
3: Venga, adiós.
2: I aquesta obsessió pels cogollos, d'on surt?
3: Perquè són aquí les ofertes.
2: Però t'enfades amb mi?
3: Són aquí les ofertes al Lidl. Sí. Mira.
2: Què és aquesta violència?
3: Té, per tu, totes les ofertes.
2: Doncs a mi em va bé, això.
3: Tu no vols marques blanques?
2: S'ha d'estalviar.
3: Que cada dia estàs pitjor, que cada dia estàs més escanyolit de menjar marques blanques.
2: Però és que s'ha d'estalviar.
3: Tu saps que és dolent menjar marques blanques?
2: No, que ho indic que no, que són de fiar.
3: Tu, totes aquestes taques que et surten a la cara, això és de menjar marques blanques.
2: No, això és l'acné.
3: Atendados i coses així.
2: Això és l'acné perquè estic en època adolescent.
3: Les dones temen el càncer de mama, però saben molt poc de l'evolució natural dels pits.
2: Sí, una cosa no té relació amb l'altra, però sí.
3: Home, sí que té relació perquè vaig explicar la notícia.
2: Vinga, va.
3: El 70% fan servir una talla inadequada de sostenidors. I això pot provocar un mal ús, pot provocar les anelles dels sostenidors, per exemple, càncer de mama.
2: Ah, doncs és un tema greu.
3: La tibantor, podríem dir.
2: La tibantor de les anelles?
3: La tibantor, sí. Sí, perquè moltes dones fan servir sostenidors amb anelles, però no sempre porten les talles adequades. Això que la mama no té múscul, per això el més important és mantenir els pits ferms i també és hidratar-los bé. Però jo m'he quedat assorat amb aquest 70% de dones que fan servir una talla inadequada. Anem a sortir de dubtes, jo crec que hem de trucar a Can Gali. Que, per cert, hi ha un debat a internet, eh? Que és Can Gali o Can Gali?
2: Mira, ho podem preguntar i sortir
3: de dubte. Jo sempre ho he dit, Can Gali.
2: Jo és que no hi he anat mai, per tant, no ho sé. Te n'adones que m'has fet enfadar abans dir-me que no tractava el tema seriosament i estàs veient on estem acabant, no?
3: Què?
2: Trucaràs Can Gali.
3: Però jo crec que ens ho diran.
1: Digue'm.
3: Hola, bon dia.
1: Bon dia.
3: Escolta, truco de Ràdio Badalona.
1: Sí.
3: Què tal, com anem?
1: Anya fent.
3: Escolta una cosa, mira, et truco per un tema.
1: Sí.
3: Avui al diari surt que el 70% de dones fan servir una talla inadequada de sostenidor.
1: Fan servir una talla inadequada de sostenidor?
3: Sí, sí.
1: Home, em fas una pregunta... No, sé...
3: no, però jo la pregunta que faig és, les senyores que venen a comprar aquí a la botiga,
1: sí,
3: tenen clar quina talla utilitzen o no?
1: No.
3: No.
1: No.
3: O sigui, això és un tema real.
1: Sí.
3: Però hi ha dues persones aquí.
1: Sí.
3: Com que hi ha dues persones?
1: Pues mira, és que jo i la meva germana.
3: Ah, les dues parlant per al Parti l'any, no?
1: Això mateix.
3: Escolta una cosa, les senyores no ho tenen clar, això?
1: No, mira, passo amb la meva germana, que
2: sí,
1: té sentència,
2: sí,
1: que jo amb això.
2: I que és dona.
5: Digue'm, noi.
3: Hola, escolta una cosa.
5: Digue'm.
3: Que avui el diari,
5: sí,
3: publica que les dones, com temen el càncer de mama, però saben molt poc de l'evolució natural dels pits,
5: sí,
3: diu que el 70% fan servir una talla inadequada dels sostenidors.
5: La majoria, sí.
3: Això és correcte.
5: Això és correcte.
3: I per què?
5: Perquè volen dissimular el pit.
3: Volen dissimular el pit?
5: Clar, la que té molt de pit, en vol tenir poc. Llavors, què fa? S'agafa més petit perquè així li queda més encongit.
2: Mm.
3: Sí, el bon és al revés.
5: Sí.
2: És tot un món,
5: bueno,
2: això,
5: hi ha persona que no, hi ha persona que et diu la talla i és el que quadra, m'entens? Però, persona...
3: però una cosa, com et dius?
5: Jo, Sílvia.
3: Sílvia, quan et ve una senyora,
5: sí,
3: val? I tu veus que agafa una talla de sostenidor,
5: sí,
3: i tu ja veus clar que aquest sostenidor
5: no li va bé,
3: tu no li dius? Senyora, escolti, agafi una altra talla.
5: No, jo ja li dono directament la talla que a mi em sembla que li ha d'anar bé, m'entens?
3: Ja, tu ja directament li dones.
5: Ja li dono, exacte.
3: Ja, perquè moltes vegades, clar, i el tema de les anelles, què?
5: Dels aros, vols
3: dir? Sí, dels aros, sí.
5: No, això no té problema.
3: Això no hi ha problema.
5: Si el sostén va bé a la talla, no té problema de culpa, m'entens? Que es clavi.
2: Tot un món,
5: ara,
2: això,
5: si són més petits del compte, llavors es van clavant.
3: Es van clavant.
5: Llavors, quan hi ha el problema, que pugui aparèixer un voltet o que li vulguis dir, m'entens?
2: Mm.
5: És per això.
3: Perfecte.
5: Però si l'aro va a un cantó a l'altre, no hi ha problema.
3: Molt bé. Doncs ja m'ha quedat clar. Sílvia, gràcies.
5: De res.
3: Gràcies, adéu.
5: Vinga, adéu.
3: Canviem radicalment de tema.
2: Sí.
3: S'acosta Sant Jordi.
2: 23 d'abril.
3: 23 d'abril, aquesta data any fantàstica, eh? Suposo que serà el dia del llibre, el dia de Rosa, i aquest any potser és el dia del cava sòlid.
2: Del cava sòlid?
3: Sí, sí. Resulta que els germans Roca i Torelló, de Sant Sadurní d'Anoia, estan preparant un cava sòlid per prendre amb cullera.
2: No ho veig clar, eh?
3: Per què no ho veig clar?
2: Com un gelat o què?
3: Bé, és una mena de cava transformat en textura gelatinosa i una mena de sabor carbònic.
2: Un xarup.
3: Igual que el producte original, però que s'ha de prendre, s'ha de menjar amb cullera. I que es posarà a la venda a partir del dia de Sant Jordi, el dia 23 d'abril.
2: Però si part de gràcia del cava és les bombolles, no?
3: Sí, sí. Sí, anem a trucar, et sembla?
2: El gas.
3: Caves Torelló. Aviam, sí, si ens volen dir algun detall més abans d'aquest 23 d'abril.
2: Per cert, a banda d'aquest tema, t'avanço que el títol de Sant Jordi quin serà? Sobre la crisi, no? Es venen menys roses a causa de la crisi.
3: Ah, ja estic fart de la crisi,
2: eh? A causa de la crisi, segur, segur.
3: Sí, sí, tot.
2: Qui entrevista un florista,
3: mira,
2: que fa una oferta
3: per
2: la crisi.
3: Segur que el dimoni d'aquest any és de la crisi.
2: Segur, segur.
3: Segur.
6: Sí.
3: Bon dia. Hola.
6: Hola.
3: Què és Caves Torelló?
6: No.
3: Ah, no, m'he equivocat de telèfon.
6: Sí.
3: Val, on he trucat?
6: A una casa.
3: A una casa, que estàs dormint?
6: No.
3: Ah. No, és que et fas veu adormit.
6: Vale.
3: Vinga, gràcies.
6: De res.
3: Adéu.
2: Estava dormint, no?
3: Jo crec que estava dormint.
2: Caves Torelló no era el telèfon, eh?
3: Bé, escolta, no sé si m'he equivocat jo o potser internet també...
2: A veure, vaig a veure si trobo alguna cosa aquí per internet.
3: Hola, bon dia.
7: Bon dia.
3: Et truco de Ràdio Badalona.
7: Sí, digue'm.
3: Què tal, com va el matí?
7: Molt bé.
3: Escolta una cosa, truco per aquest cava que esteu preparant sòlid?
7: T'equivoques, eh? No és aquestes caves, eh?
3: No, Caves Torelló, posa aquí.
7: On t'ho posa, això?
3: El diari què?
7: Doncs és Caves Agustí Torelló.
3: Ah, què hi ha? Caves Agustí Torelló i Caves Torelló.
7: Ah, exacte.
3: I això us heu passat sempre, no?
7: Sí.
3: Sempre.
7: Sí, sí, sí. Doncs,
3: però són germans o què passa aquí?
7: Són cosins.
3: Oh, però...
2: Es fa la competència.
3: Es porten bé entre ells o no?
7: Bueno, estem en litigi.
2: Oi,
3: perdona, eh? Jo no tenia ni idea de tot això.
7: Sí, sí, sí. Però, bueno, que el sòlid el fan ells, eh?
3: El sòlid és ell. Agustí Torelló.
7: Sí.
3: Sí, s'han avançat, potser, eh?
7: Eh?
3: S'han avançat.
7: Bueno, cadascú encamina la seva política cap on li convé, no?
3: Ells, ja.
7: Ells pues, han fet això.
3: Mm. Ja. Perdona, per la trucada.
7: No, passa res.
3: Vinga, gràcies.
2: Déu-n'hi-do. Aquí amarro. Aquí amarro.
3: Això és pitjor que Nissaga de Poder.
2: Això és com una Nissaga de Poder.
3: Pitjor que el carrer de Mar.
2: Sí.
3: Que al primer capítol hi havia marro, ja.
2: Hi havia marro. Bé, telèfon, cava d'Agustí Torelló.
3: Per favor, una cosa, tu trobes normal això?
2: No, no trobo normal. Estan en litigis, eh?
3: Clar, i els del què, mira, cava Torelló.
2: I la ràbia que l'heu fet a la senyora donar-te... dir-te que aquest producte l'ha fet la competència.
3: Però és que, clar, entre tu i jo, tu ets el periodista que fas la notícia, potser també et passa això.
2: Sí, no te n'adones.
3: Veus, caves, Agustí Torelló, poses caves Torelló.
2: Mm.
3: Perquè et sona més. A mi em sona
2: doncs
3: més.
2: Estarà molt contents avui, caves Torelló, de les trucades que estan rebent.
3: Sí.
2: Telèfon de cava d'Agustí Torelló, 93-891-11-73.
3: Espera't, ho has dit tan ràpid?
2: Sembla Justo Molinero. 93-891-11-73.
3: Bon dia.
8: Bon dia, digui'm.
3: Què tal?
8: Bé.
3: És que vas a Agustí Torelló?
8: Sí.
3: Oh, mira, truco de la Ràdio Badalona.
8: Sí.
3: Què tal com al matí?
8: Bé.
3: Escolta, truco pel tema aquest del cava sòlid.
8: Sí.
3: Sou vosaltres, oi?
8: Sí.
3: Val, saps què m'ha passat?
8: Digue'm.
3: Que he trucat a Caves Torelló abans.
8: Ah.
3: Ja m'han explicat tot el xou que hi ha.
2: Ja m'arro aquí.
8: Ah. Quin xou?
3: Bueno, aquest litigi que teniu.
2: Oi.
8: Ah.
3: Sí. Bueno, és el que m'han dit, jo no m'hi poso. Va. En temes de família no m'hi poso.
8: No, quasi bé que no som de família, però bueno.
3: No. Bueno, m'han dit que éreu cosins.
8: Cosins tercers o alguna cosa així, però bueno.
3: Ah, tercers.
8: Lluny. Sí, alguna cosa així.
3: Ja, és igual, això no m'interessa. Vale. El que m'interessa és el cava aquest sòlid.
8: A veure, un momentet, sisplau.
3: Vale, perfecte.
2: No m'interessa, si li has tret el tema. Diu, no m'interessa, li treus el tema, perquè ja s'hi mulli, i quan s'hi mulla dius, no m'interessa.
3: Atenció.
2: Sí.
3: Catalunya Música.
9: Sí.
3: Hola, bon dia.
9: Bon dia.
3: Què tal, com anem?
9: Molt bé.
3: Mira, truco de Ràdio Badalona, la més mona, aquí a Barcelona. Truco pel tema aquest del cava, del cava sòlid.
9: Sí.
3: Escolta, això ho esteu preparant per al dia de Sant Jordi, no?
9: Ah, exacte.
3: I això com va? Perquè és una mena de textura gelatinosa, crec.
9: Sí, és un cava amb textura gelatinosa.
3: Però explica-m'ho bé, m'ho vas a vendre.
9: T'ho vaig a vendre? Doncs mira, és un cava al qual transformem la textura.
3: Mm.
9: Però dir, no és...
3: Però és un cava brut, un cava semi...
9: És un brut.
3: Brut, eh?
9: Sí, el fem amb rosat i amb sol, i amb blanc.
3: Sí.
9: I tots dos són bruts.
3: Mm-hmm.
9: Vale? I és un cava, ja dic, la gràcia d'això és que és un cava que hem canviat la textura, però que realment les característiques del cava són les mateixes. Vull dir, el carbònic és, és el mateix cava, el carbònic natural del cava, vull dir, el carbònic és endogen, i l'únic que feia, ja dic, és canviar la textura. És un cava que es menja amb cullera. És
2: com gelatina reial, com a gelatina reial.
3: Però això com es presenta? Amb un pot? Amb...
9: No, es presentarà amb una botella de cava.
3: Ah, igual.
9: Sí, el format és la botella de 3 octaus, la mitja botella.
3: Però no ho entenc, tu obriràs l'ampolla de cava?
9: Sí.
3: I què?
2: I
3: què passarà?
2: Com surt la gelatina?
9: Tira un cava gelificat, com si fos un gel. Com si fos una gelatina.
3: Ah, com si fos una gelatina.
9: Sí.
3: I això fred o... Sí, no?
9: Sí, això fred.
3: Fred, igual que un cava normal.
9: Això serà la base de, per muntar un plat. M'entens? Digue-li una salsa, digue-li un acompanyament, digue-li com vulguis.
3: Ah, o sigui, això no serà per prendre directament.
9: No té gràcia. Vull dir, no té gràcia, sí que té gràcia, però el xulo d'això és poder-te menjar amb una cullera, és a dir, és el cava que es menja.
3: Però això, per exemple, per postres.
9: Per postres, per
3: amb unes galetes de Santa Coloma, ideal.
9: Per exemple. Això ja és l'imaginació del poder, que diu, no? Però vull dir, això no ho sé.
2: Jo vull un bon cava Torelló,
9: millor encara. L'exemple més fàcil, no? Amb el cava rosat. Amb uns fruits vermells, per exemple.
3: Uh-huh. Molt bé.
9: Fruits vermells, com si fos una macedònia, m'entens?
3: Ah, com si fos macedònia. Per exemple, maduixes, en comptes amb nata, pot ser amb cava.
9: Per exemple.
3: Per exemple.
9: Exacte, no, exacte. És que dic, és com si fos una macedònia.
2: I porta alcohol, clar, evidentment.
9: En aquest cas posem fruits vermells liofilitzats, que a més són cruixents, saps el que vull dir?
3: Sí.
9: I tu menges amb cullera com si fos una macedònia. I la base és el cava.
3: Molt bé.
9: I en el cas del blanc, per exemple, el celler de Can Roc, ara el plat que està fent, és una base de compota de poma, un ostre al mig, i alguna espècie per sobre, i llavors...
3: Perquè crec que els del restaurant El Celler de Can Roc col·laboren, de Girona,
9: exacte,
3: amb vosaltres...
9: Això és una cosa que és mútua.
3: És mútua.
9: És una col·laboració mútua. Això ho hem fet entre El Celler de Can Roc i nosaltres, amb col·laboració de la Fundació Alícia, que és Alimentació i Recerca d'Alimentació i Cuina.
3: Ja, molt bé. Molt bé. Tu ets l'Àlex.
9: No, sóc el Joan. Jo.
3: El Joan. Escolta, saps què m'ha passat?
9: Digue'm.
3: Que abans he trucat a Caves Torelló, tu.
2: Tornem-hi.
3: Sí.
9: I què, no t'ho explica gaire bé?
3: No, m'han dit que teniu un litigi, m'han explicat.
9: Hòstia.
3: Sí, directament.
9: Hòstia. Així directament, ja?
3: Sí. Que éreu cosins.
9: Hòstia.
3: Sí.
9: Hòstia, directament.
3: Però que hi ha mal rotllo aquí, o què?
9: Per nostre, no. Ah, doncs no tenim cap de mal rotllo.
3: Ja.
9: No, no, vull dir, això és cosa així. Vull dir,
3: no, però hi ha un litigi o no?
9: No, litigi no, litigi directament no. Ells estan, vull dir, no sé, estan una miqueta en contra de la nostra marca i si poden intenten d'acusar-nos d'allò, però vull dir, tampoc no, no. Nosaltres no tenim cap, vull dir, nosaltres no tenim res obert ni res, Nosaltres fem el nostre producte, l'intentem de fer molt bé i, ja. I el verem també.
3: Escolta, us heu de fer, heu de fer les paus brindant, quedes com el seu cava, tu.
9: Això mateix. No, per nosaltres cap problema.
3: Molt bé, doncs gràcies per tot, Joan.
9: De res, si necessites alguna cosa ja ho saps.
3: Perfecte, gràcies. Adéu. Ja ens enviaràs el cava, tu.
2: Aquí amarro, eh?
3: Aquí amarro, eh?
2: Mira, aquí tinc la foto de la família de Caves Torelló.
3: Sí.
2: Veus? És un orgull per la meva família i per mi tenir present la història que coneix la tradició agrícola amb la modernitat industrial.
3: Aquí tenim un tema, eh? Jo no sé com en Corino els ha portat al programa.
2: I a l'Agustí Torelló tenim l'altra part de la família.
3: Eh? Jo no sé com la Rahola no els ha portat allà.
2: Home, això és un cara a cara evidentíssim.
3: Això és un cara a cara al programa d'en Cuní. Bé, ja trucarem a la Gisela Rodríguez i li proposarem, tu.
2: Sí, sí, per què no?
3: Bé, escolta, anem a altres temes al dia.
2: Som-hi.
3: I avui proposar una cosa per fer durant el cap de setmana. Si t'avorreixes, Carles Tornero, avui explica el periòdico de Catalunya i és veure balenes a la Costa Brava. Com t'has quedat? Avui fem coses nostrades, ja veus.
2: Sí. Balenes a la Costa Brava.
3: Espera't, que els companys de ràdio L'Estartit ens estan oferint aquest so directe de les Illes Medes, tu.
2: No, no sento cap balena.
3: Espera, espera.
2: No hi ha cap balena aquí, eh?
3: Estan dormint. De fet, t'explico.
2: No dormen les balenes.
3: T'explico. Hi ha diverses empreses de la zona,
2: sí,
3: de la Costa Brava, que s'han unit per fer travessies, travesses, en aquest cas, per les aigües, per veure balenes.
2: Mm.
3: De fet, he de dir que tot plegat ha començat aquest cap de setmana i la gent que hi ha anat no ha vist ni una.
2: Ni una balena. Però això, és que no està bé, això.
3: Per què no està bé?
2: Perquè es molesta aquests pobres animalons.
3: Bé, anem a trucar, aviam, a l'empresa que organitza tot plegat, aviam, sí, que ens diuen què val tot això.
2: Mm. Podem tornar a connectar amb Ràdio L'Estartit, a veure?
3: Sí, de seguida ho farem, eh?
2: Tornem a connectar. Sentim alguna balena. Alguna foca, alguna cosa. Mira, hi ha foques.
3: Aviam si ens contesten, a aquesta empresa.
2: Hi ha foques, mira, foques. A
3: l'estat. Però foques. Hola, bon dia.
10: Bon dia.
3: Mira, truco de Ràdio Badalona.
10: Perfecte.
3: Què tal, com anem?
10: Molt bé, molt bé.
3: Escolta una cosa, he trucat a les balenes?
10: Sí.
3: És aquí, no?
10: Has trucat correctament.
3: Val, escolta una cosa, et truco perquè m'expliquis això plegat com funciona, perquè tinc entès que esteu organitzant durant aquesta primavera travesses,
10: sí,
3: per veure balenes a la Costa Brava. I això com funciona?
10: Mira, ahir vam fer la primera sortida.
3: Sí, que ja m'ha arribat que no em veu veure.
10: Exacte. Ahir no ens va acompanyar massa, sobretot al mar.
2: I et toquen les dies, o no?
10: Una miqueta de vent del nord, i estava el mar una mica mogut. I, de fet, en principi fem sempre les sortides molt aviat al matí.
3: Clar, s'ha de valer la pasta i no veus res.
2: Si no veus balena, m'han de tornar els diners.
3: Anem a preguntar.
10: Però ahir no vam tenir sort i, bueno, ja. No, no.
3: I això et tornen els diners o no?
10: No, home, no.
3: Què val això, la broma?
10: Mira, això val 198 euros per persona als adults, 75 als...
2: 198 euros pots crear una balena a casa teva?
10: I el que inclou és bueno, la sortida amb embarco que dura unes 4 hores, hi ha un curs...
2: 4 hores per no veure cap balena.
10: Hi ha, bueno, diferents activitats que intentem donar informació
3: de
10: la zona, de tot això a la gent, i a part també hi ha un esmorzar a bord, no?
3: Ja, ja.
10: Llavors, bueno, evidentment mai garantim l'avistament, però bueno, això...
3: Escolta una cosa, però el que a mi em sobta, suposo que molta gent, ignorant com jo, molta gent deu dir, però hi ha balenes a la Costa Brava?
10: Però tota la vida n'hi ha.
3: Però escolta una cosa, quina por quan jo vaig a la Costa Brava que em surti una balena.
10: No, mira, t'explico. No és que exactament hi visquin, però sí que hi passen. És a dir, el rorqual comú, que és un tipus de balena...
3: Que balena, també?
2: De balenes?
10: Es veu en el període...
2: Un tauró.
3: Potser hi havia balenes abans.
10: Des del mes de març fins al mes de maig. Per què? Doncs perquè estan fent una ruta migratòria cap a Itàlia, cap a la zona del mar de la Ligúria, que és on aquests animals es reprodueixen. Llavors, durant aquest període, van pujant Mediterrani amunt, i llavors hi ha un parell de punts a la costa catalana que és relativament fàcil veure'ls, que són les puntes, per dir alguna cosa, que surten més mar endins, que són el Cap de Creus i el Cap de Begú.
3: Correcte.
10: És a dir, aquests animals, diguem-ne, que no entren resseguint la costa, es mouen per lo que és el final de la plataforma continental, i llavors, justament en aquests dos punts de la costa, la plataforma continental està molt aterrada, i llavors ells van resseguint per allà, i és en els punts on els veiem. És a dir, no garantim l'avistament, però sí que portem a la gent en el lloc on hi són normalment, en el període en el qual hi són normalment.
3: Molt bé.
10: Llavors, això no és que no és d'ara, és de tota la vida. El que passa que sí que és cert que potser és la primera vegada que fem una iniciativa
3: directament per observar aquestes balenes.
10: Correcte, correcte. A més, pensem que és una cosa interessant en el sentit de que la tenim vinculada amb un projecte d'estudi del cetacis.
3: Correcte.
10: És a dir, nosaltres això és una activitat comercial, lògicament. Aquí cobrem diners a la gent perquè vingui, però part d'aquests diners que cobrem van destinats a finançar un projecte que està portant a terme una associació, l'Associació d'Estudis de la Mediterrània Bufa el Vent, que està a l'Estartit.
3: De Bufalà, dius?
10: Bufa el Vent.
3: Ah, val.
10: Bufa el Vent, sí. I aquesta gent estan fent un projecte d'identificació i cens de cetacis en aquesta zona.
3: Ah. Llavors, escolta una cosa, tu n'has vist alguna?
10: Pues cada any en veig.
3: Cada any veus?
10: La gent que estem una mica en el mar, per la feina, parles amb pescadors, parles amb gent que es dedica al charter nàutic, parles amb la gent que està fent excursions, i en aquesta zona es veuen.
3: Es veuen, Molt bé, si alguna persona vol, teniu una web, crec que hi ha informació, no? Cetacis.cat. Molt bé. Cetacis.cat, i allà hi ha la informació d'aquestes excursions marines.
10: Correcte, de les sortides, dels horaris, dels preus, de la ubicació exacta on estem, una mica d'informació en aquest sentit.
3: Perfecte, molt bé, gràcies.
10: Que vagi
3: bé,
10: adéu.
3: Escolta, del mar a la muntanya, a Girona.
2: De mar a la muntanya.
3: Ara et quedaràs astorat amb aquesta notícia que publica avui el diari Avui.
2: Mm.
3: Un empresari de Vilopriu, a Girona...
2: Vilopriu.
3: Sí, proposa apadrinar els seus fruiters a canvi d'obtenir el producte a preu de cost.
2: Mm.
3: La idea va sorgir després de detectar una reducció de vendes a causa de la crisi. T'explico com va. Tu pagues un mínim de 50 euros,
2: sí,
3: reps una foto de l'arbre, del teu arbre, i tot el que aquell arbre, tota la fruita que aquell arbre dongui...
2: Per la saca.
3: És per tu. Ara, quan s'acaba la fruita, has de tornar a ingressar diners per un nou arbre.
2: I qui et garanteix que ningú s'emporta les teves fruites?
3: Perquè hi ha un certificat amb foto i el dret a veure l'arbre.
2: Ah, això està bé.
3: Anem a trucar perquè tot plegat ja ho trobo ja surrealista.
2: Sí. Però no és una mala iniciativa, eh?
3: Anem a trucar a Fruites Núria, que és l'empresa.
2: Jo que sempre compro patates, mira.
3: Pues mira, pots apadrinar una patatera.
2: Una patatera.
3: Ui, em surt el fax de Fruites Núria. Si no, demà farem aquest tema, perquè avui tampoc tenim gaire temps, però clar, és bo el tema, eh? Si aquest senyor es diu Pere Puigverd, té 50.000 arbres. Tu imagina't que cada persona paga 50 euros per un arbre. De quin negoci del segle?
2: Es fa d'or,
3: sí. Sí, la idea és que tu apadrinis a canvi de la fruita a preu de cost.
2: Mm-hmm.
3: Què, surt un fax, eh? Fem una cosa, com estem al final de l'espai, demà farem aquest tema, ja us ho avanço, gens.
2: Mm-hmm.
3: Però abans de marxar, deixa'm explicar un altre tema que avui també ens ha sobtat. Una revolució per a les persones que els hi agrada prendre el sol a la platja o a la piscina o on sigui, a la terrassa, eh?
2: Mm.
3: Resulta que ha sortit al mercat una mena de pulsera que t'avisa, per exemple, quan estàs a punt de cremar-te. Sí, així.
2: T'avisa així, no?
3: No, t'avisa en aquest cas a canviar de color.
2: Mm.
3: Se'n va canviant de color i quan arriba el rosa, quan el braçalet es posa de color rosa, és que has de sortir a prendre el sol. Mm. És una bona iniciativa.
2: Sí, està molt bé.
3: Sí, sí. A més, alerta l'usuari de que s'està exposant molt, molt al sol.
2: Mm. Bé, el que passa és que això depèn molt de cada cas, no? De cada pell.
3: Ja, és el que jo em preguntava, cada perquè no és el mateix una persona que és a pell blanca, que de seguida li sonarà l'alerta d'una persona que té la pell morena.
2: Clar, no és el mateix una persona gran que té la pell més fina o d'un nadó que d'una persona com tu.
3: Jo crec que serà una revolució, això, eh?
2: Sí?
3: Sí, jo avanço.
2: Més que no es passi de moda.
3: Bé, marxo, demà hi tornem. Demà fem i busquem aquest senyor que busca gent perquè apadrini els seus arbres.
2: Molt bé, Carles, gràcies.
3: Fins demà.
2: Bon dia.
11: Hello. Víctimes al telèfon.
12: I diga...
11: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
12: Ràdio Z.
13: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat
12: de Badalona.
13: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
12: No, de Badalona.
14: És la ràdio de Badalona.
15: Vint anys del Víctimes al telèfon.
16: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
3: Està Antonio.
17: Està, què li queries?
3: De Ràdio Badalona, la més mona.
15: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
18: He llamado a Telechorro.
19: Sí, però no.
16: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
20: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
15: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
21: Manténgase a la espera,
3: sí,
21: gracias.
3: Sí, sí, aquí estoy.
16: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
22: Bueno, porque...

0: Víctimas al teléfono.
1: Y diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Comencem aquest repàs de l'altra cara de l'actualitat.
3: Sí.
2: Avui el Carles Carvajal, com sempre, s'ha mirat els diaris.
3: Avui ja avanço que sigo una mica refredat, eh?
2: Sí?
3: Demano disculpes a l'audiència.
2: Però si és quasi primavera, ja.
3: Ja, però per mi és l'època pitjor perquè ve l'època de les al·lèrgies.
2: Ets al·lèrgic?
3: Molt.
2: A què?
3: A tot. A tu, sobretot.
2: A mi, sobretot.
3: Comencem avui parlant d'una desgràcia... Bé, que ha passat... ben a prop d'aquí, a Sant Adrià de Besòs.
2: És la gran notícia del dia.
3: De fet, avui al diari El Punt, perquè no teníem més pàgines al diari El Punt, si no haguéssim dedicat més espai.
2: I
3: més
2: espera't.
3: Espai no podem dedicar a aquest tema.
2: Ves que no hi vagi avui Telecinco, espera't.
3: Sí, sí, segur, segur. Titular, uns jubilats de Sant Adrià s'enfronten a unes dones per evitar convertir casal. Els insults i les empentes entre els uns i els altres van obligar la policia a intervenir per calmar els ànims. Tot plegat passa perquè es veu que hi ha una sala,
2: sí.
3: Una sala d'aquestes amb un casal cívic que es diu la sala polivalent. O sigui que hi fan de tot. Però resulta que els avis se la senten molt seva, aquesta sala.
2: Sí.
3: I des de fa uns quants dies, aquesta sala també és utilitzada per un grup de senyores que fa un curs de gimnàstica.
2: Mm-hmm.
3: Ahir, els avis van decidir que anirien, entrarien de males maneres a la sala...
2: Mentre elles feien gimnàstica.
3: I van carregar contra les dones.
2: Sí. Mira.
3: És aquest moment.
2: Ràdio La Mina. Demana la dimissió de...
3: del director,
2: el director del centre C.
3: I va haver-hi un moment que els avis van començar a carregar contra les dones a cops de puny i bufetades.
2: Sou directe també de Ràdio La Mina, no?
3: Sí, Ràdio La Mina ens ha passat el so.
2: Déu-n'hi-do, eh? La batussa va ser important.
3: Sí, sí, fins i tot va haver-hi la presència policial per calmar els ànims. Tot plegat van acompanyat d'insults i en alguns casos empentes i bufetades.
2: Mira. Dimissions, sí.
3: La Generalitat de Catalunya ja ha dit que el nou reglament del centre permet la diversitat d'usos i, si no hi estan d'acord, podria fer fora els avis. Bé, fem una cosa. No sé si ens diran alguna cosa, però anem a trucar aquest casal d'avis de Sant Adrià de Besòs. Aviam com estan els ànims el dia després.
2: Això és un escàndol, eh? Una mica d'educació. Tant que parla dels valors del jovent. Què passa amb la gent gran? Que no té valors. Ah. Són persones grans, eh?
4: Generalitat de Catalunya, Equipament de les Òdigues.
3: Hola, bon dia. Mira, truco de Ràdio Badalona.
4: Sí.
3: Mira, aquí és el casal de la gent gran, no?
4: Aquí és un casal cívico.
3: Sí, on va haver-hi tots els altercats ahir, no?
4: Sí.
3: Val. Pots passar amb alguna persona responsable?
4: Un momentito, que estaba hablando por el aparato, un moment.
3: L'aparato, sí. Mm. Bé, aviam si ens poden dir alguna cosa de tot plegat...
2: Parlant per telèfon amb algun mitjà de comunicació.
3: Jo crec que la COPE ja els ha trucat, com sempre.
2: Mm.
3: Bé, recordem que per evitar mals majors, la direcció del centre va avisar els Mossos d'Esquadra per restablir l'ordre.
2: Bé, i ara entren en un procés de negociació.
4: Escolti, està parlant per l'altre aparat, eh?
3: Ja, i...
4: Tendria que llamar de...
3: Perquè una cosa, hi ha algun avi?
4: No, los avis no se pueden poner. Están con el juego y las cartas y los dominos.
3: I no se pueden poner.
2: Jugant al domino.
4: No.
3: Y no le puedes preguntar si se puede poner en un momento el aparato.
4: No le puedo pasar, que yo estoy en una centralita, hombre.
2: Se enfada.
3: Vale, ¿y las mujeres tampoco?
4: No, las mujeres tampoco. Además, las que estaban haciendo las actividades ya se han marchado.
3: Mm. Bueno, claro, si fue ayer.
4: No, quiero decir que ya se han marchado porque hoy ha habido gimnasia y ya se ha terminado.
3: Hoy ha habido normalidad.
4: Y a las 11 se marchan.
3: ¿Normalidad ha habido?
4: Sí, sí, ha habido normalidad.
3: ¿No ha pasado nada?
4: De momento nada.
3: De momento nada.
4: De momento nada.
3: De momento nada. Bueno, ¿cómo se llama la directora?
4: María José Luceta.
3: María José, ¿y tú sabes si de aquí un rato podemos hablar con ella?
4: Sí, yo creo que la podéis llamar de aquí a media hora, un cuarto de hora.
2: Tengo
4: todavía no he desayunado la mujer.
2: Aquí domino,
3: ¿el qué? ¿El qué?
4: Que todavía no he desayunado.
3: Ah, que todavía no has desayunado.
4: Pero bueno, es igual, no... A mí no me ha dicho eso, simplemente que estaba hablando.
3: Ya, pero si no ha desayunado, yo no la quiero estorbar.
4: Si te puedo pasar una llamada, me ha dicho, mira, estoy hablando y no puedo atenderlo ahora.
3: Vale, vale. No, pero vale. Si está desayunando, yo no la quiero destorbar.
4: No hay ningún problema. Tú le llamas de aquí a media hora tranquilamente ya. Y hasta un cuarto de hora, ¿vale?
3: Vale, yo de aquí a un cuarto de hora... ¿Cómo te llamas tú?
4: Jo me llamo Joaquín.
3: Bé, d'aquí un quart d'hora truquem en aquest casal d'avis de Sant Adrià, on ahir va haver-hi aquesta batussa. Anem a altres temes al dia.
2: Sí.
3: De batussa a una altra batussa. Ni els capellans se salven.
2: Una batussa eclesiàstica.
3: Ni els capellans, tu. És que el món està fatal ja. Ja ni en una església hi ha respecte...
2: Ni a pau.
3: Ni a l'hora de la missa, tu.
2: Què ha passat ara?
3: Ens arriba una notícia des del 20 minutos. Agradeixen el mossèn a missa.
2: Oh.
3: Passeu que la Guàrdia Urbana de Reus ha detingut un home de 36 anys acusat d'irrompre a l'església Puríssima Sang i molt alterat haver agredit el mossèn mentre estava fent missa.
2: És a dir, tot i que és al revés, va ser el mossèn qui va rebre l'hòstia.
3: Sí, sí. Anem a trucar a aquesta església, a aquesta parròquia. Truquem...
2: Què ha passat aquí? Truquem a la parròquia,
3: sí, i entrem directament.
2: A veure si ens agafen el telèfon, perquè saps que les parròquies sovint és complicat, això, eh?
3: I entrem, eh?
2: Estem dins de la parròquia?
3: Sí, dins de l'església.
2: Només estàs tu dins?
3: Sí, espera't, vols entrar tu?
2: Sí, puc entrar a la parròquia?
3: Sí, sí, ara entraràs a
2: seguida.
3: Espera't, que ja te la porta, un segon, ara t'aviso.
2: Puc entrar ja? Hola?
3: Ara sí, ara hi ets dins.
2: Quina frescor que fa ara aquesta parròquia.
3: Sí, sí. Mira aquests...
2: Que maco el Crist aquest aquí.
3: Aquestes pintures.
2: Que maco és.
3: Sí, sí.
2: Ui, has de pagar 3 euros per posar un ciri. Caríssim, això.
3: I compte que la llum que ara veus, aquí 2 segons, s'apaga. Has de posar 3 euros.
2: Sortim de la parròquia.
3: Sí, sortim.
2: Encara estic jo dins. Vull sortir de la parròquia. Puc sortir? Vull sortir de la parròquia. Vull sortir.
3: Jo ja estic dins. No, fora.
2: No, tu estàs fora. Jo estic dins.
3: Espera't. Ara. I a l'església no contesten.
2: Escolta, quin fred que feia allà
3: dins. Sí, sí.
2: No contesten a l'església.
3: No contesten. Bé, tot plegat ha passat a Reus, ho explica avui el 20 minutos, però clar, si no contesten, poca informació donen, perquè el 20 minutos ja saps que cada dia que passa les notícies són més breus.
2: Els breus són de 3 línies, no?
3: 3 línies.
2: No, aquest tipus d'informació.
3: Què va?
2: És com un titular.
3: No, potser podríem trucar a la Guàrdia Urbana de Reus. Vols que ho intentem?
2: Vinga.
3: Anem a trucar a Telefònica.
2: Sí. Estic segur que el regidor friki que tenen a Reus d'això en farà un tema de ple municipal.
3: El de la Cori.
2: El Juan Quío.
3: El Santa Maria.
2: El Juanchi.
3: Sí. Telefònica, per què té aquests telèfons que s'escolten tan malament, sisplau?
2: A veure si reparteixen ordinadors avui també.
3: Això sí, els escoltem.
2: Sí.
1: Telefònica, buenos días, ¿en qué puedo ayudar?
3: Hola, bon dia. Mira, pots donar el telèfon de la parròquia de l'Església Puríssima Sang de Reus?
1: Parròquia?
3: Puríssima Sang, de Reus.
2: Puríssima Sangre.
3: Aviam si tenen un altre i demanarem també el de Guàrdia Urbana, et sembla?
2: Sí. Està aquí la senyoreta?
3: Senyoreta.
1: Perdone, ¿se llama parroquia de la Puríssima?
3: Sí, Puríssima Sang.
1: Sanctum Enota 977?
3: Sí. Ah, no, és el que teníem. I escolta una cosa, el telèfon de la Guàrdia Urbana de Reus?
1: Guàrdia Urbana?
2: Sí.
3: Sí.
1: Un moment, por favor.
3: Sí. Aquest és el que teníem, eh?
2: A veure si la Guàrdia Urbana ens pot informar.
3: Sí.
1: La Guàrdia Urbana és 092.
3: Ja, però si truco des de fora de Reus, quin número he de marcar?
1: Fora de Reus, sí.
3: Clar, perquè si truco aquí el 092, et sortirà el de la policia de Badalona.
2: El de la Guàrdia Urbana o dels Mossos?
3: De Guàrdia Urbana.
2: Ah.
3: Sí, sí, perquè...
2: Perquè si és dels Mossos, a part li preguntem per què no ha vingut avui.
3: Sí, sí.
1: Pues la verdad que solamente viene este número del teléfono.
3: Pues a l'Ajuntament.
1: L'Ajuntamiento.
3: Sí, sí, sí.
2: Costarà això, eh?
3: Sí.
2: A veure, Guàrdia Urbana Reus.
1: Tome nota de l'Ajuntamiento, sí. De Reus. 977.
3: Sí.
1: 759.
3: Una pregunta, que regaleu algo?
1: Perdone?
3: Que si regaláis algo...
1: Efectivamente.
3: Ay, ¿por qué no me digo? A ver.
1: Quería preguntarle ahora mismo.
3: Sí, sí, dime.
1: Pues a ver si comprobamos y a ver si ha resultado ganador.
2: Muy bien.
3: A ver.
2: A ver si es verdad.
1: Sí,
3: emoción, intriga y dolor a la barriga.
2: De nos treta això. De nos treta aquesta dita.
1: Pues no, lo sentimos.
3: ¡No! Ahora me enfado.
1: No, es que...
3: Fuera.
1: Puede conseguir el suyo...
2: Home, pobra senyora, però quina culpa té? Si això és per sortet.
3: Fora! Ja estic enfadat.
2: Quina culpa té ella?
3: Ja estic enfadat, perquè avui era un dia especial, ja que és el dia del teu aniversari.
2: Volia regalar-me una cosa que no has comprat tu,
3: no? Jo et volia regalar,
2: no?
3: Aquest ordinador.
2: Que així no pagues ni un duro.
3: Sí, sí, sí. Truca'm a l'Ajuntament, va. Això va ràpid.
2: És el 977.
5: Bon dia.
3: Hola, que és l'Ajuntament.
5: Sí.
3: Hola, em pots passar en premsa?
5: Ah?
2: Què és això?
3: Reus.
2: La banda simfònica de Reus.
3: La teva ciutat. És preciós, Reus?
2: Sí, aquí va néixer Andreu Buenafuente i d'altres.
3: Sí, sí. Carles Francino també va començar allà. Sí.
2: Una bona escola de periodistes.
3: Sí, sí, la televisió de Reus és molt bona.
2: Sí, això diuen.
3: Sí, sí.
2: Mm. I en aquests dels Whiskins?
3: També Reus.
2: Reus.
3: Que ara s'han separat.
2: Sí.
3: I ara què? Ah.
6: Comunicació, bon dia.
3: Hola, bon dia. Truco de Ràdio Badalona.
6: Sí, digue'm.
3: Què tal, com anem?
6: Bé,
3: mira,
6: digue'm.
3: Bé, trucava, aviam si em pots ajudar. Avui surt la notícia al diari, sí? De que van agredir un mossèn a meitat d'una missa.
6: Sí.
3: Això és veritat o no? Tens...
6: Sí, sí, sí, sí.
3: És veritat.
6: Sí.
3: Però clar, jo he vist el 20 minuts, però clar, sí. Com els 20 minuts cada dia les notícies són més llargues,
6: sí.
3: No posen el per què la persona va entrar i va agredir mentre el capellà estava fent missa.
6: Sí.
3: Tu saps el per què?
6: Sí, bueno, no, el perquè no se sap, vull dir, va entrar d'aquella manera una persona esverada i va entrar, sí. Va entrar fent crits i fent... Bueno, i finalment es va acostar al mossèn i el va agredir. Aleshores, si vols més informació, no sé, si vols...
3: I perquè el mossèn com està ara?
6: De la Guàrdia Urbana i posteriorment ells el van posar a disposició dels Mossos d'Esquadra i aleshores jo ahir a la tarda van trucar a la cadena SER, no sabia... Si havia passat a disposició judicial o no, o si havia quedat en llibertat perquè...
3: Ja.
6: Antecedents,
3: però no? A mi m'interessa el mossèn, com està?
6: Doncs suposo que aviam un segon. Mm.
2: Després de l'hoste que li han donat al mossèn.
3: Sí, perquè entre tu i jo, a mi la persona que ha fet això, bé, si ja està a la presó, és el que es mereix.
2: No està a la presó.
3: Bueno, si està a disposició judicial.
2: Bé, però...
3: Però ens interessa el mossèn, pobre mossèn.
2: Però és presumpte.
3: Ja, però ens interessa el mossèn.
2: T'interessa el mossèn.
6: Escolta'm, no sí. Tinc constància, però de fet no va anar ni a l'hospital.
3: No va anar a l'hospital. No. Val. O sigui, clar, aquí posa agredit mentre seia a missa, dic, potser, pobre home, li
6: no,
3: ha passat
6: no,
3: el més
6: no,
3: greu.
6: No, que va ser una cosa lleu.
3: Lleu. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies.
6: De res.
3: Gràcies, adéu. Bé, ja hem tingut més informació sobre el cas.
2: Sí, però no sabem el per què, eh? Això ho haurem de descobrir, eh?
3: Sí, esperem, resem a Déu, que no passi això altres contrades.
2: No, està clar.
3: Escolta, anem a d'altres temes al dia, et sembla? Cervera i planta, preus anticrisi per veure la passió. Ara sí. Arriba Setmana Santa, d'aquí a uns dies, i arriba els temps de passió.
2: Passió.
3: Això que unes 200 persones, un terç del normal, van seguir durant els primers dies la funció d'aquesta passió de Cervera. Però això és una mesura, Carles, per frenar la pèrdua de públic.
2: Home, poca broma, perquè és cara, la passió.
3: Anem a trucar, aviam què val, això, tot plegat.
2: Sí.
3: I aviam quins escomptes hi ha d'aquesta passió de Cervera. Anem a la comarca de la Segarra, aviam si hi ha algú a aquesta hora.
2: Jo he anat a la passió d'Olesa.
3: D'Olesa. I et va agradar?
2: Molt maca. Versió reduïda, perquè l'altra dura com la marató de TV3.
7: Això no va,
2: Què t'enfades tant, ara?
3: Això no va.
2: No va?
3: No va? El telèfon no va?
2: S'ha mogut tota la taula.
7: Espera.
2: Espera que no paguem la factura.
3: No paguem la factura.
2: Apreta rellamada.
3: Escolta, l'haurem de dir al gerent que truqui telefònica que li redueixin 20 euros.
2: Ja funciona, home.
3: Ara sí. Ara sigui a línia.
2: A més, és només per empreses que estiguin aturades.
8: Sí, digui'm.
3: Hola, bon dia.
8: Hola, bon dia.
3: Hola, és la passió.
8: Perdonem?
3: La passió.
8: Sí, és que el sento molt fluix.
3: Ah, però he trucat a la passió.
8: Sí.
3: A la passió de Cervera.
8: Sí, a la passió de Cervera he trucat.
3: De Cervera, eh?
8: Sí.
3: Però a la passió.
8: Sí.
3: Val. Mira, trucar perquè volia informació sobre els preus.
8: Sí.
3: És que li explico. No sé si anar a la d'Olesa o la de Cervera.
8: Venim?
3: Que no sé si anar a la passió d'Olesa o anar a la de Cervera.
8: Bueno,
3: i aniré a la més barata.
8: A veure, nosaltres l'entrada d'adult,
3: sí.
8: Si només és entrada, d'adult, està bé 22 euros, ho hem rebaixat a 17,60.
3: Ah, que hi ha una oferta?
8: Han baixat preus.
3: Han baixat per la crisi?
8: Hem vist que hi ha molta gent que té dificultats i hem estat d'això, doncs han baixat preus.
3: O sigui,
8: fem uns descomptes addicionals.
3: De 22 euros?
8: De 22 euros fem un 20% de descompte i surt a 17,60.
3: A 17,60.
8: Exacte. Llavors, l'entrada infantil... Que
3: sí, que vindríem amb el Jonathan i la Jenny.
8: Fins a 12 anys, tenen un 50% de descompte, són 11 euros.
9: 11 euros?
8: Sí.
9: Val.
8: Llavors, si són jubilats...
9: Sí, també puc portar la Conxita, que és la meva iaia.
8: És sobre un 25, no sé ben bé si arriba, a 16 euros queda.
9: 16 euros.
8: 16 euros. Llavors tenim uns packs...
9: Sí, digui.
8: Combinen l'entrada a la passió, el dinar i una visita turística per Cervera. L'avió hem posat a 34.
9: Sí, i ara està a...
8: L'hem baixat a 31.
9: Sí,
2: 3 euros.
8: Els nens, que fins a 12 anys, a 23.
9: Sí.
8: I els jubilats a 29.
2: És pitjor que el líder.
9: Sí. Tot això d'oferta, eh?
8: Sí.
9: Molt bé. Doncs jo crec que m'ho pensaré vindre a Cervera, eh?
8: A veure, a part dels preus...
9: És millor, la de Cervera, que la d'Olesa?
8: No, a veure, totes són molt diferents. A veure, jo si
9: perquè
8: em pregunto, jo li he dit que la nostra és la millor.
9: Sí, però quina característica té la de Cervera que no té la d'Olesa?
8: És molt sentimental.
9: O la d'Esparreguera?
8: És molt sentimental.
9: És sentimental. I quan
8: la
9: dura? Quan dura?
8: La gent molt amb el que està veient en Massena.
9: Quan dura l'espectacle?
8: L'espectacle, si tret del Divendres Sant, que és de 4 a 8, els altres dies amb diumenge, per això fem-ho del pack de dinar i visita turística, sí? És de les 10 a les 2.
9: 4 hores.
8: Llavors hi ha 25 minuts de descans entre mig.
9: Que, hi ha menjar o no?
8: Venim?
9: Hi ha menjar?
8: Si agafen el pack, sí.
9: Però si no hi ha un bar amb que venen patates...
8: Tenim a disposició una sala que si es porten al dinar,
9: sí.
8: Podem dinar allà.
9: Hi ha es pot dinar.
8: Que llavors si volen algú per veure
2: dinar, inclús
8: alguna amanida, alguna cosa
9: sí. d'aquestes... Una Coca-Cola, unes patates, no?
8: Exacte.
2: Aigua beneïda.
9: Val. Perfecte.
8: Llavors el preu són tres entrades, el que he dit abans. A 17,60, a 16 i a 11.
9: Val, perfecte. Doncs jo m'ho penso, això, per comprar l'entrada, truco aquí, com va això?
8: A veure, si han de dir jubilats o d'això...
2: Que torni a repetir els preus.
9: No, jubilats encara no.
2: Que torni a dir els preus.
9: Perquè què valia el jubilat?
8: El jubilat a 16 euros.
9: A 16 euros. I adult?
8: L'adult a 17,60.
9: Val, i a nens valia 16.
8: No, els nens a 11.
9: 11, és que m'he liat. Amb tants preus... Amb tants preus m'he liat. 11 euros, eh?
8: Sí. Llavors, l'únic que si vol això... comenta, jo li donaria
9: perquè vindríem...
8: el número de compte de la caixa.
9: Vale. Vindria la meva àvia...
8: Jo avisaria la noia que si es porten al dinar i si volen posar el pack és a l'altre preu.
9: Vindria la meva...
8: A 29 i a 23.
9: Vale, la meva àvia, dos nens i jo. Això seria un adult...
8: Sí.
2: Un jubilat... I dos nens.
9: I dos nens, no?
8: Sí.
9: Això seria... Quan? 11 euros per 2?
8: 11 per 2, una 16 i un 17,60.
9: I un 17...
8: L'únic que necessitaria és saber el dia que venen,
9: sí.
8: El nom...
9: I el dinar, si fem dinar o no fem dinar.
8: I si fan dinar o no fan dinar. Llavors el preu li donaria el nostre número de compte i llavors variem això.
9: Molt bé. Doncs com es diu vostè?
8: Jo em dic Carmen.
9: Carmen, doncs la truco en propers dies.
8: Molt bé.
9: Gràcies.
8: Vale, vostè. Que vagi
9: bé.
8: Adéu.
2: Escolta, quanta informació per segon.
9: Simpatiquíssima, la Carme.
2: Simpatiquíssima. I ganes de vendre. Ganes de vendre.
9: Jo ja... 11, no. 16, no. Era 31 o 23 amb dinar.
2: Tens la passió de Cervera i passió és la que té la Carme per la seva feina.
9: Sí, sí. Passió per donar els preus, també, eh?
2: Sí.
9: Ja ho sabeu que durant els dies de Setmana Santa típiques, les passions a Catalunya, al nostre país, n'hi ha a Olesa, Esparreguera i aquesta de Cervera, que vol frenar la pèrdua de públic. La crisi es nota a tot arreu, eh?
2: Un altre cop la mateixa frase, no? Podem dir a cada notícia.
9: Jo crec que d'aquí dos dies fem ja un tema de les mones.
2: Segur.
9: Les mones de Pasqua, que aquest any seran diferents.
2: Jo t'asseguro que les notícies de Setmana Santa aniran un altre cop al voltant de la crisi.
9: Sí, aquest any les mones seran en carquinyolis, a sobre.
2: Segur.
9: Perquè, clar, no hi haurà diners per als ous de xocolata.
2: Tornarem a les... com es deia allò?
9: Aquest ous?
2: Sí.
9: A veure...
2: A les ensaïmades amb un ou Kinder.
9: Un ou... I quatre carquinyolis, i ja està el fet,
2: Ja està.
9: Ja està. Escolta, anem a d'altres temes al dia.
2: Sí.
9: Aviam si avui tenim sort, podem parlar amb la Maria José del casal cívic de Sant Adrià, on va haver-hi dilluns la batussa. Tu recordaràs que ahir parlant d'aquest tema, uns jubilats de Sant Adrià...
2: Sí.
9: ...que s'enfronten... Es van enfrontar dilluns amb unes zones per evitar compartir casal. De fet, ho explicava el diari El Punt ahir. Un tema que vam parlar ahir abastament,
2: Sí.
9: Hi va haver insults,
3: empentes...
10: Mentirosa!
3: Sí, bufetades...
2: Sí, és el que es feien ahir.
3: Entre els uns i els altres, que van obligar la policia catalana, els Mossos, a intervenir per calmar els ànims. Tot plegat va passar al casal situat a Sant Adrià de Besòs, al carrer Jaume Huguet.
2: Mm-hmm, sí.
3: Anem a provar si a aquesta hora hi ha encara la Maria José...
2: A veure si aquesta hora del matí no està esmorzant.
3: Sí, perquè ahir estava esmorzant.
2: Ahir estava esmorzant, per això dic. A veure si està disponible avui.
3: I si ens pot donar més detalls de com van anar els fets i si els ànims estan més calmats.
2: Sí,
3: com...

0: En 5 minuts més. I al vespre, a partir de 2:15 a Ràdio Ciutat.
1: Ràdio Z.
2: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
1: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
2: No, de Badalona.
3: És la ràdio de Badalona.
4: Vint anys del Víctimes al telèfon.
5: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
6: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
7: No, no.
6: ¿Ha disculpe.
7: No.
6: Si necesita
7: que no.
6: Disculpe, no le he entendido.
7: A ver, ayuda, ayuda.
6: Disculpe, no, sigo que... sin entender.
7: Ay, por favor.
8: ¿Quién nivel de radio?
7: ¡Operador!
8: ¿Quién nivel de radio?
6: Disculpe por la confusión.
7: Sí. Sí.
6: Gracias.
9: Nos estamos esforzando en contestar sí. Su llamada.
4: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
5: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Són les 12.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bon dia, els parla Judit Larios. Protecció Civil manté activat el pla Infocat davant l'elevat risc d'incendi forestal per l'augment de les temperatures previst per aquest dimecres. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que els termòmetres tornin a pujar i arribin als 40 graus en algunes zones. L'episodi de calor assolirà el seu punt àlgid aquest cap de setmana. A més, la humitat també disminuirà. Tot i que aquest episodi afectarà principalment les comarques de l'interior, Protecció Civil fa una crida a la ciutadania perquè mantingui la prudència i segueixi les indicacions dels agents rurals. A Badalona, però, aquest dimecres, el municipi es manté en nivell 2 del Pla Alfa. Les dades del segon trimestre de 2026 de l'atur mostren una evolució favorable a Badalona respecte al mateix període de l'any passat. La ciutat ha reduït en 403 persones el nombre d'inscrits com a aturats, passant d'11.408 al juny de 2025 a 11.005 aquest juny de 2026, una disminució del 3,5%. Segons l'informe trimestral d'anàlisi de l'atur per zones de Badalona, elaborat per l'Ajuntament, la zona 7, que agrupa els barris de Montigalà, Puigfred, La Pau, Lloreda, Nova Lloreda, Sant Crist i Sistrells és la zona amb més persones en situació d'atur, 2.432, que representen el 22,1% del total de la ciutat. En canvi, la zona 6, formada per Masram, Pomar de Dalt i Canyet, és la que concentra menys persones aturades, 83, un 0,8% del total municipal. L'informe corresponent al segon trimestre d'aquest 2026 s'ha elaborat a partir de les dades facilitades per les oficines de treball de la Generalitat i estan agrupades territorialment per districtes postals. L'eclipsi solar del dia 12 d'agost es podrà veure a gran part de Badalona. El fenomen serà a 8:15 del vespre i fins gairebé les 9 de la nit, un fet que farà que el sol es trobi en una alçada baixa. Per aquest motiu, en funció de la ubicació, en especial si hi ha muntanyes o un petit desnivell, és possible que impedeixi veure l'eclipsi. El lloc ideal per veure'l serà la platja, ja que per perspectiva, tant la Serralada de Marina com Collserola estaran lluny de la visió cap al sol. D'aquesta manera, des del barri de Canyador fins al barri d'Artigas i Llafià, hi haurà una bona visibilitat. D'altra banda, altres barris de Badalona tindran més complicacions per veure el fenomen, com ara el de Pomar, el Manresà, les Guixeres, la Bonavista o el Marram. De fet, hi ha zones de la ciutat on serà pràcticament impossible apreciar el moviment de la lluna i el sol, com és el cas de Montigalà, Canyet i Pomar de Dalt. El dia 12 el cel tindrà un eclipsi solar total, que és un fet que no passa a la península Ibèrica des de fa més d'un segle. Segons els experts, durant uns minuts la llum del dia es transformarà i el paisatge adoptarà un aspecte inesperat. I en esports, Celia Segura ja és jugadora de l'Atlético de Madrid. Com ja va avançar Badalona Comunicació durant l'Europeu Sub-19 de fa unes setmanes, la badalonina marxa al conjunt matalasser per guanyar minuts en la màxima categoria estatal. La davantera de 19 anys i golejadora del filial del Barça ha renovat recentment amb el conjunt blaugrana fins al 2029 i marxa ara cedida per una temporada. Segura ha passat per tots els esglaons del futbol base blaugrana, convertint-se en una de les seves golejadores històriques. Va debutar amb el filial blaugrana amb només 15 anys la temporada 2022-2023. Aquesta temporada passada ha jugat 23 partits, 21 d'ells com a titular, i ha marcat 10 gols. Amb la selecció, la badalonina s'acaba de proclamar campiona d'Europa Sub-19 a Bòsnia-Herzegovina.
4: Obramat Badalona, el millor aliat per als seus projectes de construcció i reforma, us ofereix l'estat de les platges.
3: A hores d'ara oneja la bandera verda a totes les platges de Badalona avui amb una mar arrissada i aigua transparent. No s'han detectat meduses a cap de les platges de la ciutat. La temperatura de l'aigua és de 28 graus i de l'ambient també de 28.
4: A Obramat no fem promeses buides, complim els nostres compromisos. Per això hi trobareu estoc sempre disponible i els millors preus amb més de 20.000 productes per qualsevol projecte d'obra o reforma. També disponible a Obramat.es. 20 anys construint junts. Obramat.
3: Tornem d'aquí una hora amb més informació local.
2: Infopodcast Badalona.
5: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Bon dia, els parla Judit Larios. El servei d'urgències de l'Hospital Germans Trias i Pujol registra durant l'estiu una elevada afluència de pacients. Des de fa uns anys, l'hospital rep un volum més elevat de persones que hi acudeixen per problemes relacionats amb les altes temperatures. Els casos més habituals són de persones grans que es debiliten per la calor, gent que ha patit un cop de calor o pacients amb complicacions de les seves malalties. Segons expliquen des del centre, els avenços de la medicina fan que cada vegada hi hagi més població major de 70 anys, que és precisament un dels col·lectius més vulnerables. En parla la cap de secció d'urgències, Neus Robert.
4: Poblacions molt vulnerables, com són aquells majors de 75 anys o pacients amb malalties cròniques, cada cop en tenim més a la població, per sort, però aleshores també es descompensen més habitualment i són els pacients que recorren més als serveis d'urgències en èpoques dels pics de temperatura.
3: Per evitar anar a urgències en la mesura del possible, des de l'hospital recomanen seguir els consells del Departament de Salut. Destaca evitar sortir al carrer durant les hores en què les temperatures són més altes, sobretot en el cas dels col·lectius vulnerables. També mantenir una bona hidratació i fer activitat a la tarda, que és quan hi ha menys sol. Això sí, des de l'Hospital Germans Trias i Pujol remarquen que en cas de necessitat s'acudeixi a urgències. L'enginyer de telecomunicacions i expert en energia, Marcel Kuderch, ha mort, segons ha confirmat Esquerra Republicana, formació política on era militant. Nascut a Olot el 1953, Kuderch havia viscut a Badalona durant els últims anys. Va presidir l'Autoritat Catalana de la Competència entre el 2017 i el 2022, quan es va jubilar. Prèviament, havia estat vicepresident de la Comissió del Mercat de Telecomunicacions. Kuderch també va ser docent i va participar activament en el debat públic sobre el model energètic, la sostenibilitat i els límits del creixement econòmic. Esquerra Republicana de Badalona ha traslladat el seu condol a la família i amics de Kuderch i ha agraït la seva dedicació i contribució al servei del país. L'AMB retira part dels residus i fangs acumulats al sobreeixidor ubicat al passeig marítim amb carrer Prim, que ocasionen pudors molestes. Aquesta situació s'ha produït arran de les pluges de dissabte i fins aquest dimarts no se n'ha pogut fer una primera retirada perquè la consistència era massa líquida. El govern municipal aclareix que la major part d'aquest material ha quedat retingut al mateix sobreeixidor i que pràcticament no ha arribat al mar. Tanmateix, tot i que se'n traurà una part, encara quedaran restes amb una consistència molt tova, de manera que s'hauran de deixar secar per poder-la retirar definitivament. És per aquest motiu que l'Ajuntament alerta que les tasques de recollida es poden allargar entre 2 i 3 dies i que durant l'acció i mentrestant encara es poden produir olors de manera puntual.
5: Obramat Badalona, el millor aliat per als teus projectes de construcció i reforma, patrocina la informació esportiva.
3: La CISA de Joventut continua pendent de tancar la plantilla amb la continuïtat esperada de Ricky i el fitxatge de 2 nord-americans. De moment, però, ja comença a definir la pretemporada. Els jugadors verd i negres estan convocats per arrencar la posada a punt el 17 d'agost, però els 2 dies previs ja començaran a passar les proves mèdiques pertinents. Un dels problemes serà que a finals d'agost hi ha 2 partits de les finestres FIBA de la fase de classificació pel Mundial de Qatar i això pot fer que jugadors com la Provítola no estiguin en el primer tram de la pretemporada. En tot cas, el tècnic Dani Miret donarà el tret de sortida el 17 d'agost amb els jugadors que hi hagi del primer equip i també alguns dels joves de l'U22 que dirigirà Pau Ribas. El primer test de pretemporada sembla que serà el dijous 3 de setembre al tradicional torneig de Sant Julià de Vilatorta contra el Manresa, mentre que el diumenge 6 de setembre els verdinegres podrien tornar jugant al mateix històric torneig contra un dels convidats de luxe com pot ser el Ratio Parma Ulm alemany. El següent examen ja serà a la Lliga Catalana, que es disputarà un any més a Tarragona. El dimecres 9 de setembre jugarà la penya contra el Lleida i a la Diada de Catalunya l'11 de setembre ho farà contra el Bàsquet Girona. Si acaben primers de grup, jugaran la final el diumenge 13 de setembre.
6: Benvolgut professional. Sempre es diu que Roma no es va construir en un sol dia, però el que no es diu és que sí que es va construir amb els millors materials, com els que trobes a Obramat, amb les millors solucions en materials de construcció de marques professionals i el millor preu del mercat amb estoc sempre disponible. O a Obramat Pones amb lliurament a l'obra en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
0: Sony Modulation.
7: Sí, ¿quién soy yo?
8: ¿Yo?
7: ¿Quién? Yo.
8: ¿Quién yo?
7: Yo. Tú no, yo.
8: Soy yo.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Ordenat el confinament dels nuclis de Mas Llorenç i Mas Arbonès al Baix Penedès, així com dels veïns d'algunes urbanitzacions de la zona per un incendi que ja mobilitza 24 mitjans entre aeris i terrestres. Tot plegat coincidint amb l'arribada del nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana i que es convertirà en la tercera onada de calor d'aquest estiu, una situació que dispararà el perill d'incendis. Sarai Sarroca és la directora del Servei Meteorològic.
2: Ja tenim avisos activats, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins a 4 sobre 6. Aquests avisos toquen sostre demà i divendres disminuiran una mica perquè ens arribarà pols sahariano, facilitarà que hi hagi que també més tèrbol, també més humit.
0: Pel que fa a les temperatures, tornaran a superar els 40 graus en algunes comarques. Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada, ben seca i també amb molt de sol. Per tant, un temps completíssimament del mes de juliol i novament amb més calor de la que toca. Som a la canícula, però una mica fins i tot passada de rosca. I és que aquesta tarda una altra vegada arribarem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima, en el cas del Pla de Lleida, gran part del país de 32 a 37 graus, i en proporció farà més calor, per exemple, a les valls del Pirineu que no pas en àrees del prelitoral o de la costa. A prop del mar el que tindrem és molta humitat, per tant, xafogor immensa, amb alguns núvols que s'aniran arrossegant per la Costa Daurada, també al voltant del Cap de Creus, i al llarg d'aquesta tarda alguna nuvolada més potent a l'Alt Pirineu. Si de cas amb algun ruixat, però francament aïllat, entre la Cerdanya i l'Alt Ripollès. Demà una situació molt semblant, núvols baixos al matí a la costa, i al vespre del dijous alguna tempesta al Pirineu Lleidatà. N'estem pendents a la xarxa.
0: Estarem pendents, estigueu pendents. És dimecres 29 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Nou feminicidi a Catalunya, el quart de l'any, Maite Polo.
4: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home relacionat amb la mort violenta d'una dona dimarts al vespre al districte de Sant Martí de Barcelona. Eva Menor és la consellera d'Igualtat.
5: Una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i als dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
0: Més coses, Salvador Illa aprova l'ajornament del Consell de Política Fiscal.
4: Des del Vietnam, on continua de viatge oficial, el president català ha considerat encertada la decisió del govern espanyol d'apostar pel diàleg i donar més marge per intentar arribar a un acord també amb el Partit Popular.
0: Atenció amb aquesta xifra, 486.000 hores extres no remunerades a la setmana.
4: Això és el que denuncia que fan els treballadors catalans segons Comissions Obreres. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després de l'estiu per controlar-ne l'ús abusiu.
0: I presentat el nou equip de govern a l'Ajuntament de Girona.
4: Guanyem i Esquerra redueixen a 3 les tinences d'alcaldia i creen les regidories de Ciutat Universitària i Centres Cívics. La nova organització del govern gironí entrarà en vigor dilluns, encara que no s'aprovi el cartipàs.
0: Cultura, Modest Cuixart, a terra Sant Feliu de Guíxols.
4: La seva obra és el leitmotiv d'una mostra que es podrà veure a l'espai Thyssen. S'hi estableixen vincles entre alguns dels seus treballs i pintures d'artistes com Casas, Graner, Grau Sala o Torres García.
0: Esports, Jordi Cervantes, dia d'exàmens per als equips catalans de primera i segona divisió.
6: Continuant amb la seva preparació, l'Espanyol disputarà el primer partit a Anglaterra contra el Burnley a partir de 9:15. El Girona se les veurà amb el Castelló a 7:15 a la Girona Academy, mentre que el Sabadell s'enfrontarà al Manresa a Sant Oleguer a partir de 9:15 del vespre.
0: El control de sol, el nostre company Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dimecres. Malauradament, l'incendi que afecta des de fa una estona al Baix Penedès, a Mas Llorenç, mobilitza ja 24 mitjans entre aeris i terrestres. Protecció Civil ha ordenat el confinament de Mas Llorenç i també de Mas Arbonès, així com els veïns d'algunes urbanitzacions de la zona. Última hora, Ràdio Televisió del Vendrell, Lourdes Meronyo, bon dia.
7: Molt bon dia. Doncs així és, el foc ha començat a les 12:12 del migdia i fa uns 35 minuts que han ordenat aquest confinament dels nuclis de Mas Llorenç, Mas Arbonès i les organitzacions d'en Font de Talló, la Pineda de Santa Cristina, de la Bisbal del Penedès, Torreforta de Santa Cristina i el Coi de la Rubiola. Pel que ens acaben de comentar ara mateix, són 30 dotacions, 7 d'elles dotacions aèries, afecta unes 30 hectàrees i estan llançant focus secundaris. Pel que expliquen, també estan afectades les carreteres TB-41, TB-42 i la C-51Z, entre els punts quilomètrics 17 i 20. Pel que fa al servei urbà de bus de la Bisbal del Penedès, també ha quedat anul·lat aquesta tarda en diversos punts. I pel que han explicat, que llançaven focus secundaris a uns 100 metres, aquestes 30 hectàrees sembla que va en direcció a una zona de vinyes que podria actuar com a eix de contenció i que el CAP hauria coronat. També recomanacions per a aquest confinament, que es refugiïn a l'interior, tanqueu portes i finestres i que es tapi qualsevol forat per on pugui entrar aire. Estarem molt pendents a veure com va evolucionar aquest foc i després en una estona tornarem a entrar.
0: Doncs així és, ho farem. Gràcies, Lourdes, per aquesta última hora. Per tant, ja són 30 els mitjans aeris. I pel que fa a la resta d'Espanya, els focs més grans són els de Madrid i Àvila. La seva extinció evoluciona bé. El president espanyol Pedro Sánchez ha comparegut per fer un nou balanç aquest matí i ha demanat prudència perquè les pròximes hores, diu, seran decisives per la nova onada de calor. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El president del govern, Pedro Sánchez, ha comparegut al centre d'operacions de Navalcarnero, a Madrid, vestit amb armilla de comandament de protecció civil. Sánchez ha dit que les feines per controlar els focs de Madrid i Ávila van bé, però que les pròximes hores seran clau.
9: I que nostra principal prioritat és salvar vides, núcleos poblacionales y vencer al fuego. Hoy yo creo que estamos más cerca de ese último objetivo, pero todavía nos quedan horas muy importantes, decisivas, porque la EMET nos acaba de informar que estamos ya en una nueva ola de calor.
8: També ha demanat als afectats que tinguin paciència i confiïn en les autoritats i a tothom que no faci cas dels rumors i notícies falses i s'informi a través de vies oficials o mitjans de comunicació fefaents.
9: Yo puedo entender la ansiedad, la angustia, la necesidad de volver a sus hogares, pero también quiero pedir de nuevo a los ciudadanos que se informen por los vehículos oficiales, por los medios de comunicación contrastados.
8: A l'incendi de la Vall d'Uixó, a Castelló, s'ha reduït el balanç de la superfície cremada. De les més de les 10.000 hectàrees d'ahir, s'han passat a les 9.300 avui. El foc continua sense control per cinquè dia consecutiu.
0: Tot plegat quan Catalunya i bona part d'Espanya, com dèiem, viuen de ple un nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana. Previsiblement serà la tercera onada de calor d'aquest estiu. A Catalunya s'esperen temperatures que podrien superar els 40 graus. Marc Pijoan, bon dia.
10: Bon dia, Jordi. Torna la calor intensa que, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, s'allargarà una setmana. Sarai Sarroca n'és la directora.
2: Ja tenim avisos activats, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins a 4 sobre 6, és a dir, tonalitats carbassa dels avisos de situació meteorològica de perill del Servei Meteorològic. Aquests avisos toquen sostre demà i divendres disminuiran una mica perquè ens arribarà pols sahariana, facilitarà que hi hagi que també més tèrbol, també més humit.
10: Sarroca ha avançat que la primera quinzena d'agost es preveu encara força càlida, però que a partir de la segona és probable que hi hagi més dinamisme. Això podria comportar l'arribada de pluges. Doncs bé, precisament aquestes anomalies climàtiques, molts les atribueixen al fenomen del Niño. En aquest sentit, des del Servei Meteorològic de Catalunya han volgut aclarir que en el nostre territori les conseqüències d'aquest esdeveniment climàtic no són directes. Sarai Sarroca.
2: La temperatura molt alta d'aquest estiu no té relació amb el fenomen del Niño. Ara bé, sí que preveiem que aquest efecte dominó acabi arribant i se sumi ja al fet que hi hagi un escalfament global, el de que hi hagi uns efectes de més pluja o més sequera aquí a Catalunya a partir de la primavera de l'any que ve.
10: El Niño, de fet, és l'escalfament anormal del Pacífic tropical i és considerat el mecanisme de variabilitat climàtica natural més potent de tot el planeta. Es produeix quan els vents que han d'empènyer les aigües càlides del Pacífic oriental cap a l'occidental s'afauleixen. L'aigua escalfada s'acumula davant les costes d'Amèrica del Sud i això impedeix que aflori l'aigua freda de l'oceà.
0: I amb les altes temperatures de l'estiu hi ha col·lectius més susceptibles a patir problemes de salut. De fet, a les urgències de l'Hospital Germans Trias i Pujol atenen a pacients que ingressen amb complicacions derivades de les seves malalties agreujades per la calor. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
11: Des de fa uns anys, l'hospital rep un volum més elevat de persones que hi acudeixen per problemes relacionats amb les altes temperatures. Els casos més habituals són de persones grans que es debiliten per la calor, gent que ha patit un cop de calor o pacients amb descompensacions per les seves malalties. Els avenços de la medicina fan que cada vegada hi hagi més població major de 70 anys, que és, precisament, un dels col·lectius més vulnerables. La cap de secció d'urgències, Neus Robert, ens ho explica.
12: Poblacions molt vulnerables, com són aquells majors de 75 anys o pacients amb malalties cròniques, cada cop en tenim més a la població, per sort, però aleshores també es descompensen més habitualment i són els pacients que recorren més als serveis d'urgències en èpoques dels pics de temperatura.
11: Per evitar anar a urgències amb mesura del possible, des de l'hospital recomanen seguir els consells del Departament de Salut. Destaca evitar sortir al carrer durant les hores en què les temperatures són més altes, mantenir una bona hidratació i fer l'activitat a la tarda, que és quan hi ha menys sol. Això sí, des de l'Hospital Germans Trias i Pujol remarquen que en cas de necessitat s'acudeixi a urgències.
0: 5 minuts i arribem a un quart de 3 i Barcelona obrirà a partir d'aquest dissabte un espai de dia perquè les persones sense llar es refugiïn de la calor.
4: A l'equipament, que està ubicat al passatge 2 de maig, hi podran accedir lliurement les persones que ho necessitin i trobaran un espai amb taules i aire condicionat. Allà els oferiran begudes o refrigeris com ara gelats i també una peça de fruita o barretes energètiques. El refugi de dia complementa la xarxa que hi ha per a persones sense llar.
0: I encara a la ciutat de Barcelona, els treballadors d'atenció al visitant de la Sagrada Família estan de vaga aquest dimecres per denunciar, diuen, condicions laborals i climatològiques extremes.
4: Diuen que han d'estar-se drets en jornades de fins a 11 hores sense poder seure i que molts treballadors acaben periòdicament al dispensari mèdic del centre de treball per cops de calor, marejos i deshidratació.
1: Notícies en xarxa.
0: Titular tràgic de la jornada, una dona ha estat assassinada a la ciutat de Barcelona en un nou crim masclista, el quart d'aquest any a Catalunya.
4: L'home s'ha entregat aquesta matinada a una comissaria dels Mossos després d'apunyalar la dona presumptament ahir al vespre davant dels dos fills de la parella al domicili, segons fonts policials. Va passar al districte de Sant Martí. Demà a les 12 del migdia es farà un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. 153 dones han estat assassinades per la parella o exparella des de l'any 2012 a Catalunya i 10 infants i adolescents. Més d'un centenar han quedat orfes la darrera dècada.
0: Doncs la consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat el feminicidi durant una visita a sala al Gironès, on ha presentat el desplegament del punt Lila Mòbil, que estarà actiu tot l'estiu arreu de Catalunya. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
13: Menor ha volgut expressar el seu més sentit condol i escalf a l'entorn de la dona assassinada i ha reiterat el compromís de la Generalitat amb la lluita per erradicar el que ha descrit com una vulneració dels drets humans, fent una crida també al compromís col·lectiu per aconseguir aquesta fita.
14: Un missatge a tota la ciutadania, en especial a les dones, per dir-les que no estan soles, que tenen tot un conjunt de recursos a la seva disposició, des del telèfon 900-920, que és un telèfon 24 hores, 365 dies de l'any, un telèfon que no deixa rastre.
13: Tot plegat en plena presentació dels punts liles itineraris que aquest estiu s'han desplegat per diferents punts de Catalunya. La consellera ha visitat aquest matí el que s'ha ubicat al Mercat Setmanal de Salt, una eina de sensibilització, informació, però també de detecció i d'atenció a víctimes de violència masclista. De moment ha arribat ja a 9 municipis i ha atès a unes 570 persones.
0: I encara parlant dels Mossos, han investigat 36 casos de tràfic d'éssers humans l'últim any, on han identificat 24 víctimes i han detingut 32 persones.
4: Coincidint amb el Dia Mundial contra el Tràfic d'Éssers Humans, els investigadors han alertat de l'augment de l'explotació sexual en pisos i habitatges, augmentant-ne la clandestinitat i també de la consolidació de xarxes d'explotació laboral, especialment en supermercats i en plantacions de marihuana. Ho explica el sotinspector Luis Moreno.
15: Un local que està obert moltes hores, tots els dies de la setmana, i que sempre que hi anem hi ha la mateixa persona, i segurament amb la mateixa roba, però no són capaços de pensar que aquesta persona està fent un horari laboral que no és normal, perquè si nosaltres marxem a treballar i veiem aquesta persona, tornem de treballar, tornem a veure la mateixa persona, ens hauríem de plantejar que alguna cosa passa.
4: Per fer-hi front, el cos ha anunciat la posada en marxa de dos nous canals de contacte directe amb la ciutadania. Es tracta del correu electrònic stopexplotació@mossos.cat i d'un codi QR que deriva a un formulari. Seran completament anònims i serviran per promoure la col·laboració ciutadana en la detecció de possibles víctimes i situacions d'explotació.
0: Un minut i un quart de tres, el president de la Generalitat, Salvador Illa, troba bé que el govern espanyol hagi ajornat fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de celebrar aquest dimecres.
4: Sí, des del Vietnam, on segueix de viatge oficial, el president Illa ha dit que al setembre el Partit Popular ja no tindrà excuses per dedicar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques.
16: L'ajornament de la Comissió de Política Fiscal i Financera d'ahir, mirin, menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
4: El nou model ja tenia garantida l'aprovació al Consell de Política Fiscal i Financera perquè tenia el vot favorable del govern espanyol i del govern català. I, a més, des d'abans d'ahir també comptava ja amb el sí del govern de les Canàries, format per Coalició Canària i el PP. Aquest canvi de parer de Canàries havia esquerdat la unitat del bloc del no a la proposta.
0: I us ho diem en titulars, Catalunya és la segona comunitat on més hores extraordinàries es fan. Cada setmana els catalans fem 486.000 hores extra no pagades i no compensades de cap manera. Sumant les hores de mes, que si es remuneren, la xifra arriba gairebé al 1 milió d'hores extra setmanals.
4: Tot plegat, segons el sindicat Comissions Obreres, comporta que es deixi de contractar 26.000 persones a jornada completa.
0: Més detalls, Marc Dalmau, bon dia.
17: Bon dia. En el segon trimestre del 2026 s'han registrat 3.997.800 persones treballant. Això és un increment del 3,4% respecte del primer trimestre, una dada que representa un nou rècord d'ocupació superant el tercer trimestre del 2025. Pel que fa a l'atur, entre els mesos d'abril i juny s'ha registrat un descens. Després que pugés en el primer trimestre fins al 10,1%, ara situa una dècima per sota del 8%. Catalunya té 343.000 persones a l'atur, mentre que el primer trimestre la xifra era de 436.000, 93.000 persones més que ara. Tot plegat són les millors xifres des d'abans de la crisi immobiliària del 2008. Unes dades que, segons Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, confirmen la dinàmica de país de generar treball de qualitat.
18: Una evolució positiva del nostre mercat de treball, de la generació d'activitat econòmica i ocupació.
17: Tot i que els sindicats també valoren positivament les dades, remarquen que s'ha de millorar la qualitat dels llocs de treball. Escoltem Albert Ferrer, de Comissions Obreres, i Yolanda Funes, d'UGT.
19: Les assignatures pendents continuen tenint a veure amb la millora de la qualitat de l'ocupació i amb les diferències per sexe.
20: Perquè alhora ha pujat la temporalitat, la parcialitat dels contractes i la quantitat d'hores extres.
17: Pel que fa a les dades de l'estat espanyol, l'ocupació ha crescut un 2,2% i ara mateix hi ha 22,7 milions d'ocupats.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Passen 2:15, guanyem Girona i Esquerra presenten la proposta del nou cartipàs després de la sortida de Junts, una organització que busca l'eficiència per acabar tota la feina feta en el que queda de mandat a Girona FM Pau Villafañe.
21: La nova estructura planteja tres tinences d'alcaldia per sota de l'alcalde d'Uxalelles quan fins ara n'hi havia sis, però alhora es creen dues noves regidories com són la de Ciutat Universitària, que recau en Adam Bertran, d'Esquerra, que també tindrà la de Llengua Catalana, i la de Centres Cívics, que durà Caral Vila, de Guanyem Girona. L'alcalde Salelles explica l'objectiu del nou cartipàs.
22: El que hem fet és doncs, que aquelles competències que tenien els regidors de Junts, el que hem fet és més o menys en repartir-les i reorganitzar amb aquestes quatre àrees, amb una voluntat també de simplificar, de ser eficients, de poder doncs, executar al màxim, que és un dels objectius que tenim nosaltres com a govern. És el que volem fer, és acabar la feina feta.
21: A destacar que l'alcalde Salelles agafa l'àrea de promoció econòmica, la regidora Robert assumeix contractació pública i patrimoni i Gemma Martínez també tindrà l'àrea de salut i serveis socials. Tant l'alcalde com el portaveu d'Esquerra, Quim Allats, han reconegut que estan en converses amb Junts i el PSC per aconseguir el màxim consens possible per aprovar l'organigrama per ple.
0: I polèmica a l'Ajuntament de Ripoll perquè la filla de l'alcaldessa, Sílvia Urriol, s'ha guanyat una plaça de policia local. L'alcaldessa nega haver intervingut en cap moment al procés de selecció dels agents del cos. Com a alcaldessa, però, va designar el tribunal que havia de puntuar els aspirants. Urriol s'ha defensat al ple que la seva filla va obtenir la millor puntuació de tots els aspirants a la plaça. Ràdio Ripoll, Judit Esper.
23: Junts ha demanat a l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Urriols, que traspassi la regidoria de seguretat a un altre regidor de l'equip de govern per evitar possibles conflictes d'interessos després que la seva filla hagi guanyat una plaça per via d'urgència al cos de la policia local. Urriols ha defensat que no ha participat en el procés de selecció i que no té contacte directe amb els agents, sinó amb el cap del cos policial. Escoltem a Ferran Raigón, portaveu de Junts, i Sílvia Urriols, alcaldessa de Ripoll.
24: No hi ha hagut cap alcalde, alcaldessa, en l'Ajuntament d'aquesta vila, que hi ha hagut doncs, cap fill que hagi treballat en aquesta casa, i vostè que se'n vanta tant, resulta doncs, que caiem en aquesta, no sé si dir-ne, casualitat.
25: De la mateixa manera que jo no puc beneficiar-la en res servint-me del càrrec públic que ocupo, tampoc tinc dret a perjudicar-la com a vilatant que és de Ripoll i com a persona perfectament vàlida i òptima per ocupar un lloc a la policia local de Ripoll.
23: Junts assegura que l'alcaldessa sí que ha pres part en una part del procés de selecció.
24: El dia 29 de juny, quan vostè ja feia 6 dies que coneixia qui s'havia presentat en aquest procés de selecció, va ser vostè mateixa, en tant que regidora de seguretat, qui va nomenar els tres membres del jurat.
23: Oriols ha defensat que no ha estat una designació dit, sinó que la seva filla ha passat un procés de selecció en el qual va quedar primera.
0: Arribats a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar d'altres notícies destacades. I parlem de l'eclipsi solar del 12 d'agost. Es deixa notar ja en el sector turístic a les Terres de l'Ebre amb allotjaments i activitats completes des de fa mesos, tant a la Terra Alta com al Delta de l'Ebre. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
3: L'eclipsi solar del 12 d'agost tindrà un gran impacte turístic al conjunt de les Terres de l'Ebre. Una mostra són les reserves en activitats i allotjaments turístics del Delta de l'Ebre o la Terra Alta, on han penjat el cartell de complet des de fa mesos. És el cas dels apartaments La Fàbrica d'Horta de Sant Joan. Òscar Godes n'és el propietari.
5: Ho tenim totalment ple. O sigui, normalment són unes dates que sempre s'omplin l'agost aquí, però ara per l'eclipse ja fa de principis d'any que ja està tot ple.
3: La presidenta de l'Associació de Turisme de la Terra Alta, Pilar Miró, assegura que la comarca és una zona privilegiada per a l'observació de l'eclipse, amb molt d'interès pel turisme estranger. Escoltem Miró.
6: Molt turisme estranger. Per aquest 12 d'agost ens vindrà molt turisme estranger. Perquè, clar, estem en aquesta zona, no?, privilegiada que baixa de dalt de que és la zona d'Astúries.
3: El sector assegura que l'eclipsi solar permetrà donar a conèixer al món el conjunt de les Terres de l'Ebre i els seus grans atractius.
0: I l'Agència Catalana del Consum continua a Tarragona amb les inspeccions de la venda física i en línia d'ulleres per a l'eclipsi solar del 12 d'agost. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
7: La campanya encara continua i fins ara no s'han imposat sancions als fabricants i venedors, però sí que es fan retirar del mercat les ulleres fraudulentes. La delegada de l'Agència Catalana de Consum a Tarragona, Carme Torres, aconsella als ciutadans que no se la juguin.
8: Hi ha moltes possibilitats que les ulleres siguin segures, per tant ens en podem refiar. I després també aquestes advertències de seguretat que dic que han d'estar a la ullera o en aquell fulletó que ens donen, seguim-les també. Perquè per molt que les ulleres siguin segures, si després no les utilitzem amb seny, pot portar també problemes. No comencem a mirar el sol sense tenir les ulleres posades. No les traiem fins que no haguem acabat l'observació.
7: Pel que fa a les vendes per internet, també es comprova que tota la informació obligatòria sigui visible per al consumidor abans de formalitzar la compra.
0: 8 minuts, arribem a 2:45. Moment per la cultura. I per Sant Feliu de Guíxols, que inaugura aquest vespre l'exposició Vincles a l'Espai Thyssen del Monestir, una proposta que combina les pintures de Modest Cuixart amb les d'altres artistes del passat, però també del present, televisió de la Costa Brava, Joan Parareda.
9: Vincles entre les obres de Modest Cuixart i el passat. Tota l'exposició a l'Espai Thyssen de Sant Feliu de Guíxols gira al voltant d'aquesta temàtica. Cada sala de la mostra permet redescobrir l'artista en tots els seus sentits. Les obres de Cuixart conversen amb les de la col·lecció Carmen Thyssen, totes elles molt ben relacionades. L'objectiu és vincular els artistes de les diferents etapes, donant al passat una veu de present. Pilar Giró és la comissària de l'exposició.
26: Posar de relleu com es construeix un llenguatge d'avantguarda eclèctic i canviant en l'obra de Cuixart durant el segle XX i quin és aquest llegat de Cuixart quan tenim un artista del segle XXI en l'exposició que també dialoga amb Cuixart.
9: Reivindiquen l'esperit pedagògic de l'Espai Carmen Thyssen. Han treballat amb artistes de present i en clau femenina, també per reivindicar un dels missatges de Cuixart. L'exposició conté algunes obres de l'artista que feien més de 30 anys que no es veien exposades. També dedica una sala als seus dibuixos, que il·lustren petites poesies. Des de demà fins al dia 2 d'agost, el públic la podrà gaudir de manera gratuïta.
27: Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual. Potser més que mai.
28: Per moltes coses que ens passin que no acabi mai.
0: I arribarem als esports, amb música, escolteu els detalls, també Ginestau, la Ludwig Bank, són alguns dels artistes que participaran a la propera edició de les Festes del Turó d'Olot.
4: Se celebraran del 4 al 8 de setembre amb una cinquantena d'actuacions.
0: Tallets i la Ludwig Bank. Arribem als esports, que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia.
29: Bon dia. Dia de proves pels equips catalans de primera i segona divisió. L'Espanyol s'enfrontarà al Barney a partir de 8:45 del vespre en el partit amistós de la pretemporada, el primer en terres britàniques. Els blanquiblaus, que recordem, estan realitzant una estada de 5 dies a Anglaterra, s'enfrontaran a un conjunt que el curs passat va descendir de la Premier League. Pel que fa als equips catalans de segona, el Girona disputarà el seu tercer amistós. Ho farà davant el Castelló a partir de 7:45 a la Girona Academy, mentre que el Sabadell, que també jugarà el tercer partit d'aquest estiu, s'enfrontarà al Manresa Sant Oleguer a partir de 8:45. Un conjunt arlequinat que ja sap que jugarà la final de la Copa Catalunya contra el Barça Atlètic el pròxim 2 de setembre. A la nova Creu Alta, Pau Vituri, Ràdio Sabadell.
2: L'estadi Creualtenc, per tant, acollirà tres compromisos seguits, ja que el cap de setmana anterior i el posterior l'equip de Ferran Costa rep a casa l'Almeria i el Córdoba, respectivament, en partits de Lliga. I a tot això, el Sabadell disputa avui el tercer compromís de la pretemporada, el primer dels tres amistosos programats aquesta setmana. Després de perdre contra el Castellón i d'empatar dissabte passat davant l'Espanyol, el conjunt arlequinat rep a Sant Oleguer el Manresa, que acaba de pujar a segona federació i que és l'exequip del tècnic Ferran Costa.
10: Van ser 3 anys de la meva vida on m'ho vaig deixar tot pel Manresa. Jo sempre tindré carinyo, a part visc a Manresa, o sigui, imagina't, i els hi desitjo el millor. A partir d'aquí, dimecres serà un dia gran, però perquè juga el Sabadell.
2: Un compromís que es perdrà Javi López Pinto. L'extrem santcugatenc va patir a l'entrenament de dilluns un esquinç en el lligament lateral extern del genoll dret. A 8:45 arrencarà aquest Sabadell-Manresa en directe amb imatges al canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
29: Pel que fa al Barça, Joan Laporta va anunciar a través de les xarxes socials que ha superat una arrítmia cardíaca. Mentrestant, el primer equip continua amb dobles sessions d'entrenament a Anglaterra, on ja acaba d'arribar Rafinha, després de disputar el Mundial i de gaudir de les seves vacances. Un dels que encara trigarà a tornar són els campions del món, entre ells Joan García, que avui ha assegurat que l'objectiu d'aquesta temporada no és un altre que guanyar la Champions.
11: Creo que un punto medio, ¿no? Creo que obsesionarse tampoco es bueno, porque al final cuando no salen, pues creo que el efecto negativo puede ser muy grande, pero creo que sí que tiene que haber esa ilusión, esa exigencia, esas ganas de hacerlo bien y de conseguirlo, porque creo que estamos capacitados y confiamos mucho en que podemos hacerlo.
29: I qui ha jugat un amistós aquest matí ha estat el Sant Andreu, que ha perdut davant el Mallorca B per 1-0.
0: Gràcies, Jordi, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:45 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari Termcat.
4: 40 anys, 40 paraules.
5: 2010. Informàtica en núvol.
6: Organització d'un sistema informàtic en què l'usuari fa ús de recursos i serveis de processament i emmagatzematge de dades allotjades en servidors externs accessibles a través d'internet.
3: Marta Grané.
7: Tant en anglès com en català, es manté aquesta metàfora del núvol per referir-se al lloc on s'emmagatzemen o es tracten les dades, perquè transmet molt bé el concepte clau, que és utilitzar recursos informàtics, servidors, espais d'emmagatzematge o programes, que no estan instal·lats localment a l'ordinador que tu estàs utilitzant, sinó que s'hi accedeix a través d'internet, com si baixessin d'un núvol que ho conté tot. Aquest sistema d'emmagatzematge s'ha estès perquè té molts avantatges, principalment l'accessibilitat des de qualsevol ubicació, les còpies de seguretat i la sincronització automàtiques. I, sobretot, l'estalvi d'espai físic i de recursos.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa, a més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Bon dia, són 2:15.
9: Notícies en xarxa a migdia, amb Jordi Casino.
8: Ordenat el confinament dels nuclis de Mas Llorenç i Mas Arbonès al Baix Penedès, així com de veïns d'algunes urbanitzacions de la zona per un incendi que ja mobilitza 30 mitjans entre aeris i terrestres. Tot plegat coincidint amb l'arribada del nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana i que es convertirà en la tercera onada de calor d'aquest estiu a Catalunya. Una situació que dispararà el perill d'incendis. Sarai Sarroca és la directora del Servei Meteorològic.
10: Ja tenim avisos activats, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins a 4 sobre 6. Aquests avisos toquen sostre demà i divendres disminuiran una mica perquè ens arribarà pols sahariano, facilitarà que hi hagi que també més tèrbol, també més humit.
8: Perquè per les temperatures tornaran a superar els 40 graus en algunes comarques, previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada, ben seca i també amb molt de sol. Per tant, un temps completíssimament del mes de juliol i novament amb més calor de la que toca. Som a la canícula, però una mica fins i tot passada de rosca. I és que aquesta tarda una altra vegada arribarem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxim, en el cas del Pla de Lleida, gran part del país de 32 a 37 graus, i en proporció farà més calor, per exemple, a les valls del Pirineu que no pas en àrees del prelitoral o de la costa. A prop del mar el que tindrem és molta humitat, per tant, xafogor immensa, amb alguns núvols que s'aniran arrossegant per la Costa Daurada, també al voltant del Cap de Creus, i al llarg d'aquesta tarda alguna nuvolada més potent a l'Alt Pirineu. Si de cas amb algun ruixat, però francament aïllat, entre la Cerdanya i l'Alt Ripollès. Demà una situació molt semblant, núvols baixos al matí a la costa, i al vespre del dijous alguna tempesta al Pirineu lleidatà. N'estem pendents a la xarxa.
8: És dimecres 29 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Nou feminicidi a Catalunya, el quart de l'any, Maite Polo.
12: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home relacionat amb la mort violenta d'una dona dimarts al vespre al districte de Sant Martí de Barcelona. Eva Menor és la consellera d'Igualtat.
13: Una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i als dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
8: Més coses, Salvador Illa aprova l'ajornament del Consell de Política Fiscal.
12: Des del Vietnam, on continua de viatge oficial, el president català ha considerat encertada la decisió del govern espanyol d'apostar pel diàleg i donar més marge per intentar arribar a un acord també amb el Partit Popular.
8: Atenció amb aquesta xifra, 486.000 hores extra no remunerades a la setmana.
12: Això és el que denuncia que fan els treballadors catalans, segons Comissions Obreres. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després de l'estiu per controlar-ne l'ús abusiu.
8: Cultura, Modest Cuixart, a terra Sant Feliu de Guíxols.
12: La seva obra és el leitmotiv d'una mostra que es podrà veure a l'Espai Thyssen. S'hi estableixen vincles entre alguns dels seus treballs i pintures d'artistes com Casas, Graner, Grau Sala o Torres Garcia.
8: Esport, Jordi Cervantes, dia d'exàmens per als equips catalans de primera i segona divisió de futbol.
14: Continuant en la seva preparació, l'Espanyol disputarà el primer partit a Anglaterra davant el Burnley a partir de 8:45. El Girona se les veurà amb el Castelló a 7:15 a la Girona Academy, mentre que el Sabadell s'enfrontarà al Manresa Sant Oleguer a partir de 9:15 del vespre.
8: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen gairebé 4 minuts de 3:15.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
8: És la nostra portada d'aquest dimecres. L'incendi que afecta des de fa una estona al Baix Penedès, a Masllorenç, i que ja mobilitza 30 mitjans aeris, mínim, entre aeris i terrestres. Protecció Civil ha ordenat el confinament tant de Masllorenç com també de Masarbonès, així com els veïns d'algunes urbanitzacions de la zona. Última hora, Ràdio Televisió del Vendrell, Lourdes Meronyo, bon dia.
15: Bon dia, doncs. Han pujat les dotacions, ara mateix són 34 terrestres, 7 dotacions aèries, les que estan intentant controlar aquest nou incendi que ha afectat les comarques del Cap d'en Tarragona en aquesta plena quarta onada de calor. El foc s'ha declarat al terme municipal de Masllorenç poc després de les 12 del migdia, segons han informat els bombers de la Generalitat a través de la xarxa social X. Les flames, segons han explicat el cos d'emergències, afecten vegetació forestal, llançant focus secundaris a 100 metres. Ara per ara, com bé comentaves, estan confinades diverses urbanitzacions. Entre elles està Masllorenç, està també el que seria Masarbornès, està la de Font de Talló, la Pineda de Santa Cristina de la Bisbal del Penedès, Torreforta de Santa Cristina i el Coll de la Rubiola. La mesura també afecta les carreteres TB24, 2041, 2042, C51, esteta entre els punts quilomètrics 17 i 20. Pel que fa al servei de bus urbà de la Bisbal del Penedès, també ha quedat anul·lat en diversos punts a causa d'aquest incendi. Pel que hem pogut saber a través de les xarxes socials i de bombers, aquest focus està llançant diversos focus secundaris i estan treballant per aturar el flanc esquerre. El cap hauria coronat i avança direcció a una zona de vinyes llaurades que podrien actuar com a eix de contenció.
8: Doncs gràcies, Lourdes, per aquesta última hora. Estarem pendents. Pel que fa a la resta d'Espanya, els focs més grans són els de Madrid i Ávila. La seva extinció, però, evoluciona bé. El president Pedro Sánchez ha comparegut per fer balanç, un nou balanç aquest matí, i ha demanat prudència perquè les pròximes hores, diu, seran decisives per l'arribada de la nova onada de calor. Mont Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. El president del govern, Pedro Sánchez, ha comparegut al centre d'operacions de Navalcarnero, a Madrid, vestit amb armilla de comandament de protecció civil. Sánchez ha dit que les feines per controlar els focs de Madrid i Ávila van bé, però que les pròximes hores seran clau.
17: I que nostra principal prioritat és salvar vides, núcleos poblacionales y vencer al fuego. Hoy yo creo que estamos más cerca de ese último objetivo, pero todavía nos quedan horas muy importantes, decisivas, porque la EMET nos acaba de informar que estamos ya en una nueva ola de calor.
16: També ha demanat als afectats que tinguin paciència i confiïn en les autoritats i a tothom que no faci cas dels rumors i notícies falses i s'informi a través de vies oficials o mitjans de comunicació fefaents.
17: Yo puedo entender la ansiedad, la angustia, la necesidad de volver a sus hogares, pero también quiero pedir de nuevo a los ciudadanos que se informen por los vehículos oficiales, por los medios de comunicación contrastados.
16: A l'incendi de la Vall d'Uixó, a Castelló, s'ha reduït el balanç de la superfície cremada. De les més de les 10.000 hectàrees d'ahir, s'han passat a les 9.300 avui. El foc continua sense control per cinquè dia consecutiu.
8: I tot plegat, com dèiem, quan Catalunya i bona part d'Espanya viuen de ple un nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana. Previsiblement serà la tercera onada de calor d'aquest estiu. A Catalunya s'esperen temperatures que podrien superar novament els 40 graus. Marc i Joan, bon dia.
18: Bon dia, Jordi. Torna la calor intensa que, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, s'allargarà una setmana. Sarai Sarroca n'és la directora.
10: Ja tenim avisos activats, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins a 4 sobre 6, és a dir, tonalitats carbassa dels avisos de situació meteorològica de perill del Servei Meteorològic. Aquests avisos toquen sostre demà i divendres disminuiran una mica perquè ens arribarà pols sahariana, facilitarà que hi hagi que també més tèrbol, també més humit.
18: Sarroca ha avançat que la primera quinzena d'agost es preveu encara força càlida, però que a partir de la segona és probable que hi hagi més dinamisme. Això podria comportar l'arribada de pluges. Doncs bé, precisament aquestes anomalies climàtiques, molts les atribueixen al fenomen del Niño. En aquest sentit, des del Servei Meteorològic de Catalunya han volgut aclarir que en el nostre territori les conseqüències d'aquest esdeveniment climàtic no són directes. Sarai Sarroca.
10: La temperatura molt alta d'aquest estiu no té relació amb el fenomen del Niño. Ara bé, sí que preveiem que aquest efecte dominó acabi arribant i se sumi ja al fet que hi hagi un escalfament global, el de que hi hagi uns efectes de més pluja o més sequera aquí a Catalunya a partir de la primavera de l'any que ve.
18: El Niño, de fet, és l'escalfament anormal del Pacífic tropical i és considerat el mecanisme de variabilitat climàtica natural més potent de tot el planeta. Es produeix quan els vents que han d'empènyer les aigües càlides del Pacífic oriental cap a l'occidental s'afauleixen. L'aigua escalfada s'acumula davant les costes d'Amèrica del Sud i això impedeix que aflori l'aigua freda de l'oceà.
8: Titular tràgic de la jornada, 6 minuts i 3 quarts de 3. Una dona ha estat assassinada a Barcelona Ciutat en un nou crim masclista el quart d'aquest any a Catalunya.
12: L'home s'ha entregat aquesta matinada a una comissaria dels Mossos després d'apunyalar la dona presumptament ahir al vespre davant dels dos fills de la parella. Segons fonts policials, va passar al districte de Sant Martí. Demà a les 12 del migdia es farà un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume de Barcelona i són 153 les dones assassinades per la parella o l'exparella des del 2012 a Catalunya i 10 infants i adolescents. Més d'un centenar, a més, han quedat orfes la darrera dècada.
8: La consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat el feminicidi durant una visita a Salt, al Gironès, on ha presentat el desplegament del punt Lila Mòbil, que estarà actiu tot l'estiu arreu de Catalunya.
13: Una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i als dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
8: Més coses. El president de la Generalitat, Salvador Illa, us ho dèiem en titulars, troba bé que el govern espanyol hagi ajornat fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de celebrar aquest dimecres.
12: Des del Vietnam, on segueix de viatge oficial, el president Illa ha dit que al setembre el PP ja no tindrà excuses per dedicar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques.
19: Ajornament de la Comissió de Política Fiscal i Financera d'ahir, mirin, menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
12: El nou model ja tenia garantida l'aprovació al Consell de Política Fiscal i Financera perquè tenia el vot favorable del govern espanyol i Catalunya. I, a més, des d'abans d'ahir també comptava ja amb el sí del govern de les Canàries format per Coalició Canària i el PP.
8: I el grup de Junts al Congrés demana explicacions al govern espanyol pels problemes amb les proves PISA a Catalunya.
12: Ho fa l'endemà que el Ministeri d'Educació expliqués que va advertir ja fa més d'un any a la Conselleria del RAM que l'OCDE havia detectat una taxa d'exempció d'alumnes superior a la permesa en les proves. De la seva banda, el Sindicat de Professors de Secundària ha qualificat l'episodi d'irresponsabilitat i negligència i reclama depurar responsabilitats.
8: I el president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, socialista, creu que l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, aprovat ahir pel govern espanyol, és un xantatge a l'independentisme que danya la credibilitat en la lluita contra la corrupció.
12: En una entrevista a la SER, el dirigent ha criticat que el govern espanyol hagi decidit aplicar la mesura l'ajuda d'amagat i ha assegurat que va en contra d'un dels compromisos històrics del PSOE contra la corrupció.
8: 3 minuts i 3 quarts de 3. Catalunya és la segona comunitat on més hores extraordinàries es fan. Cada setmana els catalans fem 486.000 hores extra no pagades i no compensades de cap manera. Sumant les hores de més que sí que es remuneren, la xifra arriba gairebé al 1 milió d'hores extra setmanals.
12: Tot plegat, segons Comissions Obreres, comporta que es deixi de contractar 26.000 persones a jornada completa.
8: Més detalls, Mar Dalmau, bon dia.
20: Bon dia. Des del 2019 s'ha detectat un increment del 45% de les hores extra, un fet que no afecta igual a tothom. Les dones fan ara un 183% més d'hores extraordinàries. En canvi, hi ha un augment molt més suau en homes, del 31%. Així, dones, joves i el sector serveis són els que més hores extra fan. Saida Eliluc és la secretària de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya.
21: És un frau laboral i, per tant, la Caixa de la Seguretat Social deixa de tenir ingressos molt importants. També es vulnera els drets dels treballadors i treballadores. És un problema de salut laboral i és una dificultat també per conciliar la vida personal i laboral i també és una oportunitat perduda per crear ocupació. L'informe calcula que el volum actual de les hores extras equivaldria a prop de 26.000 llocs de treball a jornada completa.
20: I una altra dada, si ho quantifiquem en diners, el sector empresarial deixa de pagar 11,6 milions d'euros setmanals en concepte de sous i cotitzacions. A l'any, això són més de 600 milions d'euros que es deixen de percebre.
8: I més coses, Barcelona es posiciona com a punta de llança internacional davant el repte global de l'habitatge amb una cimera entre tots els sectors per debatre el fenomen i passar a l'acció. Serà amb un congrés dins la Smart City a principis de novembre. Aglutinarà més de 27.000 professionals d'un miler de ciutats de tots els continents.
12: Es dirà House Barcelona. Es farà del 3 al 5 de novembre i obrirà debat sobre tots els aspectes de la crisi mundial de l'habitatge, des de possibles canvis de normatives fins a vies de finançament. L'impuls a l'Ajuntament barceloní hi aplegarà governants, constructors i promotors i també el tercer sector social, l'acadèmia i entitats. El director del Congrés i de la Smart City Expo World Congress és Hugo Valentí.
22: El nostre objectiu no és organitzar un congrés més, i és que Barcelona porta molts anys demostrant que és capaç de liderar els grans debats urbans internacionals, i és per això que vam fer l'Smart City Expo al Congrés. Ho fem reunint governs, empreses i organismes de tot el món. Però ara volem fer un pas més. Volem que Barcelona sigui també la capital mundial del debat sobre l'habitatge. I no només del debat, sinó també de les solucions.
12: El més rellevant per al director de House Barcelona serà una reunió internacional d'alcaldes i alcaldesses perquè vol que marxin del Congrés havent conegut noves experiències i havent fet nous socis per afrontar el problema de l'habitatge.
8: Doncs encara a Barcelona, els veïns d'un tercer bloc afectats per l'esvoranc de la línia 9 podran tornar a casa a partir d'aquest dimecres, segons que han indicat fonts del Departament de Territori.
12: Es tracta de l'edifici situat al número 6 del carrer Rubinstein. Els primers desallotjats que van poder tornar a casa ho van fer el 20 de juliol. L'incident va tenir lloc el 7 d'aquest mes i corresponien als números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de les Cassoles. Doncs bé, en total es van desallotjar 8 edificis i va haver uns 300 veïns afectats i el retorn s'està fent de forma gradual. El govern preveu que els veïns i veïnes del 60% dels habitatges evacuats hauran tornat a casa entre aquesta setmana i la vinent.
8: Un 3:15 de la tarda, els productors pesquers de Palamós col·laboren amb una escola del País Basc per fomentar la formació de joves que es vulguin incorporar al sector i combatre així la manca de relleu generacional. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
23: Els pescadors de Palamós s'han coordinat amb l'escola Blas de Lezo de Pasaia, al País Basc, que forma futurs patrons amb un sistema dual. Gràcies a això, un dels seus alumnes està fent pràctiques a la Nova Meda, una embarcació de la flota palamosina d'arrossegament. El noi té una ajuda econòmica, de manera que la seva incorporació no suposa un cost extra per l'armador del vaixell. L'objectiu que es proposa des de Palamós és desenvolupar la formació dual des de Catalunya mateix. Cristina Manyes és la gerent de la confraria de pescadors local.
24: Ens agradaria molt que això es pogués fer des de Catalunya, o sigui, des de l'escola nàutico-pesquera poguéssim fer formacions duals i d'aquesta manera doncs, l'organització de productors pesquers estaria obertament a poder-hi participar i creiem que és la fórmula per poder motivar els joves a que vinguin al sector pesquer i que vegin doncs, el bonic que és aquesta professió.
23: Amb la formació dual, els alumnes combinen les classes amb pràctiques reals a bord gràcies a convenis entre l'escola i les barques. Un cop acabat el cicle, l'alumne ha sumat 8 mesos de pràctiques que li permeten tramitar més ràpidament la targeta professional.
8: I per tant, encara del sector primari, la paeria de Lleida i la Generalitat ampliaran el dispositiu d'acollida per temporers amb 160 places més al pavelló 4 de Fira de Lleida. Es tracta d'una mesura puntual que s'allargarà durant 13 nits per tal de donar resposta a una situació excepcional davant l'allau de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
1: Aquesta decisió arriba després que el dispositiu d'acollida de la ciutat hagi sobrepassat el límit de la seva capacitat. Actualment Lleida ofereix un centenar de places al pavelló número 3 de la Fira i uns 130 més repartits entre diversos pisos municipals i el nou centre d'acollida de temporers de la Caparrella. Tanmateix, l'arribada massiva de treballadors per la campanya d'enguany a partir del 25 de juny s'ha traduït en el doble d'atencions per part dels serveis municipals, arribant gairebé les 2.000, i un elevat nombre de persones dormint al ras a l'entorn dels pavellons, que ha arribat a un màxim de 240, tot i que la paeria rebaixa la xifra actualment fins a les 180. El nou servei de pernoctació s'oferirà des de dilluns que ve fins al dilluns dia 17 d'agost i serà gestionat per Sant Joan de Déu Terres de Lleida. Amb aquesta entrada en servei del pavelló número 4, la paeria i la Generalitat esperen posar fi a les pernoctacions a l'aire lliure.
8: I el govern ha posat en marxa l'ampliació del rec de Vingalis a la Serra del Rovelló, un projecte que permet incorporar més de 90 hectàrees de regadiu entre la Torre de l'Espanyol, Flix i Vinebre. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
2: El projecte, aturat des del 2010, es va reemprendre arran de l'incendi de la Ribera d'Ebre del 2019 i permet incorporar més de 90 hectàrees de regadiu entre els termes de la Torre, Flix i Vinebre. El conseller d'Agricultura ha destacat la importància de recuperar i modernitzar els regadius per al sector agrari, per ser competitius, però també per afrontar els reptes del canvi climàtic. Escoltem Òscar Ordeig.
3: Tenir aigua és el ser o no ser, eh? Ja ho hem vist, el canvi climàtic ha arribat per quedar-se, també aquest clima extrem, i evidentment serà molt difícil mantenir l'agricultura, la viabilitat. Nosaltres el que hem de fer els propers anys és garantir la sobirania alimentària com una prioritat a Europa i a Catalunya i donar totes les facilitats en inversions, infraestructures, simplificació administrativa, però també, evidentment, de suport del conjunt dels consumidors i dels catalans i les catalanes als nostres productors. I també vol dir inversió.
2: El pressupost d'execució de les obres ha estat d'1,1 milions d'euros i forma part de l'estratègia de regadius 2025-2040.
8: 11 minuts i arribem a les 3, guanyem Girona i Esquerra han presentat aquest matí la proposta del nou cartipàs després de la sortida de Junts, una organització que busca l'eficiència per acabar tota la feina feta en el que queda de mandat, és a dir, un any. Girona FM, Pau Villafañe.
5: La nova estructura planteja 3 tinences d'alcaldia per sota de l'alcalde d'Uxalelles quan fins ara n'hi havia 6, però alhora es creen 2 noves regidories com són la de Ciutat Universitària, que recau en Adam Bertran, d'Esquerra, que també tindrà la de Llengua Catalana, i la de Centres Cívics, que durà Caral Vila, de Guanyem Girona. L'alcalde Salelles explica l'objectiu del nou cartipàs.
6: El que hem fet és doncs, que aquelles competències que tenien els regidors de Junts, el que hem fet és més o menys en repartir-les i reorganitzar amb aquestes 4 àrees, amb una voluntat també de simplificar, de ser eficients, de poder doncs, executar al màxim, que és un dels objectius que tenim nosaltres com a govern. És el que volem fer és acabar la feina feta.
5: A destacar que l'alcalde Salelles agafa l'àrea de promoció econòmica, la regidora Robert assumeix contractació pública i patrimoni i Gemma Martínez també tindrà l'àrea de salut i serveis socials. Tant l'alcalde com el portaveu d'Esquerra, Quim Allats, han reconegut que estan en converses amb Junts i el PSC per aconseguir el màxim consens possible per aprovar l'organigrama per ple.
8: I un treballador mort aquest dimecres al matí en un accident a la mina de potassa de l'empresa ICL Iberia de Cabanassa, a Súria.
25: Segons explica el sindicat Comissions Obreres, tot indica que l'accident s'ha produït per un despreniment en una de les galeries de la mina.
8: 10 minuts, arribem a les 3, moment per la cultura. I per començar, per Sant Feliu de Guíxols, que inaugura aquest vespre l'exposició Vincles a l'Espai Thyssen del Monestir, una proposta que combina les pintures de Modest Cuixart amb les d'altres artistes del passat, però també del present. Una oportunitat per veure com Cuixart encaixa la perfecció amb obres anteriors i posteriors a les seves. Televisió de la Costa Brava, Joan Parareda.
26: Vincles entre les obres de Modest Cuixart i el passat. Tota l'exposició a l'Espai Thyssen de Sant Feliu de Guíxols gira al voltant d'aquesta temàtica. Cada sala de la mostra permet redescobrir l'artista en tots els seus sentits. Les obres de Cuixart conversen amb les de la col·lecció Carmen Thyssen, totes elles molt ben relacionades. L'objectiu és vincular els artistes de les diferents etapes, donant al passat una veu de present. Pilar Giró és la comissària de l'exposició.
27: Posar de relleu com es construeix un llenguatge d'avantguarda eclèctic i canviant en l'obra de Cuixart durant el segle XX i quin és aquest llegat de Cuixart quan tenim un artista del segle XXI en l'exposició que també dialoga amb Cuixart.
26: Reivindiquen l'esperit pedagògic de l'Espai Carmen Thyssen. Han treballat amb artistes de present i en clau femenina també per reivindicar un dels missatges de Cuixart. L'exposició conté algunes obres de l'artista que feien més de 30 anys que no es veien exposades. També dedica una sala als seus dibuixos, que il·lustren petites poesies. Des de demà fins al dia 2 d'agost, el públic la podrà gaudir de manera gratuïta.
0: Un dissabte convençut que el món no em podia sorprendre.
8: Escolteu la Ludwig Band, també Detallets o Ginestà. Seran alguns dels artistes que participaran a la propera edició de les festes del Tura d'Olot. Es faran del 4 al 8 de setembre amb una cinquantena d'actuacions en total. Olot FM, Jan Bretxa.
4: L'Ajuntament d'Olot ha presentat aquest dimarts al vespre el cartell i un petit tast de la programació de les Festes del Tura 2026. Del 4 al 8 de setembre s'han programat un total de 122 actes. Detallets, Dan Inelo, Teràpia de Xoc, la Ludwig Band, la Rodona, Cerco, Dan Peralbo i Diversiones són alguns dels grups i artistes que passaran per la ciutat.
7: És que segueixin fent el centre de la ciutat, que la cultura popular segueixi sent els gegants, els cercaviles, xarangues, cobles, sardanes, segueixi sent alguns dels pilars fonamentals d'aquestes festes, i veure a quantes ciutats del país podem veure concerts al centre d'una ciutat, barraques i la vida que es dona, quan la majoria de ciutats del país han fet les festes a les afores i han anat marxant. Per tant, aquesta essència acompanyada de la participació crec que les fa absolutament úniques.
4: Un altre protagonista de la tarda d'ahir va ser el cartell. D'enguany, l'element indiscutible de les festes era triat a través d'un concurs popular. L'obra guanyadora ha estat dissenyada per la il·lustradora Montse Solanilla. Més enllà de la música, la resta de la programació de les Festes d'Altura es donarà a conèixer les pròximes setmanes. Les mateixes entitats i associacions que s'encarreguen d'organitzar actes i iniciatives donaran a conèixer el conjunt de la programació que arribarà a les cases a mitjans d'agost amb un format nou.
8: Doncs ara sí, temps pels esports. Ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia. Dia de proves per als equips catalans de primera i segona divisió de futbol.
9: Bon dia, Jordi. Continuant en la seva preparació, l'Espanyol s'enfrontarà, per exemple, al Burnley a partir de 8:45 de vespre en el quart amistós de la pretemporada, el primer en terres britàniques. Els blanquiblaus, que recordem, estan realitzant una estada de 5 dies a Anglaterra, s'enfrontaran a un conjunt que el curs passat va descendir de la Premier League. Pel que fa als equips catalans de segona, el Girona disputarà el seu tercer amistós, ho farà davant el Castelló a partir de 6:45 a la Girona Academy, mentre que el Sabadell, que també jugarà el tercer partit d'aquest estiu, s'enfrontarà al Manresa Sant Oleguer a partir de 9:45. Un conjunt arlequinat que ja sap que jugarà la final de la Copa Catalunya contra el Barça Atlètic el pròxim 2 de setembre a la nova Creu Alta. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
11: L'estadi Creualtenc, per tant, acollirà tres compromisos seguits, ja que el cap de setmana anterior i el posterior, l'equip de Ferran Costa rep a casa l'Almeria i el Córdoba, respectivament, en partits de Lliga. I a tot això, el Sabadell disposa

0: en directe amb imatges al canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
1: I pel que fa al Barça, Joan Laporta va anunciar a través de les xarxes socials que ha superat una arrítmia cardíaca. Mentrestant, el primer equip continua amb dobles sessions d'entrenament a Anglaterra, on ja ha arribat Rafinha després de disputar el Mundial i de gaudir de les seves vacances. Més amistosos, en aquest cas de la Primera Federació, el Sant Andreu ha perdut aquest matí en el partit que l'enfrontava el Mallorca B per 1-0. Nacho González és el tècnic quadribarrat.
2: Partidos de pretemporada que bueno, con que llegas con cierto cansancio y bueno, tratar de ir acumulando minutos en la medida de lo posible y bueno, ir cogiendo tanto a nivel condicional como a nivel de técnico táctico, pues a nivel condicional ir cogiendo esa base para lo que nos viene, y a nivel técnico táctico, pues bueno, retomar un poco lo que hicimos el año pasado y a eso añadir un poquito la gente, las nuevas incorporaciones que se vayan adaptando un poco.
1: Un Sant Andreu que ja anunciava que el dilluns començaran les obres per remodelar o per substituir la gespa al Narcís Sala. I en bàsquet, Darius Magí és el nou fitxatge de l'Ilerna Lleida per aquest curs 26-27. El base americà arriba procedent del Burgan-Brenzès, on ha disputat 54 partits. Escoltem a Joaquim Prado, director de l'esportiu dels Lleidatans, on valorava positivament l'arribada d'aquesta base nord-americà amb nacionalitat d'Armènia i que aquest curs ha disputat un partit en les finestres classificatòries per l'Eurobàsquet, anotant 35 punts, 4 rebots, 7 assistències i 29 de valoració.
3: Gràcies, Jordi. Un dia més per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts, i arribarem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, serà dijous. Fins aleshores, molt bona tarda.
4: La xarxa de comunicació local. Perquè les cicatrius que lluïm ja són medalles.

0: Són les 3.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bon dia, els parla Judit Larios. Protecció Civil manté activat el pla Infocat davant l'elevat risc d'incendi forestal per l'augment de les temperatures previst per aquest dimecres. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que els termòmetres tornin a pujar i arribin als 40 graus en algunes zones. L'episodi de calor assolirà el seu punt àlgid aquest cap de setmana. A més, la humitat també disminuirà. Tot i que aquest episodi afectarà principalment les comarques de l'interior, Protecció Civil fa una crida a la ciutadania perquè mantingui la prudència i segueixi les indicacions dels agents rurals. A Badalona, però, aquest dimecres al municipi es manté en nivell 2 del Pla Alfa. L'AMB retira part dels residus i fangs acumulats al sobreeixidor ubicat al passeig marítim amb carrer Prim que ocasionen olors molestes. Aquesta situació s'ha produït arran de les pluges de dissabte i fins aquest dimarts no se n'ha pogut fer una primera retirada perquè la consistència era massa líquida. El govern municipal aclareix que la major part d'aquest material ha quedat retingut al mateix sobreeixidor i que pràcticament no ha arribat al mar. Tanmateix, tot i que se n'ha començat a treure una part, encara quedaran restes amb una consistència molt tova, de manera que s'hauran de deixar secar per poder-la retirar definitivament. És per aquest motiu que l'Ajuntament alerta que les tasques de recollida es poden allargar entre 2 i 3 dies i que durant l'acció i mentrestant encara es poden produir olors de manera puntual. Exaurides les localitats per l'obra musical El retrat de Dorian Gray, protagonitzat per Àngels Gonyalons. Per segon any consecutiu són molts els espectacles teatrals de música, dansa i circ programats per Badalona Cultura que esgoten les seves entrades en poques hores. Des de l'ENS fan un balanç molt positiu pel que fa a la venda d'abonaments. La fidelització del públic i les ganes de consumir cultura a prop de casa, assenyalen, són els principals motius de l'exitosa resposta dels espectadors any rere any. Ja són molts, diuen, els que esperen l'hora exacta per aconseguir algun dels abonaments disponibles per qualsevol de les dues temporades, de gener a juny o de setembre a desembre. Representacions teatrals com Per fi me'n vaig, del còmic badaloní Carles Sanz, Compto cada passa meva sobre la terra, amb l'actor també badaloní Oriol Genís, i l'espectacle de dansa de Brodes Bros estan a punt d'exaurir totes les localitats. Per l'obra El hijo de la còmica de José Sacristán només queda una única entrada. I en esports, el Badalona afronta la primera setmana de la pretemporada en la qual arribaran també els primers amistosos de l'estiu. Divendres, els escapulats jugaran a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper contra el juvenil del Barça, mentre que dissabte es desplaçaran a l'Escala per jugar contra el conjunt de la Costa Brava. A partir de la pròxima setmana començarà el tradicional torneig d'històrics del futbol català. El torn del Badalona serà dimarts, en el qual afrontarà 2 partits de 45 minuts contra Júpiter i Muntanyesa. Les semifinals, en cas de classificar-se, estan previstes per dissabte 8 d'agost i la final pel diumenge dia 9. En cas de no assolir mínim les semifinals, s'intentaria lligar un amistós pel cap de setmana. Dissabte 15 d'agost, el Badalona rebrà l'Espanyol B, però el partit es jugarà al Municipal de Santa Coloma a causa de les obres de l'estadi municipal. El següent amistós serà un dia després, diumenge 16, al camp del Cornellà. I ja marxem el diumenge 23 d'agost, quan el Badalona visitarà el Municipal de Tona. Per acabar la tanda d'amistosos, dissabte 29 anirà al camp del Terrassa. Tot plegat amb un objectiu: arribar en les millors condicions possibles a l'inici del campionat de Lliga.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres. Radio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
5: Ruta 66.
6: Puntuals com cada setmana arriba el nostre viatge per la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i country amb novetats discogràfiques i els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Sigueu benvinguts i esperem que disfruteu de la selecció musical d'aquesta edició. Soc en Pitu Dos Santos. Si esteu preparats, comencem amb les noves propostes. Vinga, som-hi, endavant!
7: Ruta 66.
0: Ruta 66, el més nou. Novetats discogràfiques.

Celebrate forma part d'un EP dels Blackstone Cherry, una banda de Kentucky amb 25 anys d'història de hard rock i southern. La cançó que hem escoltat és un himne a la superació. Sis temes originals conté aquest treball. Una d'elles és aquesta, Neon Eyes.

0: Ruta 66. Els originals i les seves versions.
1: Abans escoltàvem dos dels sis tracks que formen part del nou EP dels Blackstone Cherry, però el nou treball també inclou una versió que punxarem a continuació. Es tracta d'una composició de l'any 85 dels britànics Simple Minds, tot un èxit titulat Don't You Forget About Me.

Telephone Line, un dels grans hits de l'Electric Light Orchestra, liderada per Chief Lynne, forma part del sisè àlbum d'estudi de la banda britànica, A New World Record, editat l'any 1976, és a dir, això fa 40 anys. El disc conté 4 singles, el que hem punxat, també Rockaria, Do Ya, i aquest que ve a continuació, Living Thing.

Calling America. Continuem amb l'Electric Light Orchestra, una de les meves favorites, banda sonora de la meva vida. Un altre aniversari era fa 40 anys de l'edició de l'11è àlbum d'estudi d'ells, Balance of Power, amb composicions idònies per les radioemissores del moment, com aquesta, So Serious.

The Beaches of Cheyenne és un dels tracks del disc Fresh Horses, el sisè àlbum d'estudi de Garth Brooks, el més gran de la música country dels anys 90 a USA. Sis singles extrets d'aquest àlbum de 10 tracks. Un d'ells, una cançó composada per Steven Tyler i Joe Perry dels Aerosmith. Disc multiplatí al seu país amb cançons com She's Every Woman.

Breaking Out of Hell. Aquesta cançó dona títol al quart àlbum d'estudi dels australians Airborne. El vam estrenar en primícia aquí a la Ruta 66. D'això fa 10 anys, el temps passa volant. Un disc de hard rock pur i directe, enèrgic, molt semblant als mítics AC/DC. Un disc que inclou una cançó dedicada al desaparegut Lemmy Kilmister. Anem per una altra, Get Back Up.

Breaking Out of Hell, àlbum d'èxit del Sailborn al seu país, Austràlia i a la Gran Bretanya. Ara fa un mes aproximadament van passar per Barcelona amb un concert apoteòsic. I ara sí, l'última cançó del treball dedicada com a tribut al líder dels Motörhead, el desaparegut Lemmy Kilmister, la que porta per títol It's All for Rock and Roll.

0: Són les 4.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. L'AMB ha començat a retirar part dels residus i fangs acumulats al sobreeixidor ubicat al passeig marítim amb carrer Prim, que ocasionen olors molestes. Aquesta situació s'ha produït arran de les pluges de dissabte i fins aquest dimarts no se n'ha pogut fer una primera retirada perquè la consistència era massa líquida. El govern municipal aclareix que la major part d'aquest material ha quedat retingut al mateix sobreeixidor i que pràcticament no ha arribat al mar i explica que...

0: No s'ha pogut extreure abans perquè els fangs encara eren massa líquids. Tanmateix, tot i que se'n traurà una part, encara quedaran restes amb una consistència molt tova, de manera que s'hauran de deixar secar per poder-la retirar definitivament. És per aquest motiu que l'Ajuntament alerta que les tasques de recollida es poden allargar entre 2 i 3 dies i que durant l'acció i mentrestant encara es poden produir olors de manera puntual. L'enginyer de telecomunicacions i expert en energia Marcel Coderch ha mort, segons ha confirmat Esquerra Republicana, formació política on era militant. Nascut a Olot el 1953, Coderch havia viscut a Badalona durant els darrers anys. Va presidir l'Autoritat Catalana de la Competència entre el 2017 i el 2022, quan es va jubilar. Prèviament havia estat vicepresident de la Comissió del Mercat de Telecomunicacions. Coderch també va ser docent i va participar activament en el debat públic sobre el model energètic, la sostenibilitat i els límits del creixement econòmic. Esquerra Republicana de Badalona ha traslladat el seu condol a la família i amics de Coderch i ha agraït la seva dedicació i contribució al servei del país. La Unitat de Salut Internacional de l'Hospital Germans Trias i Pujol atén cada any uns 12.000 pacients afectats per infeccions concretes durant els seus viatges. I és que el turisme també té els seus inconvenients en l'àmbit de la salut, ja que viatjar a determinats països, doncs, pot ocasionar malalties virals com la malària o el dengue produït pels mosquits. És per això que aquest grup mèdic recomana, abans del viatge, un tractament individualitzat a cada pacient en funció de la seva condició i el seu destí per prevenir patologies de l'estranger. Per no patir cap imprevist, cal seguir unes mesures abans, durant i després del viatge. Des dels Germans Trias recomanen visitar la Unitat de Salut Internacional 4 o 6 setmanes abans de viatjar. També s'aconsella anar a l'hospital si es pateix una febre en els 15 dies posteriors de la tornada de les vacances. La investigadora de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Laura Soldevila, explica què ha de fer la població mentre està de viatge per reduir els riscos d'adquirir patologies.
1: Clar, nosaltres sempre diem que per evitar malalties que es passen per l'aigua o aliments contaminats és aigua de botella, tot ben fet, les amanides, no? Són crues, el ceviche, tenir una mica en compte això, tot que es pugui pelar. Després, vigilar amb esglaçons, gelats, sucs al carrer, que a vegades els hi tiren aigua. Hi ha altres malalties prevenibles, per exemple, els mosquits, no? Ficar repel·lent, roba de maniga llarga si hi ha molt mosquit i colors clars, i les mosquiteres, molt importants, igual que l'aire i el ventilador, que no ens agrada.
0: I en esports, el Badalona afronta la primera setmana de la pretemporada en la qual arribaran també els primers amistosos de l'estiu. Divendres, els escapulats jugaran a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper contra el juvenil del Barça, mentre que dissabte es desplaçaran a l'Escala per jugar contra el conjunt de la Costa Brava. A partir de la pròxima setmana començarà el tradicional torneig històrics del futbol català, on el torn del Badalona serà dimarts, en el qual enfrontarà 2 partits de 45 minuts contra Júpiter i Muntanyesa. I ara mateix tenim 33 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
4: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar. Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
5: D'un estiu al mercat, viure desconnectat.
6: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances, emès aquest matí. No

0: entre el blues i el country, aquest tema a mi en Bobby McGee ha composat l'any 69, ni més ni menys que per Kris Kristofferson i Fred Foster, va ser enregistrat per primera vegada l'any 70. L'interpretava, el cantava Roger Miller, i és que Bobby McGee, es pot referir a l'escurçament del nom de Robert o Barbara, per tant es pot referir a noi o a noia, també quedava bé en veu masculina, però no va ser la versió de Roger Miller la que va patar més. La més famosa, la que ens ha quedat per sempre, va ser quan la Janis Joplin li va posar les seves cordes vocals i la va incloure dins de l'àlbum pòstum Pearl. Això passava l'any 71 i es convertia d'aquesta manera, tot i que Janis Joplin ja no ho veuria perquè ja havia mort, es convertiria en l'únic número 1 d'aquesta apreciada cantant nord-americana. I és una cançó, una road song, una cançó de carretera, descriu les aventures de viatge per carretera, després per tren, d'una parella, no sabem si estan enamorats o no, i suposo que sí, perquè li sap com a greu a la Janis Joplin haver perdut el Bobby McGee, que canviaria qualsevol cosa del seu futur només per tornar a estar amb ell. Les mil històries que els hi passen a la carretera, algunes de bones i algunes de dolentes, és d'aquelles viatges musicals que ens duen això, a pensar que agafem el cotxe o que agafem un camí, no? Sigui en cotxe, sigui en tren, sigui com sigui, ara avió potser no s'hi presta tant, i que ens porti on sigui, és igual, perquè l'important és la companyia, i el Bobby McGee sembla que és una molt bona companyia per viatjar. Cerca d'aquesta cançó s'ha extret una frase que encara ronda avui dia en tots els àmbits, en els àmbits doncs, de tertúlies d'actualitat, en els àmbits polítics fins i tot, que és aquesta frase de Freedom is just another word for nothing left to lose, que ve a dir que la llibertat és una altra manera de dir que és que no tens res a perdre, no? I té aquest doble sentit tan xulo, el Kris Kristofferson ho ha explicat moltes vegades, té aquest doble sentit tan xulo de que sí, perfecte que ets lliure, però això vol dir, no? Té aquest regustet nostàlgic i negatiu, si voleu, de que és que ho has perdut tot. Per tant, és una llibertat, és un caramel enverinat, és un preu molt alt que has de pagar per la llibertat. Bueno, cançons de carretera, cançons que ens transporten als anys 70 i que, de fet, m'hagués agradat molt haver pensat en ella ahir. Ahir potser era el dia per posar aquesta cançó. Però bé, ens ho farem venir bé i amb el permís de l'Enric Rubio de Cardedeu, va, ho empastarem amb el tema del dia. Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Ai, que costa trobar cançons amb aquests temes del dia que ens heu posat, eh? Passa que sí, sempre n'hi ha de xules.
1: Però has fet bé, la cosa va de viatges aquesta setmana. Bé, jo ja saps que divendres ja me'n vaig de viatge, així que...
0: Sí, literal, que diuen.
1: Jo crec que va molt bé aquesta setmaneta amb aquest tema de rerefons.
0: Ahir preguntàvem si voleu, o ahir o no sé quan ja, si preferiu viatges planificats o viatges doncs, més lliures. I avui preguntem, atenció, destinacions estranyes, potser que no et venen, que no són de primera línia, no? Que no et venen a la ment directament com a destinacions ideals, però
1: correcte,
0: impossibles, no sé com ho has fet anar això.
1: Sí, avui parlarem de destinacions infravalorades.
0: Infravalorades, però... més aviat, sí.
1: Però ho farem de manera general, ja que no volem pas que una petita joia desconeguda passi a ser un indret massificat, eh? Això ja ho hem dit als nostres oients. Mm-hmm. Així que, mira, si mirem arreu de Catalunya, a Núria, les comarques amb menys pes turístic són el Pla d'Urgell, les Garrigues i el Segrià. I realment mai ho entendré, perquè, de fet, a mi, personalment, és un dels llocs més increïbles del país. Té uns llocs fantàstics. I trobem un turisme pràcticament desaparegut, una terra i una gent dedicada principalment a l'agricultura i la ramaderia, i un patrimoni arquitectònic i cultural que de fet, no te l'acabes. Cada vall és un petit tresor. De fet, la gent que hi va passar uns dies, tot i ser poca, és un perfil turístic d'altíssima qualitat. Però de què estem parlant quan parlem de turisme de qualitat? Doncs d'aquelles persones, en definitiva, que quan viatgen ho fan respectant l'indret on van. Consumeixen els comerços locals, s'integren en el teixit veïnal i busquen conèixer i assimilar els trets, tradicions i característiques que fan diferent a aquells llocs. S'esforcen per aprendre l'idioma, les paraules que només existeixen en aquella zona, com pot ser també part de l'argot, i fugen de qualsevol cosa impostada i artificial que hagi estat posada en calçador allà només per el més ràpid reclam de les masses. Però per contra, Núria, com massa vegades estem acostumats, aquell turisme que destrueix l'identitat i els recursos allà on va és aquell que sempre buscarà doncs, les grans cadenes hoteleres i els peus rebentats en packs especialment dissenyats per ells, el que cada dia omplirà la banyera de l'habitació tot i estar en sequera i que mai coneixerà què és una botiga de barri ni els productes de la terra, perquè consumirà tot en una cadena de supermercats amb abast internacional internacional que tindrà a la porta del seu hotel. El que pretendrà també, en definitiva, que la gent canviï sempre d'idioma i que allà on va buscarà sempre les botigues i empreses que es poden trobar a cada racó i ciutat del món que ara mateix semblen gairebé clons. Així que aneu on aneu, ja sigui una destinació infravalorada i encara de verge de turisme o un lloc altament gentrificat i artificial, busqueu i rebusqueu els comerços locals, demaneu els productes elaborats al mateix lloc, pregunteu per les històries del poble, feu per conèixer la seva gent. I és que per respectar, avançar de conèixer. I aquest és un deure que tenim com a viatgers. I a veure, ja per acabar us dic que sempre que pugueu, estalvieu-vos l'avió, gent de bé, que a la cantonada de casa sovint hi tenim els llocs més espectaculars. I en cas que es vulgui anar més lluny, sovint trobem opcions de transport com el tren que ens permet gaudir no només de la destinació, sinó del viatge. Què te'n sembla?
0: Ui, doncs que ara estem molts fent el mea culpa, eh? Estem molts pensant, ui, sí, és que l'Enric té raó, Escolta, jo afegiria encara una altra cosa. És responsabilitat dels viatgers buscar tot això, però és responsabilitat dels autòctons també no deixar convertir la seva ciutat o el seu poble en un parc temàtic per turistes, eh?
1: Correcte.
0: Aneu en compte perquè això passa.
1: I tant que sí, és molt fàcil, fàcil fer-ho. I sobretot en un país radial com el que estem, on encara que tots paguem els mateixos impostos, sembla que només van a la zona de metropolitana de Barcelona, no? I després, doncs, a vegades hi ha gent que per guanyar-se les garrofes doncs, intenta agafar l'opció més fàcil. Tot i així, la meva culpa també cap a aquesta radialització del país, crec.
0: Ui, no acabaríem, eh? Més
1: no
0: val
1: acabaríem.
0: Que no. Oi, Enric.
1: I visca l'àrea metropolitana, eh? O sigui...
0: Sí, ara t'has ficat en un jardinet, eh?
1: Sí, no m'importa, ja estan acostumats els que ho coneixen.
0: És molt del camp, ja sabeu, l'Enric, és molt de jardins. Molt bé, molt xulo, molt xulo. Ens fas reflexionar, Enric, molt bé. Però es portaràs bona música, també, no?
1: Home, per suposat, sí. Això sempre.
0: I bones opcions, bones recomanacions dels oients, sí?
1: Home, ja en tinc algunes, 3 o 4 àudios.
0: Ja! Ostres, la gent no s'espera. Ho escoltarem a les 10. A les 10, paciència, escoltarem tot aquest recull d'opinions sobre això, quin és el lloc, doncs, destinacions turístiques no tan habituals, no? I
1: perfecte.
0: Petites joies per descobrir.
1: Perfecte.
0: Enric, ens diràs la teva, també? Bueno, ja has dit, les terres de Ponent, que estan contents.
1: Us ho diré de forma general, perquè hi ha una vall concreta allà que m'agrada molt, però no la vull desvetllar. Però sí, us portaré algunes indicacions.
0: Molt bé. Fins ara, Enric, gràcies.
1: Fins ara.
2: Obert per vacances.

0: Avui us explicarem, entre altres coses, com ho heu de fer per demanar llicència d'obres. Si és que heu de fer obres a casa, sembla que s'han agilitzat els tràmits, o almenys això és el que pretén la nova normativa. També parlarem d'una activitat social i solidària en benefici del poble saharaui. Us explicarem com es pot combatre la canya americana, que pot arribar a ser tot un problema amb rucs, que els hi encanta i sembla, diria jo, que se la mengen. Després no us ho explicaran millor. Anirem a pintar aquarel·les, que és una activitat ben xula per fer durant l'estiu o durant tot l'any, si voleu. Des de l'Escala ens explicaran aquesta joia patrimonial que tenen, l'alfolí de la sal. I coneixerem com es cuinava a la cuina del rei Alfons XIII. Tot això dins l'Obert per Vacances, i atenció amb el reportatge d'avui perquè ens proposen diverses destinacions infravalorades que valen molt la pena. Comencem programa, però ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat.
1: Obert per Vacances.

0: Primera connexió és per Girona FM. Saïtes, bai, bon dia.
1: Bon dia i bona hora, Núria.
0: Comencem explicant-vos que Territori construirà una rotonda a Llambilles per tal de reduir les cues i mantindrà el semàfor només per a vianants.
1: Doncs així ho preveu Territori, de construir aquesta nova rotonda, l'accés de Llambilles, per tal de reduir les cues que hi ha a la C65 i que es generen també amb el semàfor que hi ha enmig del poble. La consellera Sílvia Paneque ha explicat que el semàfor es mantindrà, però serà només per a vianants i l'estona que estigui vermell serà molt menor. L'escoltem.
2: Crec que tindrà de ben segons bons resultats per la mobilitat, tant de l'interior de Girona cap a la costa com de la costa cap a la capital. Els temps van canviant, per això aquesta també aquesta necessària, no?, planificació mirada, però si bé en el seu moment el semàfor de Llambilles va servir per pacificar en el moment en què es va ubicar, amb el temps s'ha de canviar per un nou tipus de mobilitat, perquè efectivament el temps canvia i hem de permetre una circulació més fluida.
1: De fet, el projecte s'ha sotmès a informació pública i preveu també una inversió de 3,3 milions d'euros. Per la seva banda, l'alcalde de Llambilles, Josep Maria Vidal, celebra el projecte, però creu que és una solució temporal i insta també a la Generalitat a fer un nou traçat allunyat dels nuclis urbans per millorar precisament la seguretat viària.
0: Canviant de tema, una prova pilot permet recuperar més d'una tona d'aliments de l'escola Àngels Alemany, això és a Lloret de Mar.
1: Doncs tot aquest menjar correspon a 5.200 racions des del setembre de 2025 fins a aquest passat mes de juny que s'han ofert a través d'una màquina expenedora allà mateix.
0: I en clau política, Junts condiciona el vot al Cartipàs de Girona a mantenir el control al padró i no fer la moratòria a botigues de bicis.
1: De fet, hem sabut ara fa una estona que presentaran avui mateix el nou Cartipàs, o almenys la proposta per part de Guanyem. Entretant, en relació amb la suspensió de llicències, la portaveu Gemma Geis ha instat el govern de Guanyem i Esquerra a posar el focus en altres tipologies de comerços més conflictius, com per exemple supermercats 24 hores o locals de manicura.
0: Doncs així parlant de política acabem aquesta connexió amb Girona FM. Saïtes, bai, moltes gràcies.
1: Una abraçada.
0: La propera connexió l'establim amb Rubí, amb Paula Iglesias. Paula, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Actualitzem les dades sobre l'incendi del metro de Barcelona que us explicàvem ahir. TMB diu que el fum de l'incendi de dilluns entre les estacions del Clot i les Glòries va entrar al vagó del metro perquè el passatge va obrir les portes amb el tirador d'emergència.
3: Doncs sí, Núria, ho va explicar ahir el conseller delegat de Transports Metropolitans de Barcelona, Xavier Flores. El maquinista va aturar el tren a uns 50 metres d'on va veure el foc i es va posar en contacte amb el centre de control. Aquí li van indicar que tornés enrere per poder evacuar els passatgers i en aquest trasllat va trobar algunes portes obertes activades amb el tirador d'emergència que, tal com va puntualitzar Flores, s'entén per la situació de nervis que es va viure en aquell moment. Segons Flores, tots els trens del món tenen aquest mecanisme i un sistema d'autoprotecció per evitar l'entrada de fum de l'exterior, però aquest es va neutralitzar amb l'obertura de les portes. Flores també ha assegurat que la investigació que està en marxa podrà determinar l'origen del foc.
4: La investigació sobre els fets està en marxa. Hem d'investigar per conèixer tant des de la perspectiva de no tan sols el tren que ha passat i les càmeres d'aquest tren, sinó altres trens que hem pogut passar abans i poder recuperar, intentar saber el què i recuperar la cronologia dels fets i també des de la perspectiva del propi material, l'anàlisi del material cremat, etc. I això és el que estan ara els serveis tècnics fent per poder elaborar aquestes causes amb tota la prudència que hem de tenir i mantenir encara per no entrar en especulacions quan encara estem analitzant tots aquests fets.
3: Recordem que l'incendi al metro de Barcelona va provocar 131 ferits lleus i 6 menys greus. Flores ja va indicar ahir que l'origen de l'incendi podria ser una peça de revestiment del túnel, però ha insistit que aquest tipus de material no es troba en cap altre punt de la xarxa.
0: I dins de la crònica del fet divers, aquesta matinada els Mossos han detingut un home a Barcelona relacionat amb la mort violenta d'una dona.
3: L'han detingut al voltant de 2:15 del districte de Sant Martí i els Mossos investiguen el succés com un crim masclista. La dona va ser trobada en un pis del carrer Andrade, al barri de Sant Martí de Provençals, i després de rebre l'avís, cap a 7:45 del vespre, diverses patrulles de la policia catalana es van desplaçar al lloc dels fets, on van localitzar la dona ferida de gravetat. La víctima va ser atesa pels serveis d'emergències i posteriorment es va confirmar la seva mort.
0: Ha quedat arxivada la denúncia per delicte d'odi al porter del Sabadell. Recordem que va incitar a insultar Pedro Sánchez.
3: Doncs, sí, Núria, el jutge interpreta que no va cometre el delicte que denunciava la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell. Recordem que durant els actes de celebració d'ascens a la Lliga Hypermotion, el 20 de juny, Diego Foli va incitar des del balcó de l'Ajuntament a insultar el president del govern espanyol. En l'escrit, el magistrat considera inadequada i incorrecta l'actitud del porter, però creu que no comporta que es pugui determinar un delicte d'odi.
0: I a res de quedar-nos sense temps, una quarta notícia, però crec que és molt bonica. La banda Juriol ha compartit el dolor dels incendis del Bages el 2022 en una cançó d'homenatge als bombers.
3: El grup ha publicat una nova versió acústica de Cendra, una cançó nascuda arran dels incendis del Bages del 2022 que va afectar prop de 1.750 hectàrees. Aquest homenatge als bombers de la Generalitat també es converteix en una crida a la prevenció dels incendis i la reinterpretació, que es titula Cendra 5.1, s'acompanya d'un videoclip que combina imatges cedides pels bombers amb escenes enregistrades al Parc de Manresa.
0: Moltíssimes gràcies, Paula Iglesias. Una abraçada des de Rubí.
3: Una abraçada, Núria.
0: Marxem cap a Terres de Ponent, a Lleida, 1-1. Quim Gasó, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Ah, i ens parles de l'abandonament d'animals de companyia, no?, que augmenten durant l'estiu.
5: Bé, no, em sembla que... No era ben bé això.
0: No era ben bé això, perdona. Això és però notícia de Tarragona.
5: Correcte,
0: perdona,
5: però
0: m'he colat, si voleu, Quim, tu mateix.
5: No, si voleu us puc explicar que la ciutat de Lleida surt de la llista de municipis amb mercat residencial tensionat després de la pròrroga i l'actualització que, com sabeu, va fer publicar ahir el govern català. D'aquesta manera, a partir del març de l'any vinent, no es podrà aplicar el topall de preus de lloguer als habitatges. La Generalitat ha prorrogat per un any, doncs, la declaració de zona de mercat residencial tens, amb un total, arreu de Catalunya, de 302 municipis afectats, 31 localitats més que el darrer any. La pròrroga inclou 118 municipis de l'anterior declaració que encara compleixen les condicions d'atenció de seguretat del mercat, i en suma 53 de noves. Per contra, 22 municipis que en formaven part queden ara exclosos, entre els quals Lleida. En aquest sentit, el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha lamentat que diverses ciutats catalanes perdin la declaració de zona en mercat residencial tensat.
6: És absurd que hi hagi 22 municipis que perdin el topall del preu del lloguer, perquè què ens estan volent dir? Que Lleida o Figueres ja no tenen un problema d'habitatge, que els llogaters de Reus, de Tortosa, de Mollet ja no necessiten que hi hagi un lloguer màxim, que les famílies que viuen en aquests municipis ja no estan tenint problemes per pagar lloguer o per trobar un habitatge? Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
5: Al global de la demarcació de Lleida, per exemple, tres municipis surten de la llista, que són Lleida, Cervera i Guissona, i altres vuit s'incorporen al registre: Rosselló, Torrefarrera, Vallfogona, Balaguer, Gramunt, Torà, La Pobla, Segur, Montferrer, Castellbó i Ribera d'Urgellet, que passen a pertànyer a aquesta zona de mercat residencial tens.
0: Alguna altra informació que es vulguis donar de Terres de Ponent?
5: Doncs sí, en cultura, l'Institut d'Estudis Ilerdenys s'incorpora la peça més antiga de la seva biblioteca amb una donació d'un incunable impresa a Lleida cap al 1485. El volum ha de ser catalogat, digitalitzat i posat a disposició de ciutadans i investigadors. L'obra és d'una extraordinària raresa bibliogràfica, va ser impresa pel tipògraf Enric Botel i ha passat a formar part del llegat del bibliòfil Ramon Areny Batlle, després que els seus besnebots l'hagin cedit a la institució. En aquest sentit, Sílvia Farrús, responsable del Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental de l'IEI, ha explicat que serà la peça més antiga de la biblioteca.
7: És interessant l'incunable, doncs, perquè ja és una peça única, la més antiga que tindrem a la biblioteca. Ja en teníem un, del llegat Areny, també, precisament, que era de l'any 1498. Aquest està datat al 1485 per les característiques tipogràfiques, o sigui, no és la datació exacta, però per les característiques, pels tipus de fonts que veia servir el Botel, que era l'impressor que va fer aquest exemplar, doncs es pot datar al 1485.
5: Amb aquesta incorporació, el centre ha reforçat el seu fons patrimonial amb un dels pocs exemplars coneguts d'aquesta edició conservats arreu del món. I faig un darrer punt només referent a l'eclipsi d'aquí a uns dies, que és que la ciutat de Lleida ha exhaurit totes les entrades per veure aquest eclipsi des dels espais habilitats per la Paeria, una de les zones del camp de futbol dels Magraners amb capacitat per 100.000 persones i l'altra, la Seu Vella, amb capacitat per a 1.500.
0: Molt bé, aquell dia estarem tots connectats, eh?
5: Així estarem.
0: Clar que sí. Quim Gasó, uau, Lleida, una abraçada, gràcies.
5: Adéu, vagi bé.
0: I avui l'actualitat tarragonina se'n va cap a Terres de l'Ebre. Saludem Víctor Montesino de la Plana Ràdio. Víctor, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Parlem del Pla Ter, i és que el govern ha decidit retardar fins l'estiu del 2027 l'aprovació definitiva del Pla Territorial d'Energies Renovables, el Pla Ter.
8: Així és. Segons avançava nit 3CAT Info, però hem pogut confirmar des de la Plana Ràdio, l'executiu obrirà un segon procés d'informació pública per a introduir canvis al document després del rebuig de prop de 300 ajuntaments que preparen una associació per a reclamar-ne la reforma. El sector de les energies renovables també ha presentat al·legacions perquè revisen les zones prioritàries d'implantació i es facilite la tramitació dels futurs projectes.
0: Precisament ahir es va concentrar a Miravet, a la Ribera d'Ebre, representants de municipis, entitats i sectors econòmics de les Terres de l'Ebre, justament per rebutjar aquest pla.
8: Doncs sí, reclamen un repartiment més equilibrat de les energies renovables i denuncien que el territori ja ha assumit prou càrrega energètica. L'alcalde de Miravet, Miquel Morales Gutiérrez, demana al govern que compta amb el territori i ha assegurat que la quota energètica de les Terres de l'Ebre ja està més que saldada.
9: Crec que Catalunya ha de liderar la proposta de l'energia renovable arreu del país, però estem totalment en contra de com s'ha fet aquest plàter. Se s'ha comptat en els ajuntaments, sense comptar en la gent del territori, que bàsicament som els que sabem, els que vivim d'aquí, els que volem seguir vivint d'aquí. El plàter actual ens trinxa el territori miserablement i crec que estem a temps de tirar enrere i començar de nou.
8: Recordem esta plataforma de municipis en contra del plàter, que compta amb gairebé 300 adhesions, com hem dit fa un moment, volen constituir-se com a associació per tal de fer front a este pla, ja que no se senten amb el suport necessari per part de la Federació de Municipis de Catalunya.
0: I el govern invertirà 3 milions d'euros en el projecte Som Ruralitat. S'impulsa des de les Terres de l'Ebre per afavorir el desenvolupament dels municipis rurals.
8: Així és, una notícia més positiva. Bueno, la de que es cancela o es posposa el partit també és bastant. En este cas, parlem d'una subvenció finançada amb el Fons de Transició Nuclear que donarà suport durant 3 anys a un projecte liderat per la cooperativa Fites Terres de l'Ebre amb la col·laboració de la cooperativa Sant Isidre de la Fatarella. La iniciativa preveu crear almenys 28 llocs de treball en agricultura i cures, recuperar més de 50 hectàrees de cultius abandonats, mobilitzar habitatges buits i atraure noves famílies per a combatre el despoblament dels municipis rurals.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Víctor Montesino, des de la Plana Ràdio. Fins ara.
8: Gràcies a vosaltres, a reveure.
0: I ara sí, parlem de la protectora d'animals i dels abandonaments dels animals de companyia que augmenten durant l'estiu. Marina Pérez Got, Tarragona, bon dia.
10: Bon dia, doncs sí, aquí a Tarragona la protectora està bastant al límit amb uns 120 gossos i uns 250 gats acollits en aquests moments i això se suma a diferents factors que inclouen l'abandonament per vacances, la situació econòmica complicada o camades no desitjades. La conscienciació envers el benestar animal ha millorat, però aquests encara es veuen com una eina i com no com éssers vius.
0: Continuen, per altra banda, canviant de tema, les festes arreu del nostre territori.
10: Doncs sí, ja saps que ens agrada sortir de festa. Ahir va començar el Festival Internacional de Música de Cambrils, el FINC, que va inaugurar una nova edició amb la pianista suïssa Boogie La Diva, acompanyada per de Barcelona Big Blues Band. El concert va ser gratuït i ara aniran passant diferents artistes amb trajectòries diverses, com per exemple Anna Torroja o Siloé.
0: Oh, Jethro Tull, els mítics Jethro Tull.
10: Exacte.
0: Déu-n'hi-do.
10: Sí, no, els deia sí. Perquè no els sabia pronunciar, però veig que tu sí. Perquè...
0: Però, no sé com es, tota la vida els hem dit així, Jethro Tull, no sé com es deuen dir.
10: Així que perfecte.
0: I a Tarragona?
10: A Tarragona comencen les festes del barri de la Mora, s'allargaran durant tot aquest cap de setmana i continuen les festes del Morell, que també hi haurà festa aquest cap de setmana, de Vilaseca, l'Espluga de Francolí i els Pallaresos, o sigui, pots triar on anar.
0: I només és dimecres.
10: I només és dimecres.
0: Molt bé, continuarem de festa en festa. Marina, moltes gràcies. Fins ara.
10: Fins ara.
11: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Si m'heu demanat una llicència d'obra a un ajuntament, ja sabeu que aquest tràmit burocràtic pot arribar a tardar fins a 2 anys d'espera. Ara, el govern de la Generalitat ha fet una proposta per reduir aquests tràmits d'anys a mesos. A Ràdio Rubí en parlem ara amb el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya. Albert Soler, bon dia.
12: Bon dia, Núria. Doncs sí, tenim aquí els estudis de Ràdio Rubí a Cristina Mora, presidenta de la demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Molt bon dia, Cristina.
13: Bon dia, Albert.
12: Amb ella parlarem d'aquesta proposta per simplificar molts tràmits administratius que sovint, per manca de personal o altres per pura burocràcia, allarguen en excés els terminis d'una llicència d'obres que hauria de tardar només uns mesos. Hi ha dos canvis principals, pel que hem pogut veure, que són el tràmit de certificació del projecte de l'obra, que el podrà fer una entitat externa a l'Ajuntament, per exemple, el propi Col·legi d'Arquitectes. Aquí, totes aquestes entitats se'n diran entitats col·laboradores autoritzades per l'administració, que són les ECAU. L'altra gran mesura és la del silenci administratiu positiu. És a dir, que si no respon l'Ajuntament, el promotor de l'obra podrà avançar en alguns aspectes. Quins creus que serà més efectiu per reduir aquests famosos terminis que s'allarguen tant, Cristina?
13: Bé, són dues mesures diferents que m'agradaria aclarir. Jo voldria començar per la del silenci positiu, perquè aquí crec que hi ha temes que no acaben d'estar clars. Per exemple, el silenci administratiu positiu, no, és que quan passa el temps que té l'administració per donar resposta i no te l'ha donat, tu pots començar amb l'obra. No? Què passa? Que això no vol dir que estiguis eximit de compliment. O sigui, que si tu en aquell projecte hi ha algun punt que no complia urbanísticament o tècnicament, a posteriori te'l poden tirar enrere. Vale? O sigui, no vol dir que amb el silenci estigui ja tot beneït. Que això comporta molt de risc, tant per l'arquitecte en aquest cas, no? Perquè estàs assumint unes responsabilitats molt grans. Imagina't que has calculat malament l'alçada i t'has passat d'alçada i has d'enderrocar una planta. Que aquí, qui ho paga, això? No? I després pel promotor, que té el problema que té un edifici doncs, fora d'ordenació, no? En aquest cas. Llavors, bueno, s'ha d'anar amb compte amb el tema del silenci administratiu positiu. És veritat que aquesta normativa, aquest projecte de llei, amplia els supòsits, no?, respecte al que teníem, però aquest punt que et comento no l'anul·la. O sigui, que sempre has de complir amb normativa, encara que puguis tirar. Vale? Llavors, jo crec que serà complicat tant que tècnics com promotors acceptin aquests riscos.
12: Volguem arriscar, clar.
13: No? I respecte a l'altre, a veure, nosaltres com a col·legi estem preparant una sèrie d'alternatives a aquesta mesura, que estem treballant amb la Generalitat, perquè com a col·legi volem ser part de la solució, i com a arquitectes, però no creiem que sigui una mesura per reduir terminis, perquè el procés de llicència és molt ampli. O sigui, la revisió tècnica, que és el que et soluciona l'ECAU, en aquest cas, és una part del procés. Hi ha ajuntaments, per exemple, com Sant Cugat, com Gavà, que han fet estudi de processos i han mirat, no?, què passa des de que tu entres a la instància fins que tens la llicència. I realment, la part tècnica és una part petita. Després hi ha informes sectorials, hi ha els temps de firmes, hi ha els temps de la instància, vull dir...
12: El coll d'ampolla, bueno, realment on està, el coll d'ampolla, en aquests casos?
13: El coll d'ampolla és amb tot el procés administratiu que ens hem muntat, no? Que cada cop és més gran, cada cop hi ha més passes, i realment simplificar seria retallar aquestes passes, per la meva manera de veure-ho, Però està clar que potser en alguns projectes molt grans, no?, aquesta normativa serà d'aplicat compliment, o sigui, d'aplicació en les vivendes que provinguin del Pla 50.000 del president Illa, vale? Perquè són unes vivendes que donen resposta a l'emergència habitacional que estem, no? I aquí cal pues, unes mesures pues, més dràstiques. Per la resta no serà obligatori, serà optatiu.
12: Per tant, si algun particular vol fer reformes a casa seva, unes reformes importants, que necessitin un permís, o fer-se una piscina al pati, o qualsevol... Això, diríem, es poden acollir en aquest nou sistema, aquesta gent, al particular, o en aquest cas no?
13: De moment no. De moment les mesures que estan sortint ara, que després t'explicaré també una respecte al programari de revisió, al BIM, en aquest cas, que també va sortir fa unes setmanes, estan pensades per l'obra major, per les llicències d'obra major, que són la típica obra nova, no?, els blocs de pisos, una vivenda unifamiliar, bueno, unes oficines, o una gran rehabilitació, que si jo tinc la meva vivenda unifamiliar o el meu bloc de pisos, ja el rehabilito sencer de dalt a baix. O sigui, està pensat bàsicament per aquest tipus de llicències, ara per ara.
12: Per tant, està pensat, com deies, no?, per en el fons de la qüestió és perquè diguem, les propostes d'habitatge social que es fan arribin més ràpid del que tocaria o pels terminis en els que estem parlant, no? Una mica l'objectiu ve per aquí. D'acord. Llavors, dèiem el tema de les ECAU, no? De treure una mica una part del procés dels tècnics municipals i externalitzar-lo, podríem dir-ho d'aquesta manera. Què ha de tenir una entitat per poder fer aquest tipus de certificats?
13: Un aclariment respecte a això, o sigui, la proposta de Catalunya, pensa que diverses comunitats d'Espanya estan aplicant aquest sistema de diferents maneres. I la proposta de Catalunya s'assembla a la de València i a la de Galícia, amb què se li treu totalment a l'arquitecte municipal la decisió. O sigui, la CAU vindria a substituir. Uh-huh. I això, per exemple, al Col·legi d'Arquitectes és una part que hem de treballar, perquè creiem que l'arquitecte municipal és una figura molt valuosa en el procés i que se l'ha d'ajudar, no substituir-lo. Vale?
12: Per tant, disculpa, ara aquesta proposta de la Generalitat està en una exposició pública i hi ha període d'al·legacions. Per tant, entenc que el col·legi, una de les al·legacions pot ser aquesta, no?
13: Sí, al col·legi estem preparant una sèrie d'al·legacions, s'entreguen el dia 30 de setembre, amb la voluntat de portar i de sumar i de millorar aquesta mesura. Llavors, què ha de tenir una ECAU? A Barcelona, per exemple, ja tenim ECAS, que es diuen, que fan la revisió tècnica exclusivament, sense la part urbanística, diguem-ne. I al final hi ha un procés d'habilitació, s'ha de desenvolupar un cop s'aprovi aquest avantprojecte de llei i es farà el reglament, i aquí es dirà les condicions que han de tenir aquestes ECAUs i un seguro. O sigui, com a tal no ens preocupa, perquè ja et dic que a Barcelona ja funcionava i ja hi ha empreses, inclosos els col·legis, òbviament, que estem preparats per assumir aquest repte i aquest rol.
12: Mm-hmm. Molt bé. Si finalment el Parlament acaba aprovant aquesta reforma amb les al·legacions mm-hmm. que presenteu i es puguin incloure aquests petits canvis, els ajuntaments, he llegit que els ajuntaments podran triar si agafar el que diríem el carril ràpid o el carril de sempre, no diré el lent sinó el de sempre. Sí. Això crec que té alguns matisos, no? Té alguns matisos aquest concepte.
13: Sí, per pla 50.000, per a projectes provinents del pla 50.000 serà obligatori. Llavors, l'Ajuntament pot escollir acollir-se o no aquesta modalitat i després, si s'ha decidit acollir-se, el ciutadà o el promotor també podrà escollir anar-la per la via tradicional o per la via d'un ECAU. Llavors, si vas per la via de l'ECAU, això té un sobrecost que serà els honoraris de l'ECAU en concret, que ara mateix sembla que no estan regulats, que també serà una cosa segurament que demanarem, mm-hmm. perquè en el model de Barcelona, de les ECAS, sí que l'Ajuntament posa un topall per dalt i un topall per baix, amb la qual les ECAS ens movem dins d'aquest, mm-hmm. i ens agradaria anar cap a aquest model.
12: Per tant, entenc que pot ser que el promotor, no?, que li proposin, mira, podem anar més ràpid, però té un sobrecost. Mm-hmm. Què prefereix vostè, no? Té un petit sobrecost, però, a canvi, en lloc de 2 anys, potser en tardarem 4 o 5 mesos, per posar un exemple, exacte. No? D'acord. Tornem als ajuntaments. Per un costat parlaves del paper, no?, dels arquitectes municipals, no?, que pot quedar una mica en entredit amb aquesta proposta, però també moltes vegades es parla de si al final no tots els ajuntaments hi ha la mateixa demora de mesos, no? Hi ha, mm-hmm. hi ha diversos graus i, de fet, des del col·legi sempre es fa com una mena de rànquing, etc. Moltes vegades atribuïm la falta de mans al Departament de Llicències, no?
13: Vull dir que completament.
12: Això també és així, no? Per tant, aquesta ECAU pot ajudar en aquest sentit de aquelles, o almenys aparentment, no? Per això et dic, també ha vingut per explicar-ho, no? Però almenys a ulls de fora, no?, de dir falten mans, doncs externalitzem-ho, com fa l'Ajuntament amb tants altres conceptes. Quan no tens mans pròpies, externalitzes un servei.
13: Sí. El que passa és que nosaltres, per exemple, presentàvem dins de les 6 mesures que vam presentar a la Generalitat, que nosaltres els diem les mesures del mentrestant, perquè les mesures que està traient ara la Generalitat no són d'aplicació immediata. Perquè, per exemple, aquesta mateixa, doncs, les ECAUs es tindran que donar d'alta, es tindran que formar. Imagina't, hi ha 947 municipis a Catalunya. Una ECAU s'ha d'aprendre la normativa de 947 municipis, no? Potser les ECAUs privades, com que són empreses, són un negoci, doncs aprendran la dels municipis més grans, però el Col·legi d'Arquitectes, com a entitat de dret públic, pues assumirà tots els municipis, no? Segurament això no està encara definit, no? Ni decidit, però podria arribar a ser així. Què passa? Que 947 municipis, 947 normatives, normativa estatal, normativa catalana. O sigui, una de les mesures que nosaltres estem demanant és homogenitzar aquests criteris, no? Per, justament per poder anar més ràpid. O sigui, a vegades també el problema dels tècnics municipals és que ells mateixos no saben a què atenir-se, què aplicar, no? Llavors nosaltres amb això els volem ajudar homogenitzant. I una altra que proposàvem era fer una bossa de tècnics que formats, que en aquest cas el col·legi té un postgrau de formació per arquitectes municipals, que siguessin contactats per la Generalitat i que poguessin anar als punts calents, no? De llicències a ajudar. Perquè està clar que
14: allà falten mans, no?
13: Falten mans. Allà on hi haguessin, faltessin mans, cap allà que anirien aquests arquitectes de suport. Bé, això era una de les propostes que teníem, perquè tenim claríssim que falten mans a tots els ajuntaments. Això ve de la crisi, eh? No, ni tan sols del Covid. A la crisi es van fer una sèrie de normes, no? Que no es podien recuperar els llocs que es jubilaven, no? I hi ha un dèficit important. Cada cop hi ha més burocràcia, més normativa i menys mans. O sigui,
14: clar, malament. I llavors els expedients, doncs,
13: s'acumulen
14: en una muntanya. Val, per tant, les previsibles, encara no ho heu acabat de decidir, no? Perquè estem l'entrevista just en el procés, no? De pensar aquestes al·legacions, però més o menys ens les has explicat quines poden ser les al·legacions que pot presentar el col·legi per mirar de millorar aquesta proposta inicial de l'Ajuntament. Abans d'acabar, però, també us volia preguntar per una aplicació que heu posat en marxa, sí, des del col·legi en el marc de la Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura, que ha sigut aquest 2026, i també que es va presentar amb el motiu del Congrés Mundial d'Arquitectes, que també s'ha fet, va acabar fa uns dies i es va fer aquí a Barcelona. L'APP es diu Rutes. Què hi podem trobar en aquesta aplicació?
13: Sí, aquesta aplicació és una novetat, ara de fa uns mesos. Nosaltres tenim una web que és Arquitectura Catalana, on pots trobar més de 3.600 obres d'arquitectes catalans i estan mapejades. O sigui, tu si vas a fer turisme, doncs, no? o visites la zona de Rubí, en aquest cas, doncs entres a la web i pots trobar les obres. Quina és la novetat de l'aplicació? Que amb l'aplicació et venen unes rutes ja preformades, hi ha unes 150 rutes establertes, que per Rubí em passa una en concret, però després tens algunes també que passen per Sant Cugat i per Terrassa, eh? O sigui que en el Vallès hi ha diverses rutes, o pots fer la teva pròpia ruta, que jo en aquest cas és el que recomanaria. Pues, tens una estona, no sé, el dissabte, no? Què fem amb els nens? Mai saps què fer. Doncs t'agafes l'aplicació, marques la zona on estàs i ell et munta una ruta per edificis d'interès que tu també, a més, també pots dir si vols d'arquitectura moderna, d'arquitectura clàssica. O sigui, realment és una aplicació molt recomanable tenir, no? I més aquests mesos que tenim la cana ja tres mesos a casa, no?
14: Exacte.
13: Ja no saps què fer més. Per, bueno, culturitzar-se amb arquitectura.
14: I també pot servir, ara que ho expliques, estàs passejant per qualsevol poble i fins i tot pel teu, i sempre has vist un edifici bonic, diferent als altres, i dius, i no saps qui l'ha fet, què hi ha al darrere, no? Doncs pots entrar en aquesta aplicació i si està cartografiada, diguem,
13: a veure. Si està cartografiada, la trobes, sí, perquè els edificis que tenim cartografiats són edificis premiats. O sigui, és arquitectura que té un nivell de qualitat, doncs, certificat, no? per algun premi. Llavors, sí, un edifici t'agrada, pots mirar a veure si
14: té alguna cosa, no? Si veu guanyar el premi.
13: Sí.
14: Molt bé. Doncs moltes gràcies, Cristina Mora, presidenta de la demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, per venir fins a Ràdio Rubí i explicar-nos a l'Obert per Vacances aquesta novetat amb la llei que crec que pot ser molt interessant per molta gent que ens estigui escoltant.
13: Pues moltes gràcies, Albert.
0: Moltes gràcies, Albert Soler, des de Ràdio Rubí. Seguim endavant. I ara ens porten un projecte social i solidari des de Ràdio Barberà. Ens proposen parlar del programa Vacances en Pau, que també té lloc a això, a Barberà, no? I que fa molts anys ja que es du a terme. Es tracta de solidaritat amb el poble saharaui.
15: El programa Vacances en Pau és una iniciativa solidària que acumula un llarg recorregut a casa nostra. Des de l'any 1989, cada estiu, centenars de famílies catalanes acullen a casa seva infants saharauis durant el mesos de juliol i agost. D'aquesta manera, nens i nenes d'entre 8 i 12 anys tenen l'oportunitat de deixar de banda, encara que sigui només temporalment, les dures condicions de vida als campaments de refugiats del desert del Tinduf. En Gregorio Belmonte forma part de JALA, solidaris amb el poble saharaui, una de les entitats involucrades en aquest programa. El programa Vacances en Pau. Bon dia, Gregorio. Per què és important que els infants saharauis puguin passar l'estiu aquí? I quins són els objectius fonamentals del programa Vacances en Pau?
16: Principalment perquè les condicions climàtiques del desert de Tinduf, d'Argèlia, on estan refugiades, són molt dures. Són 50-52 graus. En aquest estiu, per exemple, també estan tenint una plaga de mosquits molt important. I llavors el que facilitem és que els infants tinguin unes vacances, puguin descansar millor. També la qüestió de fer una revisió mèdica. I, per últim, també el més important, que és un projecte de reivindicació política de la situació del poble saharaui.
15: Clar, perquè més enllà de la qüestió humanitària d'atendre la necessitat d'aquests nens i nenes i que puguin descansar ni que sigui un temps de les dures condicions, també serveix perquè molta part de la població catalana pugui conèixer per què, viuen aquests nens i nenes en el desert del Tinduf en campament de refugiats.
16: Sí, amb aquest projecte el que aconseguim és això, que les famílies que acullen i tot el voltant d'aquestes famílies coneixen que el Sàhara Occidental està ocupat pel Marroc des del 1975, que va ser una ocupació violenta i amb una repressió constant al Sàhara Occidental, on encara viuen saharauis que reivindiquen, i llavors va haver-hi tota una part de població que va sortir als deserts, va ser acollida per Argèlia, i des de fa 50 anys viuen en un campament de refugiats. Amb això el que volem més expressa també que aquesta situació, hi ha resolucions de la ONU que diuen que s'hauria de fer un referèndum per la independència del Sàhara Occidental, i això no s'ha donat. Per tant, dins d'un món on hi ha molts conflictes, el conflicte saharaui és molt antic, està molt silenciat, i aquest projecte el que vol és que hi hagi una conscienciació de la ciutadania i un recolzament polític al poble saharaui.
15: Tornar a posar el focus sobre aquest conflicte que per la seva durada doncs moltes vegades perd també l'atenció mediàtica. I aquesta dimensió de conscienciació, hi ha la dimensió humanitària, l'atenció sanitària, per exemple, als infants, i també té un component important d'intercanvi cultural, no? Les pròpies famílies que acullen aquests infants també aprenen moltes coses sobre la cultura del Sàhara Occidental, i es fa un lligam normalment fort, moltes de les famílies repeteixen.
16: Sí, es crea, com bé dius, un lligam afectiu molt important i molt interessant. Hi ha una integració cultural, evidentment aquests infants tenen una forma de vida diferent, més col·lectiva, en les jaimes, en el camp de refugiades. També són musulmans, per tant això, bueno, pues en el tema del menjar pues també ens hem d'adaptar. La barrera idiomàtica, el primer any quan arriben, pues també s'ha d'anar superant, però això no són barreres infranqueables, sinó que al contrari, van fent un lligam. També les famílies que tenen fills i filles d'aquestes edats, pues, també és una experiència molt enriquidora pels nostres infants, no? Que han de compartir, rebre pues, algú diferent durant 2 mesos, i el que tu dius, després això sempre es complementa. Intentem que les famílies de Barberà viatgin als campaments a conèixer la família d'origen de l'infant, i també això, no? Que generi aquesta relació, aquesta solidaritat. Evidentment també el que nosaltres podem aportar a aquests infants i a aquelles famílies pues, és molt important per la vida diària.
15: És un programa, com deia a l'inici de l'entrevista, que està molt consolidat, són pràcticament 40 anys de fer aquestes acollides, però sí que he pogut llegir que explicàveu que en els darrers anys no s'han recuperat les xifres prèvies a la pandèmia, que venen centenars d'infants, però en venen menys que abans de la pandèmia, o que potser en altre moment s'havien arribat a xifres més elevades. Quan nens i nenes vindran aquest estiu a Catalunya?
16: Aquest estiu a Catalunya està 240 infants. És veritat que hi ha hagut, no?, diversos factors perquè fan que hi hagi menys famílies d'acollida. Infants hi ha els mateixos o inclús més, però, bueno, la pandèmia va ser un moment important, va interrompre el projecte a 2 anys, això va fer que les famílies es deslliguessin, i també hi ha un canvi generacional de famílies, hi ha moltes famílies que estan molt lligades molts anys políticament l'Ajuntament, des de l'esquerra política, i això també s'ha notat. També hi ha les famílies d'avui, pues, també pateixen precarietat laboral, canvis d'horaris constant en les feines, moltes famílies depenen dels avis, i a vegades pues, tampoc volen portar un infant que també pues, s'ha d'afegir amb els avis, no? Encara que nosaltres pues, disposem de... Bueno, sempre procurem que aquests infants vagin al casal d'estiu, per això, no? Primer perquè relacionin els infants saharauis entre ells de la mateixa ciutat o de la mateixa zona, però és evident que hi ha un canvi generacional, de famílies, de situacions diverses. Hem passat pues, això de pràcticament 2.000 infants a l'estiu a Catalunya a 250, no?
15: Doncs esperem que també moments de, com aquesta entrevista on se li dona visibilitat a la iniciativa serveixin perquè més gent la conegui i es pugui afegir a aquest programa Vacances en Pau, que com ho deien des de l'any 1989 permet que infants saharauis entre 8 i 12 anys visitin Catalunya durant l'estiu i generin aquest vincle amb famílies catalanes. Gràcies, Gregorio, per les teves explicacions.
16: Gràcies a vosaltres per l'entrevista.
0: Vacances en Pau, un programa que es replica en diferents pobles i ciutats i poblacions en definitiva de Catalunya. Avui hem conegut com ho viuen a Barberà del Vallès. Ràdio Barberà, Òscar Blanco, moltes gràcies. Ja sabeu que a l'Obert per Vacances ens agrada parlar de fauna, i en aquest cas de rucs. I és que un ramat de rucs ha pasturat durant mesos vora la riera de la Bisbal de Sant Jaume dels Domenys. L'objectiu? Doncs dur a terme una prova pilot amb aquest animal per controlar la canya americana. La canya americana, una espècie invasora que pel que sembla als rucs els agrada moltíssim. Per descobrir de què tracta aquest projecte, la Laia Batlle des de Domenys Ràdio ara està en companyia d'un dels tècnics que han dut a terme aquest projecte. Laia Batlle, bon dia.
17: Molt bon dia, Núria.
0: Molt xula, molt interessant aquesta entrevista. Digues, explica.
17: Sí, doncs,
0: com mengen la canya americana, com esmorzen els rucs avui?
17: Durant unes setmanes d'aquest ramat de rucs, del qual parles, van ser els protagonistes al municipi. No es parlava d'una altra cosa aquí al municipi, però més és que han fet una tasca prou important com mantenir a ratlla la canya americana. Per entendre una mica més el per què s'ha fet aquest estudi, tenim amb nosaltres el tècnic del grup ecologista GPEC, el Xavier Pedro. Xavier, molt bon dia.
18: Hola, bon dia.
17: Explica'ns, Xavier, en què ha consistit aquesta prova pilot?
18: Mira, el que volíem doncs, era estudiar l'efecte que tenien els rucs, i si ens servien per fer aquest control de la canya americana. Bueno, la canya, que és una de les espècies invasores que està catalogada com de les 10 pitjors que hi ha al món, i nosaltres ja fa anys que fem projectes de restauració en aquesta riera i en d'altres cursos fluvials, i sobretot el que intentem és controlar aquesta espècie, la canya. I tant nosaltres com altres entitats, administració i sol, que dedica són molts recursos, molts diners i molts altres recursos a controlar aquesta canya. I sí que sabíem, eren coneixedors, que tant amb els cavalls com amb els rucs els hi agrada menjar aquesta espècie, la canya, i van voler provar, no?, amb rucs, a veure si funcionava com a mètode de control. Per exemple, si fas una desbrossada, si treus la canya primer, si es mengen els rebrots, o si deixes la canya sencera, si se la mengen, i de quina manera. I el que hem fet doncs, és un seguiment per veure també quines altres espècies del bosc de ribera, les espècies autòctones, es menjaven, i poder saber si era un mètode que podria ser útil o no podria ser útil doncs, en aquesta riera i en altres zones de Catalunya i del món.
17: Ha estat útil?
18: Doncs sembla que sí, en aquest cas sí. El que hem fet és, doncs, aquest any hem estat ara, acaba de finalitzar el projecte, i hem estat estudiant doncs, això, a veure quines espècies es menjaven i quines no. Hem descobert coses que són interessants, val? Com algunes espècies que serveixen per regenerar el bosc de ribera, que no se les mengen, i sobretot, com que d'això no es tenien dades i no es coneixia i no estava registrat enlloc, doncs sobretot jo penso que ha sigut molt útil per això.
17: Per què heu escollit rucs i no un altre tipus d'animal?
18: Vale, mira, com deia abans, doncs els cavalls, per exemple, també se la mengen, Pues cavalls és un animal que és força més delicat que els rucs. Els rucs, bueno, tenen una resistència i una capacitat per estar en ambients que siguin més hostils, no? Diguéssim. Aquest projecte sobretot ha comptat el que volíem, a part de estudiar si era bo per l'ecosistema, no? També volíem estudiar si era bo pels animals, perquè diguem, no proposarem fer servir rucs per aquest control si tampoc és bo pels animals, no? O sigui, no seria compatible. Mm. Volíem d'una manera intentar demostrar aquesta compatibilitat o demostrar que no ho era, i per això hem comptat amb un equip veterinari que bueno, els ha revisat abans de que fessin el treball, no? Durant i després del treball, i també per mirar per si passava alguna cosa que poguessin estar amatents de poder ajudar-los.
17: Deia abans que aquí a Sant Jaume es va crear un rebombori dient: tenim uns rucs aquí pasturant. Quin paper han jugat els veïns i veïnes del municipi i també l'escola, Xavier?
18: Ha sigut molt bonic perquè els rucs els hem posat en tres parcel·les experimentals diferents, i la primera que vam escollir ja era expressament que era a prop de la vila, en un camí on hi ha molta gent que hi va passejar, i clar, hi vam posar uns cartells informatius que explicaven el projecte, també derivàvem doncs a participar com a voluntari o voluntària, i bueno, doncs clar, la gent es va trobar en un camí doncs, que és força de pas, sobretot gent que hi va a peu, doncs això, que la gent començava a parlar entre els veïns, veïnes i tot això, i bueno, va tindre una molt bona acollida, i clar, a més vam tindre la gran sort que tots els animals que provenen d'una ramaderia d'aquí al poble, d'una ramaderia que tenen, són pastors, que tenen ovelles i cabres, però com que també els agraden molt els animals,

0: següent pas és volem fer una segona fase, no? Estem buscant ara, estem pendents de trobar el finançament per fer-la, i el que sí que hem fet és, per exemple, hem presentat el projecte a Bèlgica en una conferència que vam estar per parlar d'una altra cosa, i va tindre molt bona acollida, no? Molta gent que es va interessar també, i aquí volem transformar el projecte en que sigui molt més científic. Ara hem registrat totes les dades que hem pogut, però volem comptar amb el suport d'universitats, per exemple el Departament de Botànica de la Universitat de Girona, de la UB, i buscar entitats científiques que puguin formar part del projecte perquè puguem recollir dades i sigui útil, no? per compartir aquesta experiència.
1: Doncs moltíssimes gràcies, molt interessant aquesta entrevista sobre els rucs i la canya americana. Així la podrem controlar, la podrem tenir a ratlla. Javier Pedro, tècnic del grup ecologista GPEC, moltíssimes gràcies i endavant amb el projecte.
0: Moltes gràcies.
1: I a Laia Vall, companya de Domenys Ràdio, moltes gràcies també per apropar-nos a aquest trosset de Sant Jaume dels Domenys.
2: Un plaer, Núria, que vagi molt bé.
1: Ens seguim escoltant durant l'estiu. Amb la Laia Batlle i amb altres poblacions de Catalunya, que ja veieu que l'Obert per Vacances el fem entre unes 70 emissores de tot el país. Nosaltres tanquem la primera hora i després tornem amb més arguments. Us ve de gust pintar una aquarel·la? A mi, moltíssima.

0: Són les 5.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Les dades del segon trimestre de 2026 mostren una evolució favorable de l'atur a Badalona respecte al mateix període de l'any passat. La ciutat ha reduït en 403 persones el nombre de persones inscrites com aturades, passant de 11.408 al juny de 2025 a 11.005 al juny de 2026, una disminució del 3,5%. Segons l'informe trimestral d'anàlisi de l'atur per zones de Badalona, elaborat per l'Ajuntament, la zona 7, que agrupa els barris de Montigalà, Puigfred, La Pau, Lloreda, Nova Lloreda, Sant Crist i Sistrells, és la zona amb més persones en situació d'atur, 2.432, que representen el 22,1% del total de la ciutat. En canvi, la zona 6, formada per Marram, Pomar de Dalt i Canyet, és la que concentra menys persones aturades, 83, un 0,8% del total municipal. L'informe corresponent al segon trimestre de 2026 s'ha elaborat a partir de les dades facilitades per les oficines de treball de la Generalitat i agrupades territorialment per districtes postals. Protecció Civil manté activat el pla Infocat davant l'elevat risc d'incendi forestal per l'augment de les temperatures previst per avui. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que els termòmetres tornin a pujar i arribin als 40 graus.

0: En algunes zones. L'episodi de calor assolirà el seu punt àlgid aquest cap de setmana i, a més, la humitat també disminuirà. Tot i que aquest episodi afectarà principalment les comarques de l'interior, Protecció Civil fa una crida a la ciutadania perquè mantingui la prudència i segueixi les indicacions dels agents rurals. A Badalona, però, aquest dimecres, el municipi es manté en nivell 2 del Pla Alfa. L'eclipsi solar del dia 12 d'agost es podrà veure a gran part de Badalona. El fenomen serà a 8:15 del vespre i fins gairebé les 9, fet que farà que el sol es trobi en una alçada baixa. Per aquest motiu, en funció de la ubicació, en especial si hi ha muntanyes o un petit desnivell, és possible que impedeixi veure l'eclipsi. El lloc ideal per veure l'eclipsi serà la platja, ja que per perspectiva, tant la Serralada Marina com Collserola estaran lluny de la visió cap al sol. D'aquesta manera, des del barri de Canyadó fins al barri d'Artigues i Llefià, hi haurà una bona visibilitat. D'altra banda, altres barris de Badalona tindrà més complicacions per veure el fenomen, com ara el barri de Pomar, el de Manresà, les Guixeres, la Bona Vista o Mar Ram. De fet, hi ha zones de la ciutat on serà pràcticament impossible apreciar el moviment de la lluna i el sol, com els barris de Montigalà, Canyet i Pomar de Dalt. El dia 12 el cel tindrà un eclipsi solar total, un fet que no passa a la península Ibèrica des de fa més d'un segle. Segons els experts, durant uns minuts la llum del dia es transformarà i el paisatge adoptarà un aspecte inesperat. I en esports, Cèlia Segura ja és jugadora de l'Atlètic de Madrid. Com ja va avançar Badalona Comunicació durant l'Europeu Sub-19 de fa unes setmanes, la badalonina marxa al conjunt matalasser per guanyar minuts en la màxima categoria estatal. La davantera de 19 anys i golejadora del filial del Barça ha renovat recentment amb el conjunt blaugrana fins al 2029 i marxa ara cedida per una temporada. Segura ha passat per tots els esglaons del futbol base blaugrana, convertint-se en una de les seves golejadores històriques. Va debutar amb el filial blaugrana amb només 15 anys la temporada 22-23. Aquesta temporada passada ha jugat 23 partits, 21 d'ells com a titular, i ha marcat 10 gols. Amb la selecció, la badalonina s'acaba de proclamar campiona d'Europa Sub-19 a Bòsnia i Herzegovina. I ara mateix tenim 32 graus de temperatura.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.
3: D'un estiu s'ha mercat, viure desconnectat.
4: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances, emès aquest matí.
3: No ens

0: Amics de les Arts, explicant les anècdotes de diferents viatges, i és que depèn molt, no?, del punt de vista en què es miri. Anar a un lloc o un altre pot ser llocs emblemàtics i a tu que no et diguin res, o pot ser el raconet més allunyat del món o més inhòspit i que t'ho passis superbé, siguin les vacances o el viatge de la teva vida. Això depèn molt, però insisteixo, igual com deia al començament, i fa molt també amb qui viatgis. Enric Rubio, jo me n'aniria amb tu de vacances, va.
1: Ah, va, jo també.
0: Vinga, som-hi, som-hi.
1: Que la camper hi falta gent.
0: Això. Enric, què diuen els oients? Quins són aquells indrets, doncs, no tan obvis per anar de vacances, eh? Que hem de descobrir.
1: Molta cosa. Si vols, va, sí. Comencem amb els àudios, que és el que més hem rebut avui. Escoltem a la Susi.
2: Destinacions infravalorades hi ha moltíssimes. Perquè crec que a vegades no estan al lloc, sinó la gent amb qui ja estàs en aquell moment i amb qui ho comparteixes. De totes maneres, estic convençudíssima que el poble, o sigui, el mateix poble on vivim, hi ha racons que encara no coneixem i que són increïbles. A mi em va passar, per exemple, amb Cardedeu, que quan vaig descobrir la Font dels Oms, em vaig meravellar. Era un espai preciós enmig del bosc, que hi ha com un gorg, que és un lloc increïble, i de fet infravalorat no sé si està, però infravalorat per mi sí que ho estava, perquè ni el coneixia.
1: Veus? En aquest cas l'hem posat, l'hem dit, perquè és al vell mig del poble, és una zona urbanitzada, per tant no és una cosa que quedi amagada. Però sí.
0: La Font dels?
1: Dels Oms.
0: Ah,
1: de fet,
0: Oms.
1: La gent s'hi va a banyar a l'estiu, la gent del poble aquí, sí. És un petit parc per on passa el torrent, no, és una riera, perquè quan és plena sequera queda sec, però sempre queda una rajola d'aigua i es fa una mica de bassa, de gorg, podríem dir d'alguna manera, i sí, és una zona molt ombrívola.
0: És com la platja de Cardedeu.
1: Sí, podríem dir-ho així, exacte.
0: Molt bé. La Font dels Oms, vinga, m'ho apunto.
1: Quines contentes per qui no vol, i tant que sí. I t'haig de dir, Núria, sí. Que avui m'han picat la cresta.
0: No,
1: sí,
0: a tu
1: ja
0: no.
1: Veuràs, ja veuràs.
0: Amb l'Enric no us hi poseu, que ningú es posi amb l'Enric, eh? No.
1: Doncs mira, ens l'han picat des del Ripollès, que no saps qui ens l'ha picat.
0: No ho sé.
1: La Pilar?
0: Pilar, li permetem tot a la Pilar. Què
1: li
0: passa? Què passa?
1: Ja veureu què ens diu.
3: Bon dia, obert per vacances.
0: Hola, Pilar.
3: A veure, clar, destinacions infravalorades. Aquí hi ha el risc de començar a dir llocs molt top secrets i que es comencin a massificar. Per tant, anirem amb molt de compte. Però sí que és veritat que, per exemple, a mi m'enamora molt més la platja de sorra fina tirant cap a zones de Cunit, de Cubelles, i aquest tipus de platges que són molt planetes i que no t'enfonses i pots anar caminant amb els peus a l'aigua fins molt endins. A mi això m'encanta.
0: Doncs l'esperem a Tarragona.
3: I tinc la sensació que potser tenen més èxit les platges de cap a la zona de Girona.
1: Potser sí, aquesta més
3: infravalorada. Que et fas mal als peus, que tot són pedres. Jo crec que aquestes no es valoren prou, aquestes platges d'aquesta zona.
1: Aquesta era la Maria, que ja veieu que us prefereix a vosaltres a les platges de Girona.
0: Costa Daurada, Maria, t'esperem. Era la Maria, no era la Pilar?
1: Era la Maria, sí, m'he equivocat d'àudio. Era la Maria, en aquest cas, ella no m'ha picat la cresta. En aquest cas, si voleu, anem a escoltar aquí sí que me l'ha picat. Ja veureu per quin motiu ja.
4: Bon dia, obert per vacances.
0: Hola, Pilar, sí.
4: Jo crec que els destins infravalorats són tots aquells que no has d'agafar un avió per anar-hi. La gent pensa que si no va molt lluny, el destí no interessa. I, per cert, tinc una queixa. Ai. El noi Silvestre va dir que jo tenia 72 anys.
0: Ah, no.
4: I només tinc 70. Només, Només 70.
1: 70 i trescant per aquestes muntanyes de Déu, amunt i avall tot el dia, eh? Jo de gran va ser com ella.
0: Dos anys fan, eh? Dos anys són importants.
1: Home, sí, cada
0: cop. Fas bé de dir-ho, Pilar. No, és veritat. Sí. Molt bé.
1: Ja ho veus, tothom coincideix amb això, una mica, que a vegades no cal anar tan lluny. De fet, jo sóc un fervent defensor d'això, que en el propi poble, jo crec que si totes i tots vosaltres ara mateix rebusqueu dins la memòria, teniu racons del vostre poble, per petit que sigui, que potser no hi heu passat mai o no us hi heu detingut suficientment estona.
0: Sí, és veritat, i activitats per fer, no?
1: Sí, mare de Déu, sí.
0: Doncs vinga, anem-hi pensant, perquè ara teniu una altra opció, una altra manera d'entrar a programa i d'explicar la vostra abans de que tanquem, abans de les 11. Tornarem a llegir o a escoltar els vostres missatges. Molt bé.
1: I tant que sí.
0: Doncs tornem a connectar. Enric Rubio, des de Cardedeu, una abraçada.
1: Salut, a reveure.
0: Salut.

Mireu, ara el que hem de fer és escoltar un reportatge que ens doni idees sobre això, destinacions infravalorades, no? N'hi ha moltíssimes i cadascú té la seva, però el que han fet els companys i les companyes de Roda de Berà és sortir al carrer i preguntar. I arran de les respostes s'han ampliat una miqueta més la informació. A veure si us dona moltes idees aquest reportatge de Roda de Berà.

0: milions de persones visiten París, Roma o Nova York. Però què passa amb els llocs que gairebé ningú té en compte com a destinació de vacances? Indrets poc coneguts, que no obstant això tenen un gran atractiu turístic, històric o natural i no acostumen a aparèixer a les guies més populars. Llocs que sovint sorprenen els visitants perquè ofereixen molt més del que s'espera. Poden amagar paisatges espectaculars, patrimoni i experiències que no tenen res a envejar als grans reclams turístics. Així que avui volem mirar cap a un altre costat, cap a aquells racons que potser no tenen tanta fama, però que quan els descobreixes et deixen una empremta difícil d'oblidar. I abans de començar el nostre viatge, hem volgut preguntar: quin és aquell lloc que has visitat o que t'agradaria visitar i que creus que molta gent encara no coneix prou?
1: Un indret que em va sorprendre molt va ser Cudillero, Astúries.
2: Cármenes, Villamanín...
3: Jo crec que per mi, Cracòvia.
2: El Marroc. Hi ha moltes zones del Marroc molt diferents i que sorprenen.
4: Es diu el Valle de los Templos, Sicília.
3: I ara com ciutat, sinó les Cotswolds, que és la campiña anglesa.
1: Sofia, la capital de Bulgària, em va sorprendre molt.
0: Doncs volem fer una ruta per alguns d'aquests territoris que sorprenen. No buscarem el lloc més famós ni el més fotografiat. Buscarem històries, paisatges, cultura i aquella sensació que tenen alguns viatges, la d'haver descobert alguna cosa especial. Perquè moltes vegades el valor d'un lloc no està en quanta gent hi va, sinó en tot allò que ens regala quan hi arribem. Comencem el nostre recorregut al nord d'Espanya, Astúries. A la costa cantàbrica hi trobem Cudillero, un petit poble mariner que sembla construït en forma d'amfiteatre mirant cap al mar. Un poble que va encantar a la Sandra.
1: És un poble superpetit, amb cases amb molt colorides, molta vida, la gent superamable, el dinar espectacular i molt bé de preu. La veritat és que és un poble pesquer, vull dir, tenen allà mateix el port. És el que més em va agradar del poble, vull dir, la gent, el bon rotllo que es respirava, tothom amable. És un poble petit, no? Llavors, pues, tothom saluda, tothom et vol ajudar. I les vistes són impressionants. Té unes, clar, no deixa de ser Astúries, va ser increïble. Vull dir, és un viatge que guardo amb molt bons records, perquè no m'esperava que aquell poble m'agradés tant. La tranquil·litat, la pau, la bona gent, el bon ambient, la gastronomia espectacular, vull dir, i com està tot, totes les cases, no?, pintades, molt colorides. Vull dir, em va resultar molt agradable. I Cudillero sempre és un poble 10.
0: I amagat entre les muntanyes de la serralada cantàbrica, Cármenes és un petit poble de la província de Lleó. Ens ho explica la Sílvia.
2: Hi ha uns poblets per allà, Cármenes, Villamanín, són poblets d'interior, bueno, amb un riu molt guapo i molt i sorprenent. Vull dir, tu passeges per allà i és molt agradable, és bonic i a més superbarat menjar bé i barat. Per tant, el recomano i sorprèn aquests raconets. Hi ha unes coves de Valporquero, hi ha una zona que per nosaltres que vivim a Catalunya a vegades és bastant desconegut.
0: I seguim el nostre viatge per Europa. Cracòvia, Polònia, una ciutat amb una enorme riquesa històrica, places medievals, carrers plens de vida i una atmosfera que combina tradició i modernitat. Almenys això pensa la Neus.
3: A mi Cracòvia va ser un país que em va deixar molt sobtada. Em va encantar. Una ciutat petiteta, molt poc de moment massificada, les coses com sigui. La cultura em va encantar, el tema d'Auschwitz, descomptat. tot el que és la zona jueva, saps? Encara la marxa que n'hi ha allà anys 70, 80 d'aquí, el que vivien aquí, la música al carrer, música en directe, saps? A mi això em va agradar molt. És una ciutat propera per mi.
0: I de Polònia marxem fins al Regne Unit, als Cotswolds, una regió de pobles de pedra, paisatges verds i carreteres que semblen tretes d'una pel·lícula.
3: També em va encantar, no està gens massificada, de moment. És que de les Cotswolds, te diria tant, té molt d'encanto. O sigui, són poblets i poblets i poblets, enriuets. Em va agradar moltíssim. 4, 5, 6 pobles més destacats d'aquella zona. I nosaltres vam fer tota la ruta en cotxe. I és com una relaxació bestial.
0: I una destinació sorprenent del Marroc és Ifrane, una de les més inesperades, com diu la Sílvia.
2: Hi ha moltes zones del Marroc molt diferents i que sorprenen. La zona era la zona d'Ifrane, no és massa gran, que és, li diuen la Suïssa marroquí, perquè sorprèn tant, és verda, amb un aire fresc, i no sé si és molt coneguda, la veritat, perquè està com al mig de del país, i clar, hi ha zones d'esquí, o sigui, muntanya, l'Atlas, sorprèn molt.
0: A la costa sud de Sicília s'amaga un dels grans tresors arqueològics del Mediterrani, la Vall dels Temples d'Agrigent. Malgrat el nom, no és una vall pròpiament dita, sinó una carena on fa més de 2.400 anys s'hi van aixecar alguns dels temples grecs millor conservats del món. Ho explica la Juanita.
4: I vaig quedar bocabadada en un lloc que vaig anar que no m'ho imaginava pas que podia veure això tan xulo. Es diu el Valle de los Templos. És un conjunt de temples grec. I la veritat és que no m'ho esperava. I a més és que vas pel mig de Sicília d'una banda cap a una altra i et trobes a sobre d'una muntanyeta. Els veus des de la carretera, vull dir que és impressionant. I a més hi ha algun que està pràcticament sencer.
0: I finalment parlem de Sofia, la capital de Bulgària, una de les ciutats més antigues d'Europa, amb més de 7.000 anys d'història. Ens la recomana la Isabel.
1: És una ciutat on viuen diferents religions i cultures, esglésies ortodoxes, temples catòlics, mesquites i una sinagoga. Comparteixen espai en total normalitat. A més, s'hi menja molt bé. La gastronomia és deliciosa i els preus són molt econòmics. Sense dubte, una destinació que recomano descobrir.
0: Al final, potser una destinació no es converteix en especial perquè aparegui a totes les portades, sinó perquè aconsegueix despertar una emoció. Cudillero, Agrigent, Cracòvia, Sofia, el Marroc... Són només alguns exemples d'aquells llocs que esperen ser descoberts amb una mirada diferent. Perquè viatjar també és això, sortir del camí marcat i deixar espai per a la sorpresa.
5: Moltíssimes gràcies per totes aquestes recomanacions també documentades, Sònia Camí, companya de Roda de Barà Ràdio. Ai, seguim viatjant dins l'Obert per Vacances i res, ens queden uns 40 minuts de programa que aprofitarem molt bé. Ara toca pintar. Tot seguit, una entrevista plena de color, perquè entrem al taller d'un artista que fa anys que treballa amb una tècnica delicada i exigent, l'aquarel·la. Molta gent l'associa als primers dibuixos de l'escola o als llibres de manualitats, però l'aquarel·la és també una de les disciplines més rigoroses de les belles arts. I és que cada pinzellada és gairebé irreversible. Tal com pintes, es queda. L'aigua es converteix en una aliada imprevisible i el resultat depèn tant de la tècnica com de la capacitat de l'artista. Però vinga, que de tot plegat en parlem amb el propi artista que està acompanyant a l'Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio. Eduard, bon dia.
6: Bon dia.
5: Ens presentes al Fermí. Escolta.
6: Sí, us presento el Fermí. Potser alguns de... ens esteu escoltant ja el coneixeu. A Tarragona és molt possible que el coneguin. També és molt possible que el coneguin, per exemple, cap a Ponent, perquè és nascut a Vinaixa, va créixer però a Tarragona, professionalment s'ha emplaçat a Barcelona. Per tant, és una miqueta de tot el territori
7: de tot arreu, sí.
6: I de tot arreu. Per tant, és molt possible que a través dels micròfons de la xarxa de comunicació local ara mateix hi hagi gent que el conegui. Som al seu taller per descobrir tot aquest univers creatiu al que ara feia referència i per explicar també com la pintura pot esdevenir una forma de desconnectar, d'observar el món amb uns altres ulls i fins i tot de reduir l'estrès. Perquè aquí, el lloc on som avui, es respira molta creativitat. Mira, jo ara mateix veig allí un pot amb uns llapisos de colors. Just aquí al darrere, tot l'escriptori ple amb unes paletes de pintura, fins i tot una làmina que no sé jo si ja està acabada del tot o no, ara li preguntarem al Fermí. També uns tubs de colors, una paleta que tinc just penjada aquí al meu costat. Per tant, ja et pots imaginar quin és l'univers creatiu d'aquest estudi.
7: Passa que moltes pintures diferents, però justament sembla que ell treballa molt l'aquarel·la, que jo sempre he relacionat l'aquarel·la amb l'estiu, no? Perquè per pintar cels i mars trobo que és fantàstic aquesta liquositat. A veure què et diu.
6: Mira, no sé què en pensa el Fermí. El Fermí és pintor, il·lustrador, dibuixant, dissenyador gràfic, publicitari.
7: Tot,
6: té una gran carta de presentació. Fermí, bon dia i gràcies per rebre'ns a casa teva.
8: Hola, bon dia. Res, per mi és un honor que t'hagis desplaçat fins des d'aquí.
6: Escolta una cosa, Fermí, això que deia la Núria ara. Aquarel·la és sinònim d'estiu amb aquests mars, aquestes vistes, aquests cels?
8: Bé, sí, però jo he conegut molts aquarel·listes que no han pintat precisament mars, que han sigut, jo recordo un gran aquarel·lista de Reus que el seu era pintar màquines de tren amb els seus vapors, aquelles màquines antigues, o sigui que no necessàriament ha de ser... Ara, en el meu cas, de rebot sí que és així, perquè jo vaig començar a pintar aquarel·les precisament a Altafulla, i clar, el primer que vaig pintar a Altafulla va ser el mar. I sí que el que diu l'Eduard, l'aquarel·la és aigua, és aigua difuminada i es presta doncs, a fer cels i a fer mar, sobretot, és aigua.
6: Núria, tu que pintes aquarel·la? Que
7: no, ja, no, però si alguna vegada ho he provat, perquè ara t'ho posen molt fàcil, perquè fins i tot hi ha aquells pinzells amb aigua a dintre, eh? Si alguna vegada ho he provat, relaxa molt. És que és una... jo no tinc tècnica ni res, però entenc que és una tècnica especial. Sí, sí.
8: Sí, és una tècnica especial, encara que en el meu cas, vull dir, jo tota la vida m'he dedicat al disseny gràfic, a la il·lustració, i en la publicitat, vull dir, no pintava. Ara, en el moment que vaig vindre aquí a Altafulla, ja de gran, això farà 30 anys només, em vaig dir, bueno, aquí disposo de temps, disposo d'unes vistes meravelloses, un poble ple d'encant, una mar blava i tal, posem-se a pintar. I vaig decidir, home, i per què no m'hi poso amb aquarel·la, que no ho havia fet pràcticament mai? Com que diuen que és tan difícil, m'hi posaré a veure què passa. I, bueno, de difícil no en té res per un professional que dibuixa i pinta tota la vida, però simplement és una tècnica més.
6: Però no siguis modest, perquè des d'aquí m'explicaves abans, fora d'antena, que quantes obres han arribat a sortir?
8: Pues sí, ho vaig calcular fa un parell o tres d'anys, unes 1.500 aquarel·les. Potser ara són més, no? I llavors és allò de que sí, a través de moltes exposicions m'ha anat sortint. Potser actualment aquí a casa han de tindre entre 400 i 500. Llavors vol dir que més de 1.000 aquarel·les o algú altre les té penjades por ahí. I això a mi m'omple de satisfacció.
6: Escolta una cosa, què té l'aigua que és tan imprevisible? Això és una dificultat afegida en la tècnica de l'aquarel·la?
8: Sí, bueno, jo sempre em diuen, em fan la mateixa pregunta. A l'oli és una pintura que és additiva, o sigui, que és anar posant. Si no t'agrada el groc, que has pintat, a damunt li pintes vermell i hi poso retoques amb negre i fas el que vols. L'aquarel·la simplement és més delicada.
6: És això que deia la Núria ara al principi, sí. No? Que el primer traç que fem amb l'aquarel·la... Sí. És ja el definitiu.
8: Sí, però tu has de saber quin traç vols fer i te sortirà. Per tant, és una cosa que és simplement més delicada i has de saber el que vols fer.
6: No hi ha marge per rectificar amb l'aquarela?
8: Sí, i tant. Jo sempre explico una anècdota. En una de les oposicions que vaig fer al port, i vaig pintar una sèrie de barques del Serrallo, i una colla de barques estaven lligades al Norai, de ferro, i quedava tot molt guapo, molt maco, i va vindre un pescador i va dir, escolti, perdoni, diu, però això, aquest quadre està malament. Dic, i això per què? Diu, perquè tal com estan lligades les barques, diu, l'endemà no en quedarà ni una, se les hauran portat al corrent. O sigui, el Norai estaven al revés. I clar, jo ràpidament vaig emportar l'aquarela cap a casa, vaig girar els Norais, els vaig pintar, i ningú sap que els Norais aquells estaven al revés. O sigui, hi ha tècniques per esborrar i per rectificar.
7: Mira, o sigui, Eduard...
6: Sí, digues.
7: Eduard, perdoneu que interrompo i tiro cap a un altre costat, però és que ara t'explotarà, no, no. Ara t'explotarà el cap. Ahir l'Eduard ens parlava des de la desembocadura del riu Gaià, no? Parlàvem de les tortugues, no sé si dèieu un dia anterior.
6: Abans d'ahir, el Callà, la desembocadura no, era el Callà, però sí, el riu Gaià.
7: Ens imaginem el passeig al voltant del riu, al llarg del riu Gaià, el Fermí ho ha pintat també. Estic veient una aquarela preciosa d'aquell, sí, no?
8: Sí, jo vaig fer una exposició tota de pintures, o sigui, tot del Gaià i els seus voltants. Aquests bosquets, tota la vegetació, totes les fulles, o sigui, tot dedicat exclusivament al Gaià i al seu entorn.
6: I no t'ho perdis, Núria, perquè tu que ets de Tarragona, segur que t'agradarà veure els elements del seguici festiu de la ciutat. Doncs el Fermí també els ha pintat tot i, de fet, aquest divendres inaugura una exposició que es diu Homenatge a Tarragona de Festa Major de 24 noves aquarel·les de les festes de Santa Tecla, i això serà al Fòrum d'Altafulla. És una exposició que tens ja preparada. Em penso que pot ser que hagi vist els quadres aquí. Sí. Quan he entrat a casa teva, Fermí, els tenies aquí al costat de la porta.
8: Amuntegats aquí, preparats per agafar el jeep i portar-los cap de la exposició, sí. Està tot a punt.
6: Aquest cop has decidit això, pintar els elements de la Festa Major.
8: Sí, bueno, de fet, algú, quan vaig començar a pintar, les aquarel·les eren molt senzilles, no hi havia gent, no hi havia persones. Algú em va criticar que eren massa sèries, que li faltaven vida. I llavors, jo precisament, com que m'he dedicat en els meus inicis a fer il·lustració, per novel·les i per llibres i tal, amb tècniques similars a l'aquarela, amb tècnica de pintura guaix. Amb guaix es pinta com si fos un acrílic, que es pinta amb aigua, però cobreix les pintures, no és aquarela. Però algunes vegades la difuminació és tipus com l'aquarela. Llavors vaig dir, bueno, doncs em faré una de Tarragona, de les festes, amb força gent perquè vegin que sí que puc fer pintura en vida. I llavors em vaig fer un parell de Tarragona de les festes, això ja fa anys, les vaig fer allà al museu que hi havia de Tarragona, la Casa Castellarnau, em vaig fer 2 anys seguits dintre de les festes de Santa Tecla, i llavors al cap d'uns anys doncs em vaig decidir, va haver una amiga que em va dir, escolta, per què no tornes a... per què no pintes els cabeçudos, bueno, els capgrossos,
6: sí.
8: I tal, i vaig pensar, per què no la torno a repetir? Al fi i al cap, a mi la il·lustració m'agrada fer il·lustració, no? Que al fi i al cap també era la meva antiga professió, i per això aquest any sempre faig Altafulla, doncs, i amb un raconet posava Tarragona, algú Tarragona, doncs aquest any al revés. Tot serà de Tarragona i amb un raconet l'habitació aquella interna que hi ha, doncs, serà dedicada a Altafulla. O sigui, me n'en recordo.
6: Escolta una cosa, Fermí, qui veu tots els quadres, qui visita una exposició teva, no s'anima després a agafar també unes aquarel·les i dir, vinga, va, provem-ho de manera autodidacta?
8: Sí, hi ha molta gent que els anima i... perquè, en teoria, l'aquarel·la sembla que sigui fàcil. I jo t'ho dic, de fàcil no en té res, però el que deies, la pinzellada que fas és la que queda. El que passa que professionalment ja saps els secrets, i ja saps que si per fer aquesta difuminació has de fer aquest tipus de pinzellada i has de posar aquest color, i llavors arriba un moment que sí que és fàcil.
6: Home, ho acostumem a associar, no?, a la pintura de la canalla, als nens.
8: Sí.
6: Però no és així, i avui ho estem explicant en primera persona.
8: De totes maneres, Cabanes, això és una deformació que ve històrica des de fa molts anys. Abans els pintors eren hòmens, i els hòmens eren els que anaven bruts de pintura i creaven i pintaven, i les dones les deixaven en un raconet amb aigua perquè anessin fent taquetes de color, i així sortia l'aquarela, que era més fàcil, més de senyoretes, i això pot ser creat aquesta il·lusió falsa a través del temps. Crec que una mica, potser és això, però ja t'ho dic, és una tècnica més artística que necessita saber-ne, i el que la domina, no hi ha cap secret.
6: I relaxa? Ajuda a fer teràpia?
8: Sí, encara que també et diré una cosa, amb molta gent que no s'equivoqui massa, amb el sentit que l'aquarela amb tothom l'associa, i potser és l'autèntica aquarela, aquesta, la difuminada d'aigües, de colors, que va fent diferents tonalitats. En el meu cas, és la tècnica aquesta mateixa, però aplicada a la, diguem, podríem dir, més il·lustració, a la que llavors aconsegueixo jo uns quadres amb molt detall, molt detallistes.
6: I tant. I,
8: mentre que l'aquarela és una cosa més, improvisada, i aquells en diuen, els entesos, que són els autèntics aquarelistes, que jo m'aparto de l'aquarela, però jo continuo dient que jo pinto aquarela, el que passa que és el meu estil.
6: De fet, Núria, no et perdis l'anècdota, abans també fora de micros, el Fermí me l'explicava, que en una exposició ell es va fer una mica el despistat per escoltar els comentaris d'aquella gent que visitava l'exposició. I què et van dir? Explica-ho tu.
8: Em van dir, diu, este tío sabe mucho, está muy bien hecho, muy bien hecho. De hecho, son fotografías que pinta encima y queda tan bien... que no lo parece fotografía, pero si rascas un poco verás que detrás hay la foto. Pero es tan bueno que no se nota.
7: I et vas poder contenir de no contestar-los i escolteu que no hi ha res a sota.
8: No, perquè mira, fa 30 anys que estic exposant aquí el tapullet d'anècdotes d'aquestes. De tot tipus, no podria explicar, podria escriure un llibre d'anècdotes de la gent que passen i tal.
7: Doncs t'emplacem a fer-ho. Hem d'acabar l'entrevista, Eduard. Se'ns acaba el temps.
6: Deixa'm només que li pregunti per si aquesta làmina que tens just aquí al darrere està acabada o no, com que veig que encara és el pupitre de treball.
8: Sí, li prepararé un pas per tu, i si em dóna temps la pujo, i si no, doncs es quedarà aquí.
6: Però la tens ja?
8: Sí.
6: Doncs mira, farem una fotografia. De fet, li farem una foto al Fermí amb aquesta aquarela perquè vegeu tots el realista que és.
8: Ja aclarir que aquesta aquarela és de l'any passat. El que passa que hi havia coses que no m'agradaven i ara les he rectificat.
6: Ah, mira, allò que parlàvem abans.
8: Sí, no diré quines coses, però crec que a mi el quadre ara ha millorat bastant.
6: Fermí, moltíssimes gràcies per rebre'ns. Escolta, que vagi molt bé l'estiu, que vagi molt bé aquesta exposició i per molts anys de seguir pintant amb aquarel·les.
8: Sí, espero que sí, molts anys i sempre amb aquarel·la, perquè pintar olis i acrílics i tal ja n'he fet, però vull dir, el trobo més avorrit. És més divertit fer el que estic fent.
6: Doncs per molts anys de diversió. Gràcies.
8: Moltes gràcies i moltes gràcies per escoltar-me.
7: Adar, Virgili.
6: Ja ho veus, Núria? Aquarel·les. I si tu les aquarel·les et porten a l'estiu, escolta, a les tardes, que no fas
7: sí,
6: antena, agafa les aquarel·les i el pinzell.
7: Doncs mira, aquesta tarda m'hi poso i també us envio una foto, penjarem una foto per comparar l'aquarel·la del Fermí amb la meva, d'acord?
6: Fantàstic.
7: Eduard Virgili, moltes, moltes gràcies. Molt interessant.
6: A tu.
7: Fins ara.
9: Obert per vacances.
7: Des d'Altafulla, cap a l'Escala, perquè allà tenen un monument patrimonial que val la pena conèixer una mica més a fons, tot i que jo crec que si heu anat a l'Escala ja n'heu sentit a parlar o l'heu visitat. És l'Alfolí de l'Escala, ens ho explica l'Ona Vilà.
10: Entre els carrerons del nucli antic de l'Escala, el carrer Alfolí número 6, a tocar de la platja, s'alça un dels edificis més emblemàtics del municipi, l'Alfolí de la Sal. Un casal de planta basilical amb tres naus rectangulars, dos pisos d'alçada i un pati interior. Construït a finals del segle XVII, l'Alfolí de la Sal va ser magatzem de sal, duana marítima i pòsit de pescadors. I durant segles va representar el motor econòmic i de desenvolupament de l'Escala, que va passar de ser un barri de pescadors a una veritable vila marinera. Actualment convertit en un museu, l'edifici i recull tota aquesta memòria en una exposició permanent titulada L'Escala i el mar d'Empúries. La data de construcció de l'edifici de l'Alfolí de la Sal és incerta, tot i que la façana principal, la llinda d'una finestra, du la data de 1697. Ara bé, d'aquella època, l'Arxiu Municipal de l'Escala no en té cap constància. No se sap qui va construir l'edifici, de qui era propietat ni quins usos tenia. Les primeres informacions que es tenen sobre l'immoble són del 1716, quan amb el decret de nova planta va ser designat el Folí de la Sal, tal com explica la directora del Museu de l'Escala i l'Arxiu Municipal, Mariona Font.
11: Sí que sabem que a partir de la Guerra de Successió, amb el decret de nova planta, a partir de 1716 és destinat al Folí de la Sal, que era, doncs, el lloc, el magatzem de la sal, on tota la gent que necessitava sal l'havia d'anar a comprar. Era un comerç estancat, que se'n diu, i era controlat pel rei. Només hi havia 15 alfolins a tot Catalunya on la gent podia anar, doncs, a buscar la sal que necessitaven. Se'n van construir al llarg de la costa i després també n'hi havia d'interior centres de producció de la sal, com el de Cardona o com el de Gerri de la Sal. L'Escala no és un lloc productor de sal, sinó que és un alfolí de distribució. La sal que es distribuïa aquí provenia d'Eivissa i dels Alfacs, del delta de l'Ebre, i venia amb grans barques, amb pailabots, que amarraven just aquí a la platja i la descarregaven amb els lleus de sardinals i el portaven, doncs, aquesta sal a guardar aquí en aquest magatzem fins que no venien a buscar-la.
10: En aquest sentit, segurament es va escollir l'edifici en qüestió per la seva proximitat amb la platja. L'edifici segurament era privat i, tot i que es desconeix quin era el propietari abans del 1800, sí que se sap que a partir del segle XIX la propietat era del figuerenc Francesc de Romà, a qui la hisenda reial pagava un lloguer. La compra de sal per part dels municipis era un fet obligatori, perquè aquest impost era el que finançava les conquestes i empreses reials.
11: Estaven obligats a venir a buscar un cop a l'any sal a l'Alfolí de l'Escala més de 200 pobles que estaven repartits amb l'Alt Empordà, una part del Baix Empordà, el Gironès, la Garrotxa i fins i tot a Ripollès i Cerdanya. Uh-huh. O sigui, amb les comunicacions que hi havia en aquell moment, amb els camins que hi havia, doncs venir a buscar la sal aquí a l'Escala, doncs havia de ser també tota una aventura.
10: L'emmagatzematge i distribució de la sal es feien a la planta baixa, a la nau principal i a les adjacents.
11: Sabem que les tres sales que feien així amb les arcades, amb les voltes de mig punt, eren a magatzem, i que l'última, la de la dreta, en deien el toldo, que era on la gent podia anar a comprar la sal a granel. La resta era ja per si la volies anar a comprar a l'engròs, i en canvi, si la volies anar a comprar a granel, tenia l'altra entrada per poder-ho fer.
10: La primera planta, en canvi, es destinava a habitatge. Hi vivia l'administrador que portava els comptes de l'Alfolí. Segons fonts documentals, el primer administrador que va tenir el magatzem de la sal de l'Escala va ser el cunyat de l'administrador de les Salines de Catalunya, un home que vivia amb totes les comoditats que pertocaven a un noble de l'època, tal com mostren els inventaris notarials que es conserven. D'aquella època també han arribat fins als nostres dies rebuts que detallen les comandes de sal de diferents pobles i també els llibres de l'administrador. Aquests últims es conserven a l'Arxiu de la Corona d'Aragó a Barcelona. Paral·lelament al magatzem de sal, al segle XVIII, l'Alfolí va funcionar també durant unes dècades com a duana marítima.
11: Una part era Alfolí i l'altra duana marítima, perquè el port de l'Escala també va guanyar importància amb el comerç de cabotatge. Hi havia famílies que tenien vaixells que els carregaven i anaven a vendre, doncs, o tant a la Fira de Bellcaire a França o per tota la costa, i això, doncs, també necessitava, doncs, una duana. El fet d'haver-hi, doncs, aquestes dues institucions va fer que vinguessin també gent important, famílies importants aquí a l'Escala i s'instal·lessin. Clar, hem de pensar que al principi del segle XVI el nucli del poble era Sant Martí d'Empúries. Només uns pocs pescadors es van començar a fer les cases, les barraques, més que res, més que cases, eren aquí al port de l'Escala, i de mica en mica al construir aquest edifici, això va fer que la població de l'Escala, doncs, en molts pocs anys es multipliqués per mil. Va venir molta i molta gent a viure aquí, i després per això també es va demanar, doncs, que la capitalitat del terme municipal no es passés a l'Escala en detriment de Sant Martí d'Empúries.
10: El magatzem de sal i la duana van estar en marxa fins a finals del 1869. A partir d'aquell moment, tot i que l'edifici continuava en mans privades, va passar a tenir molts usos diferents, sempre lligats amb el món de la pesca i la salaó.
11: Sobretot es van llogar les parts de sota dels magatzems, i hi havia, doncs, un barriler, hi havia diferents fàbriques de salaó que també van llogar els espais, i després hi va haver-hi també el pòsit de pescadors, fins que a partir dels anys 50 hi va quedar totalment inutilitzat i com que no s'hi feia res es va anar degradant i als 70 doncs amenaçava ruïna.
10: Aleshores, amb l'auge del turisme, l'edifici va ser objecte d'especulació, així com el cementiri mariner de l'Escala que l'empresariat volia convertir en un aparcament.
11: Clar, aquest edifici, si el veus així des de l'exterior, no crida massa l'atenció, però quan entres sí que després descobreixes que realment és un edifici espectacular. I en aquells moments de principis dels 70 hi va haver-hi tota gent que el volien comprar i enderrocar-lo per fer-hi pisos turístics. Clar, en aquell moment doncs, la gent doncs, mirava cap al futur i no pensava que aquests monuments que hi havia aquí al poble fossin tan importants.
10: Per sort, una associació ciutadana, la Comissió de Defensa de l'Arquitectura Popular, va aconseguir conservar tots dos monuments.
11: Aquesta Comissió de Defensa de l'Arquitectura Popular va recollint firmes i va anar doncs, demanant que es protegissin aquests edificis. I sí, a partir del 78 es van protegir i després amb l'arribada de la democràcia, gràcies a l'informe de l'Eduard Carbonell, van ser declarats tant els dos edificis, tant el Folí de la Sal com el cementiri mariner, com a béns d'interès cultural.
10: Els fets que va propiciar l'estima del poble de l'Escala per l'edifici de l'Alfolí de la Sal va ser la Festa de la Sal, que es va celebrar per primer cop l'any 1997, coincidint amb l'aniversari del tercer centenari de la construcció de l'edifici.
11: El 1990 es van recuperar aquestes fotografies, aquests negatius d'en Josep Esquirol, on es veia aquests pailabots que descarregaven sal aquí a l'Escala, amb totes aquestes barques. Clar, aquest fet, i que l'edifici de l'Alfolí encara estava en mans privades i que no se sabia tenir un destí incert, va fer que des de l'Ajuntament i des de l'arxiu es creés la Festa de la Sal perquè la gent fos una mica conscient de què tenien i que potser sí que valia la pena preservar-lo. En aquest moment de la festa era quan es reivindicava més aquest paper important de l'Alfolí de la Sal. I això va permetre doncs, que amb aquesta pressió finalment l'Ajuntament el 2006 el comprés. Van tenir la sort d'aquí a l'Ajuntament que vam poder aconseguir una subvenció que era l'1% cultural i amb aquesta gran subvenció es va pagar molt de la rehabilitació de l'edifici i va durar molts anys. Allò es va inaugurar així per plantes i va ser al principi el 2017.
10: Una rehabilitació que va durar més de 10 anys i que va permetre conservar algunes de les parts originals de l'edifici que es conserven encara avui i permeten veure, per exemple, la riquesa que tenia la primera planta de l'edifici quan acollia l'habitatge de l'administrador de l'Alfolí.
11: Es guarda un terra original a la sala dels còdols, que precisament té aquest nom perquè són tot aquest terra està fet amb còdols, amb riarencs d'aquí de la platja. I en el primer pis, doncs aquest sostre de fusta, que era un enteixinat, que anava tot ell policromat, que mostra la riquesa amb què vivia doncs, aquest administrador de la sal. Aquesta rehabilitació que es va fer va permetre, doncs, amb el muntatge de l'exposició al primer pis, de guanyar el Premi de Museologia l'any que es va inaugurar, el 2017, i després, posteriorment, vam ser nominats a millor museu europeu de l'any el 2020.
10: Després de la reforma, l'edifici de l'Alfolí de la Sal es va inaugurar com a museu. Actualment acull exposicions temporals a la planta baixa, una exposició permanent sobre la història de l'Escala i una sala dedicada a l'escriptora Caterina Albert Víctor Català a la primera planta i la seu de l'Arxiu Històric de l'Escala a la planta superior.
11: A la primera planta hi ha una exposició que es diu l'Escala i la Mar d'Empúries i es fa un repàs doncs, a tota la història dels canvis de paisatge i tots els pobles que han vingut a habitar doncs, aquí a l'Escala. S'inicia doncs, des de l'època del Neolític i acaba doncs, ara doncs, en el segle XX. I aquí, a la part central, doncs, és on s'explica més aquest origen de la platja de l'Escala com a lloc de botigues, les barraques dels pescadors que pesquen amb la tècnica dels sardinals i que després doncs, se construeix aquest gran edifici i se li dona l'ús de magatzem de la sal. I clar, la unió entre que tens la sal més amb tota la pesca que portaven doncs, aquests sardinals, el que fa és que sobresurti sobretot aquesta indústria de la saló que ha fet que l'Escala sigui coneguda doncs, arreu.
10: Així, l'edifici de l'Alfolí de la Sal, que al segle XVIII va impulsar el creixement econòmic i social de l'Escala, és ara un espai on el municipi preserva la seva memòria i explica la seva identitat al món.
7: L'Alfolí de la Sal, visita obligada si aneu a l'Escala, no confondre, i també s'ha de visitar amb el Museu de l'Anxova i de la Sal, que hi ha a l'Escala. Dos peces que expliquen el municipi, la història del municipi perfectament i de la seva activitat. És un podcast de patrimoni que ens han dut des de Ràdio L'Escala a la companya Ona Vila. Seguim endavant. Vinga, i ara anem als fogons.
5: Des del Canar Ràdio, la companya Cristina Esteban ens proposa conèixer com era la cuina del rei Alfons XIII, un podcast de cuina, de converses a la cuina, més que no pas de receptes.
12: La Rosa Samper és neta i filla de cuineres i avui parlarem amb ella de la cuina de principis del segle XX. Mos situem a l'any 1915. Los marquesos de les Atalayuelas tenien molta relació amb los reis de l'època Alfons XIII i la Victòria Eugènia i de tant en tant los convidaven a casa a menjar. La marquesa sempre presumia de la seva cuinera Agustina Labuñoles, de qui estava encantada.
13: La meva iaia va ser una cuinera molt peculiar perquè, bueno, pel lloc on va estar treballant. Primer els marquesos i després els reis. La marquesa sempre presumia perquè deia que la muchacha, la cocinera que ella tenia, que d'una celga, una patata i una cebolla sabia pollo asado. En un moment donat se queden sense cuinera personal dels reis. I llavors li diuen a la marquesa que si, por favor, mientras encontraban a alguien, li podrien deixar la chica esta que tiene del pueblo, que total, que la marquesa una mica així, bueno, perquè no es podia negar, perquè eren los reis, i el marquès era la madreta d'Alfons XIII, total, que se'n va la iaia a palau.
12: La reina, la Victòria Eugènia, era una persona molt senzilla, però en canvi el rei era més sofisticat a l'hora de menjar. I l'Agustina li preparava moltes vegades un dels seus plats preferits. Per cert, en aquells temps, a la cuina de Palau hi havia unes 200 persones treballant.
13: La iaia de tant en tant hi baixava, però era una cuina, ella tenia una zona petita on feia el menjar del dia a dia dels reis, ¿vale? I un dels plats que li encantava al Fons 13 era, jo ho diré en castellà, los pichones con vino tinto y manzanas con cebolla. I clar, la iaia els hi feia i ell sempre diia, estos pichones son como terciopelo en la boca. És senzilla de fer, era simplement ell diria que tenia el sabor a terciopelado perquè els havia trobat suaus, cuitets, penso. Simplement era doradets los pichons, llavors ho feien en unes marmites altes, ¿vale? Llavors allò coïa tot igual. Llavors era doradets los pichons, afegir-li ceba talladeta, caramelitzar-la una mica, pochar-la ben pochadeta amb el mateix oli, el mateix suquet dels pichons, afegir-li uns trossets de manzana i llavors, en un caso a part, posava la iaia el vi i llavors los reduïa una mica per l'alcohol, ¿vale? I perquè al reduir l'alcohol també se feia com una miqueta més espesset, ¿vale? Lligava una mica. Llavors, quan havia reduït el vi, lo tirava junt amb on estava la carn del pitxó, la ceba i la poma, i llavors ho deixava tapar. Llavors, al cap de 10 minuts, no sé, quan ella veia que ja quasi estava acabadet de coure, i tirava una miqueta de caldo. I llavors, en la mica de la ceba, més la manzana, la salsa quedava lligadeta.
12: L'Agustina va estar prop d'un any cuinant per als reis i va estar molt a gust. I una de les persones que va agafar més confiança va ser en la infanta Isabel de Borbó, coneguda com la Xata, molt propera al poble i que tenia un gran cor.
13: La infanta Isabel sempre li deia a la iaia, Agustina, la corte és com un corset que aprieta mucho i a mi me gusta ir muy suelta y muy ligera.
12: L'Agustina, abans i després de cuinar per als reis, tal com hem dit, ho va fer per als marquesos d'Alcanar, los marquesos de les Atalayuelas, a qui de tant en tant també els preparava plats típics del poble.
13: Perquè com que el marquès pervenia d'aquí d'Alcanar, li feia molta gràcia pues, los plats típics d'aquí del poble, no? I una de les coses que li agradava molt era lo clàssic suquet de peix. I llavors li feia un suquet d'escrita en la seva picadeta, bueno, tal com ella ho feia, i li posava o patata o moniato baix, com a base, o les dues coses. I llavors damunt l'escrita, amb lo pebre roget del poble, que es feia abans i tal. I li encantava. I això era un dels plats que ella va continuar fent després a casa, sobretot els divendres sants. Se podia fer en escrita, es podia fer també en bacallà.
12: Quan l'Agustina va anar a viure a Madrid, no sabia parlar castellà i això li va portar més d'una anècdota. Una de les més divertides va ser quan la marquesa li va demanar que comprés un quilo de filets i va anar a la merceria a demanar un quilo de fil. La infanta Isabel, en la que va agafar tanta confiança a la cort, li va regalar unes arracades de marfil d'un viatge que havia fet a París, una joia que la Rosa encara avui conserva en molta estima.
7: Déu-n'hi-do, quines converses de cuina tan interessants. Avui el que ens ha portat la companya Cristina Esteban des d'Alcanar Ràdio, ni més ni menys que als fogons de la cuina d'Enric XIII i també del marquès de la Lluelas d'Alcanar. Déu-n'hi-do, una converses de cuina d'època avui. Vinga, va, que anem tancant programa. 10 minutets i seran les 11. Passem per l'agenda d'activitats. I saludem com cada dia a aquesta hora la Lídia Porta des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
14: Hola, bon dia.
7: A veure, ho he llegit bé, això? Gregotecno?
14: Jo crec que sí.
7: Grego, no, digue'm.
14: Sí, Gregotecno. Ho estaves dient bé.
7: Què és el Gregotecno? Explica'ns.
14: Doncs sí, és un artista de Barcelona que fusiona el cant gregorià amb música electrònica. El nom ja ens dona una miqueta de pistes i avui actuarà al Museu d'Història de Catalunya en la seva terrassa tancant l'edició de les nits d'estiu, que és un cicle que connecta la història amb música contemporània amb artistes que hi han passat per la terrassa com Santa Salut, Joan Garriga o Maria Hein. I escoltem un momentet de Gregotecno per veure què és, que és una mica curiós, no? Sí.

0: És tal qual ho hem dit, eh? Can Gregorià i base tecnològica. És tal qual m'ho imaginava, molt bé. Però en directe ha de tenir un punt encara més interessant. Això serà avui a les 10 del vespre, com deies, no? A la terrassa del Museu d'Història de Catalunya.
1: Sí, i les entrades són 16 euros i inclou una consumició.
0: I seguim parlant de la segona proposta de cinema a la platja.
1: A Sitges hi ha una nova cita del cicle Cinema Lliure a la platja i avui la platja de la Fragata acull la projecció de Little Amélie, que és una pel·lícula que narra la història d'una nena belga criada al Japó que descobreix que té una mirada plena de sinceritat i imaginació. I si volem, escoltem una miqueta el tràiler.
2: Excepto un tubo. Pasaron días, semanas, siglos... Y se produjo el milagro. Y fue así como nací, por obra y gracia del chocolate blanco. El placer era yo. Ábrete.
1: Doncs bé, abans de la projecció també es podran veure dos curtmetratges, un que es diu Matcha, que és la història sobre el dol i la memòria a través de la cerimònia japonesa del te, i Platgerbat, que és una reflexió sobre els petits plaers quotidians. Això és avui, a dimecres, 29 de juliol, a la platja de la Fragata, com bé comentàvem, i començarà amb Pic es pongui el sol, entre 2:15 i les 10 del vespre.
0: M'agrada aquesta apreciació, ells ja avisen, eh? Diu, d'entre 2:15 i les 10, però quan es pongui el sol, perquè clar, si s'ha de projectar, no? que estem en condicions lumíniques.
1: Ens hi hem de veure.
0: Vinga, i ara una salutació a tothom que ens escolta des de Lleida, perquè la darrera activitat que clou l'agenda d'avui ens du cap al claustre de la Seu Vella.
1: Sí, al claustre de la Seu Vella tindrem el cicle Nits de Lluna Plena i hi ha un espectacle que es diu Acústic del Quartet Immortality, que és una formació que oferirà un concert íntim amb veu, guitarra, caixa i piano, interpretant cançons d'autor, música pop i peces de teatre. Una miqueta varietat en un entorn últim com és el claustre de la Seu Vella de Lleida.
0: Molt xulo, espectacular. Mira, els estem escoltant de fons, em sembla, no?
1: Sí.
0: El Quartet d'Immortalitat. Lídia Porta, moltíssimes gràcies per aquests apunts d'agenda. Fins demà, companya.
1: Fins demà.
0: I vinga, van tancant ara sí el programa i ho fem en connexió amb l'Enric Rubio, Cardedeu. Bon dia i adeu. Què tal, Enric?
3: Molt bon dia i adeu, així m'agrada.
0: Tenim alguna aportació més pel que fa amb aquestes destinacions infravalorades?
3: Doncs mira, t'haig de dir que el que són les comarques de secà, no perquè ho hagi dit jo, però ha guanyat per golejada. Ens diuen des d'aquí, ens diu Visca l'Oest, la Laura Alcalde, no sabem si és d'allà o si ho visita com a turista de qualitat.
0: Molt bé.
3: I també ens comenten, des d'aquí a l'Alfred, ens diu, la Conca de Barberà, poblacions com Conesa són destinacions increïbles, tant per la seva gent com per l'encant del poble. No sé si el coneixes tu, aquest poble.
0: Conesa, no ben bé,
3: molt
0: però la Conca,
3: petitó,
0: però la Conca de Barberà té rotllos, sí.
3: Sí.
0: Val la pena,
3: i de fet també ens recomanen doncs a visitar tot el que seria, molta gent es queda en el Pallars Sobirà, no?, que puja cap a dalt, no?, i en canvi el Pallars Jussà té uns tresors increïbles, això ens ho diu l'Antoni també de Pons, i diu que és una zona que val la pena aturar-s'hi.
0: Molt bé. Ara ens deixem perdre aquest estiu, doncs, per
3: exacte,
0: llocs que no ens ho pensàvem mai, a veure si ens ho passem bé. Demà canviem
3: dia,
0: els viatges.
3: Tema del dia. Canviem els viatges, és que tenim el Dia Internacional de l'Amistat, així que parlem d'amics i d'amigues. I mira, és que aquest any, amb 3 setmanes que portem, ja en som molts d'amics i amigues aquí a l'Obert per Vacances. Per tant, escolta'm, obrim el meló, quins són els millors amics, quines són les millors amigues,
0: mira,
3: tema general de l'amistat.
0: Jo aprofiteu la nostra antena per enviar un missatge de gratitud no, als vostres amics o amigues, per dir-los a través
3: sí,
0: de l'antena de l'Obert per Vacances com us els estimeu.
3: Oi tant que sí, em sembla fabulós.
0: Serà molt entranyable demà, ja estic buscant cançó, no sé pas què posarem. Tu ja les tens triades, no?
3: Sí, en tenim algunes. He vist que me n'has posat alguna, per tant, mira, jo en aquest cas n'he posat una per demà.
0: Molt bé, doncs vinga, acabem de conformar la selecció musical. Què estem escoltant? Això que sona de fons és...
3: Pont i Pissador.
0: Pont i Pissador, veritat?
3: Sí, evidentment.
0: No vull ser
3: sí.

això és el que ens passa a les 11, que hem de pair tot el programa que hem començat a les 9 perquè és com una esquitxada de temes i de recomanacions i us emplacem a reescoltar-lo, el trobareu a les nostres xarxes penjat i d'aquesta manera podeu repescar. Però demà no ens adonarem que ja tornarem a ser demà a les 9 amb una nova edició de l'Obert per Vacances. Que passeu bon dia.

0: Són les 6.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. L'AMB ha començat a retirar part dels residus i fangs acumulats al sobreeixidor ubicat al passeig marítim amb carrer Prim, que ocasionen olors molestes. Aquesta situació s'ha produït arran de les pluges de dissabte i fins aquest dimarts no se n'ha pogut fer una primera retirada perquè la consistència era massa líquida. El govern municipal aclareix que la major part d'aquest material ha quedat retingut al mateix sobreeixidor i que pràcticament no ha arribat al mar, i explica que no s'ha pogut extreure abans perquè els fangs encara eren massa líquids. Tanmateix, tot i que se'n traurà una part, encara quedaran restes amb una consistència molt tova, de manera que s'hauran de deixar secar per poder-la retirar definitivament. És per aquest motiu que l'Ajuntament alerta que les tasques de recollida es poden allargar entre 2 i 3 dies i que durant l'acció i mentrestant encara es poden produir olors de manera puntual. L'enginyer de telecomunicacions i expert en energia Marcel Coderc ha mort, segons ha confirmat Esquerra Republicana, formació política on era militant. Nascut a Olot el 1953, Coderc havia viscut a Badalona durant els darrers anys. Va presidir l'Autoritat Catalana de la Competència entre el 2017 i el 2022, quan es va jubilar. Prèviament havia estat vicepresident de la Comissió del Mercat de Telecomunicacions. Coderc també va ser docent i va participar activament en el debat públic sobre el model energètic, la sostenibilitat i els límits del creixement econòmic. Esquerra Republicana de Badalona ha traslladat el seu condol a la família i amics de Coderc i ha agraït la seva dedicació i contribució al servei del país. La Unitat de Salut Internacional de l'Hospital Germans Trias i Pujol atén cada any uns 12.000 pacients afectats per infeccions concretes durant els seus viatges. I és que el turisme també té els seus inconvenients en l'àmbit de la salut, ja que viatjar a determinats països, doncs, pot ocasionar malalties virals com la malària o el dengue produït pels mosquits. És per això que aquest grup mèdic recomana, abans del viatge, un tractament individualitzat.

0: analitzat a cada pacient en funció de la seva condició i el seu destí per prevenir patologies de l'estranger. Per no patir cap imprevist, cal seguir unes mesures abans, durant i després del viatge. Des dels Germans Trier recomanen visitar la Unitat de Salut Internacional 4 o 6 setmanes abans de viatjar. També s'aconsella anar a l'hospital si es pateix una febre en els 15 dies posteriors de la tornada de les vacances. La investigadora de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Laura Soldevila, explica què ha de fer la població mentre està de viatge per reduir els riscos d'adquirir patologies.
1: Clar, nosaltres sempre diem que per evitar malalties que es passen per l'aigua o aliments contaminats és aigua de botella, tot ben fet, les amanides, no? Són crues, el ceviche, tenir una mica en compte això, tot que es pugui pelar. Després, vigilar amb esglaçons, gelats, sucs al carrer, que a vegades els hi tiren aigua. Hi ha altres malalties prevenibles, per exemple, els mosquits, no? Ficar repel·lent, roba de màniga llarga si hi ha molt mosquit i colors clars, i les mosquiteres, molt importants, igual que l'aire i el ventilador, que no ens agrada.
0: I en esports, el Badalona afronta la primera setmana de la pretemporada en la qual arribaran també els primers amistosos de l'estiu. Divendres, els escapulats jugaran a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper contra el juvenil del Barça, mentre que dissabte es desplaçaran a l'Escala per jugar contra el conjunt de la Costa Brava. A partir de la pròxima setmana començarà el tradicional torneig històrics del futbol català, on el torn del Badalona serà dimarts, en el qual enfrontarà dos partits de 45 minuts contra Júpiter i Muntanyesa. I ara mateix tenim 33 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
4: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
5: El millor del Badalona Matí.
6: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
5: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
7: Saludem la Mar Torrent. Què tal, Mar? Com estàs?
8: Bon dia, Núria. Què tal?
7: Ja sabeu que ella és la nostra mentora, eh? I que amb ella anem parlant més a més també d'emprenedoria, sobretot des d'una visió també doncs, femenina. I avui volem explicar-vos que, a més, doncs, ella és una de les impulsores d'una comunitat de dones emprenedores que tu mateixa lideres, Mar, que es diu La Red.
8: Sí.
7: I que opera a Barcelona, però que, diguéssim, és oberta, no? Vull dir, té aquesta vocació, a més, d'incloure doncs, molts projectes de dones que precisament han fet això, emprendre.
8: Això mateix. Som una comunitat de dones emprenedores que ens trobem presencialment a Barcelona. A part d'això, fem mentories online, en format online, i a més, organitzem activitats i accions per donar-nos visibilitat a les que formem part d'aquesta xarxa i generar-nos noves oportunitats de negoci.
7: Molt bé. De fet, amb la Mar sempre com que especulem, no? Donem idees i fem hipòtesis de com doncs, podríeu fer funcionar els vostres negocis, no? En cas d'emprendre. I avui ha vingut acompanyada de dues persones que han emprès, dues dones que són dones emprenedores. Una d'elles és la Juliana Collado. Què tal? Molt bon dia. L'altra és la Mireia García.
9: Hola, bon dia.
7: Benvingudes. Expliqueu-nos una miqueta doncs, quin és el tipus de negoci que vosaltres lidereu i des de quan sou emprenedores.
9: Bueno,
7: Juliana, bueno, tú mateixa.
9: ¿Cómo estás? Gracias por invitarnos y el espacio. Bueno, yo soy diseñadora gráfica. En realidad soy emprendedora hace muchos años, hace como 15 años. Pero bueno.
7: Aquest és un món molt liderat per autònoms, no? Sobretot.
9: Sí, exacto. Y aquí en Barcelona hace 4 años que estoy emprendiendo. Mi proyecto tiene que ver, sobre todo conecto mucho con emprendedores que ponen corazón en su proyecto. Mi definición es que soy traductora visual, ¿sí? Lo que hago es meterme en la esencia del proyecto y traducirlo a un lenguaje visual, ¿sí? Entonces trabajamos mucho la comunicación, la esencia, los valores de la marca, para lograr que el emprendedor se identifique 100% con su imagen i comunique realmente la identitat del seu projecte.
7: Que d'això n'hem anat parlant també en aquestes últimes sessions, de la importància de buscar una imatge que realment identifiqui el teu negoci, que sigui clara, no? Que sigui un nom doncs, fàcilment identificable i a més doncs, que hi té molt a veure després doncs, això, la figura, el color, no? Tot el que acompanya també aquesta imatge que t'acabarà definint a tu i els teus serveis, no? Sí. Ens acompanya també la Mireia. Mireia, què tal?
10: Hola, bon dia.
7: Tu ets psicòloga general sanitària. Explica'ns això, com emprens tu, no? I amb quin negoci en concret?
10: Doncs, bueno, moltes gràcies per la invitació. Sí, com dius, soc psicòloga i soc terapeuta psicocorporal. Aleshores, acompanyo en el meu dia a dia com a psicoterapeuta una a una a teràpia en centres sanitaris, però també la meva vena emprenedora és a través de tallers, jornades, també soc docent i això em naixia com a la necessitat de també acompanyar les persones que acompanyen, perquè abans de ser psicòloga era educadora, i també sobretot per acompanyar que les persones connectin més amb dues necessitats bàsiques que tenim, que és la necessitat de sentir-nos autèntiques i la necessitat de vincular-nos. I això en la societat en la que vivim a vegades està com més frenat o... No? És molt important.
7: Queda en un segon pla.
10: Queda en un segon pla, sí, no? Sobretot doncs, la connexió amb les nostres emocions o a vegades entrem en moments d'individualitats, no? Quan realment s'anem molt en comunitats o més éssers socials. No?
7: Per tant, la teva feines també molt de tipus assistencial, no? Però hi ha una cosa que no ens has explicat i és que com la Juliana també hi té molt a veure en el que fas la creativitat, ho dic perquè tu també pertanys al grup de treball d'arts escèniques, no? I audiovisuals del Col·legi Oficial de Psicologia
10: això
7: de Catalunya.
10: Mateix, sí.
7: I que molts no entendríem la psicologia des d'una vessant creativa. Què vol dir això?
10: Doncs primer que qualsevol persona pel fet d'existir és una persona creativa, no? Perquè a vegades ens posen de que jo no sóc creativa, bueno, la creativitat és un múscul que es pot anar exercint. I després l'art també, com jo l'entenc, també és com bueno, és una expressió, una eina projectiva i que ens ajuda molt també a sanar, a transformar, doncs, com a mobilitzar doncs això. Algun malestar, per exemple, vull dir, com que és una eina com altres que va bé. No? I des del col·legi tenim volem enfocar això, estem en aquest grup que té un anyet, no vull dir, l'art dins de la psicologia estem intentant empujar perquè veiem que té molts beneficis. I amb això, perdona, que el deies de l'emprenedoria, en els grups, per exemple, tinc un grup que es diu Espai Essencial, que en aquest grup sí que junto com els meus tres pilars que hi faig grups de creixement personal i junto al mindfulness, perquè sóc mestra de mindfulness, tot el treball somàtic, perquè sóc terapeuta psicocorporal, i el treball artístic. Llavors, tot això, no cal haver estudiat Belles Arts per venir a un d'aquests grups.
7: Només deixar-te portar.
10: Només deixar-te portar.
7: No? I anar una mica amb la ment oberta. De fet, deixar-se portar és el que fan moltes persones, moltes dones, quan decideixen emprendre. No? Abans dèiem, hi ha alguna idea que queda en un segon pla, no? que té molt a veure amb l'emprenedoria, que pot ser un desig que està latent, Marc, no? I d'això també en parlem en moltes ocasions i que arriba un moment doncs, que es manifesta i que volem escoltar aquesta veueta que fa molt temps tenim silenciada, no? Sobre aquest moment, aquest canvi de xip, no? És molt important també doncs, conèixer experiències com la de la Mireia o la Juliana, no? Que ens poden explicar doncs, en quin moment, no? La Mar també ho feia a l'inici d'aquesta col·laboració, també me'n recordo, Mar, doncs vas dir, vaig emprendre, ho faré, no? I passa del somni o de la simple idea a començar a prendre forma, a ser una realitat, no? Això és important, Mar.
11: Sí, i de fet, jo sempre, bueno, ho hem parlat alguna vegada, Núria, que totes les dones que comencin a emprendre ara, de fet, tenen un camí ja que està recorregut per moltes altres dones com som nosaltres, i moltes altres, sí, que ja hem començat aquest camí a posar les bases, a saber què funciona, a saber què no funciona, i de fet, recull una mica el que deia la Mireia, per mi emprendre és parlar de qui ets, sí, que això ho hem dit diverses vegades, i també posar en funcionament la teva creativitat. Sí, és una oportunitat per mi d'honrar qui ets i, a part, això, aquesta part creativa, posar-la a funcionar. Sí? I bueno, jo deixo que elles expliquin, si vols, la seva experiència, com van iniciar i per què.
7: Clar, a què us dedicàveu vosaltres? per la formació ja teníeu doncs, tot aquest coneixement, no?, que després doncs, heu transformat en aquest altre projecte que vosaltres mateixes lidereu, no? Però quin va ser, o com recordeu el moment aquest, que vau decidir fer aquest petit canvi de rumb, o gran canvi de rumb, no? I a què us dedicàveu anteriorment? Com va ser aquesta transició?
9: Bueno, en mi caso... Empezó muy lineal en el sentido de que estudié en la universidad y después empecé a trabajar para terceros. Pero en el fondo yo siempre supe que quería trabajar desde mi proyecto, pero sí que necesitaba formación, experiencia. Quería como conocer de adentro el negocio y luego poder hacer mi camino. Y me fui escuchando, me fui trabajando, adquiriendo herramientas y escuchándome para entender cuál era el momento donde estaba lista para dar el salto, que no significaba que iba a estar mi emprendimiento funcionando perfecto, sino yo juntar las fuerzas y animarme a hacerlo, que esto fue hace como 15 años atrás. Pero sobre todo esto fue como sentirlo desde dentro mío, porque emprender también es un estilo de vida, no es solamente tener un emprendimiento y es mi autogeneración de trabajo o empresa o lo que fuere, es un estilo de vida que implica un impacto en todas las áreas. Entonces eso también lo vas aprendiendo en el recorrido y en las herramientas que vas adquiriendo, pero es básicamente eso para mí.
7: Mireia.
10: Sí, ara escoltant-vos em venia com que hi ha alguna cosa que t'empeny per dins. Hi ha un moment que dius, ostres, necessito compartir això que, no, aquestes idees com a persones creatives, vull aportar algun granet de sorra. O sigui, hi ha com un desig també d'allò que t'està mobilitzant a tu, portar-ho a fora, com que hi hagi una repercussió també social. Hi ha com una necessitat en cada negoci o en cada emprenedoria de diferent manera, no? Doncs a mi va ser, jo era educadora, abans de ser psicòloga en un centre de salut mental i em faltaven hores perquè els vespres començava doncs fent els meus tallers o començava també a ser psicoterapeuta i doncs veia que tot no era compatible. Hi havia un tema també aquí de gestió, que això és molt important també amb l'emprenedoria, d'organitzar-te bé amb la gestió.
7: L'emprenedoria, no?, a vegades no acaba de casar, sobretot en els inicis, no? Ens pensem que no casa amb allò de l'estabilitat, de la seguretat econòmica, no?, de tenir una agenda una mica que ens permeti també conciliar, no?, a més amb moltes dones que poden conciliar doncs amb l'atenció a altres, no?, també a membres de la família, amistats, el que sigui, no?, hobbies fins i tot. Què va ser per vosaltres el més difícil, no?, i no sé si us vau trobar amb pals a la roda, amb algú que no us alentés a continuar, no?, que doncs, precisament estirés cap a aquesta estabilitat potser que ja teníeu en altres llocs de feina.
9: Bueno, en mi caso diría que fue entender que para emprender no solo tenés que saber de lo que ofreces, en mi caso diseño gráfico, comunicación y demás, sino que también tenés que formarte en otras áreas, financieras, planes de negocio, para darle continuidad a tu negocio que tenga proyección y escalabilidad.
7: Es muy global, ¿no?
9: Claro, claro. Al final, al principio, normalmente uno empieza solo y todo lo que incumbe desde enviar un paquete hasta cobrar un cliente, lo hace uno. Y entonces, si quieres que eso crezca, que tenga proyección, que tenga escalabilidad, necesitas otras herramientas. Entonces, el ir formándome, ir aprendiendo todas esas otras herramientas que al final van sumando a mi negocio y me van dando una mirada más grande, eso fue como el mayor desafío.
10: Sí, no... No posaré entre cotonets. Realment, emprendre, hi ha una part que és per valentes i de tenir una bona base. Sí, i també obrir-te a deixar-te ajudar. Vull dir que potser sola és difícil, o sigui que aquí també... I comentaves, no?, que ens vam trobar. Hi ha un repte real que és el que deies de l'estabilitat i l'economia, no?, de dir en quin moment fas el pas, i això és així, no?, totes volem tenir cert benestar i aquí hi ha riscos, no? Llavors, hi ha un moment de dir ara, a per totes. Llavors és com una fe, una confiança, una valentia i també deixar-se ajuda, perquè soles no es fa igual, per això també la red i per això també aquest recolzament amb altres emprenedores.
7: De quina manera opera la red, no? Una mica fa de nexe d'unió de totes aquestes propostes d'emprenedoria.
11: Sí, nosaltres fem trobades presencials, com et deia, i en aquestes trobades el que fem és ens reunim en grups petits de treball i generem oportunitats de negoci fora de la red les unes per les altres. És a dir, no, entre nosaltres no creem relacions comercials, sinó que el nostre lema és que el negoci està fora. Sí, nosaltres, entre altres, creem relacions de col·laboració, de recolzament, de suport.
7: El truc de tota la vida, en moltes ocasions.
11: Sí, des d'un lloc, des d'aquest desig de que les altres dones que formen part d'aquesta xarxa també els hi vagin bé les coses. Sí? I així treballem. De fet, això és quan ens trobem presencialment, estem connectades permanentment perquè tenim un canal digital, després fem sessions de mentoria i, com et deia, ho complementem amb altres activitats que enforteixen el que és el grup, sí? El lligam entre les dones que formem part del grup, però a més de tot això ens donen visibilitat força de fora d'aquesta xarxa.
7: Clar, buscant aquesta visibilitat, no sé si s'enllaça amb un terme que abans crec que és la Juliana utilitzava, no? L'escalabilitat, no? Li deia fer gran el negoci, no? No sé si feia referència a això. Al final, moltes vegades, potser tenim el cap de emprenc amb un negoci per mi mateixa, però vaja, si funciona, per què no fer aquest negoci un negoci gran, no? Per què no convertir-lo en un negoci que també generi empleabilitat, potser amb altres dones, no? Si és un projecte que neix amb aquesta visió, no? O, no ho sé, vaja. No sé si això és un altre salt de l'emprenedoria.
11: Sí. És una altra fase, no?
9: És altra fase, de tal
7: perquè
9: manera...
7: Perquè sabem emprenedor d'empresari o emprenedor d'empresària, sí. No? Però al final, no sé si forma part d'aquesta escalabilitat que vosaltres mencioneu.
9: Sí, yo creo que la escalabilidad tiene como distintas miradas. No todo el mundo quiere tener una empresa grande, por ejemplo, y entonces también en esto de emprender hay mucho desarrollo personal y mucho conocimiento de uno mismo, ¿no? Como vas aprendiendo cómo eres tú. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Cuál es tu sueño máximo? Que siempre van cambiando los sueños, ¿no? Pero bueno, hay negocios que donde el emprendedor no quiere escalar a determinadas
7: ambiciones eran nombres y cognoms, ¿no? Cada escuela.
9: Sí, pero sí, básicamente la idea es poder crecer y poder vivir, o sea, querer tener, adquirir la vida que uno sueña, ¿no? A través del emprendimiento. Con ese límite.
10: Sí, realment, com a autònoma, ja ets la teva pròpia empresa. Hi ha una part que és això, no? A mi, personalment, és una cosa que he tingut que treballar-me i he tingut que aprendre, que abans també la Juliana crec que comentava que ja no és només dominar el teu sector, sinó que has d'aprendre altres coses d'altres àmbits, no? De finançament, de màrqueting, d'altres... No? Que encara que després puguis delegar, tenir algun coneixement, si ets la teva pròpia jefa, no? Entendre una mica de què va, no? I això per mi ha estat un repte personal, no? De fer formacions, també per sort que se sàpiga que hi ha formacions també subvencionades, que hi ha ajudes, vull dir que investigueu, busqueu, saps? No us quedeu amb el bloqueig de cap a on, no?
7: Continuen faltant hores, Mireia?
10: No, ara ja em gestiono millor.
7: I a tu, Juliana?
9: Bueno, cuando uno va creciendo, el tiempo también uno va aprendiendo a gestionarlo de alguna manera, ¿no? Que eso es otro aprendizaje del mundo emprendedor, como uno gestiona sus horas de tiempo.
7: I el temps del descans, no?
9: Bueno.
7: Està emprenyat per tothom.
11: Jo volia afegir una cosa, Núria, en relació a aquesta escalabilitat o el creixement, que també es pot créixer col·laborant amb altres empresàries, emprenedores, és a dir, crear projectes conjunts, que de fet dins de la red també promocionem o fomentem que això passi, perquè al final és una altra manera de créixer el teu negoci, però de la mà d'una altra persona, que també és molt bonic, no? Fer projectes.
7: És un tipus de cooperativisme, no? Al final són negocis individuals, en molts casos, no? Però que amb aquesta red, amb aquesta xarxa, aconsegueixen també treballar d'aquesta manera col·laborativa, no?
11: I unir talents, al final, no? Tu saps fer una cosa, jo sé fer una altra cosa, podem anar a un públic, no? Que és conjunt per les dues, que poden necessitar aquesta cosa que fem les dues, i a més és que és molt ric, és molt ric i molt gustós treballar amb una altra dona o amb altres dones.
9: De hecho, en la red, la frase que nos representa es crecer haciendo crecer a otras, ¿no? No necesariamente tengo que crecer yo primero, sino que puedo ayudar a otra persona a crecer y en ese ida y vuelta crecemos todos. Entonces, ese pensamiento de comunidad
7: En l'àmbit laboral, si us demano per un desig no realitzat? No realitzat o que realitzareu, eh? O que us agradaria
11: un somni,
7: realitzar?
11: Un somni.
7: Un somni.
9: Bueno, yo soy mucho de cumplir mis sueños. Por algo estoy viviendo en Barcelona. Trabajo mucho por eso, pero todavía tengo muchas cosas por concretar. No podría decir ahora exactamente alguno que me esté faltando, como qué pena, no lo alcancé todavía, porque siento que estoy en camino de todo.
7: Molt bé.
10: Sí. Jo sí, jo seguí expandint i com a arribar a més llocs possibles i a més persones, independentment de l'edat i condició, o sigui, doncs més salut i benestar. O sigui, en el meu cas, és com una mica això, portar l'art i la salut mental, sobretot, la salut en general, a més llocs possibles.
7: Un consell per a properes generacions de dones emprenedores?
9: Para mí algo que lo comenté hace un rato, que es el conocerse, el desarrollo interno, la gestión interna y la gestión emocional es súper importante, porque emprender convivís mucho tiempo con la incertidumbre y aprender a convivir con eso no es fácil.
7: Sí, todo pasa primero para un mate.
9: Sí, sí.
7: Exacto.
9: Y el emprendimiento va muy de la mano de qué hace uno o cómo está uno. Cuando uno no está muy conectado, el emprendimiento va lento. Cuando uno está conectado, el emprendimiento funciona más rápido, ¿no? Entonces, es la gestión de uno.
10: Total, és que 100% amb el que diu la Juliana, el que hi ha dins surt a fora. I per mi, doncs, què aconsellaria? Moltes coses, però com em venen com dues idees bàsiques. Una, bones arrels, com una metàfora d'una planta. Bona terra, bones, no anar amb presses, sí, i d'aquí mica en mica anar regant lo just, ni massa ni poc, i anar creixent mica en mica, doncs que hi hagi focus, molta base i molta autocura. Vull dir, aquestes dues energies de focus, sí, com propòsit, tenir el propòsit clar, i després això, no?, com molta presència, amor i autocura. Aquestes dues energies que estiguin equilibrades, no entrar en competència, per això passa també estar bé amb una mateixa, saps? No anar a buscar cap a fora, vull dir, estar aquí, juntar més sororitat, unir més que separar, saps? I com que per mi això és com molt, molt, molt important.
7: De fet, la Mar, no?, ens proposava també el poder venir acompanyada de la Juliana i de la Mireia amb motiu d'aquest 8M que ara fa uns dies deixàvem enrere, no?, i que posa sobre la taula l'existència de referents femenins en el món de l'emprenedoria, no?, que en aquest cas doncs sou vosaltres tres, que potser no era tan fàcil ara fa uns anys trobar-los, no? No sé si vosaltres teniu un referent molt clar en el món de l'emprenedoria femenina, però el que està clar és que ja ho sou vosaltres mateixes. Així que moltíssimes gràcies, Mar, Juliana
10: gràcies,
7: i Mireia,
10: moltes gràcies,
7: per haver-nos acompanyat. Que vagi bé.
12: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
13: El millor del Badalona Matí
12: amb xancles i banyador.
7: A partir del mes d'abril, Barcelona i les ciutats de la seva àrea metropolitana, inclosa també Badalona, incrementarà la taxa turística. És a dir, tothom que s'allotgi en un establiment hoteler notarà una pujada del 50% d'aquest impost, en el cas de la nostra ciutat. En el cas de Barcelona, l'increment serà del 100%. A tot això, quan Badalona ja ha confirmat que, seguint l'estela de la capital catalana o també de l'Hospitalet del Llobregat, prohibirà els pisos turístics, i també en un context en què estem a tocar de dos, podríem dir, dels grans esdeveniments que acollirà Badalona aquesta primavera. La Final Four de bàsquet de la Champions League i també les festes de maig de la ciutat. Avui en parlem de tot plegat amb el director de l'Hotel Marina Badalona, en Jordi Batet. Què tal?
14: Què tal? Bon dia.
7: Primer de tot, li volia demanar pel Mobile World Congress. El sector hoteler també ha notat davallada de visitants, tot i que mínima, a conseqüència de la guerra de l'Iran, o s'han mantingut xifres d'altres anys?
14: Però en el nostre cas ens hem mantingut més o menys pràcticament igual que l'any passat, rondant el 94% d'ocupació en els dies més importants del Mobile, i sí que hem tingut alguna cancel·lació versa amb aquest conflicte a l'Orient Mitjà, però molt poquetes, molt menys de les que realment pensaven que podria passar.
7: No sé si es preveu, de cara a la Setmana Santa, potser és més immediat, o les reserves d'estiu també, que es doni potser l'efecte contrari, no? Que persones que potser tenien viatges contractats més cap a zones de Pròxim Orient, no? O amb escala també a països doncs, que ara s'estan veient afectats, canviïn les seves destinacions d'origen i, per exemple, optin per venir doncs, cap a ubicacions més properes a la Costa Brava o a la capital com és Barcelona, i que això pugui suposar un increment. No sé si ja ho estan notant o no.
14: Bueno, nosaltres en aquest moment, vers l'any passat, anem amb el mateix ritme de reserves. L'any passat vam rondar, i repeteixo amb xifres, vam rondar el 95% d'ocupació, pràcticament un ple absolut, i en aquest moment estem vers el 60% ja per Setmana Santa. Per tant, el que pensem és que sí, que estarem amb la mateixa línia que l'any passat. I sí, sí, és cert, la veritat és que moltes vegades diem que les desgràcies d'alguns afavoreixen a uns altres. Per desgràcia s'ha de dir d'aquesta manera, ojalà no passés mai, però sí que quan hi ha conflictes determinats la gent canvia, els que poden, doncs canvien els seus hàbits i les ciutats que van a visitar. Sí que és veritat que la Setmana Santa és una destinació més d'un turisme més nacional, vale? I llavors no hi ha aquest conflicte a lo millor de dies, no? Quan parlem de 4 dies concrets a final de Setmana Santa, hi ha molta gent que no agafa la setmana sencera i no es permeten doncs fer unes vacances com a l'uso que hi ha de sortir fora del país, no? Però nosaltres creiem, repeteixo, que anirem pel mateixa línia que teníem l'any passat, que va ser pràcticament un ple.
7: Això canvia l'estiu. L'estiu sí que el turisme, diguéssim, és més internacional.
14: Correcte.
7: Hem començat parlant del mobile i també encara en relació amb això li volia demanar si amb la prohibició dels pisos turístics ja de cara al 2028, encara queden un parell d'anys, es podrà absorbir el client procedent del mobile, si hi haurà places per tothom.
14: Sí. Sempre hi ha places per tothom. Parlant dels pisos turístics, jo crec que des del sector hoteler no s'ha estat mai en contra. Vull dir, jo crec que hi ha mercat per tothom. En aquest cas hi ha mercat per tothom. Hi ha clients que volen uns certs conceptes quan viatgen i per això s'adrecen, diguem, a les seves reserves en un hotel. Uh-huh. I altres clients que, pues, que pensen diferent i que s'estan més còmodes doncs, en un pis, en un apartament... amb un apartament turístic. Però jo crec que sí, jo crec que al final aquesta situació, la prohibició absoluta no ajuda ningú, però jo crec que sí que tindrem suficient plaça turística hotelera com per acollir absolutament a tothom que vulgui vendre a la ciutat.
7: Com veuen la prohibició específica, no?, dels pisos turístics aquí a Badalona, que s'ha conegut també recentment, veuen bé que la nostra ciutat segueixi aquesta estela, dèiem abans, de Barcelona?
14: Vaig a repetir una altra vegada. Jo no estic... no he estat mai a favor de la prohibició. Sí he estat sempre a favor de la regulació. Vull dir, altres vegades que hem parlat sobre aquest tema i hem mantingut sempre el mateix discurs. El que sí que es vol és que el client que vulgui anar a un pis turístic pugui anar, sigui lliure de poder escollir, el client que vulgui anar a un hotel sigui lliure de poder escollir. Nosaltres què donem? Pues nosaltres donem una sèrie de coses que un client busca. A lo millor pues, em permetràs qualitat, seguretat, servei, algú diferent que no poden tenir en un pis turístic. L'únic que sempre ens hem queixat és de jugar sempre amb les mateixes regles. Vull dir, el que no pot ser és que nosaltres ens obliguin a complir unes normatives de seguretat, de qualitat, laborals, fiscals, i que hi hagi pisos turístics que tothom coneix, que estan en plataformes online molt conegudes, que saben que no estan complint aquestes normatives i que es mantinguin. Per tant, aquests són els pisos que s'han d'eliminar absolutament.
7: Clar, en aquest sentit, no? Malgrat la prohibició, el que vostès demanarien també és que hi hagi un cos d'inspecció perquè realment aquesta prohibició no es faci efectiva, un control dels pisos turístics existents?
14: No ho has pogut dir millor. Un control. Amb això, ja t'asseguro jo que tothom estaria content i que tothom pues, compliria amb les mateixes regles, jugaríem tots amb les mateixes normes i el client, que és el que volem tots, podria escollir entre una banda o una altra.
7: Deixem de banda pisos turístics, però no la taxa turística, perquè li hem de sumar també en aquest debat doncs, aquesta qüestió. La consideren una bona mesura? Com influirà aquest increment també en un sector com el seu?
14: No és una bona mesura, no ho és en absolut. No ho és en absolut i m'explico. La taxa turística és algo que ja està acceptat per tota la clientela. Vull dir, la gent ja no planteja com al seu inici. Jo, per exemple, gent que venia de la ciutat o que venia del país, doncs, que dèiem, jo, nosaltres som d'aquí perquè hem de pagar una taxa turística, si som de... Ara ja tot això està acceptat. El nostre gran problema aquí, o la meva preocupació, a nivell inclús personal, jo no parlaré per ningú, però a nivell personal és que sembla que Barcelona, i quan jo parlo de Barcelona parlo de l'entorn metropolità, vull dir, per mi Barcelona és importantíssima perquè nosaltres ens nutrim també una miqueta de lo que passi a la gran urbe, però realment Badalona és lo que ens importa a tots, no? Al final, aquí lo que sembla és que hi ha una competició, i això és lo que no pot ser, per veure si Barcelona, i lògicament això ens implica tota l'àrea metropolitana, com et deia abans, es converteix en la ciutat del món amb una tasca turística més cara i que més perjudiqui o fiscalitzi el visitant que vingui, no? I que d'això passi que el client busqui altres destinacions, però no només per viatjar a nivell personal, sinó inclús per fer congressos, que és de lo que nosaltres també pues, vivim en gran manera. Aquesta part de Badalona, per exemple, a Badalona tenim la sort, i espero que es mantingui durant molt de temps, de no tenir també taxa municipal a sobre de la taxa que tenim tots, no? Llavors, què és el que diem? Doncs que sí, que en 2 anys la taxa turística que està avui amb 1,20 € per persona...
7: Aquí a Badalona,
14: aquí a Badalona, parlo sempre de Badalona ara mateix.
7: Independentment de les estrelles de cada hotel?
14: No, parlem de 4 estrelles. Jo m'adreço només amb els hotels de 4 estrelles, que som nosaltres. Passarem en el 2027 amb un augment del 100%. Vull dir, ara, a partir de la setmana que ve, quasi gairebé, no? L'1 d'abril, 10 dies, no? No ho sé, passarem amb un 50% d'augment. Passarem de l'1,20 a l'1,80. Tot això sense IVA, perquè tot això també es fiscalitza. És aquests impostos o aquestes taxes que també tenen impostos a sobre. Vull dir que és la taxa més l'IVA. I de l'1,80 passarem al 2,40, per tant...
7: Abril
14: 2027, passarem de 1,20 que estem pagant ara mateix un client que ve, màxim 7 dies majors de 16 anys, a 2,40. I aquesta és la barbaritat. Vull dir que tasses turístiques, Amsterdam, París, Lisboa, totes les grans ciutats. Però sembla que Barcelona, i lògicament el seu entorn metropolità de retruc, estigui en una competició de dir jo seré la ciutat més cara del món.
7: En què ha de revertir aquesta taxa?
14: Perdona.
7: En què ha de revertir? No? Ho dic perquè en el debat també de si els municipis han de tenir la seva pròpia taxa turística o no, sempre es diu, no?, que si una afluència de turisme elevada repercuteix també doncs, en una major inversió en neteja, en seguretat, per exemple, no? Doncs, que és una qüestió doncs, comprensible, no? A dia d'avui, aquesta taxa turística ja s'està utilitzant per, diguéssim, compensar aquesta major inversió per donar resposta també a les necessitats generades pel turisme, o no?
14: Hem d'entendre que sí. Vull dir, jo no tinc xifres, no tinc algú que pugui certificar que realment aquesta inversió se reinverteix en això, que seria lo lògic i lo normal. Lògicament, la taxa turística no es recapta l'Ajuntament de Badalona, sinó que se'n va a la Generalitat. La Generalitat després cedeix una part dels ajuntaments, depenent pues, dels números d'hotels i els números de llits i els imposts que s'han recollit, i això s'hauria de repercutir lògicament en això. Vull dir, el que busquem, fins que tinguem realment un turisme de qualitat, un turisme sostenible, un turisme que doni goig, doncs s'hauria de repercutir en això, i en això creiem que ha de ser. Ha de ser seguretat, neteja, tots aquests temes que són tan importants al final.
7: Anem a altres qüestions, perquè Badalona també té esdeveniments, diguéssim, propis, no? De caire propi. Cada vegada més, de fet, no? Ara tenim a tocar aquest mes de maig la Final Four de bàsquet de la Champions League, també tenim les festes de maig, just abans de Setmana Santa, per tant, comença, diguéssim, un període fort també a nivell hoteler, no? Entenc. Els clients que s'allotgin al seu hotel per aquestes dates, tot i haver fet la reserva amb antelació, ja hauran de pagar aquest increment de taxa turística que deien que... entra en vigor aquest 50% a partir d'aquí 2 setmanes. Eh? Com van les reserves per tots aquests esdeveniments? La Final Four, per exemple.
14: Bueno, la Final Four va molt bé i tinc que...
7: Tindran complet?
14: Tinc que, sí, però tinc que anunciar-vos que era una mena de secret a veus, això, que l'Hotel Marina Badalona tenim l'orgull de poder dir que tornem a ser l'hotel seu per la Final Four, vull dir que tindrem els equips, al igual que el 2022, quan vam néixer, per dir-ho d'alguna manera, doncs vam ser la seu de la, Copa del Rei. Doncs tornem una altra vegada a ser la seu de la Final Four, per tant, amb aquesta primera pregunta ja t'he contestat una miqueta que sí, estarem plens i molt orgullosos de tornar pues, a ser part important d'aquest esdeveniment a la ciutat de Badalona.
7: Què implica ser seu? Hi ha un reforç de personal? Quantes persones arriben a allotjar-se durant aquells dies a l'hotel?
14: Bueno, nosaltres podem tenir quasi bé 300 persones, 300-320 persones ocupades entre en les 181 habitacions que tenim, entre habitacions dobles, individuals, entre els equips, entre els staffs, entre premsa, entre les poques habitacions que puguin restar, que puguin ser doncs, per inclús familiars, per lo que sigui, i sí, clar, lògicament això augmenta no només un servei intern del propi hotel, a nivell de personal, de l'estaf, que puguin ser de cambreres de pisos, de cambrers de restaurant, de diverses àrees, sinó també no directes de l'hotel, sinó indirectes, com serveis de seguretat, etcètera, no? Vull dir que sí, per nosaltres serà una data important i espero que per la resta també.
7: Entenc, justament aquell 2022, nosaltres també érem presents en aquesta inauguració i en aquesta doncs, efemèride, no? Que l'hotel també es convertia en seu de la Copa del Rei, fent un programa especial del Badalona Matí des de les vostres instal·lacions, i recordo que vam parlar també amb el servei de cuina, perquè s'adapta també a les necessitats dels jugadors, no? Això repeteix, ja s'estan preparant, entenc, menús pensats per aquella ocasió.
14: Clar, som Badalona, i Badalona ja és una ciutat esportiva de per si, vull dir, Badalona es coneix molt per tot l'àmbit esportiu que rodeja la ciutat, llavors sí que l'Hotel Marina Badalona, en aquest cas, ja està molt, molt preparat des del seu inici, amb certs menús i amb certes premisses que tenim molt clares i amb comunicació molt estreta amb els nutricionistes dels equips, per saber què és el que desitgen o què és el que tenen, els horaris, tot absolutament, i això sí que en aquests 4 anys hem après i ja hem fet 4 màsters, per dir-ho d'alguna manera, sobre aquest tema. Sí, el nostre equip de cuina i el nostre equip de vents, a part de la comunicació estreta, el que parlàvem en una comissió externa amb totes les àrees nutricionistes de tots els equips de bàsquet, de futbol, de lo que sigui, per donar-los el que necessiten. I així serà també a la Final Four.
7: No només entenc sou seu dels equips, sinó també de tots els equips de premsa que donaran cobertura a aquest esdeveniment?
14: Podria ser, això encara s'està mirant, comptem que això doncs, també és un tema que la FIBA en aquest cas ho està portant, i podria ser també. Vull dir, no tenim encara realment quines seran les persones, evidentment els equips ja sabem que sí que estaran, però les persones doncs, ens aniran comentant i ens aniran informant de quines són les reserves finals que hi ocuparan.
7: Abans arribarà la Setmana Santa, com va també la reserva per aquesta època de l'any, per als dies de Setmana Santa?
14: De moment molt bé, tal com dèiem. Vull dir, ara mateix estem per sobre del 50%. L'any passat sé que la Setmana Santa va caure més tard, en aquest cas va caure per mitjans del mes d'abril. Aquest any és a principis, però jo confio i estic pràcticament segur que anirem a la mateixa línia que va sobrepassar el 90% l'any passat. La línia és que continuï igual i que no passin més desgràcies a l'exterior que ens perjudiquin, al millor.
7: Parlàvem de com el servei de nutricionisme i de restauració s'adaptarà també a les necessitats doncs, de la clientela que tindran amb motiu de la Final Four, però aquesta mateixa setmana, dilluns, ens visitava també doncs, l'equip de cuina del restaurant Estavents, que s'ubica a la tercera planta del Marina Badalona i que doncs, rep una menció a la guia Michelin del 2026. No? Què suposa això per l'hotel, que ells mateixos... No? En Dida, que el xef responsable també del restaurant Estavents ens explicava que s'està en un procés també doncs, de reforma de l'espai amb la introducció de nous plats també de cara a aquesta mateixa primavera, per tant és una primavera carregada de canvis per l'hotel, no? I ens deia que molta de la clientela és local, no? que potser és el que més sorprèn.
14: Sí, el primer, un orgull absolut de la gent que treballa en aquest projecte, tant del Didac, del José, de la Marta, no em voldria deixar ningú, d'interès, etcètera, vale? Perquè tots són, a part de grans professionals, són una gent que es mereixen, en aquest cas, aquest reconeixement. I sí, bueno, tots els restaurants gastronòmics, al final sí que és veritat que, que hi ha una part molt important, molt, molt important de client local, el qual també ens omple d'orgull, vull dir que valori la gent de Badalona o la gent de l'entorn que existeix al restaurant Tastavents i que amb uns preus que jo sempre discuteixo amb en Dida, crec que són molt continguts, molt, molt continguts, donem una qualitat i un servei excepcional. Llavors, molt d'orgull i que continuï així. Vull dir que no em preocupa que sigui el client molt local, vull dir que vingui tothom de Badalona, que ho provi, que sorprendran molt, i es portarà una experiència fenomenal.
7: I ja per acabar, la setmana passada coneixíem també, en el marc de la presentació d'alguns dels detalls del que ha de ser el projecte de transformació del Mar de les Tres Xemeneies i el Catalunya Media City, el mateix conseller Albert Dalmau explicava que la línia del tram Besòs s'allargarà amb dues parades més, una de les quals arribarà a les Tres Xemeneies, l'altra a tocar del port de Badalona. Això millora, sens dubte, la connectivitat del seu hotel. Com veuen aquesta notícia?
14: Absolutament importantíssima. Quan diem que el client a vegades escull un hotel a l'extraradi de la ciutat, encara que sapiguem que ve a la ciutat, perquè s'agradaria molt més, i també ho hem parlat alguna vegada, que la ciutat de Badalona fos més coneguda per tot el que té, que és molt important, i que el client quan arriba a Badalona i visita Badalona, molts d'ells ens diuen que es sorprenen molt perquè no tenien idea de que la ciutat de Badalona podia donar tant, però tot el que sigui millorar la infraestructura de comunicacions millorarà absolutament la visita del client i millorarà per nosaltres, evidentment, moltíssim a l'efecte d'aquest client que fugeix una miqueta dels centres de les ciutats, de les grans ciutats, i que s'hospeden per tenir una més tranquil·litat i més qualitat amb els hotels de l'extraradi. Importantíssim, una notícia molt important per nosaltres.
7: Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, Jordi Batet, director de l'Hotel Marina Badalona.
14: Moltíssimes gràcies a tu.
7: Bon dia.
14: Adéu, bon dia.
12: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
13: Badalona Matí, edició d'estiu.
7: I ens acompanya, de fet avui arribarem a la part final del programa, amb en Xavi Vinaixa. Què tal, com estàs, Xavi?
15: Molt bé, bon dia.
7: Ja sabeu que ell és cofundador i director tècnic de Sorensen, artesà també del software, i avui toca mirar una mica el melic.
15: Sí.
7: Perquè estàs de celebració.
15: Sí, sí.
7: I això
15: correcte.
7: Ho havíem de compartir amb una qüestió, amb una nova eina d'intel·ligència artificial, tu ara ens ho expliques de seguida, però que toca també de ple aquest mitjà, que és la ràdio.
15: Toca de ple el mitjà de la ràdio i toca el tema de l'accessibilitat, perquè és una eina que permet a les persones sordesignants participar a la ràdio sense renunciar a la seva identitat. Què vol dir això? Les persones sordes fins ara, quan volien participar a la ràdio, necessitaven un intèrpret, perquè la ràdio és un mitjà que, diguem que les ha exclòs, perquè tot funciona per so, no? I clar, el tema de fer servir un intèrpret perdien molt la identitat, i moltes vegades una noia, per exemple, l'intèrpret pot ser un home, llavors a la ràdio no està perdent això. I el projecte, bueno, va d'això, de donar-li identitat.
7: A través d'una intel·ligència artificial que és capaç al moment?
15: Sí, al moment és capaç de convertir els signes que ella fa en una veu, que a més ho parlarem una mica més endavant, una veu que ha estat feta d'una manera ètica i, bueno, de fet això ha presentat molts reptes i ens hem hagut de trencar bastant el cap. Però parlem primer d'on ve tot això.
7: Sí, com arribeu a aquesta veu sintètica personalitzada, no?, que és capaç de fer accessible aquest mitjà també a les persones, doncs, sordesignants, no? Com ens deies, d'on neix tot això?
15: Això neix d'una estudiant sorda, la primera estudiant sorda de periodisme en els 34 anys d'història de la Pompeu Fabra, que es diu Berta, que és una estudiant brillant i que ja al primer curs, ella està segon, el primer curs ja va tenir una assignatura de ràdio i ho van fer com van poder. També ahir, de fet, ahir ho vam presentar, hi va haver una taula rodona i hi havia una professora seva de ràdio que també deia que no estàvem... O sigui, tenien moltes ganes... Tenien moltes ganes de fer-ho, però no estaven preparats, no? I llavors, al final, es trobaven que estaven avaluant més a l'intèrpret que no pas a ella, a l'estudiant, no? I llavors ella va plantejar que... Perquè a tercer, curs es veu que té una assignatura que es fa molta ràdio. Llavors es va arribar a pensar de si li convalidaven o de com ho farien, i de cop va sortir aquesta idea de fer-li una veu i que ella pogués participar ella mateixa.
7: I... O sigui, neix de la mateixa universitat, de la Pompeu Fabra, eh?
15: Neix de la mateixa universitat, correcte. I de fet, bueno, neix una mica de la mà d'un badaloní, en Marcel Mauri, que a més tenim un tall de veu que ens ho pot explicar.
16: Tot comença amb una estudiant de periodisme de la Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, que és una persona sorda, una alumna brillant, i que quan ens trobem que ha de fer la primera assignatura de ràdio, ella habitualment va a classe amb un intèrpret, però quan ha de fer ràdio ens trobem que l'intèrpret no li serveix per poder desenvolupar això, el taller de ràdio. I llavors comencem a pensar, des d'aquí a la universitat, ens posem en contacte amb la gent de Sorensen i també amb la gent d'altres departaments de la universitat, per tal d'idear un sistema que permeti que la Berta i qualsevol altre estudiant o periodista pugui participar amb igualtat de condicions en un programa de ràdio, amb una tertúlia radiofònica, per tant, pugui fer periodisme amb totes les seves dimensions, amb igualtat de condicions que qualsevol altre periodista.
7: Això ho hem de provar un dia aquí. Hem de convidar la Berta com a tertuliana o com a entrevistada.
15: Sí.
7: I fer ús. Es podria?
15: Sí, es podria. De fet, el projecte encara no ha acabat, l'estem encara afinant, perquè vagi encara més ràpid. Va ràpid, eh? Encara vagi més ràpid. I de fet, sí, serà una eina que es farà servir. De fet, ella ho farà servir a tot el tercer curs per fer ràdio. Vull dir que sí, ho podem venir a provar. I el que passa és que el que vam presentar ahir era un prototip encara. Però bueno, que està quasi, eh? També vaig agafar un tall del Roger Casany, que a més ell és el cap d'estudis del grau de periodisme, que no sé si el podem sentir.
17: Signària neix de la petició d'una estudiant sorda signant del grau de periodisme. De fet, és la primera estudiant sorda signant del grau de periodisme de la Pompeu Fabra en aquests més de 30 anys d'història, i ens demana com podrà fer les assignatures de ràdio. Ella feia primer, i quan ens demana com podrà fer les assignatures de ràdio, de fet, s'especula sobre si les hi podem convalidar, perquè ella, com que no pot parlar amb veu, no pot locutar, es veia incapaç de fer-les. I a partir d'aquí fem bullir idees amb el grup de Polcom GRP, contactem amb la gent de Mortensen, de Sorensen, i se'ns acudeix la idea de fer-li una veu sintètica personalitzada, pràcticament a temps real. És a dir, que ella pugui signar amb la seva llengua nativa, que és la llengua materna, és la llengua de signes catalana, i que d'aquí pugui sortir una veu en català personalitzada amb la mínima latència possible perquè pugui fer ràdio.
7: Clar, això suposa un repte d'enginyeria.
15: És un repte molt gros.
7: Molt important, no?
15: Perquè on estan tendint tots els models d'intel·ligència artificial és a partir d'una base de tenir moltes dades i entrenar per força bruta,
7: clar,
15: per dir-ho així.
7: Estem parlant de llengua de signes i, a més, catalana, que amb moltes dades no n'hi ha.
15: És doblement minoritzada.
7: Clar.
15: Llavors, de fet, els americans, aquí ho hem parlat alguna vegada, sempre parlen de que ja la norma no és important, perquè els sistemes amb tantes dades ja són capaços de generalitzar la norma, la gramàtica i tot això, però en contextos minoritzats això no és viable, no funciona. Llavors, el primer gran repte va ser aquest, que hi ha molt poques dades. Com ho fem? Com podem entrenar un sistema que tradueixi de signes a text en català? Perquè, a més, també... Clar, jo he après un munt, amb aquest projecte sobre llengua de signes, que no sabia, perquè, de fet, molt poca gent, molt pocs, a no ser que tinguem relació, no en sabem, i això també és un problema, que hem d'anar canviant. La llengua de signes catalana no és català signat, és una llengua pròpia, que té la seva gramàtica. Bueno, és una altra llengua. De fet, la gent gran sorda oralitza, a vegades, mou els llavis, i no estan oralitzant en català, oralitzen en castellà, tot i que estan signant la llengua de signes catalana. Hi ha moltes coses, molt desconeixement. Vull dir que primer hem hagut de fer una immersió en el món de la llengua de signes.
7: De què parlàveu, no?
15: Clar.
7: De quin idioma es tracta?
15: Sí, jo, de fet, estic fent un curs de llengua de signes i segur que el continuo perquè tinc ganes de poder-me comunicar directament, no? Sense cap intermediari. Llavors, aquest primer gran repte de tenir poques dades el vam solucionar de dues formes. Una és generant-ne de forma sintètica, perquè i com ho vam fer, no? El vam gravar, perquè, clar, tot això significa gravar vídeos, no?, de gent signant. I clar, gravar vídeos és molt costós, perquè has de moure gent, gravar-la... I són
7: moltes hores.
15: Moltes, milers d'hores. Llavors, ens vam inventar una manera, que és gravar només verbs en infinitiu, fer venir a diferents persones a gravar verbs en infinitiu. I les conjugacions verbals en la llengua de signes es fan amb l'espai. Perquè ens imaginem, doncs, si pots fer un signe com davant del pit, i si el fas endavant és una conjugació, si el fas a un costat és una altra, i això al final
7: que era... I diferents persones, diu Xavi, perdona, perquè clar, no hi ha una única manera d'expressar-te en un mateix idioma. No?
15: Diferents prosòdies, clar. Diferents persones, diferents prosòdies, llavors a nivell de forma sintètica el que fem és els canviem la forma del cos, de la longitud de l'expressió i tal, i movem, fem aquest moviment en 3D amb un sistema similar al dels videojocs, oi que... Tu quan jugues a un videojoc que és una persona, les persones fan moviments bastant reals. Doncs ho conjuguem així. Això, a més, és una de les contribucions que fem a la ciència, a futures recerques. Ho hem presentat a un congrés, que es diu LREC, que és el congrés més prestigiós mundial de tecnologia lingüística, i ens l'han acceptat, o sigui que... bueno, mira, estem superorgullosos. I l'altra gran cosa que vam haver de fer és, clar, com que tampoc podíem entrar en un sistema finalista, és a dir, que la pròpia IA converteixi de signes a text en català, precisament per això de les dades, ens vam inventar posar una cosa entremig. És a dir, la part de la càmera detecta gloses nuclears molt bàsiques, i llavors hi ha un sistema entremig, un LLM, que seria com un... perquè ens entenguem tots com un xat, no?, que el que fa és que té el context de la persona, té els seus articles escrits, el context de la conversa, i expandeix la frase, i li dona tres opcions. I la persona que ha signat escull una d'aquestes opcions, i això genera la veu. I llavors, en funció del que va escollint, el sistema va aprenent sol.
7: Això, diguéssim, en aquesta etapa de creació, no? Una vegada ja sigui aplicat, serà immediat.
15: Clar. Ella no haurà d'escollir. Quan més ho faci servir, més bones seran les propostes i menys haurà d'escollir, sinó que la primera ja serà la bona.
7: Ja serà la bona.
15: I tot això, tot el tema de la conjugació sintètica i tot això, ha vingut donat, o sigui, ha sigut gràcies a que hem comptat amb lingüistes, perquè això és el que sol passar ara amb els projectes de la intel·ligència artificial, que els lingüistes es deixen de banda. I la gràcia aquí és que hem comptat amb lingüistes de llengua de signes. Bueno, de fet, tenim...
7: No deixar de banda l'humà, sinó incorporar-lo amb tot el seu coneixement. Vosaltres heu comptat amb la Gemma Barberà, que és doctora en ciència cognitiva i llenguatge i també membre del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF.
18: Qualsevol projecte, a partir del moment que hi ha una llengua, sí, necessitem experts de la llengua perquè puguin, no, donar una solidesa en el projecte amb un coneixement molt més aprofundit. Amb les llengües de signes jo crec que això és doblement necessari perquè són llengües invisibilitzades, minoritàries, però a més molt desconegudes. Per tant, agafar els patrons que s'han utilitzat per les llengües orals i traslladar-los a les llengües de signes, que és el que s'ha estat fent en molts projectes, és erroni, no? I fa que al final el projecte no acabi coincidint. Per tant, aquí, incloure lingüistes en el projecte des del primer moment dona molta més solidesa i fins i tot et fa avançar en la direcció correcta. Clar, el fet de que, en el nostre cas, el nostre grup de recerca, per exemple, tenim un contacte molt directe amb la comunitat sorda de Catalunya, un dels motius és perquè integrem investigadors i professors sords i, per tant, treballem en molts dels projectes i incorporem a persones sordes. No? Llavors, en aquest projecte ho hem fet des del primer moment i això ha fet també que el projecte tingui més solidesa, l'aval de la comunitat sorda i el fet que també que l'hagin pogut conèixer des del primer moment, se l'hagin pogut fer seu i n'hagin pogut fer molta més divulgació i difusió.
7: Molt bé. De fet, jo el que tinc ganes és de conèixer quin és el resultat, no? Com sona la veu de la Berta?
15: La veu, ara l'escoltarem i només un petit incís, que la veu s'ha creat amb un donant de veu, que és la seva cosina. I això és també una cosa que ens hem inventat.
7: Es necessita un banc de donants de veus?
15: Pues mira, ara que estem començant a sortir mitjans, hi ha gent que se'ns està oferint. A priori estava pensat com a familiars, perquè nosaltres, en principi, parlem com el nostre entorn més proper. Però, bueno, podria ser el banc de donants. Llavors agafem la prosòdia de la seva cosina, que és la més propera a ella, per edat i tal, i el seu timbre real. I escoltem-la.
19: Toc sort de signant i vull poder participar a la ràdio. Hola, em dic Berta i sóc estudiant de periodisme.
15: Uh-huh. Aquesta és la seva veu i la gent que la coneix i sobretot els seus intèrprets quan escolten aquesta veu
7: no se'ls hi fa estrany,
15: no se'ls hi fa, la reconeixen, se'ls hi fa estrany perquè és estrany, uh-huh. perquè ella no, normalment no parla, no? No parla amb veu. Això ho vam presentar ahir i ho vam provar fent una entrevista que la persona sorda va fer, una persona sorda va fer una entrevista a la Mònica Terribas. M'heu de disculpar perquè només vaig poder gravar un petit tall, però escoltem-lo.
20: Tant de bo algun dia, no?, d'una manera sistemàtica, totes les persones, i avui tu, Julià, puguin fer aquesta feina que nosaltres fem habitualment. Per tant, m'emociona molt estar aquí i que la meva universitat hagi fet possible aquesta trobada.
7: Això que estem escoltant és la veu d'intel·ligència artificial?
15: No, això era la Mònica, el que passa, com que hi havia molt de soroll...
7: Ah, això era la Mònica.
15: Hi havia molt de soroll...
7: Doncs se l'ha fet molt estranya, perquè la sentia una mica automatitzada. Sí,
15: sí, perquè hi havia molt de soroll i l'hem netejat així a mi i tal, però bueno, és un petit fragment, de l'entrevista. No he agafat la part de la veu, perquè és que estava...
7: L'heu netejat a mi?
15: Sí, està netejat a mi, i per això se sent així raro. Està bé,
7: que les nostres oïdes siguin capaces, per tant, de detectar-ho.
15: I jo, per acabar, també voldria parlar de l'impacte social. Ahir, de fet, a mi em va emocionar molt que la meitat de la sala era... La sala estava plena, ho vam presentar allà a la Pompeu Fabra, i la meitat de la sala eren persones sordes i familiars de persones sordes. I llavors, el Santi Frigola, que és... ell ha sigut professor de la Pompeu, ara està jubilat, i, bueno, ara, de fet, és el president de l'IFARI, que és una associació que promou la llengua de signes i tot el que envolta la llengua de signes i la visibilització i tal. El Santi, que també ha col·laborat en aquest projecte, li vaig demanar que li vaig fer una pregunta, li vaig demanar que em fes unes declaracions de què seria per... què suposava per la comunitat sorda això, i ara, clar, ha

0: molt important perquè a nivell personal a les persones sordes ens ajuda a desenvolupar-nos molt més.
1: Estem veient com amb aquesta consideració, no, del Santi i amb aquesta eina, sobretot el que es permet és donar cabuda a aquestes persones que fins ara no la tenien en un mitjà com és la ràdio.
2: Sí, però important, mantenint, o sigui, no fent-los canviar la seva llengua de signes, que és el que eren molt reacis. Ells no necessiten veu perquè ja en tenen.
1: D'una manera respectuosa, al cap i a la fi.
2: Això
1: no?
2: Mateix.
1: Xavi Vinaixa, doncs, enhorabona per Gràcies. Aquest projectàs. Avui t'hem vist emocionat, així sí. Que esperem que tingui molt de recorregut i que arribi a totes les zones. Que vagi bé.
3: El millor del Badalona Matí.
4: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
3: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Són les 7.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Les dades del segon trimestre de 2026 mostren una evolució favorable de l'atur a Badalona respecte al mateix període de l'any passat. La ciutat ha reduït en 403 persones el nombre de persones inscrites com aturades, passant de 11.408 al juny de 2025 a 11.005 al juny de 2026, una disminució del 3,5%. Segons l'informe trimestral d'anàlisi de l'atur per zones de Badalona, elaborat per l'Ajuntament, la zona 7, que agrupa els barris de Montigalà, Puigfred, La Pau, Lloreda, Nova Lloreda, Sant Crist i Sistrells és la zona amb més persones en situació d'atur, 2.432, que representen el 22,1% del total de la ciutat. En canvi, la zona 6, formada per Marram, Pomar de Dalt i Canyet, és la que concentra menys persones aturades, 83, un 0,8% del total municipal. L'informe corresponent al segon trimestre de 2026 s'ha elaborat a partir de les dades facilitades per les oficines de treball de la Generalitat i agrupades territorialment per districtes postals. Protecció Civil manté activat el pla Infocat davant l'elevat risc d'incendi forestal per l'augment de les temperatures previst per avui. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que els termòmetres tornin a pujar i arribin als 40 graus en algunes zones. L'episodi de calor assolirà el seu punt àlgid aquest cap de setmana i, a més, la humitat també disminuirà. Tot i que aquest episodi afectarà principalment les comarques de l'interior, Protecció Civil fa una crida a la ciutadania perquè mantingui la prudència i segueixi les indicacions dels agents rurals. A Badalona, però, aquest dimecres el municipi es manté en nivell 2 del pla Alfa. L'eclipsi solar del dia 12 d'agost es podrà veure a gran part de Badalona. El fenomen serà a 8:15 del vespre i fins gairebé les 9, fet que farà que el sol es trobi en una alçada baixa. Per aquest motiu, en funció de la ubicació, en especial si hi ha muntanyes o un petit desnivell, és possible que impedeixi veure l'eclipsi. El lloc ideal per veure l'eclipsi serà la platja, ja que per perspectiva, tant la Serralada Marina com Collserola estaran lluny de la visió cap al sol. D'aquesta manera, des del barri de Canyador fins al barri d'Artigues i Llefià, hi haurà una bona visibilitat. D'altra banda, altres barris de Badalona tindran més complicacions per veure el fenomen, com ara el barri de Pomar, el de Manresà, les Guixeres, la Bona Vista o Marram. De fet, hi ha zones de la ciutat on serà pràcticament impossible apreciar el moviment de la lluna i el sol, com els barris de Montigalà, Canyet i Pomar de Dalt. El dia 12 el cel tindrà un eclipsi solar total, un fet que no passa a la península Ibèrica des de fa més d'un segle. Segons els experts, durant uns minuts la llum del dia es transformarà i el paisatge adoptarà un aspecte inesperat. I en esports, Cèlia Segura ja és jugadora de l'Atlètic de Madrid. Com ja va avançar Badalona Comunicació durant l'Europeu Sub-19 de fa...

0: unes setmanes, la badalonina marxa al conjunt matalasser per guanyar minuts en la màxima categoria estatal. La davantera de 19 anys i golejadora del filial del Barça ha renovat recentment amb el conjunt blaugrana fins al 2029 i marxa ara cedida per una temporada. Segura ha passat per tots els esglaons del futbol base blaugrana, convertint-se en una de les seves golejadores històriques. Va debutar amb el filial blaugrana amb només 15 anys la temporada 22-23. Aquesta temporada passada ha jugat 23 partits, 21 d'ells com a titular, i ha marcat 10 gols. Amb la selecció, la badalonina s'acaba de proclamar campiona d'Europa sub-19 a Bòsnia i Herzegovina. I ara mateix tenim 32 graus de temperatura.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.
3: 20 anys del Víctimes al telèfon.
2: Era l'any 2006 quan a Radio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
4: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
5: No, no.
4: ¿Ha disculpe.
5: No.
4: Si necesita...
5: Que no.
4: Disculpe, no le he entendido.
5: A ver, ayuda, ayuda.
4: Disculpe, no, sigo que... sin entender.
5: Ay, por favor.
6: ¿Quién nivel de radio?
5: ¡Operador!
6: ¿Quién nivel de radio?
4: Disculpe por la confusión.
5: Sí.
4: Gracias.
7: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
3: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
2: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: víctimes al telèfon.
1: I diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Comencem aquest repàs de l'altra cara de l'actualitat.
3: Avui hi ha les ofertes al Lidl, en aquest diari. Diu, no s'enganya, la qualitat no és cara. Hi ha les ofertes...
2: Boníssimes.
3: Per exemple, magdalenes quadrades...
2: Sí.
3: Atenció, el paquet 45 cèntims.
2: Són més barates que les rodones.
3: Sí. Enciamades.
2: Quadrades o rodones?
3: Un quilo, 65 cèntims. Tot això Lidl.
2: Més barat que un tàper.
3: La pregunta és, en temps de crisi, és possible, per exemple, preparar un dinar per 2 euros?
2: El que val un tàper al xino?
3: Correcte, o sigui, amb els 2 euros que ens hem gastat amb un tàper al xino, és possible també dinar?
2: Depèn de l'estómac, no?
3: Hi ha un telèfon d'atenció al client, anem a trucar-hi. Aviam si em poden contestar o no. Espera, que penjo el telèfon. Ara. Anem a trucar al Lidl.
2: Truquem a Lidl.
3: Sí.
2: Com era l'eslògan de Lidl?
3: Lidl.
2: No, però deia alguna cosa més, no?
3: No se enganye la calidad.
4: Atención al cliente. Buenos días, le atiende Encarna.
3: Hola, buenos días. Mira, ¿te puedo hacer una pregunta?
4: Dígame.
3: Mira, con 2 euros, ¿puedo comer?
4: A ver, yo esta pregunta no creo que tenga que contestársela.
3: No.
4: Esto es lo que usted crea, no sé.
3: Ya, pero ¿puedo, por ejemplo, comer un primer y un segundo plato?
4: Disculpe, ¿está llamando...?
3: Lidl?
4: Yo no lo sé esto.
3: No me puede ayudar, ¿eh?
4: No es una información que yo disponga para facilitar...
3: Ya, pero por ejemplo, no sé, una ensalada, unas pechuguitas...
4: Un momento,
2: sí,
4: por favor.
2: Sí. Ens passen amb un especialista.
3: Home, és que veig, per exemple, que hi ha uns filetes de petxuga empanados, baratíssims, que pots estalviar 1 euro al quilo.
2: Clar, però això ho has de buscar tu, diguem-ne, no? O vols que et facin ells la llista de la compra?
3: I, per exemple, los cogollos estan a 49 cèntims.
2: Està molt bé.
4: Disculpe?
3: Sí. Hola.
4: Sí, es que no dispongo yo de esta información. Supongo que tendrá que ir usted al supermercado.
3: Pero, por ejemplo, ahora hay productos en mitad de precio, ¿no? Creo. Los cogollos...
4: Es que nosotros desde aquí lo que tenemos información es de productos de bazar y ofertas.
3: Ah, vale. Ofertas, o sea, de comida los... nada.
4: Hombre, si usted me hace alguna consulta, yo la puedo
3: los
4: pasar
3: cogollos,
4: al departamento.
3: ¿Cuánto valen?
4: ¿Los cogollos?
3: Sí.
4: Es que no tengo la información,
3: no
4: ya
3: está.
4: Le digo, de los productos frescos, porque varía según las provincias.
2: Pues las magdalenas cuadradas.
3: Ya. Te llamo de Cataluña yo.
4: No, pero es que no tengo información. Eso tendría que ir a la tienda y ver a ver si...
3: Vale.
4: Si...
3: Perdone, es que no. Yo he visto, te explico, por eso te he llamado.
4: Sí.
3: En el periódico, en el 20 minutos,
4: sí.
3: Pone línea de atención al cliente.
4: Sí.
3: De 9 de la mañana a 8 de la tarde.
4: Correcto.
3: Llámenos si tiene algún tipo de duda.
2: Sí. Y tenías una duda.
3: Y tenía esta duda.
4: Ya, pero hay cosas que nosotros podemos responder y otras que no, ¿eh?
3: Ya.
4: Ya le digo, nosotros información de lo que es...
3: O sea, de los cogollos no.
4: No, yo, a ver, de cogollos no tengo información.
2: No tiene.
4: No.
2: No. Es importante, ¿eh?
3: Bueno.
4: No.
3: Pues nada.
4: De acuerdo.
3: Perdone, ¿eh?
4: De nada.
3: Venga,
4: adiós.
2: I aquesta obsessió pels cogollos, d'on surt?
3: Perquè surt aquí les ofertes.
2: Però no hi tapades amb mi.
3: Surten aquí les ofertes al Lidl. Sí. Mira.
2: Què és aquesta violència?
3: Té, per tu, totes les ofertes.
2: Doncs a mi em va bé, això.
3: Tu no vols marques blanques?
2: S'ha d'estalviar.
3: Que cada dia estàs pitjor, que cada dia estàs més escanyolit de menjar marques blanques.
2: Però és que s'ha d'estalviar.
3: Tu saps que és dolent menjar marques blanques?
2: No, que ho indic que no, que són de fiar.
3: Tu, totes aquestes taques que et surten a la cara, això és de menjar marques blanques.
2: No, això és l'acné.
3: Atendados i coses així.
2: Això és l'acné perquè estic en època adolescent.
3: Les dones temen el càncer de mama, però saben molt poc de l'evolució natural dels pits.
2: Sí, una cosa no té relació amb l'altra, però sí.
3: Home, sí que té relació perquè vaig explicar la notícia.
2: Vinga, va.
3: El 70% fan servir una talla inadequada de sostenidors. I això pot provocar un mal ús, pot provocar les anelles dels sostenidors, per exemple, càncer de mama.
2: Ah, doncs és un tema greu.
3: La tibantor, podríem dir.
2: La tibantor de les anelles?
3: La tibantor, sí. Sí, perquè moltes dones fan servir sostenidors amb anelles, però no sempre porten les talles adequades. Això que la mama... no té múscul, per això el més important és mantenir els pits ferms i també és hidratar-los bé. Però jo m'he quedat estorat amb aquest 70% de dones que fan servir una talla inadequada. Anem a sortir de dubtes, jo crec que hem de trucar a Can Gali. Que, per cert, hi ha un debat a internet, eh? Que és Can Gali o Can Gali?
2: Mira, podem preguntar això.
3: Jo sempre ho he dit, Can Gali.
2: Jo és que no hi he anat mai, per tant, no ho sé. Te n'adones que m'has fet enfadar abans dir-me que no tractava el tema seriosament i estàs veient on estem acabant, no?
3: Què?
2: Trucaràs Can Gali.
3: Però jo crec que ens ho diran.
1: Digue'm.
3: Hola, bon dia.
1: Bon dia.
3: Escolta, truco de Ràdio Badalona.
1: Sí.
3: Què tal, com anem?
1: Anar fent.
3: Escolta una cosa, mira, et truco per un tema.
1: Sí.
3: Avui al diari surt que el 70% de dones fan servir una talla inadequada de sostenidor.
1: Fan servir una talla inadequada de sostenidor?
3: Sí, sí.
1: Home, em fas una pregunta que no sé...
3: No, però jo la pregunta que faig és, les senyores que venen a comprar aquí a la botiga,
1: sí,
3: tenen clar quina talla utilitzen o no?
1: No.
3: No.
1: No.
3: O sigui, això és un tema real.
1: Sí.
3: Però hi ha dues persones aquí.
1: Sí.
3: Com que hi ha dues persones?
1: Pues mira, estem jo i la meva germana.
3: Ah, les dues parlant per el Parti l'any, no?
1: Això mateix.
3: Escolta una cosa, les senyores no ho tenen clar, això?
1: No, mira, passo amb la meva germana que s'entesta aquí, home,
2: això. Sí, i que és dona.
5: Digue'm, noi.
3: Hola, escolta una cosa.
5: Digue'm.
3: Que avui el diari
5: publica
3: que les dones, com temen el càncer de mama, però saben molt poc de l'evolució natural dels pits, diu que el 70% fan servir una talla inadequada dels sostenidors.
5: La majoria sí.
3: Això és correcte.
5: Això és correcte.
3: I per què?
5: Perquè volen dissimular el pit.
3: Volen dissimular el pit.
5: Clar, la que té molt de pit en vol tenir poc. Llavors què fa? S'agafa més petit perquè així li queda més encongit.
2: Mm. Mm.
3: Sí, el bon és al revés.
5: Sí.
2: És tot un món, bueno, això.
5: Hi ha persona que no, hi ha persona que et diu la talla i és el que quadra, m'entens? Però hi ha persona...
3: Però una cosa, com et dius?
5: Jo, Sílvia.
3: Sílvia, quan et ve una senyora,
5: sí,
3: val, i tu veus que agafa una talla de sostenidor,
5: sí,
3: i tu ja veus clar que aquell sostenidor
5: no li va bé,
3: tu no li dius? Senyora, escolti, agafa una altra talla.
5: No, jo ja li dono directament la talla que a mi em sembla que li ha d'anar bé, m'entens?
3: Ja, tu ja directament li dones.
5: Ja li dono, exacte.
3: Ja, perquè moltes vegades, clar, i el tema de les anelles, què?
5: Dels aros, vols
3: dir? Sí, dels aros, sí.
5: No, això no té problema.
3: Això no hi ha problema.
5: Si el sostén va bé a la talla, no té problema de copa, m'entens? Que es clavi.
2: És tot un món,
5: ara,
2: això,
5: si són més petits del compte, llavors es van clavant.
3: Es van clavant.
5: Llavors, quan hi ha el problema, que pugui aparèixer un voltet o que li vulguis dir, m'entens?
2: Mm.
5: És per
3: molt
5: això.
3: Perfecte.
5: Però si l'aro va a un cantó a l'altre, no hi ha problema.
3: Molt bé. Doncs ja m'ha quedat clar. Sílvia, gràcies.
5: De res.
3: Gràcies, Déu.
5: Vinga, adéu.
3: Canviem radicalment de tema.
2: Sí.
3: S'acosta Sant Jordi.
2: 23 d'abril.
3: 23 d'abril, aquesta data fantàstica, eh? Suposo que serà el dia del llibre, el dia de Rosa, i aquest any potser és el dia del cava sòlid.
2: Del cava sòlid?
3: Sí, sí. Resulta que els germans Roca i Torelló, de Sant Sadurní d'Anoia, estan preparant un cava sòlid per prendre amb cullera.
2: Mm, no ho veig clar, eh?
3: Per què no ho veig clar?
2: Com un gelat o què?
3: Bé, és una mena de cava transformat en textura gelatinosa i una mena de sabor carbònic.
2: Un xarup.
3: Igual que el producte original, però que s'ha de prendre, s'ha de menjar amb cullera. I que es posarà a la venda a partir del dia de Sant Jordi, el dia 23 d'abril.
2: Però si part de gràcia del cava és les bombolles, no?
3: Sí, sí. Sí, anem a trucar, et sembla?
2: El gas.
3: Caves Torelló. Aviam si ens volen dir algun detall més abans d'aquest 23 d'abril.
2: Per cert, a banda d'aquest tema, t'avanço que el títol de Sant Jordi quin serà? Sobre la crisi, no? Es venen menys roses a causa de la crisi.
3: Ah, ja estic fart de la crisi,
2: menys llibres a causa de la crisi, segur, segur.
3: Sí, sí, tot.
2: Qui entrevista un florista,
3: mira,
2: que fa una oferta per
3: la crisi.
2: Segur
3: que el dimoni d'aquest any és de la crisi.
2: Segur, segur.
3: Segur.
6: Sí.
3: Bon dia. Hola.
6: Hola.
3: Què és Caves Torelló?
6: No.
3: Ah, no, m'he equivocat de telèfon.
6: Sí.
3: Val, on he trucat?
6: A una casa.
3: A una casa, que estàs dormint?
6: No.
3: Ah. No, és que em fas veu d'adormit.
6: Vale.
3: Vinga, gràcies.
6: De res.
3: Adéu.
2: Estava dormint, no?
3: Jo crec que estava dormint.
2: Caves Torelló no era el telèfon, eh?
3: Bé, escolta, no sé si m'he equivocat jo o potser internet també...
2: A veure si trobo alguna cosa aquí per internet.
3: Hola, bon dia.
7: Bon dia.
3: Et truco de Ràdio Badalona.
7: Sí, digue'm.
3: Què tal, com va el matí?
7: Molt bé.
3: Escolta una cosa, truco per aquest cava que esteu preparant sòlid?
7: T'equivoques, eh? No és aquestes caves, eh?
3: No, cavastura jo, posa aquí.
7: On t'ho posa, això?
3: El diari què?
7: Doncs és Caves Agustí Torelló.
3: Ah. Què hi ha? Caves Agustí Torelló i Caves Torelló.
7: Ah, exacte.
3: I això us heu passat sempre, no?
7: Sí.
3: Sempre.
7: Sí. Doncs,
3: però són germans o què passa aquí?
7: Són cosins.
3: Oh, però...
2: Es fa la competència.
3: Es porten bé entre ells o no?
7: Bueno, estem en litigi.
2: Oh,
3: perdona, eh? Jo no tenia ni idea de tot això.
7: sí, sí, sí. Però bé, que el sòlid el fan ells, eh?
3: El sòlid és ell. Agustí Torelló.
7: Sí.
3: Sí, s'han avançat, potser, eh? S'han avançat.
7: Bueno, cadascú encamina la seva política cap on li convé, no?
3: Ells, ja.
7: Ells pues, han fet això.
3: Mm. Ja. Perdona, per la trucada.
7: No, passa res.
3: Vinga, gràcies. Déu-n'hi-do.
2: Déu-n'hi-do. Aquí hi ha marro. Aquí hi ha marro,
3: Això és pitjor que Nissaga de Poder.
2: Això és com una Nissaga de Poder.
3: Pitjor que el carrer de Mar.
2: Sí, sí, sí.
3: Que
2: sí.
3: Primer capítol hi havia marro.
2: Hi havia marro. Bé, telèfon, cava d'Agustí Torelló.
3: Per favor, una cosa, tu trobes normal això?
2: No, no trobo normal. Estan en litigis, eh?
3: Clar, i els del què, mira, caves Torelló.
2: I la ràbia que el deure ha fet a la senyora donar-te... dir-te que aquest producte l'ha fet la competència.
3: Però és que, clar, entre tu i jo, tu ets el periodista que fas la notícia, potser també et passa això.
2: Sí, no te
3: n'adones. Veus, caves Agustí Torelló, poses caves Torelló.
2: Mm.
3: Perquè et sona més. A mi em sona
2: doncs
3: més.
2: Estarà molt contents avui, caves Torelló, de les trucades que estan rebent.
3: Sí.
2: Telèfon de cava d'Agustí Torelló, 93-891-11-73.
3: Espera't, ho has dit tan ràpid?
2: Sembla Justo Molinero. 93-891-11-73.
3: Bon dia.
8: Bon dia, digui'm.
3: Què tal?
8: Bé.
3: És que vas a Agustí Torelló?
8: Sí.
3: Oh, mira, truco de Ràdio Badalona.
8: Sí.
3: Què tal com al matí?
8: Bé, bé, bé.
3: Escolta, truco pel tema aquest del cava sòlid.
8: Sí.
3: Sou vosaltres, oi?
8: Sí.
3: Val, saps què m'ha passat?
8: Digue'm.
3: Que he trucat a Caves Torelló abans.
8: Ah.
3: Ja m'han explicat tot el xou que hi ha.
2: Ja marro aquí.
8: Ah.
3: Sí.
8: Quin xou?
3: Bueno, aquest litigi que teniu.
2: Oi, oi.
8: Ah.
3: Sí. Bueno, és el que m'han dit, eh? Jo no m'hi poso. Va. Temes de família no m'hi poso.
8: No, sí, no, quasi bé que no som de família, però bueno.
3: Oh. Bueno, m'han dit que éreu cosins.
8: Cosins tercers o alguna cosa així, però bueno.
3: Ah, tercers.
8: Sí, alguna cosa així.
3: Ja, és igual, això no m'interessa. Vale. El que m'interessa és el cava aquest sòlid.
8: A veure, un momentet, sisplau.
3: Vale, perfecte.
2: No m'interessa, si li has tret tot el tema. Diu, no m'interessa, li treus el tema, perquè ja s'hi mulli, quan s'hi mulla dius, no m'interessa.
3: Atenció.
2: Sí.
3: Catalunya Música.
9: Sí.
3: Hola, bon dia.
9: Bon dia.
3: Què tal, com anem?
9: Molt bé.
3: Mira, truco de Ràdio Badalona, la més mona,
9: sí.
3: Aquí a Barcelona.
9: Sí, sí.
3: Truco pel tema aquest del cava,
9: sí.
3: Del cava sòlid.
9: Sí.
3: Escolta, això ho esteu preparant per al dia de Sant Jordi, no?
9: Exacte.
3: I això com va? Perquè és una mena de textura gelatinosa, crec.
9: Sí, és un cava amb textura gelatinosa.
3: Però explica-m'ho bé, m'ho vas a vendre.
9: T'ho vaig a vendre? Doncs mira, és un cava al qual transformem la textura.
3: Mm.
9: Però vull dir, no és...
3: Però és un cava brut, un cava semi?
9: És un brut.
3: Brut, eh?
9: Sí, el fem amb rosat i amb sol, i amb blanc.
3: Sí.
9: I tots dos són bruts.
3: Mm-hmm.
9: Vale? I és un cava, ja dic, la gràcia d'això és que és un cava que té un canvi a la textura, però que realment les característiques del cava són les mateixes. Vull dir, el carbònic és, és el mateix cava, el carbònic natural del cava, vull dir, el carbònic és endogen, i l'únic que feia, ja dic, és canviar la textura, és un cava que es menja amb cullera. És
2: com la gelatina royal, com la gelatina royal.
3: Però això com es presenta? Amb un pot? Amb...
9: No, es presentarà amb una botella de cava.
3: Ah, igual?
9: Sí, sí, el format és la botella de 3 octaus, la mitja botella.
3: Però no ho entenc, tu obriràs l'ampolla de cava?
9: Sí.
3: I què?
2: I
3: què passarà?
2: Com surt la gelatina? Tira
9: un cava gelífic, com si fos un gel. Com si fos una gelatina.
3: Ah, com si fos una gelatina.
9: Sí.
3: I això fred o... Sí, no?
9: Sí, això fred.
3: Fred, igual que un cava normal.
9: Això serà la base per muntar un plat. Entens? Digue-li una salsa, digue-li un acompanyament, digue-li com vulguis.
3: Ah, o sigui, això no serà per prendre directament.
9: No té gràcia. Vull dir, no té gràcia. Sí que té gràcia, però el xulo d'això és poder-t'ho menjar amb una cullera. És a dir, és el cava que es menja.
3: Però això, per exemple, per postres.
9: Per postres,
3: per exemple. Amb unes galetes de Santa Coloma, ideal.
9: Per exemple. Això ja és l'imaginació del poder, que diu, no? Però vull dir, això no ho sé.
2: I amb un bon cava Torelló,
9: l'exemple més fàcil, no? Amb el cava
3: rosat.
9: Amb uns fruits vermells, per exemple.
3: Uh-huh. Molt bé.
9: Fruits vermells, com si fos una Macedònia, m'entens?
3: Ah, com si fos Macedònia. O, per exemple, maduixes, en comptes amb nata, pot ser amb cava.
9: Per exemple. Exacte. És que dic, és com si fos una Macedònia.
2: I porta alcohol, clar, evidentment.
9: En aquest cas posem fruits vermells liofilitzats, que a més són cruixents, saps el que vull dir?
3: Sí, sí.
9: I tu menges amb cullera com si fos una Macedònia.
3: Vale, però
9: la base és el cava. I en el cas del blanc, per exemple, el celler de Can Roc, ara el plat que està fent, és una base de compota de poma,
3: sí.
9: Un ostre al mig,
3: sí.
9: I alguna espècie per sobre, i llavors...
3: Perquè crec que els del restaurant El Celler de Can Roc col·laboren, de Girona,
9: exacte,
3: amb vosaltres...
9: Això és una cosa que és mútua. És una
3: és mútua.
9: És una col·laboració mútua. Això ho hem fet entre El Celler de Can Roc i nosaltres, amb col·laboració de la Fundació Alícia, que és Alimentació i Recerca, Alimentació i Cuina.
3: Ja, molt bé. Molt... Tu ets l'Àlex.
9: No, sóc el Joan.
3: Jo. El Joan. Escolta, saps què m'ha passat?
9: Digue'm.
3: Que abans he trucat a Caves Torelló, tu.
2: Tornem-hi.
3: Sí.
9: I què, no t'ho he explicat gairebé?
3: No, m'han dit que teniu un litigi, m'han explicat.
9: Hòstia.
3: Sí, directament.
9: Hòstia. Així directament, ja?
3: Sí. Hòstia. Que éreu cosins.
9: Hòstia.
3: Sí.
9: Hòstia, directament.
3: Però què hi ha mal rotllo aquí, o què?
9: Per nostre, no. Nosaltres no tenim cap de mal rotllo.
3: Ja.
9: No, no, vull dir, això és cosa així. Vull dir,
3: no, però hi ha un litigi o no?
9: No, litigi no, litigi directament no. Ells estan, vull dir, no sé, estan una miqueta en contra de la nostra marca i si poden intenten d'acusar-nos d'allò, però vull dir, tampoc no. Nosaltres no tenim cap, vull dir, nosaltres no tenim res obert ni res, Nosaltres fem el nostre producte, li hem de fer molt bé i, ja. I el veurem també.
3: Escolta, us heu de fer les paus brindant, quedes com el seu cava.
9: Ah, això mateix. Per nosaltres cap problema.
3: Molt bé, doncs gràcies per tot, Joan.
9: De res, si necessites alguna cosa ja ho saps.
3: Perfecte, gràcies. Adéu. Ja ens enviaràs el cava,
2: aquí,
3: tu.
2: Aquí hi ha marro, eh?
3: Aquí hi ha marro, eh?
2: Mira, aquí tinc la foto de la família de Caves Torelló.
3: Sí.
2: Veus? És un orgull per la meva família i per mi tenir present la història que coneix la tradició agrícola amb la modernitat industrial.
3: Aquí tenim un tema, eh? Jo no sé com en Cunero els ha portat al programa.
2: I a l'Agustí Torelló tenim l'altra part de la família.
3: Eh? Jo no sé com la Rahola no els ha portat allà.
2: Home, això és un cara a cara evidentíssim.
3: Això és un cara a cara al programa del Cuní. Bé, ja trucarem a la Gisela Rodríguez i li proposarem, tu.
2: Sí, sí, per què no?
3: Bé, escolta, anem a altres temes al dia.
2: Som-hi.
3: I avui proposar una cosa per fer durant el cap de setmana. Si t'avorreixes, Carles Tornero, avui explica el periòdico de Catalunya i és veure balenes a la Costa Brava. Com t'has quedat? Avui fem coses nostrades, ja veus.
2: Sí. Balenes a la Costa Brava.
3: Espera't, els companys de ràdio L'Estartit ens estan oferint aquest so directe de les Illes Medes, tu.
2: No sento cap balena.
3: Espera.
2: No hi ha cap balena aquí, eh?
3: Estan dormint. De fet, t'explico.
2: No dormen les balenes.
3: T'explico. Hi ha diverses empreses de la zona,
2: sí,
3: de la Costa Brava, que s'han unit per fer travesses, en aquest cas, per les aigües, per veure balenes.
2: Mm.
3: De fet, he de dir que tot plegat ha començat aquest cap de setmana i la gent que hi ha anat no ha vist ni una.
2: Ni una balena. Però això, és que no està bé, això.
3: Per què no està bé?
2: Perquè es molesta aquests pobres animalons.
3: Bé, anem a trucar aviam a l'empresa que organitza tot plegat, aviam sí, que ens diuen què val tot això.
2: Mm. Podem tornar a connectar amb Ràdio L'Estartit, a veure?
3: Sí, de seguida ho farem,
2: Tornem a connectar? Sentim alguna balena? Alguna foca, alguna cosa? Mira, hi ha foques.
3: Veiem si ens contesten a aquesta empresa.
2: Mira, foques. A
3: però foques... Hola, bon dia.
10: Bon dia.
3: Mira, truco de Ràdio Badalona.
10: Perfecte.
3: Què tal, com anem?
10: Molt bé, molt
3: escolta
10: bé.
3: Escolta una cosa, he trucat a les balenes?
10: Sí.
3: És aquí, no?
10: Has trucat correctament.
3: Val, escolta una cosa. Et truco perquè m'expliquis això plegat com funciona, perquè tinc entès que esteu organitzant durant aquesta primavera travesses
10: sí,
3: per veure balenes a la Costa Brava. I això com funciona?
10: Mira, ahir vam fer la primera sortida.
3: Sí, que ja m'ha arribat que no em veu veure.
10: Exacte. Ahir no ens va acompanyar massa, sobretot al mar.
2: I et tornen els dies,
10: o no? Una miqueta de vent del nord, i estava el mar una mica mogut. I, de fet, en principi fem sempre les sortides molt aviat al matí.
3: Clar, això deu valer una pasta i no veus res.
2: Si no veus balena, m'han de tornar els diners.
3: Anem a preguntar.
10: Però ahir no vam tenir sort i, bueno, ja. No.
3: I això et tornen els diners o no?
10: No, home, no.
3: Què val, això, la broma?
10: Mira, això val 198 euros per persona als adults, 75 als nens.
2: 198 euros pots criar una balena a casa teva?
10: I el que inclou és bueno, la sortida amb embarco que dura unes 4 hores, hi ha un curs...
2: 4 hores per no veure cap balena?
10: Hi ha bueno, diferents quin activitats que intentem doncs, donar informació doncs, de la
3: barets
10: zona, de tot això a la gent, sí, i a part també hi ha un esmorzar a bord, no?
3: Ja.
10: Llavors, bueno... evidentment mai garantim l'avistament, però bueno, això...
3: Escolta una cosa, però el camí en sota, suposo que molta gent, ignorant sí, com jo,
10: sí,
3: molta gent deu dir, però hi ha balenes a la Costa Brava?
10: Però tota la vida n'hi ha.
3: Però escolta una cosa, quina por quan jo vaig a la Costa Brava que em surti una balena.
10: No, mira, t'explico. No és que exactament hi visquin, però sí que hi passen. És a dir, el rorqual comú, que és un tipus de balena...
3: que va veiem, també.
10: Veiem
2: de balenes?
10: Es veu
2: tauró
10: en el període...
2: Un tauró.
3: Potser hi havia balenes abans.
10: Des del mes de març fins al mes de maig. No però per què? Pues perquè estan fent una ruta migratòria cap a Itàlia, cap a la zona del mar de la Ligúria, que és on aquests animals es reprodueixen. Llavors, durant aquest període, van pujant Mediterrani amunt, i llavors hi ha un parell de punts a la costa catalana,
3: sí,
10: que és relativament fàcil veure'ls, que són les puntes, per dir alguna cosa, que surten més mar endins, que són el Cap de Creus
3: sí,
10: i el Cap de Begur.
3: Correcte.
10: És a dir, aquests animals, diguem-ne, que no entren resseguint la costa, es mouen per lo que és el final de la plataforma continental, i llavors, justament en aquests dos punts de la costa, la plataforma continental està molt aterrada, i llavors ells van resseguint per allà, i és en els punts on els veiem. És a dir, no garantim l'avistament, però sí que portem a la gent en el lloc on hi són normalment, en el període en el qual hi són normalment.
3: Molt bé.
10: Llavors, això no és que no és, no, no és d'ara, és de tota la vida. El que passa que sí que és cert que potser és la primera vegada que fem una iniciativa...
3: Directament per observar aquestes balenes.
10: Correcte, correcte. A més, pensem que és una cosa interessant en el sentit que la tenim vinculada amb un projecte d'estudi dels cetacis.
3: Correcte.
10: És a dir, nosaltres, això és una activitat comercial, lògicament, aquí cobrem diners a la gent perquè vingui, però part d'aquests diners que cobrem van destinats a finançar un projecte que està portant a terme una associació, l'Associació d'Estudis de la Mediterrània Bufalvent, que està a l'Estartit.
3: De Bufalà, dius?
10: Bufalvent.
3: Ah, val.
10: Bufalvent, sí. I aquesta gent estan fent un projecte d'identificació i cens de cetacis en aquesta zona.
3: Ah. Llavors, però escolta una cosa, tu n'has vist alguna?
10: Pues cada any en veig.
3: Cada any en veus?
10: La gent que estem una mica en el mar, per la feina, parles amb pescadors, parles amb gent que es dedica al charter nàutic, parles amb la gent que està fent excursions, i en aquesta zona es veuen.
3: Es veuen, Molt bé, si alguna persona vol, teniu una web, crec que hi ha informació,
10: sí,
3: no? Cetacis.cat. Molt bé. Cetacis.cat, i allà hi ha la informació d'aquestes excursions marines.
10: Correcte, de les sortides, dels horaris, dels preus, de l'ubicació exacta on estem, una mica d'informació en aquest sentit.
3: Perfecte, molt bé, gràcies.
10: Molt bé.
3: Que vagi bé,
10: adéu. Que vagi bé,
3: adéu-siau. Escolta, del mar a la muntanya, a Girona.
2: De mar a la muntanya.
3: Ara et quedaràs astorat amb aquesta notícia que publica avui el diari Avui.
2: Mm.
3: Un empresari de Vilopriu, a Girona...
2: Vilopriu.
3: Sí, proposa apadrinar els seus fruiters a canvi d'obtenir el producte a preu de cost.
2: Mm.
3: La idea va sorgir després de detectar una reducció de vendes a causa de la crisi. T'explico com va. Tu pagues un mínim de 50 euros...
2: Sí.
3: Reps una foto de l'arbre, del teu arbre, i tot el que aquell arbre, tota la fruita que aquell arbre dongui...
2: Per la saca.
3: És per tu. Ara, quan s'acaba la fruita, has de tornar a ingressar diners per un nou arbre.
2: I qui et garanteix que ningú s'emporta les teves fruites?
3: Perquè hi ha un certificat amb foto i el dret a veure l'arbre.
2: Ah, això està bé.
3: Anem a trucar perquè tot plegat ja ho trobo ja surrealista.
2: Sí. Però no és una mala iniciativa,
3: Anem a trucar a Fruites Núria, que és l'empresa.
2: Jo que sempre compro patates, mira.
3: Pues mira, pots apadrinar una patatera.
2: Una patatera.
3: Ui, em surt el fax de fax. Fruites Núria. Si no, demà farem aquest tema, perquè avui tampoc tenim gaire temps, però clar, és bo el tema, Sí, aquest senyor, es diu Pere Puigverd,
2: sí,
3: té 50.000 arbres. Tu imagina't que cada persona paga 50 euros per un arbre. De quin negoci del segle?
2: Es fa d'or.
3: Sí, la idea és que tu apadrinis a canvi de la fruita a preu de cost. Què, surt un fax, Fem una cosa, com estem al final de l'espai, demà farem aquest tema, ja us ho avanço, gens. Però abans de marxar, deixa'm explicar un altre tema que avui també ens ha sobtat. Una revolució per a les persones que els agrada prendre el sol a la platja o a la piscina o on sigui, a la terrassa, Resulta que ha sortit al mercat una mena de pulsera que t'avisa, per exemple, quan estàs a punt de cremar-te. Sí, així.
2: T'avisa així, no?
3: No, t'avisa en aquest cas a canviar de color.
2: Mm.
3: Se'n va canviant de color i quan arriba el rosa, quan el braçalet es posa de color rosa, és que has de sortir a prendre el sol. Mm. És una bona iniciativa.
2: Sí, està molt bé.
3: Sí. A més, alerta l'usuari de que s'està exposant molt, molt al sol.
2: Mm. Bé, el que passa és que això depèn molt de cada cas, no? De cada pell...
3: Ja, és el que jo em preguntava, perquè no és el mateix una persona que és a pell blanca, que de seguida li sonarà l'alerta d'una persona que té la pell morena.
2: Clar, no és el mateix una persona gran que té la pell més fina o d'un nadó que d'una persona com tu.
3: Jo crec que serà una revolució, això, eh?
2: Sí?
3: Sí, jo avanço.
2: Ves que no es passi de moda.
3: Bé, marxo, demà hi tornem. Demà fem i busquem aquest senyor que busca gent perquè apadrini els seus arbres.
2: Molt bé, Carles, gràcies.
3: Fins demà.
2: Bon dia.
11: Hello. Víctimes al telèfon.
12: Qui diga?
11: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
12: Ràdio Z.
13: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat
12: de Badalona.
13: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
12: No, no, de Badalona.
14: És la ràdio de Badalona.
15: Vint anys del Víctimes al telèfon.
16: Era l'any 2006, quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
17: Està, Antonio?
18: Està, què li queries?
17: De Ràdio Badalona, la més mona.
15: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
19: He llamat a la tele xorro.
20: Sí, però no.
16: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
21: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
15: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
22: Manténgase a la espera, gracias.
17: Sí, sí, aquí estoy.
16: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
23: Bueno, ¿por

0: Víctimes al telèfon.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Comencem aquest repàs de l'altra cara de l'actualitat.
3: Sí.
2: Avui el Carles Carvajal, com sempre, s'ha mirat els diaris.
3: Avui ja avanço que sigo una mica refredat, eh?
2: Sí?
3: Demano disculpes a l'audiència.
2: Però si és quasi primavera, ja.
3: Ja, però per mi és l'època pitjor, perquè ve l'època de les al·lèrgies.
2: Ets al·lèrgic?
3: Molt.
2: A què?
3: A tot. A tu, sobretot.
2: A mi, sobretot.
3: Comencem avui parlant d'una desgràcia. Bé, què ha passat ben a prop d'aquí, a Sant Adrià de Besòs.
2: És la gran notícia del dia.
3: De fet, avui al diari El Punt, perquè no teníem més pàgines al diari El Punt, si no haguéssim dedicat més espai. Més espai no podem dedicar a aquest tema.
2: Ves que no hi vagi avui Telecinco, espera't.
3: Sí, sí, segur, segur. Titular, uns jubilats de Sant Adrià s'enfronten a unes dones per evitar compartir casal. Els insults i les empentes entre els uns i els altres van obligar la policia a intervenir per calmar els ànims. Tot plegat passa perquè es veu que hi ha una sala,
2: sí,
3: una sala d'aquestes amb un casal cívic que es diu la sala polivalent. O sigui que hi fan de tot. Però resulta que els avis se la senten molt seva, aquesta sala.
2: Sí.
3: I des de fa uns quants dies, aquesta sala també és utilitzada per un grup de senyores que fa un curs de gimnàstica. Ahir, els avis van decidir que anirien, entrarien de males maneres a la sala
2: mentre elles feien gimnàstica
3: i van carregar contra les dones.
2: Sí. Mira,
3: és aquest moment.
2: Ràdio La Mina. Demana la dimissió de...
3: del director, del centre cívic. I va haver-hi un moment que els avis van començar a carregar contra les dones a cops de puny i bufetades.
2: Sò directe també de Ràdio La Mina, no?
3: Sí, Ràdio La Mina ens ha passat el so.
2: Déu-n'hi-do, eh? La batussa va ser important.
3: Sí, sí, fins i tot va haver-hi la presència policial per calmar els ànims. Tot plegat van acompanyat d'insults i en alguns casos empentes i bufetades.
2: Mira. Dimissions, sí.
3: La Generalitat de Catalunya ja ha dit que el nou reglament del centre permet la diversitat d'usos i, si no hi estan d'acord, podria fer fora els avis. Bé, fem una cosa. No sé si ens diran alguna cosa, però anem a trucar a aquest casal d'avis de Sant Adrià de Besòs. Aviam com estan els ànims el dia després.
2: Això és un escàndol, eh? Una mica d'educació. Tant que ha parlat dels valors del jovent. Què passa amb la gent gran? Que no té valors. Ah, són persones grans, eh?
4: Generalitat de Catalunya, Equipamiento de Sòdigas.
3: Hola, bon dia. Mira, truco de Ràdio Badalona.
4: Sí.
3: Mira, aquí és el casal de la gent gran, no?
4: Aquí és un casal cívico.
3: Sí, on va haver-hi tots els altercats ahir, no?
4: Sí.
3: Val. Pots passar amb alguna persona responsable?
4: Un momentito, que estaba hablando por el aparato, un moment.
3: L'aparato, sí. Bé, aviam si ens poden dir alguna cosa de tot plegat.
2: Parlant per telèfon amb algun mitjà de comunicació.
3: Jo crec
2: segur
3: que la COPE ja els ha trucat, com sempre. Bé, recordem que per evitar mals majors, la direcció del centre va avisar els Mossos d'Esquadra per restablir l'ordre.
2: Bé, i ara entren en un procés de negociació.
4: Escolti, està sí, parlant per l'altre aparato, eh?
3: Ja, i...
4: Tendria que llamar de...
3: Perquè una cosa, un hi ha algun avi?
4: No, los avis no se pueden poner. Están con el juego y las cartas y los dominos.
3: I no se pueden poner.
2: Al
4: no, no.
3: Y no le puedes preguntar si se puede poner en un momento
4: hombre,
3: el aparato.
4: No le puedo pasar, que yo estoy en una centralita, hombre.
2: Se enfada.
3: Vale, ¿y las mujeres tampoco?
4: No, y las mujeres tampoco. Además, las que estaban haciendo las actividades ya se han marchado.
3: Bueno, claro, si fue ayer.
4: No, quiero decir que ya se han marchado porque hoy ha habido gimnasia y ya se ha terminado.
3: Hoy ha habido normalidad.
4: Y a las 11 se marchan.
3: ¿Normalidad ha habido?
4: Sí, sí, ha habido normalidad.
3: ¿No ha pasado nada?
4: De momento nada.
3: De momento nada. Bueno, ¿cómo se llama la directora?
4: María José Luceta.
3: María José, ¿y tú sabes si de aquí un rato podemos hablar con ella?
4: Sí, yo creo que podéis llamarla aquí a media hora, cuarto de hora.
2: Tengo
4: todavía
2: guardada.
4: No he desayunado la mujer.
2: Aquí domino.
3: ¿El qué, el qué?
4: Que todavía no he desayunado.
3: Ah, que todavía no ha desayunado.
4: Pero bueno, es igual, no... A mí no me ha dicho eso, simplemente que estaba hablando.
3: Ya, pero si no ha desayunado, yo no la quiero estorbar.
4: Me ha pasado una llamada, me ha dicho, mira, estoy hablando y no puedo atenderlo ahora.
3: Vale, vale. No, pero vale. Si está desayunando, yo no la quiero destorbar.
4: No, hay ningún problema. Tú le llamas de aquí a media hora tranquilamente ya. Y hasta un cuarto de hora, ¿vale?
3: Vale, yo de aquí un cuarto de hora... ¿Cómo te llamas tú?
4: Jo me llamo Joaquín.
3: Bé, d'aquí un quart d'hora truquem en aquest casal d'avis de Sant Adrià, on ahir va haver-hi aquesta batussa. Anem a altres temes al dia.
2: Sí.
3: De batussa a una altra batussa. Ni els capellans se salven.
2: Una batussa eclesiàstica.
3: Ni els capellans, tu. És que el món està fatal, ja. Ja ni en una església hi ha respecte...
2: Ni a pau.
3: Ni a l'hora de la missa, tu.
2: Què ha passat, ara?
3: Ens arriba una notícia des del 20 minutos. Agradeixen el mossèn a missa.
2: Oh.
3: Es veu que la Guàrdia Urbana de Reus ha detingut un home de 36 anys acusat d'irrompre a l'església Puríssima Sang i molt alterat haver agredit el mossèn mentre estava fent missa.
2: És a dir, tot i que és al revés, va ser el mossèn qui va rebre l'hòstia.
3: Sí, sí. Anem a trucar a aquesta església, a aquesta parròquia. Truquem...
2: Què ha passat aquí? Truquem a la parròquia,
3: sí, eh? I entrem directament.
2: A veure si ens agafen el telèfon, perquè saps que les parròquies sovint és complicat, això, eh?
3: I entrem, eh?
2: Estem dins la parròquia?
3: Sí, dins de l'església.
2: Només estàs tu dins?
3: Sí, espera't. Vols entrar tu?
2: Sí, puc entrar a la parròquia?
3: Sí, sí, ara entraràs a seguida.
2: Hola?
3: Espera't, queda't a la porta, un segon. Ara t'aviso.
2: Puc entrar allà? Hola?
3: Ara sí, ara hi ets dins.
2: Quina frescor que fa aquesta parròquia.
3: Sí, sí. Mira aquests...
2: Que maco el Crist aquest aquí.
3: Aquestes pintures.
2: Que maco és.
3: Sí, sí.
2: Ui, has de pagar 3 euros per posar un ciri. Caríssim, això.
3: I compte que la llum que ara veus, aquí 2 segons, s'apaga. Has de posar 3 euros.
2: Sortim de la parròquia.
3: Sí, sortim.
2: Encara estic jo dins. Vull sortir de la parròquia. Puc sortir? Vull sortir de la parròquia. Vull sortir.
3: Jo ja estic dins. No, fora.
2: No, tu estàs fora. Jo estic dins.
3: Espera't. Ara.
2: Ara.
3: I a l'església no contesten.
2: Escolta, quin fred que feia allà dins.
3: Sí, sí.
2: No contesten a l'església.
3: No contesten. Bé, tot plegat ha passat a Reus, ho explica avui el 20 minutos, però clar, si no contesten, poca informació donen, perquè el 20 minutos ja saps que cada dia que passa les notícies són més breus.
2: Els breus són de 3 línies, no?
3: 3 línies.
2: No, aquest tipus d'informació.
3: Què va?
2: És com un titular.
3: No, potser podríem trucar a la Guàrdia Urbana de Reus. Vols que ho intentem?
2: Vinga.
3: Anem a trucar a Telefònica?
2: Sí. Estic segur que el regidor friqui que tenen a Reus d'això en farà un tema de ple municipal.
3: El de la Cori.
2: El Juan Quío.
3: El Santa Maria.
2: Juanchi.
3: Sí. Telefònica, per què té aquests telèfons que s'escolten tan malament, sisplau?
2: A veure si reparteixen ordinadors avui també.
3: Això sí, els escoltem.
2: Sí.
1: Telefónica, buenos días, ¿en qué puedo ayudar?
3: Hola, bon dia. Mira, pots donar el telèfon de la parròquia de l'Església Puríssima Sang, de Reus?
1: Parròquia?
3: Puríssima Sang, de Reus.
2: Puríssima Sangre.
3: Aviam si tenen una altra i demanarem també el de la Guàrdia Urbana, et sembla?
2: Sí. Està aquí la senyoreta?
3: Senyoreta.
1: Perdone, ¿se llama parròquia de la Puríssima?
3: Sí, Puríssima Sang.
1: Santo Menota 977.
3: Sí. Ah, no, és el que teníem. I escolta una cosa, hi ha el telèfon de la Guàrdia Urbana de Reus.
1: Guàrdia Urbana?
2: Sí.
3: Sí.
1: Un moment, por favor.
3: Sí. Aquest és el que teníem, eh?
2: A veure si la Guàrdia Urbana ens pot informar.
3: Sí.
1: La Guàrdia Urbana és 092.
3: Ja, però si truco des de fora de Reus, quin número he de marcar?
1: Fora de Reus.
3: Sí. Clar, perquè si truco aquí el 092... Et sortirà el de la policia de Badalona.
2: El de la Guàrdia Urbana o dels Mossos?
3: De Guàrdia Urbana.
2: Ah.
3: Sí, sí,
2: perquè... Perquè si és dels Mossos, a part li preguntem per què no ha vingut avui.
3: Sí, sí.
1: Per pues ser... la verdad que solamente viene este número del teléfono.
3: Pues a l'Ajuntament.
1: L'Ajuntamiento.
3: Sí, sí,
2: sí. Costarà això, eh?
3: Sí.
2: A veure, Guàrdia Urbana Reus.
1: Tome nota de l'Ajuntamiento, sí. De Reus. 977.
3: Sí.
1: 759.
3: Una pregunta, que regaleu algo?
1: Perdone?
3: Que si regaláis algo...
1: Efectivamente,
3: este... Ay, ¿por qué no podía? A ver.
1: Quería preguntarle ahora mismo.
3: Sí, sí, dime.
1: Pues a ver si comprobamos y a ver si ha resultado ganador.
2: Muy bien.
3: A ver
2: si es verdad.
1: Sí, sí,
3: emoción, bueno. Intriga y dolor a la barriga.
2: De los tres de eso. De los tres de esta dita.
1: Pues no, lo sentimos.
3: ¡No! Ahora me enfado.
1: No, es que...
3: Fuera.
1: Pero puede conseguir el suyo.
2: Home, fora, pobra senyora, però quina culpa té ella? Si això és per sortet.
3: Fora! Ja estic enfadat. Tu.
2: Quina culpa té ella?
3: Ja estic enfadat, perquè avui era un dia especial, ja que és el dia del teu aniversari.
2: Volia regalar-me una cosa que no has
3: comprat
2: tu, no? Jo
3: et volia regalar aquest ordinador.
2: Que així no pagues ni un duro.
3: Sí, sí, sí. Truca'm a l'Ajuntament, va. Això va ràpid.
2: És el 977.
5: Bon dia.
3: Hola, que és l'Ajuntament?
5: Sí.
3: Hola, em pots passar en premsa?
2: Ah? Què és això?
3: Reus.
2: La banda sinfònica de Reus.
3: La teva ciutat. És preciós, eh, Reus?
2: Sí, aquí va néixer Andreu Buenafuente i d'altres.
3: Sí, sí, Carles Francino també va començar allà. Sí, sí.
2: Una bona escola de periodistes.
3: Sí, sí, la televisió de Reus és molt bona.
2: Sí, això diuen.
3: Sí, sí.
2: Mm. I a la casa dels Whiskins?
3: També, Reus.
2: Reus.
3: Que ara s'han separat.
2: Sí.
3: I ara què? Ah.
6: Comunicació, bon dia.
3: Hola, bon dia. Truco de Ràdio Badalona.
6: Sí, digue'm.
3: Què tal, com anem?
6: Bé,
3: mira,
6: digue'm.
3: Bé, trucava, aviam si em pots ajudar. Avui surt la notícia al diari de que van agredir un mossèn a meitat d'una missa.
6: Sí.
3: Això és veritat o no? Tens...
6: Sí, sí, sí, sí.
3: És veritat.
6: Sí.
3: Però clar, jo he vist el 20 minuts, però clar, sí, com els 20 minuts cada dia les notícies són més llargues,
6: sí,
3: no posen el per què la persona va entrar i va agredir mentre el capellà s'ha fet missa.
6: Sí.
3: Tu saps el per què?
6: Sí, bueno, no, el perquè no se sap, vull dir, va entrar d'aquella manera una persona esverada i va entrar, sí, va entrar fent crits i fent... Bueno, i finalment es va acostar al mossèn i el va agredir. Aleshores, si vols més informació, no sé, si vols...
3: I perquè el mossèn com està ara?
6: De la Guàrdia Urbana i de, posteriorment ells el van posar a disposició dels Mossos d'Esquadra i aleshores jo ahir a la tarda van trucar a la cadena SER, no sabia si havien passat, si havia passat a disposició judicial o no, o si havia quedat en llibertat perquè ja antecedents...
3: Però a mi m'interessa el mossèn, com està?
6: Doncs suposo que aviam un segon.
2: Després de l'hoste que li han donat al mossèn.
3: Sí, perquè entre tu i jo, a mi la persona que ha fet això, bé, si ja està a la presó, és el que es mereix.
2: No està a la presó.
3: Bueno, si està a disposició judicial.
2: Bé, però...
3: Però ens interessa el mossèn, pobre mossèn.
2: Però és presumpte.
3: Ja, ja, però ens interessa el mossèn.
2: T'interessa el mossèn.
6: Escolta'm, no, sí, tinc constància, però de fet no va anar ni a l'hospital.
3: No va anar a l'hospital, no. Val, val, val. O sigui, clar, aquí posa agredit mentre feia missa, dic, potser, pobre home, li
6: no,
3: ha passat
6: no, no,
3: el més
6: no,
3: greu.
6: No, no, que va ser una cosa lleu.
3: Lleu, lleu. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies.
6: De res.
3: Gràcies, adéu. Bé, ja hem tingut més informació sobre el cas.
2: Sí, però no sabem el per què, eh? Això ho haurem de descobrir, eh?
3: Sí, esperem, resem a Déu, que no passi això a altres contrades.
2: No, està clar.
3: Escolta, anem a d'altres temes al dia, et sembla? Cervera implanta preus anticrisi per veure la passió. Ara, sí, arriba Setmana Santa, d'aquí a uns dies, i arriba els temps de passió.
2: Passió.
3: Això que unes 200 persones, un terç del normal, van seguir durant els primers dies la funció d'aquesta passió de Cervera. Però això és una mesura, Carles, per frenar la pèrdua de públic.
2: Home, poca broma, perquè és cara, la passió.
3: Anem a trucar, aviam què val, això, tot plegat.
2: Sí.
3: I aviam quins escomptes hi ha en aquesta passió de Cervera. Anem a la comarca de la Segarra, aviam si hi ha algú a aquesta hora.
2: Jo he anat a la passió d'Olesa.
3: D'Olesa. I et va agradar?
2: Molt maca. Versió reduïda, perquè l'altra dura com la marató de TV3. Què te'n fa d'estar ara?
3: Això no va.
2: No va?
3: No va? El telèfon no va?
2: S'ha mogut tota la taula.
3: Espera.
2: És perquè no paguem la factura.
3: No paguem la factura.
2: Apreta rellamada.
3: Escolta, li haurem de dir al gerent que truqui telefònica que li redueixin 20 euros.
2: Ja funciona, home.
3: Ara sí. Ara sí que hi ha línia.
2: A més, és només per empreses que estiguin aturades.
7: Si diguin...
3: Hola, bon dia.
7: Sí, hola, bon dia.
3: Hola, és la passió.
7: Perdonem?
3: La passió.
7: Sí, és que el sento molt fluix.
3: Ah, però he trucat a la passió.
7: Sí.
3: A la passió de Cervera.
7: Sí, a la passió de Cervera he trucat.
3: De Cervera, eh?
7: Sí.
3: Però la passió.
7: Sí.
3: Val, val. Mira, trucar perquè volia informació sobre els preus.
7: Sí.
3: És que l'explico. No sé si anar a la d'Olesa o la de Cervera.
7: Venim?
3: Que no sé si anar a la passió d'Olesa o anar a la de Cervera.
7: Bueno,
3: i aniré a la més barata.
7: A veure, nosaltres l'entrada d'adult,
3: sí,
7: només és entrada... d'adult, sí, està bé 22 euros, ho hem rebaixat a 17,60.
3: Ah, que hi ha una oferta?
7: No, han baixat preus.
3: Han baixat per la crisi?
7: Perquè hem vist que hi ha molta gent que té dificultats i hem estat d'això, doncs han baixat preus.
3: O sigui,
7: fem uns descomptes addicionals.
3: De 22 euros?
7: De 22 euros fem un 20% de descompte i surt a 17,60.
3: A 17,60.
7: Exacte. Llavors, l'entrada infantil, que és fins
5: a 12 anys... Sí, sí, que vindríem amb el Jonathan i la Jenny.
7: Fins a 12 anys, tenen un 50% de descompte, són 11 euros.
5: 11 euros?
7: Sí.
5: Val.
7: Llavors, si són jubilats...
5: Sí, també puc portar la Conxita, que és la meva iaia.
7: És un, sobre un 25, no sé ben bé si arriba, a 16 euros queda.
5: 16 euros.
7: 16 euros. Llavors tenim uns packs...
5: Sí, digui.
7: Combinen l'entrada a la passió, el dinar i una visita turística per Cervera. Ah. L'avió hem posat a 34.
5: Sí, i ara està a...
7: L'han baixat a 31.
5: Sí,
2: 3 euros.
7: Els nens... fins a 12 anys a 23,
5: sí.
7: I els jubilats a 29.
2: És pitjor que el líder.
5: Sí. Tot això d'oferta, eh?
7: Sí.
5: Molt bé. Doncs jo crec que m'ho pensaré i vindré a Cervera, eh?
7: A veure, a part dels preus...
5: És millor, la de Cervera, que la d'Olesa?
7: No, a veure, totes són molt diferents. A veure, jo si...
5: Perquè
7: jo li he dit que la nostra és la millor.
5: Sí, però quina característica té la de Cervera que no té la d'Olesa?
7: És molt sentimental.
5: O la d'Esparreguera?
7: És molt sentimental.
5: És sentimental.
7: Eh.
5: I quan dura? Quan dura?
7: Té molt amb el que està veient en Massena.
5: Quan dura l'espectacle?
7: L'espectacle, si tret del divendres sant, que és de 4 a 8, els altres dies amb diumenge, per això fem-ho del pack de dinar i visita turística, sí. És de les 10 a les 2.
5: 4 hores.
7: Llavors hi ha 25 minuts de descans entremig.
5: Que, hi ha menjar o no?
7: Venim?
5: Hi ha menjar?
7: Si agafen el pack, sí.
5: Però si no, no hi ha un bar amb que venen patates...
7: Tenim a disposició una sala que si es porten al dinar,
5: sí.
7: Poden dinar allà.
5: Hi ha es pot dinar.
7: Que llavors, si volen algú per veure
2: dinar, us
7: alguna amanida, alguna cosa
5: sí. d'aquestes... Una Coca-Cola, unes patates, no?
7: Exacte.
2: Aigua beneïda.
5: Val. Perfecte.
7: Llavors el preu són tres entrades, el que he dit abans. A 17,60, a 16 i a 11.
5: Val, perfecte. Doncs jo m'ho penso, això, per comprar l'entrada, truco aquí, com va això?
7: A veure, si ha tingut jubilats o d'això...
2: Que torni a repetir els preus.
5: No, jubilats encara no.
2: Que torni els preus.
5: Perquè què valia el jubilat?
7: El jubilat a 16 euros.
5: A 16 euros. I adult?
7: L'adult a 17,60.
5: Val, i a nens valia 16.
7: No, els nens a 11.
5: 11, és que m'he liat. Amb tants preus... Amb tants preus m'he liat. 11 euros, eh?
7: Sí. Llavors, l'únic que si vol això... comenta, jo li donaria
5: perquè vindríem...
7: el número de compte de la caixa.
5: Vale. Vindria la meva àvia...
7: Jo avisaria la noia que si es portarà el dinar i si volen posar el pack és a l'altre preu.
5: Vindria la meva...
7: A 19 i a 23.
5: Vale, la meva àvia, dos nens sí. i jo. Això seria un adult...
7: Sí.
2: Un jubilat.
5: Un jubilat...
2: I dos nens.
5: I dos nens, no?
7: Sí.
5: Això seria... Quan? 11 euros per 2?
7: 11 per 2, una 16 i un 17,60.
5: I un 17...
7: L'únic que necessitaria és saber el dia que venen,
5: sí.
7: el nom...
5: I el dinar, si fem dinar o no fem dinar.
7: I si fan dinar o no fan dinar. Llavors el preu, li donaria el nostre nombre de compte i llavors variem això.
5: Molt bé. Doncs com es diu vostè?
7: Jo em dic Carmen.
5: Carmen, doncs la truco en propers dies.
7: Molt bé.
5: Gràcies.
7: Vale, vostè. Que vagi
5: bé.
7: Adéu.
2: Escolta, quanta informació per segon.
5: Simpatiquíssima, la Carme.
2: Simpatiquíssima. I ganes de vendre. Ganes de vendre.
5: Jo ja... 11, no. 16, no. Era 31 o 23 amb dinar.
2: Aquí la passió de Cervera i passió és la que té la Carme per la seva feina.
5: Sí, sí, passió per donar els preus, també, eh?
2: Sí.
5: Ja ho sabeu que durant els dies de Setmana Santa típiques, les passions a Catalunya, al nostre país, n'hi ha a Olesa, a Esparreguera
2: sí.
5: i aquesta de Cervera, que malfrarà
2: sí.
5: la pèrdua de públic. La crisi es nota tot arreu, eh?
2: Un altre cop la mateixa frase, no? Ho podem dir a cada
5: jo
2: notícia.
5: Jo crec que d'aquí dos dies fem ja un tema de les mones.
2: Segur.
5: Les mones de Pasqua, que aquest any seran diferents.
2: Jo t'asseguro que les notícies de Setmana Santa aniran un altre cop al voltant de la crisi.
5: Sí, aquest any les mones seran en carquinyolis a sobre,
2: segur.
5: Perquè clar, no hi haurà diners per als ous de xocolata.
2: Tornarem a les... com es deia allò?
5: A quedar d'ous?
2: Sí, sí.
5: A veure...
2: A les ensaïmades amb un ou Kinder.
5: Un ou. I quatre carquinyolis, i ja està el fet,
2: eh? Ja està.
5: Escolta, anem a d'altres temes al dia.
2: Sí.
5: Aviam si avui tenim sort, podem parlar amb la Maria José del casal cívic de Sant Adrià, on va haver-hi dilluns la batussa. Tu recordaràs que ahir parlàvem d'aquest tema, uns jubilats de Sant Adrià...
2: Sí, sí.
5: Que s'enfronten, es van enfrontar dilluns amb unes zones per evitar compartir casal. De fet, ho explicava el diari El Punt ahir. Un tema que vam parlar ahir abastament, eh?
2: Sí.
5: Hi va haver insults, empentes...
8: Mentirosa!
5: Sí, bufetades...
2: Sí, és el que es feien ahir.
5: Entre els uns i els altres, que van obligar la policia catalana, els Mossos, a intervenir per calmar els ànims. Tot plegat va passar al casal situat a Sant Adrià de Besòs, al carrer Jaume Huguet.
2: Mm-hmm, sí.
5: Anem a provar si aquesta hora hi ha encara la Maria José.
2: A veure si aquesta hora del matí no està esmorzant.
5: Sí, perquè ahir estava esmorzant.
2: Ahir estava esmorzant, per això dic. A veure si està disponible avui.
5: I si ens pot donar més detalls de com van anar els fets i si els ànims estan més calmats.
2: Sí, com estan les negociacions.
5: Va ser Joaquín, no?, el conserge?
2: Sí. Joaquín Rodríguez era?
5: No, Joaquín.
2: Joaquín només.
5: Perquè ahir li van deixar la nota.
2: Sí.
5: I no ens va trucar, eh?
2: No.
5: No va trucar la directora, Maria José.
2: Han passat 24 hores i aquí no ha trucat ningú.
5: Jo crec que potser hem tancat del casal, eh?
2: Home. Sí.
9: Sant Adrià, diguem.
5: Hola, la Maria José.
9: Sí, sóc jo.
5: Hola, Maria José, truco de Ràdio Badalona.
9: Sí, digue'm.
5: Què tal, com anem?
9: Bé.
5: Bé, escolta una cosa, trucar sobre la batussa d'ahir que va haver-hi.
9: Va, escolta una cosa, mira, si és que jo no estic autoritzada per donar informació sobre aquest tema, d'acord? Llavors, si voleu parlar,
5: sí.
9: Us adreceu a Palau de Mar, a la
5: Cineteria. Ui, val. Perquè tu no em pots dir res, ni...
9: no pots dir... si els
5: ànims estan més calmats, això sí, no?
9: Eh?
5: Això sí, no?
9: Sí.
5: Els ànims estan més calmats.
9: No et puc dir res més.
5: Val,
9: jo,
5: tu no pots dir res.
9: Jo us entenc, però veneu a entendre a mi.
5: Sí. Bé, escolta, doncs...
9: Si voleu una informació, s'està elaborant per qualsevol cosa, us explicaran el que ells...
5: Bueno, suposo que deus estar cansada que et truqui tothom, no?
9: No? Teniu bueno, el telèfon,
5: sí,
9: no, de la secretaria?
5: Sí, tinc el telèfon.
9: Molt bé.
5: Molt bé, gràcies, pues Maria José.
9: Gràcies,
5: adéu. Avui et proposo, en aquest cas, fer un sopar, però una mica original. Resulta que hi ha un hotel a Madrid, l'Hotel Palace, que organitza el darrer sopar del Titanic.
10: Soy el rey del mundo.
5: Això que aquest restaurant madrileny recrearà durant el mes d'abril el seu restaurant La Rotonda, els seus plats que es van servir durant l'última nit al Titanic, en primera classe. Posem una mica de mar, també, el tema?
2: Sí.
10: Esperem que no s'enfonsi al Palace, eh?
5: Anem a trucar, aviam si ens diuen més informació sobre això. Anem a trucar a l'hotel.
10: A veure si treballen avui. Recordem que Madrid és festa.
5: Esperem que sí.
10: Home, és una oferta interessant,
5: home,
10: eh?
5: Home, és un regal original.
10: Sí.
5: L'últim sopar... Hola, buenos días. Mira, quería información sobre la cena del Titanic.
11: Un momentito,
10: ¿qué pasa
11: con el restaurante?
5: Vale.
10: ¿Qué pasa con el restaurante?
5: El restaurante. De momento trabajo.
11: La Rotonda, buenos días. Hola, con Nuri, ¿qué puedo ayudarle?
5: Hola, buenos días.
11: Buenos días.
5: Mira, te llamo de Barcelona.
11: Sí.
5: Te llamo para pedir información sobre el tema de la cena del Titanic.
11: Sí, solo quedan ya dos días, el 7 y el 9 de abril.
5: ¿Qué me dice ahora? Sí. Señorita.
11: Sí, sí.
5: ¿Y es el 7 o el 9?
11: Sí, es el único día que queda.
5: ¿Y esto cómo va?
11: Pues es un menú degustación.
5: Sí,
11: y...
5: pero yo lo he oído por la radio.
11: Sí.
5: Y comentaba que hay 10 platos.
11: Sí, es un menú degustación.
5: Vale, pero ¿qué platos hay?
11: Los platos que hay. ¿Está el eso con los platos? No, todavía no se saben seguro. Tiene que usted mirarlo en la página web. Y nada, son 10 platos, 50
5: sí.
11: euros, IVA incluido, la bebida aparte.
5: ¿Pero no me puede decir alguno de esos platos? Es que no tengo internet ahora aquí.
11: No, de momento no.
5: ¿Pero se sabe o no se sabe?
11: No, todavía no está fijado cuáles platos van a ser realmente.
5: Pero en teoría son los platos que se sirvieron durante la última noche del Titanic, ¿no? En primera clase.
11: Sí, en teoría, sí.
5: En teoría.
10: ¿Qué
5: quiere decir en teoría?
11: Pues que en teoría es el menú confeccionado a partir de la última cena que se dio, pero yo ahora mismo esa información no se la puedo dar segura.
5: Ya.
11: ¿Me entiende?
5: Ya, pero si es la última cena del Titanic, se supone que deben ser los platos el último día del Titanic.
11: Se supone, claro, sí. Lo que pasa es que yo ahora mismo no tengo ese folleto que pone con el nombre de todos los platos,
5: vale,
11: es lo que yo le quiero decir.
5: Vale,
11: que yo no tengo delante de mí el...
5: Vale.
11: ¿Sabe lo que le quiero decir? Es que no tengo el nombre de todos los platos que van a que se sirve. Son, no, lo que tengo que decir es que son 10 platos,
5: sí,
11: con degustación,
5: sí,
11: y el precio son 50 euros, IVA incluido, la bebida aparte.
5: Vale, y eso solo hay dos días ya, ¿eh?
11: Ya quedan solo dos días, el 7 y el 9.
5: ¿Y eso es durante todo el mes o era
11: No, es solo del 1 al 19 de abril.
5: Ah, vale, durante...
11: Entonces están ya todos cogidos menos esos dos días, los que quedan.
5: ¿Esto qué? ¿Por internet? ¿Cómo va esto?
11: No, eso tiene que usted que llamar, lo que pasa que no se demore mucho porque hoy
5: bueno,
11: ya...
5: Bueno, yo vengo con el AVE y ya está.
11: No, no se demore usted en reservar, si quiere reservar, porque hoy ya se han cerrado 5 fechas. Por eso
5: vale,
11: le quiero decir que a lo mejor llamo usted dentro de 3 horas y ya no hay ningún día.
5: Bueno, pues intento nada, hablar con mi mujer y yo se amo.
11: Muy bien.
5: Venga, gracias. Gracias.
2: No acabo de entender, digo, no lo sabemos seguro, no. Usted no tiene el papelito delante.
5: Clar, escolta una cosa, això es farà durant, en teoria, en tot el mes d'abril, però només queden dos dies, o sigui que si a algú no hi li interessa, que truqui a, en aquest hotel Palace de Madrid, i reservi taula, és l'únic que podem dir. Només quedava el dia 7 i el 9, no ha dit?
2: 7 i 9 d'abril.
5: 7 i 9 d'abril. Per recrear durant una nit... Ja és morbós, això, el tema, eh?
2: Sí, aquí una mica de morbo, eh?
5: Aquí una mica de morbo.
2: Molt bé, Carles.
5: Demà s'hi vendrà, sort.
2: Que vagi bé.
5: Que vagi bé. Adéu.
8: Hello. Víctimes al telèfon.
12: Qui diga?
8: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
12: Ràdio Z.
13: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
12: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
13: No, de Badalona.
14: És la ràdio de Badalona.
8: Vint anys del Víctimes al telèfon.
15: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
16: Ha realitzat una reserva i ha regressat de su viatge.

0: Són les 8.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
3: És dimecres 29 de juliol de 2026, us parla Martí Villegas. L'AMB ha començat a retirar part dels residus i fangs acumulats al sobreeixidor ubicat al passeig marítim amb carrer Prim, que ocasionen olors molestes. Aquesta situació s'ha produït arran de les pluges de dissabte i fins aquest dimarts no se n'ha pogut fer una primera retirada perquè la consistència era massa líquida. Tanmateix, tot i que se'n traurà una part, encara quedaran restes amb una consistència molt tova, de manera que s'hauran de deixar secar per poder-les retirar definitivament. És per aquest motiu que l'Ajuntament alerta que les tasques de recollida es poden allargar entre 2 i 3 dies i que durant l'acció i mentrestant encara es poden produir olors de manera puntual. Protecció Civil manté activat el pla enfocat davant l'elevat risc d'incendi forestal per l'augment de les temperatures d'avui. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que els termòmetres tornin a pujar i arribin als 40 graus en algunes zones. L'episodi de calor assolirà el seu punt àlgid aquest cap de setmana i, a més, la humitat també disminuirà. Tot i que aquest episodi afectarà principalment les comarques de l'interior, Protecció Civil fa una crida a la ciutadania perquè mantingui la prudència i segueixi les indicacions dels agents rurals. A Badalona, però, aquest dimecres el municipi s'ha mantingut en nivell 2 del Pla Alfa. La Unitat de Salut Internacional de l'Hospital Germans Trias i Pujol atén cada any uns 12.000 pacients afectats per infeccions concretes durant els seus viatges. I és que el turisme també té els seus inconvenients en l'àmbit de la salut, ja que viatjar a determinats països, doncs, pot ocasionar malalties virals com la malària o el dengue produït pels mosquits. És per això que aquest grup mèdic recomana, abans del viatge, un tractament individualitzat a cada pacient en funció de la seva condició i el seu destí per prevenir patologies de l'estranger. La investigadora de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Laura Soldevila, explica què ha de fer la població mentre està de viatge per reduir els riscos d'adquirir patologies.
4: Clar, nosaltres sempre diem que per evitar malalties que es passen per l'aigua o aliments contaminats és aigua de botella, tot ben fet, les amanides, no?, són crues, el ceviche, tenir una mica en compte això, tot que es pugui pelar. Després, vigilar amb esglaçons, gelats, sucs al carrer, que a vegades els hi tiren aigua. Hi ha altres malalties prevenibles, per exemple, els mosquits, no? Ficar repel·lent, roba de maniga llarga si hi ha molt mosquit i colors clars, i les mosquiteres, molt importants, igual que l'aire i el ventilador, que no els agrada.
3: I en esport, Cèlia Segura ja és jugadora de l'Atlètic de Madrid. Com ja va avançar Badalona Comunicació durant l'Europeu Sub-19 de fa unes setmanes, la badalonina marxa al conjunt matalasser per guanyar minuts en la màxima categoria estatal. La davantera de 19 anys i golejadora del filial del Barça ha renovat recentment amb el conjunt blaugrana fins al 2029 i marxa ara cedida per una temporada.
2: Infopodcast Badalona.
5: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
6: Ràdio Ciutat de Badalona.
7: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
8: Cocodril Club.

0: programa Revival de l'Albert Malla.
1: Com estàs, Coco? Nosaltres entrem a la segona part d'un altre dels especials del Coco per celebrar els nostres primers 23 anys ininterromputs en antena. El programa, com podeu comprovar, continua tenint molt bona salut. La prova és que l'emeten en diferents dies i horaris més de 100 emissores arreu de Catalunya i Andorra. I els estudis d'audiència ens demostren que cada vegada en som més, perquè a poc a poc els oients que s'hi troben s'hi van enganxant i es sumen aquells fidels oients, alguns dels quals ens consta que ens escolten des dels inicis d'aquest programa, al llunyà octubre del 1993. Però avui estem especialment romàntics. Són dues hores amb les meves balades d'art preferides que espero que també t'hagin arribat al cor i a la memòria. Són de diferents èpoques, però totes molt especials per mi. Com aquesta de 1984, poc coneguda, però que jo sé que li agrada a molta gent, del grup d'Avo, el capità del teu cor.
2: It was way past midnight, and she still couldn't fall asleep.

0: The Captain of Our Heart, el capità del teu cor. Un One Hit Wonder preciós del grup Double.
1: Too long ago, too long apart, she couldn't wait another day for
0: 1984.
1: The Captain of Our Heart.
0: I el nostre grup al Facebook, que cada vegada està més distret, que són 24 hores de bons records musicals i de tota mena, que hi col·laboren més d'11.000 amics d'arreu de Catalunya, d'Andorra i del món. La nostra amiga Sílvia Villacampa des d'Andorra ens diu, o ens recorda, millor dit, el que va dir un savi. Quan puguis explicar la teva història sense deixar anar llàgrimes, llavors sabràs que per dins ja et vas curar. Recordes aquesta, Coco?
2: To know how does it feel.
0: Sí, la vaig ballar amb tu fa alguns anys.

Aquesta és una balada dels 90 que a mi sempre m'ha semblat molt agradable. Eyes of Blue, de Paul Kavak. Britànic i apodat per la BBC com l'home amb la veu d'or. Ha treballat al costat de grups importants, però segurament la seva feina més destacada va ser al costat de Mike Rutherford i Paul Young per al grup Mike and the Mechanics. Jim Morrison dels Doors assegurava que negar-se a estimar per por de patir és com evitar viure per por de morir. I remember all my life. Do you remember, Coco? Raining down as cold as ice. Encara no has ballat ninguna? Shadows of a man, a face through a window, crying in the night. A veure si aquesta cançó t'ajuda a que la persona que desitges just another day et digui que sí. Happy people pass my way. Encara que ara mateix no estigui al teu costat. Looking in their eyes, I see a memory. La música t'ajuda des de l'exterior a caure en sintonia amb l'interior.

Aquesta cançó sonava a les discoteques de la tardor del 1975, aquell any que vam viure tan intensament. Era el Mandy de Barry Manilow. Però sigui quin sigui el problema, la música sempre t'ajuda.

0: Here comes the rain.
1: Here comes the rain.
0: Aquí arriba la pluja.
1: Here comes the rain.
0: M'encanta aquesta cançó.
1: Here comes the rain.
0: És dels anys 90 i és dels Mavericks. I en el nostre grup de Facebook, Cocodril Club, per cert, ja t'hi has agregat, la Montse Ochoa ens diu... El teu passat sempre és el teu passat. Fins i tot, si l'oblides, ell et recorda.

Aquesta cançó es diu senzillament You. Tu. I venia a dir el que tu ja saps. Que sempre estàs a la meva ment. Eren els inicis dels anys 90. I You and Me la ballàvem. Era Ten Sharp. Un One Hit Wonder. Un grup d'un únic èxit, però meravellós. I Homero Expósito deia: para cantarle al amor no hace falta experiencia. Se forma un nudo entre los dos y lo demás va sin letra.

Aquesta és la teva cançó. How wonderful life. Your song. While you're in the world. El primer èxit d'Elton John a principis dels anys 70. Tampoc l'hem oblidat mai. Són les meves balades preferides, que espero que també alguna sigui de les teves. O que hagis descobert una cançó que es pot convertir en la cançó de la teva vida. O que hagis escoltat alguna que fa molt temps que no escoltaves i que ja tenies oblidada. Ja saps que si vols comentar-me o demanar-me qualsevol cosa, pots fer-ho per correu electrònic. cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. M'escrius? Oh, no.

Aquesta és una cançó d'amor diferent. Era dels Tens, sí, els 10 centímetres cúbics, de mitjans dels anys 70. I es deia, ja no estic enamorat de tu. Per cert, que volem saludar la gent que viu sola, que cada vegada en són més, oi? Recordant una reflexió d'en François Bersani al nostre grup de Facebook Cocodril Club. Diu, la más feliz de todas las vidas es una soledad atareada.

Just the way you are. No m'invento res si aquesta forma part d'aquesta selecció tan especial de les meves balades preferides. Perquè també és una de les balades preferides per mig món i per la majoria de musicòlegs. Una passada d'en Billy Joel. Va haver-hi un moment a mitjans dels anys 70 que per les circumstàncies a mi també em va arribar a agradar alguna d'aquelles cançons que ens arribava des d'Itàlia.

0: Claudio Baglioni. Espero, Coco, que t'hi trobis molt a gust aquí al club. Aquest sempre és el meu desig, des de fa una mica tona més de 23 anys. Al cap i a la fi, la música és aquell lloc en el que tots coincidim alguna vegada.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Avui un especial amb lents d'or per ballar de dos en dos. Són les meves balades preferides de tota la vida. Bé, tampoc hi poden estar totes, evidentment, el temps és limitat, però no pot faltar alguna dels Beatles.

0: In My Life és una cançó extraordinària. Una de les primeres dels Beatles, que per cert, per una marató de TV3, van adaptar al català respectant molt bé la lletra original, Els pets de Lluís Gavaldà. Parla de la meva vida. I es volen recordar de tots, de tota la gent que ha tingut alguna cosa a veure, de tots els amors i desamors, i també dels amics, els que encara hi són i els que ja no. Maite Díaz Oro, al grup del Facebook Cocodril Club, diu: me atacaron los recuerdos y no supe cómo defenderme.
1: A candy-colored clown, they call the Sandman, tiptoes to my room every night. And just a sprinkle stardust and a whisper, go to sleep, everything is all right.
0: Això sí que és un somni.
1: I

Això és un eclipse total en el cor. La veu inconfusible de Bonnie Tyler. En aquest especial balades, les meves més especials. Gràcies per estar en connexió.

Total Eclipse of the Heart. Era la versió maxi, la versió de luxe. Des del 84. Bonnie Tyler. T'ha passat alguna vegada d'estar a la ciutat envoltat de gent, però tu sentir-te sol?

0: Sí, era Neil Young, des del 1972 i el seu Heart of Gold, Corazón de Oro. I és que, com diu la Merche Navarrete al grup del Facebook Cocodril Club, el grup dels seguidors d'aquest programa, la música no tiene fecha de caducidad. La emoción que te produce una canción en el corazón está más allá del tiempo. M'imagino que moltes d'aquestes cançons s'han tornat persones quan has tancat els ulls mentre les escoltaves. Però abans de l'última d'aquestes balades d'or preferides, vull agrair públicament als companys de doblatge, de ràdio i de publicitat que han col·laborat amb les seves fantàstiques veus en els indicatius d'aquest programa des que va començar l'octubre de 1993. Salvador Vives.
1: Esto es Hasta luego, cocodrilo. Un programa de Albert Maya
0: i la nostra cançó la va cantar Ernesto Castaño. Hasta

0: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, cocodril? Gràcies per tornar a la ràdio. La pròxima hora és especial perquè està dedicada a la música italiana i perquè, excepcionalment, el guió i la selecció musical és de la nostra amiga oient, Rosalia Gené. Hola, Rosalia.
2: Hola, Albert. Doncs sí, després d'escoltar alguns especials on han participat els oients, em vaig animar a proposar-te aquest monogràfic sobre la música italiana. Jo sóc una enamorada d'Itàlia, m'hi escapo sempre que puc, però molt especialment sóc una apassionada de la música italiana que m'ha marcat des de petita, com veureu pels comentaris que acompanyen les cançons que he seleccionat. Ho he fet amb tota la il·lusió i espero que us agradi.
1: Ens diu la Rosalia: no sé des de quan tinc aquesta predilecció per tot allò que és italià. Per tant, deu de ser des de fa molt de temps. El que és segur és que aquesta passió hauria començat a través de la seva música, que sempre m'ha impactat de manera molt especial. És un sentiment fora de tota lògica, purament emocional. En aquest relat, sovint sortiran referències a Ràdio Barcelona, especialment el programa Radioscop d'en Salvador Escamilla. I és que a l'estudi Toreschi de l'emissora de Gana vaig transcorre moltes hores quan era petita, assistint als programes cara al públic. Aquesta experiència, de la que conservo el millor dels records, tampoc es pot separar dels meus gustos musicals. Per allà passaven tots els grups i cantants del moment versionant els èxits internacionals. Segurament és per això que la majoria de les cançons que he escollit van ser èxit durant la meva infantesa i alguna fins i tot abans de néixer jo. El meu record més llunyà em porta a un festival musical del 1965, el Festival de la Canción de Fortuna, patrocinat per la joieria del mateix nom a través de Ràdio Barcelona, on ens van donar les entrades a tota la família per assistir-hi. Es tractava de que els oients enviessin lletres de cançons que continguessin la paraula fortuna. Chano Montes les musicava i al final se celebrava al Palau dels Esports. Com a fi de festa, Ramon Calduc va cantar dues cançons de Modugno: Yo pago esta noche i Viejo Frac. Aquesta última em va impactar. Domenico Modugno l'havia publicat el 1955. La vaig redescobrir un dia de finals dels 70 mentre sonava a la secció de discos d'uns grans magatzems per promocionar el doble d'on pleïda Solos en la madrugada, de Garci. Curiosament, aquest tema i altres del mateix disc no s'escolta en cap moment de la pel·lícula.

vaig comprar sense pensar-m'ho. Els primers dies l'escoltava un cop darrere l'altre. Em tenia completament atrapada. Segur que hi ha èxits més destacats d'aquest cantant. Nel Blu, Di Pinto Di Blu, Ciao Ciao Bambina, La Lontananza... Però aquesta és la meva debilitat.

0: ad un attimo d'amore che mai più ritornerà. La la la la.
1: Vecchio Frank.
0: La la la la.
1: Domenico Modugno.
0: La la la la.
1: 1955.
0: La la la la.
1: Les cançons de Renato Carosone era la música italiana que més s'escoltava a la segona meitat dels anys 50, quan jo vaig néixer. Pel que sé, les seves cançons se'n sentien a la ràdio, a les revetlles, i encara avui no hi ha festa major com cal sense alguna cançó de Carosone. Torero, tu vuoi far l'americano o aquesta piccolíssima serenata.

0: Piccolissima serenata. Renato Carosone, 1957.
1: Innamorato all'innamorata la sussurrerà. La sussurrerà.
0: Sanremo 1962. Els guanyadors del festival són Domenico Modugno i Claudio Villa amb Adio, Adio. Però la cançó més recordada d'aquella edició és la classificada en quart lloc, Cuando, Cuando, Cuando, de Tony Renis, des de la versió en anglès de Pat Boone, amb la que assolirà l'èxit internacional fins a l'actualitat, és un tema d'aquells que ens acompanyen tota la vida.

actualment la podem escoltar en un anunci televisiu i també forma part de la banda sonora de La Escapada, en la versió d'Emilio Pericoli, l'altre cantant que la va defensar a San Remo.

Pepino Di Capri estava predestinat al món de la música. El seu avi ja tocava a la banda de l'illa i el seu pare ho feia en una orquestra i tenia una botiga de discos i instruments musicals. El seu nom artístic el va triar la casa discogràfica de la manera més simple. Es deia Pepino i era de Capri. Segons explica ell mateix a les entrevistes, no havia estat mai a Saint-Tropez quan va fer la cançó. Però era un lloc on el turisme començava a instal·lar-se i se sentia parlar molt en aquell moment. La ciutat de Saint-Tropez li va concedir la ciutadania honorària perquè, segons li va dir, gràcies al seu twist, els visitants es van triplicar. En aquell moment encara actuava al capdavant de la banda E-Rockers i amb aquest grup va ser taloner dels Beatles en els seus concerts italians del 1965. Posteriorment, Pepino Di Capri va emprendre la seva carrera en solitari i continua en actiu als seus 76 anys.

0: tu balle twist.
1: Centro per twist.
0: Ballano, cantano, senti che brivido. Questa è la vita fantastica di Saint-Tropez.
1: Pepino Di Capri, 1962.
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Avui, especial en aquesta hora, dedicat a la música italiana, excepcionalment amb guió i selecció musical de l'amiga oient Rosalia Gené, que continua la seva història personal dient-nos curiosa història, la de Sapore di Sale de Gino Paoli, un títol subtilment alegòric que va borrar la censura i un altre clàssic indiscutible de la cançó italiana. El cantautor, que estava casat, es va inspirar en l'actriu Stefania Sandrelli, a l'època menor d'edat, amb la que estava vivint una història sentimental i amb la que va tenir una filla que es porta pocs mesos amb el fill que va tenir amb la seva dona. Un bon embolic, superat per la situació. Mentre Sapore di Sale anava escalant els primers llocs de les classificacions, el 1963, Paoli va intentar suïcidar-se d'un tret al cor. Però aquest no era el seu destí. La bala se li va quedar incrustada sense produir cap dany irreversible. I allà segueix després de més de 50 anys.

Sapore di Sale, Gino Paoli, 1963. Juliol de 1964. Diu la Rosalia Gené: la meva mare i jo anem per primera vegada a Ràdio Barcelona confiant veure sortir l'Aladi, col·laborador del Radioscop d'en Salvador Escamilla. Aquesta era la idea inicial. A ella ni se li havia acudit que fos tan fàcil veure el programa des de l'estudi Toreschi, però el cas és que algú ens ho deuria proposar allà mateix, perquè vam entrar-hi i ja no vam deixar d'anar-hi assíduament fins que es van acabar les emissions regulars cara al públic. L'espai que anava a continuació del Radioscop era Simpatia, presentat per Alberto Nadal. Cada dia durant una setmana, un cantant de moda interpretava tres cançons en directe. En aquell moment, el convidat era Jorge Teijón i la seva primera cançó m'ha quedat sempre present: Ciudad Solitaria. Havien de passar molts anys perquè la redescobrís en la veu de Mina. L'èxit internacional de Gene McDaniels, It's a Lonely Town, és una de les cançons símbol dels anys 60, així com un clàssic del repertori d'aquesta cantant fora de sèrie. Aquell 1964, el disc va ocupar el primer lloc de les llistes d'èxits italianes durant 3 setmanes i es va mantenir en el rànquing més de 3 mesos en total.

Cita Bota. Nina. 1964. Una làcrima a sul viso. És una balada que Bobby Solo va presentar al Festival de San Remo el 1964, on va quedar entre els 12 finalistes. Tot i que no va guanyar-lo, la cançó es va popularitzar de seguida i amb els anys s'ha convertit en un clàssic. Bobby Solo es diu en realitat Roberto Sati i al darrere del seu nom artístic hi ha una curiosa anècdota. El seu pare, que era un oficial aeronàutic, li va dir que no toleraria que fes servir el seu cognom per dedicar-se a la música. Així que el responsable de la casa discogràfica que li va proporcionar el seu primer contracte va dir a la secretària: llançarem el disc com Bobby. Bobby Solo. La secretària va entendre que aquest Solo seria el cognom i l'error no es va descobrir fins que la portada del disc estava editada i el llançament a punt. Així que ja no hi havia temps per rectificacions. I com Bobby Solo segueix en actiu després de més de 50 anys.

0: Una lágrima sul viso. Bobby Solo, 1964. 1965 va ser l'any en què la cançó Il Mondo de Jimmy Fontana va tenir un èxit sense precedents. Fins i tot el propi cantautor la va enregistrar en català en un disc on també hi van participar Gianni Morandi, Rita Pavone i Donatella Moretti. Després de 50 anys i innumerables versions, ha esdevingut un clàssic.
1: No, aquesta nit, amor, no puc pensar en ningú. He obert els ulls i ho miro tot

Cuore Mato va estar en el número 1 de les llistes italianes d'èxits durant 9 setmanes consecutives. Se'n van vendre més d'un milió de còpies i va ser disc d'or al maig del 1967. Little Tony es deia en realitat Anthony Chiacchi i el seu nom artístic està inspirat en el de Little Richard. Fins les seves darreres actuacions, sempre es va presentar davant del públic amb un look homenatge a Elvis Presley, de qui era fervent admirador i a qui considerava el seu mestre. Encara que tècnicament ell no era italià, sinó ciutadà de la República de San Marino, la seva cançó Cuore Mato no podia quedar fora d'aquesta llista.

0: Caligari. Escoltes Cocodril Club.
1: El Festival de San Remo del 1967 va tenir molta repercussió entre nosaltres, ja que comptava amb la participació de Los Bravos, que l'any anterior havien triomfat internacionalment amb Black is Black. Los Bravos es van presentar al Festival de San Remo del 1967 amb aquesta cançó, Uno come

Ciao Amore Ciao, la cançó amb la que el seu autor intèrpret Luigi Tenco es va suïcidar perquè va quedar eliminada del Festival de San Remo del 1967. I sense moure'ns d'aquella edició del Festival de San Remo, diu la Rosalía, em vull aturar en la cançó guanyadora Non pensare a me, defensada per Claudio Villa i Iva Zanicchi. És un tema melòdic pensat per grans veus com les d'aquests cantants que comença molt suaument i va pujant d'intensitat. Pel meu gust, una de les millors cançons guanyadores del festival de les que m'agrada escoltar de tant en tant. Claudio Villa.

però, com recordareu molts, en aquell temps, el Festival de San Remo, com també es va fer, també, al Festival del Mediterrani a Barcelona, la mateixa cançó era defensada per dos intèrprets. En aquella ocasió, el Non pensare a me, el 1967, van fer Claudio Villa, que estem escoltant, i Iva Zanicchi.

Paolo Conte és l'autor de Azzurro, una cançó que qualifica d'indefinible. No és un rock, ni una balada, ni un lent. Conte l'ha enregistrat diverses vegades, però sempre ha passat desapercebuda. L'èxit arribarà l'estiu del 1968 amb la versió d'Adriano Celentano. Cap al final de la cançó s'incorpora una veu femenina, és la de Claudio Mori, parella del cantant. Això passa en altres cançons de Celentano, ja que, segons ell, era un ritual que li portava sort. En aquest cas, segur que va funcionar el ritual.

0: Mario va.
1: I una curiositat. Luis Aguilé, per una banda, en va fer una versió de l'Atzurro i per una altra, va incorporar-ne unes notes a Soy Currante. Seria de manera inconscient?

0: Això és... Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: El napolità Massimo Ranieri va començar a cantar de molt jovenet. Als 13 anys ja va participar en una gira artística pels Estats Units amb el nom de Gianni Rock. El 1970 és el guanyador de Canzonissima amb Bentani. A principis dels 70 va venir de promoció a Barcelona. Recordo un reportatge gràfic, crec que a El Correo Catalán, on apareixia retratat amb una bufanda amb els colors de la bandera catalana. L'entrevista que acompanyava les imatges tenia com a escenari el radioscop d'en Salvador Escamilla, que feia poc que s'emetia ja des de Ràdio Miramar. La seva vida anava molt de pressa. Anava encadenant èxits en festivals, hit parades, concerts, televisió... En un moment donat, va decidir frenar i dedicar-se a la formació com a artista integral. Massimo Ranieri també és actor, acròbata, ballarí, rapsoda... Possiblement l'artista italià més complet del moment. El 1994 va tornar a Barcelona com a protagonista de l'Isola degli Schiavi, on vaig tenir ocasió d'aplaudir-lo al Teatre Poliorama. Però jo, diu la Rosalía Gené, em quedo amb la seva faceta de cantant. I especialment amb la cançó que li va fer guanyar l'edició de Canzonissima 1972, L'erba di casa mia.

0: 1972.
1: Amare un'altra volta, ecco cosa farò.
0: Quina llàstima que no disposem de més temps per escoltar totes les cançons que ha seleccionat la Rosalía Jané, però confiem en que ens entregui una segona part d'aquest especial dedicat a la música italiana. Ens diu: la Setmana Santa del 1978 vaig fer el meu debut com a guia turística acompanyant un grup de catalans a l'Alguer, la ciutat catalana de Sardenya. La promoció del viatge es va fer des del radioscop de Salvador Escamilla, que també va participar en el viatge. Podem dir que tots els elements van jugar al meu favor perquè aquell viatge fos inoblidable. Si des de sempre m'havia atret tot allò que fos italià, trepitjar l'Alguer en aquelles circumstàncies tan especials em va convertir definitivament en una apassionada d'Itàlia. I una de les cançons que més sonaven en aquell 1978 era precisament d'un grup de Sardenya anomenat Collage. Piano, piano, m'innamorai di te.

0: I crec que la millor manera de tancar aquesta llista d'èxits tan personal és fer-ho amb un dels cantautors més excepcionals, no només a Itàlia, sinó a nivell internacional, Franco Battiato. Amb tota la modèstia, confesso que el nom m'era familiar, però no hauria sigut capaç de posar-li cara ni d'anomenar cap de les seves cançons fins la primera vegada que vaig escoltar l'Albert Malla parlar-ne en el seu programa. Pot ser que la memòria m'enganyi, però crec que va ser Voglio Vederti Danzare. I vaig quedar totalment fascinada, tant que a partir d'aquell moment he anat descobrint les seves cançons i la majoria són petites meravelles. També sap recrear com ningú versions d'altres autors com aquest Ritornerai de Bruno Lauzi. Moltes gràcies per haver-me donat la possibilitat de compartir el meu hit per ell particular, especialment gràcies a tu, Albert, que programa a programa ens transportes al món de les emocions amb la música de la nostra vida. No, no, que va, avui al contrari. Gràcies a tu, Rosalia, per aquesta selecció i per aquest guió.
1: Espero que us hagi agradat aquest viatge a Itàlia a través de la seva música. Molts petons a tots els cocos.
2: Cocodril Club, el programa revival de...

0: quando tu...
1: Cocodril Club.
2: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993. Cocodril.

0: Funky Tracks Radio. È un mondo difficile.
1: Funky Radio Show.

Sólidos con aire afro. Eran los Oshibisa. En el 75, John Shen.

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I avui ho escoltàveu, que la Sílvia ens ho deia, comencem parlant de l'Institut Català de l'Acollida i l'Adopció, perquè busca amb urgència unes 400 famílies per acollir menors. Les xifres de menors en centres s'han incrementat des del 2020 i preocupa especialment el nombre de menors de 6 anys que s'han duplicat, arribant fins als 260. Avui en volem parlar amb l'Helena Lladós. Ella és directora de l'Institut Català de l'Acollida i l'Adopció. Bon dia, Helena.
5: Bon dia.
4: Catalunya necessita entre 300 i 400 famílies acollidores més. Veient aquestes xifres, Helena, la situació la podríem titllar, la podríem qualificar d'urgent?
5: Sí, la podríem qualificar d'urgent, donat que aquests infants, com deies, no, menors de 6 anys que estan en centres, les normatives, la llei, i ens interpel·len a que la mesura preferent de protecció és viure en famílies, no estar en centres. Per tant, en aquest sentit, ho podem qualificar d'urgent, perquè aquests infants tan petits en centres no és on millor estan per poder-se desenvolupar i per

0: de viure en una família.
1: Dèiem que les xifres de menors en aquests centres s'estan incrementant des de l'any 2020. Per què creus que no han anat a l'alça les famílies d'acollida aquests anys? Perjudicis, falta d'informació?
0: Més que perjudicis, jo crec que... és falta d'informació. L'enquesta Òmnibus deia que un 80% de persones enquestades no coneixien el que era l'acolliment familiar. Per tant, encara ens queda un llarg camí per recórrer, per explicar i per fer pedagogia del que és l'acolliment, que hi ha molts nens i nenes tutelats per la Generalitat, que la millor opció seria viure en família i aquestes famílies no estan. I, per tant, un dels factors pels que no hi ha famílies és aquest desconeixement. També és cert que la millor difusió, a part, no?, del que puguem estar parlant aquí, tota la difusió que puguem fer, és les pròpies famílies acollidores, amb el boca a orella, amb la seva experiència, també fan una gran feina en aquest sentit. I també és cert que el nombre de famílies acollidores no creix, però tampoc disminueix, perquè és un nombre estable, perquè també hi ha famílies que arriben amb el seu projecte d'acolliment fins a la majoria d'edat amb aquests infants, i llavors normalment ja continuen la relació i ja no fan un segon acolliment.
1: Diríem que aquesta cultura de l'acollida, no?, que continua sent una gran desconeguda per molts, creus que s'ha de ser d'una altra pasta per ser família acollidora? Perquè, clar, entenem que acollir no és adopció. Sí que parlarem després que hi ha diferents tipus d'acolliment, però, clar, és un pas previ, però que no sempre és el pas previ, no és un pas pont, no?, a l'adopció. Aleshores, aquestes famílies, no?, que decideixen acollir a un infant i després ha d'haver-hi un desarrelament perquè ja no estarà més a casa, com són? S'ha de ser d'una altra manera.
0: No sé si s'ha de ser d'una altra manera o s'ha de tenir molt clar el que és l'acolliment i el que és l'adopció. L'acolliment és temporal, no té res a veure amb l'adopció. L'adopció és una filiació al 100%, no? Aquest infant passa a ser de la família, i l'acolliment és una mesura temporal, mentre aquest nen, nena, no pot estar amb la seva família per les raons que siguin. Que després hi hagin casos que aquest infant no pot tornar amb la família i la mesura ja passa a ser preadoptiu i es queda amb la família d'acollida, això passa. Però les famílies acollidores, de fet, no es plantegen l'adopció com una primera opció, es plantegen acollir, no?, fer aquest servei, sí, aquest servei a la societat i amb aquests nens i nenes que, pel que sigui, no poden estar amb la família. No sé si són d'una altra pasta, si tenen el coneixement, però és aquesta la seva opció.
1: Ho deia perquè també acostumen a ser menors amb unes necessitats d'afecte molt grans i cal saber què els hi cal, no?
0: Sí, de fet, tots els infants desemparats, tots tenen, no?, el que diem el trauma primerenc, no?, aquesta separació en un moment donat, sigui encara que sigui al sortir de l'hospital o quan sigui, aquesta separació els hi provoca aquest trauma, i evidentment aquests infants necessiten, no?, aquest escalf i necessiten ser acompanyats, si tu vols, més intensament o amb unes altres eines que altres infants. En aquest sentit, també a les famílies acollidores també se les forma, se'ls explica, no?, com han de procedir i què implica exactament acompanyar aquests nens, nenes i adolescents.
1: Clar, perquè quan una vegada ja, no?, la família o la persona, perquè pot acollir una persona individual?
0: Sí, pot acollir qualsevol persona, qualsevol tipus de família. Parlem de famílies acollidores, però també ens referim a persones. Una persona pot acollir perfectament sense ella sola.
1: Deia, una vegada una família o una persona se li dona la categoria com a idònia, no? Entra en una borsa on s'intenta encaixar el perfil que necessita aquesta criatura. Com funciona? Com és el protocol?
0: Bé, de fet, durant el procés, no?, com deies, durant el procés d'estudi, de valoració per la idoneïtat de la família, hi ha les tècniques i la família, no?, ja van dient, bueno, pues si la família es veu fent urgències, que ja parlarem després, sí, o si es veu acollint un infant més gran, si es veu acollint durant un temps llarg o només durant un temps determinat, també en funció de la composició, si hi ha fills a la família que vol acollir, etc., s'acaba de determinar el millor perfil per la família. Llavors, un cop la família ja és idònia amb un determinat perfil, quan hi ha un infant, que n'hi ha segur, que compleixen els requisits,

0: petits que poden encaixar, si m'ho permets, amb aquesta família, llavors és quan es fa l'acoblament.
1: Ara, si anem a explicar quines modalitats d'acolliment hi ha.
0: Sí, mira, n'hi han quatre. El que seria urgència i diagnòstic, que és aquelles persones, famílies que acullen els infants més petits, nadons entre 0 i 3 anys, 0 o 6 anys com a molt, que és mentre s'estudia quina és la millor mesura per a aquest infant. Són infants que han estat desemparats i mentre els equips es fan aquest estudi, que idealment hauria de durar 6 mesos, se'n fan càrrec aquestes famílies d'urgència. Després hi ha l'acolliment simple, que són infants que ja es preveu que estaran com a màxim 2 anys separats del seu nucli familiar i que amb molta probabilitat podran tornar mentre es fa aquest treball amb la família. I després hi ha l'acolliment permanent, que són aquells acolliments més llargs, que no vol dir que no puguin tornar, però sí que es veu que el procés serà més difícil, més llarg, i per tant aquest acolliment hi agafa la modalitat de permanent. Després hi ha les famílies que acullen infants amb necessitats especials o grups de germans, que els hi diem les famílies UCAE, que en aquest cas aquestes famílies, si són 2 membres, un dels dos ha de tenir alguna titulació que pugui acompanyar millor amb aquests infants. Estem parlant d'una formació en psicologia, educació social, treball social, docent. I, bueno, i després hi ha la modalitat de famílies col·laboradores, que són aquelles famílies que acompanyen aquests nens, nenes i adolescents a partir de 8-9 anys, que estan vivint en centres i que surten amb ells durant els caps de setmana, els períodes de vacances, que és més flexible.
1: O sigui que amb el temps sí que algun acolliment es pot convertir en permanent.
0: Sí.
1: Això seria aleshores si hi ha un trànsit cap a l'adopció?
0: No té per què. Un acolliment simple, que ja es veu que realment aquest infant no tornarà, no pot tornar amb la seva família, es converteix en permanent. Normalment, quan hi ha una mesura de preadoptiu, passa més amb els infants d'urgència i diagnòstic. Ja es veu en un primer moment que realment no podran tornar a la família, que no hi ha relació, i llavors ja es fa un preadoptiu.
1: Només hi ha 87 famílies d'urgència i diagnòstic?
0: Bé, en aquests moments hi ha 87 famílies actives d'urgència i diagnòstic que acullen a 93 infants, i en tenim 17 que estan descansant. Perquè les famílies d'urgència i diagnòstic, clar, fan molts acolliments. S'acaba un acolliment, estan un temps i fan un altre acolliment. Llavors, durant un període entre acolliment i acolliment, la família decideix, n'hi ha que descansen un mes, n'hi ha que descansen una setmana, però n'hi ha que estan durant 6-7 mesos, diuen, ara jo vull parar una...
1: Tornar a carregar per
0: tornar a carregar
1: a poder
0: per...
1: donar efecte a una altra
0: exactament,
1: persona, no?
0: Exactament.
1: Perquè què implica exactament aquest tipus d'acollida? És això, durant un temps, després tornes a començar... Per això et deia, no? Si s'ha de ser d'una altra pasta.
0: S'ha de ser d'una altra pasta o tenir molt clar el que et deia abans, que l'acolliment és temporal. Llavors no has de pensar com que et prenen o se'n va, sinó que has de pensar que estàs acompanyant amb aquest infant fins que torna amb la seva família o fins que hi ha una alternativa més estable i més duradera per ell. Per tant, l'estàs acompanyant.
1: I tampoc s'ha de veure com un acte de caritat.
0: No és un acte de caritat, és un voluntariat social i és acompanyar amb aquests infants que pel que sigui no poden créixer en família.
1: D'aquestes 300-400 famílies que calen, quin perfil es busca?
0: En general, de tots. Evidentment, famílies d'urgència, no, perquè són aquests infants que estan en centre que no poden estar en centre, però també a famílies amb modalitat de simple i de permanent també, perquè després també hi ha infants més grans que estan en centre i per tant també seria, no, la segona fase, buidem centres, primer amb els infants més petits però després amb la resta.
1: Hi ha uns requisits molt estrictes? Es demana un currículum allò molt acurat, entenent que estem parlant de menors, i que clar, s'ha d'anar amb molta cura.
0: Sí, no, es demana, evidentment, estar en plena possessió de totes les capacitats civils, no tenir antecedents ni penals ni sexuals, tenir més de 25 anys, tenir disposició i capacitat per acompanyar amb aquest infant, tenir un entorn un entorn estable i un habitatge en condicions. Després ja durant el procés, amb aquestes entrevistes que es fan, amb aquest estudi psicosocial, ja s'acaba de determinar el perfil, però no es demana més cosa.
1: Uh-huh. Des que una família, una persona vol ser acollidora, es posa en contacte amb vosaltres, quan pot passar? Fins que diu, bé, ets idoni, ets idònia...
0: Si la família un cop s'informa bé decideix iniciar el procés, perquè també penseu que hi ha moltes famílies que s'interessen, diuen, val, ja sé el que és, m'ho penso i ja us diré, que a vegades passen 2 anys, però quan la família ja diu sí, faig el pas, inicio la formació, uns 6 mesos.
1: 6 mesos, eh? Ara t'ho deies, no? Més de 25 anys que el tenim, el perfil de famílies acollidores és sovint d'edat avançada. Com es pot rejuvenir?
0: Bé, és d'edat avançada, sobretot amb urgència i diagnòstic, perquè com que són nadons tan petits, requereixen dedicació. Bueno, tots sabem temps, no? Clar. Un nadó és 24-24, per tant, necessiten aquest temps. I per tant, aquesta és la franja on hi ha persones de més edat. Per rejuvenir les d'urgència i diagnòstic, bé, recentment s'ha aprovat una modificació de del permís parental. Abans el permís parental era per acolliments, estic parlant permís parental per acolliments, era per acolliments de més d'un any, i ara no hi ha aquest requisit de més d'un any. Per tant, acolliments inferiors a l'any, que podria ser perfectament urgència i diagnòstic, també tenen dret, també es té dret al permís parental. Per tant, aquí hi ha una finestra d'oportunitat, no?, per rejuvenir aquests acollidors que fan urgències. A les altres modalitats hi ha més diversitat d'edats.
1: Les ajudes econòmiques que reben les famílies acollidores, creus que són suficients per garantir, doncs, que qualsevol família pugui acollir?
0: Bé, en principi estem parlant de complements i de prestacions bàsiques. Llavors, les prestacions bàsiques van al voltant de 400-500 euros i després, en funció de la modalitat de l'acolliment, no, hi ha uns increments que, per exemple, amb urgència i diagnòstic són de 700 euros afegits als 496 que cobrarien d'aquesta prestació bàsica. Aquesta prestació és per fer-se càrrec de l'infant. Certament, el ritme de vida i el nivell econòmic ha pujat i, per tant, estem estudiant de com...
1: Incrementar
0: aquestes prestacions. Com incrementar-les amb l'IRSC, que és l'índex amb què s'incrementen les prestacions socials.
1: Per acabar, m'agradaria que t'adrecessis a la nostra audiència, als nostres telespectadors, sobre si hi ha algú que s'ho està pensant o que li agradaria, on cal adreçar-se.
0: Sí, si esteu pensant en acollir, no?, en donar aquesta oportunitat a aquests infants que pel que sigui no poden viure amb les seves famílies durant un temps, us podeu posar en contacte amb l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció a través de la web acollimentgencat.cat. Aquí podreu trobar informació d'en què consisteix l'acolliment, on us podeu adreçar o ens podeu enviar un correu electrònic, que també hi ha l'adreça, i allí us donarem tota la informació.
1: Doncs Helena Lladós, directora de l'Institut Català de l'Acollida i la Infància, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Badalona Matí.
0: A vosaltres.
1: A reveure.
0: Moltes gràcies.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
4: El canvi climàtic, com sabeu, està augmentant, la freqüència, la durada i també la gravetat de fenòmens meteorològics extrems, com ara sequeres, com onades de calor o també inundacions. Uns fenòmens que repercuteixen directament en termes socials i també econòmics, especialment quan afecten infraestructures crítiques de sectors com l'aigua, l'energia o el transport. Per quantificar i per prevenir aquests impactes, el projecte Icària, impulsat per la Comissió Europea i en el qual també hi ha participat l'àrea metropolitana, Metropolitana de Barcelona està provant eines digitals que són pioneres perquè administracions públiques, de fet de tota Europa, puguin abordar els desafiaments climàtics actuals i també els que vindran, els del futur. Tot plegat quan Catalunya ja ha anunciat que reforça el seu pla davant d'inundacions i afegeix nous avisos per pluja. Avui en parlem amb el professor de l'UPC, Beniamino Russo. Ell és també sotsdirector de l'Institut de Recerca de Dinàmica Fluvial i Enginyeria Hidrològica. Què tal? Molt bon dia.
5: Molt bon dia.
4: Quina mena d'estudis s'estan duent a terme dins d'aquest projecte europeu, no? d'Icària? Quines són aquestes eines digitals pioneres?
5: Sí, el projecte Icària, un projecte europeu, com hem dit, de 3 anys, va acabar fa molt poquet, i entre els resultats d'aquest projecte, a part de les metodologies i els estudis i els mapes que s'han fet, en el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona, també ens portem un bon ventall de solucions tecnològiques per estudiar els impactes de canvi climàtic. Sobretot dos, si se'm permet subratllar. Un portfolio de mesures d'adaptació climàtica. El projecte Icària és un projecte per estudiar els efectes d'episodis extrems sobre infraestructures crítiques, però sobre infraestructures d'interès, per exemple, també al parc de vivendes de l'àrea metropolitana de Barcelona. No? Doncs un paquet, un portfolio de mesures d'adaptació i, per altra banda, un decision support system, un sistema d'ajuda a la decisió per avaluar els impactes econòmics sobre sector estratègic. Doncs, per exemple, a l'àrea metropolitana de Barcelona vam estudiar els impactes econòmics sobre les vivendes, sobre les infraestructures elèctriques, sobre el sistema de transport i altres infraestructures, per exemple, el sector de l'aigua, el col·lector de Llevant, de Clavegueram, les depuradores, etc. Doncs tota una sèrie d'infraestructures d'interès, més que crítiques, d'interès per la societat.
4: I quin podria ser? Això vol dir que s'ha de començar a fer una reserva, si és que no es fa, a dia d'avui, ho desconec, per exemple, econòmica d'inversions pel que fa a la protecció i també reparació, millora, trasllat d'infraestructures, com poden ser, per exemple, la R1, no? Ara que venim també de l'últim temporal, el Harris, on es va evidenciar la proximitat també del mar i com aquest pot acabar malmetent doncs una infraestructura important com és la de Rodalies.
5: Exactament, això és clau. El primer de tot que hem fet ha sigut fer un bon diagnòstic amb la informació que, com vostè pot imaginar, no és uniforme, no? Tots els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona ens hem trobat amb informació molt de detall per alguns casos, en altres casos hem estimat aquesta informació, però bueno, hem fet un diagnòstic del que pot passar en aquest moment, però també un horitzó temporal de 2050-2100 a tota l'àrea metropolitana de Barcelona, a tots els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. A l'àrea metropolitana ens hem centrat sobretot en el risc d'inundació pluvial i el risc de temporal marítim. I amb tot aquest diagnòstic hem fet previsió a curt i llarg termini, 2050 i 2100, per veure quines infraestructures poden ser més afectades en un horitzó temporal mitjà i un horitzó temporal llarg. I a partir d'aquí, com vostè deia abans, inversions, perquè si no ens trobarem amb uns danys molt més grans dels que estem patint ara per l'augment de les pluges. Només una dada, les intensitats de pluja màxima a l'àrea metropolitana de Barcelona podran pujar entre el 15 i el 20% al 2050 i fins a un 30% al 2100. Doncs ens hem de preparar i ens hem de preparar les nostres infraestructures en alguns cas amb mesures de protecció, en altres cas canviar la localització d'aquestes infraestructures.
4: Quins són aquests riscos? Què patirà pel que fa doncs, a canvi climàtic i sobretot en relació a inundacions tant pluvials com marítimes, no? Doncs la nostra ciutat, per exemple, Badalona, i aquest context metropolità on es troba de cara al 2050?
5: Comencem amb el tema de temporal marítim. Doncs tots els models, treballem amb molts models per tenir poca incertesa, no? Perquè si treballem només amb un model, aquest model pot tenir un error.
4: Doncs, tindrem platja, per exemple, el 2050?
5: Els models coincideixen que tindrem 30 centímetres de pujada del nivell del mar. Doncs tindrem menys platja, perquè tindrem una pujada a nivell del mar de 30 centímetres, doncs tots els models semblen coincidir. Pel que fa un atge si temporal marítim, hauré de ser pràcticament igual, però partim de la base que el mar pujarà 30 centímetres al nivell del mar.
4: I això és molt, encara que pugui semblar...
5: Això és bastant. I si ens anem al 2100, aquesta pujada, ja aquí tenim més incertesa, però estem parlant de pujada del nivell del mar, que segons les projeccions que han fet els companys, no, experts en aquest sector, podria estar entre 55 i 85 centímetres pel 2100. Doncs, bueno, va pujant, sí. Mm-hmm.
4: Això vol dir que desapareixeran les nostres platges? O no,
5: no vol dir que...
4: No?
5: Primer de tot, això és una pujada de nivell del mar i tenim mesures d'enginyeria de costes, tenim mesures, per exemple, molts municipis del litoral estan canviant, no?, la filosofia, el paradigma de crear passeig marítim i zones de costes més esponjoses, no?, i substituint el formigó per dunes i obres de naturalització. Doncs totes aquestes mesures van en contra d'aquests efectes que, si no en fes res, malauradament poden tenir efectes d'aquest tipus.
4: Això pel que fa a la platja, per exemple, el col·lector de Llevant, que abans hi feia referència, passa justament per aquesta zona litoral. És, diguéssim, una necessitat el trasllat d'aquest col·lector cap a l'interior?
5: Jo diria que sí. De fet, és una de les infraestructures que més hem estudiat amb carinyo, diguéssim, per els últims trencaments. També estava un interès, no? L'àrea metropolitana de Barcelona era sòcia del projecte, Aigües de Barcelona també. Doncs aquestes infraestructures crítiques s'ha estudiat i s'han estudiat també alternatives. I les alternatives més favorables des d'un punt de vista econòmic, diguéssim, és el trasllat o el canvi de disseny de localització d'aquesta infraestructura.
4: Per on passaria?
5: Bueno, aquestes són alternatives que encara estan en discussió, però ja plantejades algunes.
4: Mm-hmm. Per tant, es podria traslladar a la falda de la Serralada, per exemple?
5: Es podria traslladar i les alternatives estan sobre la taula.
4: Molt bé. Altres implicacions, abans jo feia referència a aquesta línia de Rodalies, no? Si puja el nivell del mar 30 centímetres d'aquí a 30 anys, no? O bé 85 en els pitjors dels escenaris d'aquí al 2100, és viable encara un R1 per la costa?
5: Aquí ja l'àmbit és una mica més reduït, no?, el de l'àrea metropolitana de Barcelona amb respecte a l'R1. El que tenim ara són, en aquest cas, amb tota claritat, no hem fet un estudi tan de detall com el col·lector de Llevant, però tenim aquestes projeccions climàtiques de pujada del nivell del mar amb variables d'onatge que sembla que no seran més elevades que l'anterior. Doncs, amb aquestes dades s'haurà d'estudiar si és viable o no mantenir el traçat o no de l'R1.
4: Abans deia, no?, una mica la conclusió d'aquest projecte europeu d'Icària passa per un sistema d'ajuda a la decisió, no?, per avaluar, doncs, impactes econòmics, no?, com ara comentàvem, per exemple, amb el trasllat del col·lector, i també per proposar, doncs, mesures d'adaptació climàtica. En matèria d'habitatge, que també n'ha parlat de l'habitatge, quines són aquestes mesures que haurem de prendre, no?
5: Bueno, primer de tot, m'agradaria subratllar una cosa. El model que hem desenvolupat i calibrat amb dades reals és un model molt de detall. El model d'inundació pluvial que tenim ara a l'àrea metropolitana de Barcelona permet estimar cabals, alçada d'aigua i velocitat pràcticament a tots els carrers de l'àrea metropolitana de Barcelona. I a Badalona, i a Barcelona, i a qualsevol municipi de l'àrea metropolitana. Això és una eina molt pionera. Jo no tinc coneixement que s'hagi fet cap cosa semblant o similar a, en el món, bueno, ara la idea és fem-la servir, no? Perquè aquesta és una eina molt valiosa i podem estudiar mesures molt específiques per reduir aquests impactes de manera precisa, no? Per exemple, estem a Badalona, el canvi climàtic, abans hem parlat de pujada de nivell del mar, les pluges també pujaran entre un 20, entre un 15 un 20% i un 25 i 30% al 2100. Això què provoca? Això pot provocar un augment dels danys econòmics al 2100 del 50%. O sigui, una pluja que puja d'entre un 20 i un 30%, al 2100, a nivell d'impacte econòmic, pot suposar un augment del 50%. Ara, tenim aquestes eines on podem incorporar aquestes mesures d'adaptació i, a nivell puntual, anant reduint aquest impacte econòmic i també social, perquè quan si tenim un escolament, un flux descontrolat en un carrer, això pot suposar danys per persones, no? Pot arrossegar persones, pot arrossegar vehicles, etc. Doncs amb tot això tenim un diagnòstic molt ben fet que podem aprofitar també per plantejar mesures.
4: Si ens fixem en Badalona, quines són les zones, diguéssim, a més risc, no?, per inundabilitat?
5: Bueno, primer de tot, aquests mapes ara els que hem fet la feina tècnica, no? Els posarem a disposició i a l'abast de l'àrea metropolitana de Barcelona i després espero que es podran consultar, no? Però a Badalona, si vostè em pregunta quals són els barris, no? No anem a nivell de carrer per carrer, però bueno, per exemple, el casc antic, primer de tot, tenim dos eixos molt importants, que són Martí Pujol i Canyador, no? Aquests poden incrementar, no?, aquesta capacitat de transportar aigua descontrolada durant episodis de pluja molt gran. I després els barris, com dèiem, són el centre, no? I després Gorg, Sarroc, també hem vist que podria augmentar l'exposició a pluges intenses. I, bueno, pues aquests, sobretot aquests, són els barris que podrien augmentar l'exposició a fenòmens d'esdeveniment de pluja, d'inundació pluvial.
4: Ja sigui per la proximitat, entenc, al riu Besòs, com també per aquesta existència d'antigues rieres, no? Transformades.
5: Sí, estem parlant de estem parlant d'inundació pluvial, per falta de capacitat de la xarxa de drenatge o perquè aquestes rieres no són capaços de transportar aigua. No estem parlant de gran desbordament de rius, com poden ser Catalunya, el Llobregat i el Besòs, que arriben a l'àrea metropolitana. A l'estudi de l'Icària s'ha centrat en inundació pluvial, doncs dèficit del drenatge de l'àrea.
4: A Catalunya, el Servei Meteorològic Català ha reforçat el seu pla d'inundacions. La Generalitat ha calculat que 7 de cada 10 municipis catalans hauran de tenir un pla, de fet, contra inundacions, amb el nou Inuncat. Badalona seria un d'aquests municipis?
5: Badalona és un municipi on tenim la informació. Abans parlàvem que en algun municipi tenim la sort de tenir molta informació, en altres no. Que en Barcelona tenim informació de qualitat, perquè Badalona va fer un pla director fa anys, després ha estat en altres projectes europeus, no recordo el Bingo, per exemple. Doncs té una xarxa modelitzada. El problema que té, com molts altres municipis, una morfologia adversa, diguéssim, amb, no, la serralada i després aquesta zona urbanitzada, i això, bueno, és una zona propensa, no, al risc d'inundació. Doncs jo crec que la resposta seria sí, però deixi'm subratllar que Catalunya, en aquest cas, en aquest moment és pionera perquè està introduint l'anàlisi i l'estudi de les inundacions pluvials, no només fluvials com altres comunitats, dins de la gestió del risc d'inundació. Per exemple, l'Inuncat, no, que esmentava abans, està proposant de manera pionera a l'estat espanyol introduir aquest tipus d'esdeveniment, inundacions pluvials. Doncs en aquest marc jo crec que sí, que Badalona podria adherir-se, no, a aquest conjunt de municipis que ja estan treballant en aquesta línia.
4: I d'aquelles alertes, que també rebem de manera cada vegada més recurrent també en aquests episodis de pluja intensa. I en aquest sentit el Meteocat posarà en marxa també un nou avís per pluges d'entre 60 i 90 litres per metre quadrat en període de 3 hores. No? Aquesta quantitat és la que pot acabar derivant en inundacions sobtades. Està ben trobada aquesta quantitat? Està estudiat?
5: Sí, de fet estem col·laborant també amb l'Ajuntament de Barcelona per sobre aquest nou llindars de l'SMC per actualitzar, no?, aquests llindars de l'SMC amb avisos de pluja. Jo crec que sí, anem en la
4: línia,
5: en la bona direcció, i em costa, per exemple, que el llindar més alt de més de 200 mil·límetres és bastant, en 24 hores, és bastant elevat. A la ciutat de Barcelona, per exemple, no s'ha registrat mai, però al barcelonès sí. Doncs fem servir aquestes dades històriques per tenir unes pluges, no només per fer avís, però també per dissenyar infraestructures, i anem en aquesta línia, sí.
4: I ja per acabar, dins del projecte Icària també s'han analitzat els riscos associats a depuradores, a plantes de tractament de residus, no? Amb quin objectiu? I entenc que la depuradora del Besòs també.
5: La depuradora del Besòs també, però la que més és posada i amb risc d'inundació està és la de Montcada, Montcada i Reixac, que està, és la que després de fer aquest anàlisi, no, amb carinyo, hem proposat també, estem proposant també mesures d'adaptació. Per què? Perquè, bueno, perquè amb els augments de la precipitació i cabals podríem tenir danys a infraestructures, i sobretot en aquesta infraestructura hem vist que hem d'adaptar el disseny d'aquesta infraestructura si no volem patir danys econòmics importants.
4: Professor Beniamino Russo, de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona de la UPC. Moltes gràcies per haver-nos atès aquest matí.
5: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Gràcies.
4: Bon dia.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí,
2: amb xancles i banyador.
4: Una clínica dental podria ser també una galeria d'art? Doncs a Badalona hi ha qui diu que sí, i no només com a idea, sinó com a realitat. Al carrer Francesc Layret, un aparador trenca amb el que esperaríem trobar en un centre de salut i es converteix en un espai també d'exposició obert al carrer. Avui parlem amb la clínica dental MIM per entendre què hi ha darrere d'aquesta aposta. És una manera de fer comunitat, una experiència diferent també de cara als pacients, o potser fins i tot alguna cosa més. Per descobrir-ho, contactem a aquesta hora amb la Júlia Sussinó, la nostra companya, que es troba a les portes de la clínica dental MIM. Què tal, Júlia?
6: Hola, Núria. Doncs sí, estic a la clínica dental MIM i ja podem veure el seu aparador Obres de l'artista Anna Riera, on ara mateix ella hi té dos quadres exposats. M'hi acompanyen la responsable de la clínica, la doctora Alicia Ferrer, i també l'artista que hi exposa ara mateix, l'Anna Riera. Bon dia a totes dues.
7: Bon dia.
8: Bon dia, bon dia.
6: Doncs, Alicia, comencem amb tu. Una clínica dental no és el primer lloc on hi esperes trobar art. Per què decidiu trencar amb aquesta norma?
7: Doncs, més enllà de l'odontologia, sempre he entès la meva feina com un acte creatiu, i que dissenyar somriures és treballar amb estètica, amb sensibilitat i amb emocions. I sempre hem pensat en els nostres pacients perquè es sentin bé, on la bellesa, el detall i l'experiència són centrals.
6: I des de quan teniu aquesta iniciativa? Quan vau començar?
7: Doncs, durant any vaig estar cuidant personalment els aparadors com una mostra exterior del que passava dins. Fins que va néixer una idea molt simple. Si aquest espai ja comunica el que som, per què no obrir-ho a la ciutat?
6: I des de llavors, quants artistes hi han passat per aquí, més o menys?
7: Més o menys fa un any que ho fem i han passat uns 5-6 artistes.
6: D'aquí neix més una inquietud vostra personal, o creus que és més com una estratègia vostra per diferenciar-vos d'altres clíniques dentals?
7: Doncs això neix d'una inquietud personal. La idea de Mim Boutique neix com una comunitat on compartir, crear vincles i connectar persones. I dins d'aquesta mirada, l'aparador es transforma en un espai viu on... un lloc on els artistes de Badalona poden exposar la seva obra i tenir una visibilitat real al carrer, en el dia a dia, perquè la gent de Badalona pugui disfrutar de les seves obres.
6: I com escolliu els artistes? O sigui, què busqueu exactament? Qualitat artística, que siguin de Badalona, proximitat?
7: Realment va ser una idea molt orgànica. La primera artista que va venir va ser la Marta Carreter i a partir d'ella van anar apareixent els artistes. No elegim res, no intervenim en res, no demanem res i l'únic que volem és que sentin lliures de fer servir el nostre aparador com una finestra de la seva obra, de la seva sensibilitat a la ciutat.
6: I m'han xivat, a més, que aquí a l'interior, a la sala d'espera de la clínica, també teniu llibres d'art, alguna escultura, quadres... Potser és més típic trobar revistes del cor a una altra clínica. D'on neix també aquest interès?
7: Des de que va néixer MIM, vam apostar per el que és la odontologia emocional, el que nosaltres vam crear com odontologia emocional. I la nostra idea és que trobin... O sigui, si la majoria de gent pot anar al dentista, doncs que aquesta ansietat o aquesta dificultat que la gent té per anar al dentista, doncs trenca aquesta barrera. I per això a la nostra sala d'espera hi ha llibres, hi ha art, hi ha una cadira de massatge o fins i tot es pot fer aromateràpia. És una manera de crear una experiència i de molt diferent i de mimar els nostres pacients.
6: Això és molt bonic. I com gestioneu l'equilibri entre donar llibertat creativa als artistes i assegurar que el que s'exposa encaixa amb el vostre espai?
7: És una confiança absoluta amb el que faran. Serà el que s'ha de mostrar a l'exterior i per mi és... La gent normalment va a buscar l'art i aquest aparador és perquè la gent trobi l'art sense anar-lo a buscar.
6: Moltes gràcies. Doncs ara anem amb tu, Anna. Exposar una clínica dental no és el més habitual. Com et va arribar aquesta proposta i què et va fer dir que sí?
8: Ho ha comentat l'Alícia, soc molt amiga de la Marta Carreter de fa molts anys. Ella s'hi dedica activament a fer obra, a crear obra. Jo m'he dedicat durant molts anys més a l'ensenyament i l'obra la vaig creant, però des d'una faceta o un treball més íntim, més perquè és el que m'agrada i quan trobo el moment, per mi és molt terapèutic. La idea d'exposar en aquest aparador preciós al mig del passeig, que encara ho serà molt més de passeig, perquè tal com l'estan fent, no? I aquesta finestra, que ja ho ha dit l'Alícia molt bé, que és una manera de que el transeüent, el que passeja de cop i volta, plaf, tingui un flash bonic als ulls, em va semblar genial, genial. He estat veient els aparadors durant aquests mesos i jo mateixa, no? M'hi fixo tant si passava un cotxe com a peu. És un moment que t'atures, que reposes, que penses o que somrius.
6: Clar, o sigui, el públic que passa per aquí no ve a veure art, llavors, creus que això ha influenciat en la tria de la peça que exposes?
8: Sí, clar, fa respecte sempre exposar-te de manera tan pública, no en una galeria o un entorn tancat, sinó enmig del carrer, però alhora també és un repte, és una aventura, perquè jo era molt conscient que la que posés els quadres i comencés a dir-ho en baixet a través d'algun canal, hi hauria com un feedback, que és el que estic tenint, no? Molta gent que potser parlem poquíssim o quan ens veiem pel carrer, de cop i volta té la necessitat de dir-m'ho, no? Ostres, Anna, que bé, que bonics, m'han agradat molt. I per tant això genera comunitat, no? Genera ciutat.
6: Doncs la veritat que sí. I a més, ara mateix tens dos quadres aquí exposats. Què simbolitzen aquestes peces?
8: Les dues imatges són uns quadres d'un espai que visito. Jo vaig molt sovint, menys del que voldria, però vaig a Siurana, al Priorat, i m'agrada, no?, veure el paisatge de forma regular, com va canviant al llarg de l'any, i tinc un parell de llocs que sempre miro i admiro, no?, i que m'emocionen i m'arrelen. Llavors va ser la intenció de fer-me els meus, aquests llocs, i per tant pintar-los. Pintar sempre és això, és partir d'una emoció, tens una idea i una necessitat de projectar-te en el quadre i en aquesta projecció hi ha això, hi ha una emoció, un petit amor.
6: I a Badalona, a més, se't coneix per ser impulsora de la Festa del Dibuix i per estar darrere de l'Obrador de la Riera, que és un espai que apropa l'art a la ciutadania i que la fa participar. Treballes amb una idea molt col·lectiva de l'art?
8: Sempre i alhora individual, perquè tinc molt clar que allò que passa dins de cadascú és únic i, per tant, l'Obrador sempre ha volgut salvaguardar aquesta unicitat, aquest individualisme creatiu. Sempre en les meves propostes hi ha un recolzament i un acompanyament total al que és i vol fer cadascú. Però això és molt important que passi en un espai col·lectiu, o sigui, que siguem molts alhora sent individus amb força individual, que això és quelcom que potser sona redundant, però no, el món on vivim no ens acostuma a reconèixer, no? Com a individus, tu, el que ets, el que vols, el que penses, en el que creus i les teves emocions, allò que vols, és important. I poder-ho transmetre a Mart és el millor que hi ha.
6: I ja per acabar, creus que iniciatives com aquesta poden canviar l'accés a la cultura i a l'art?
8: Absolutament. Malauradament vivim en un entorn. L'altre dia comptàvem les escultures públiques que hi ha a Badalona i ens vam quedar molt curts, vam celebrar arribar a dir-ne nou. No és una ciutat avasada ni volcada en l'art plàstic o públic, no? Passen poques coses al carrer, passen molt puntualment i les hem com de buscar i rascar, i sobretot passen des de la iniciativa particular, passen molt des de tant entitats com negocis com MIM, que decideixen apostar per fer una ciutat millor.
6: Doncs ja ho heu escoltat, avui això és una porta que obre a la reflexió. Quan l'art surt dels espais tradicionals i entra a llocs com una clínica dental, canvia la manera com la consumim, però també ens obliga a preguntar-nos si estem davant d'una aposta cultural o d'una nova forma de comunicar-nos i de diferenciar-nos. Una mostra d'art que estarà disponible fins al maig, la de la Anna Riera, convertint aquest espai en una petita finestra oberta d'art al carrer. Sí, com sigui, Núria, el que és evident és que des d'aquí a Badalona, la clínica Dental MIM, ja han decidit no quedar-se en el model habitual i, bueno, nosaltres ens quedem aquí gaudint d'aquesta finestra. Adeu, noies.
8: Gràcies, adeu.
9: Adeu, moltes gràcies.
10: Doncs adeu, Júlia, i moltes gràcies per ser els nostres ulls també en aquest aparador de salut i d'art.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
10: I a aquesta hora ens acompanya la Laura García, de Book Life. Què tal, com estàs?
11: Molt bé, i vosaltres, com esteu?
10: Doncs molt bé, amb ganes de continuar aprenent. De fet, sempre ens agraden les teves recomanacions literàries, no? I avui, sota un motiu que ens portarà a parlar de l'alta sensibilitat, no? I de
11: sí.
10: Com aquesta doncs, és viscuda també en la infància.
11: Sí, perquè l'alta sensibilitat en els últims temps està agafant una mica de nom, perquè és molt veritat que abans, fa uns anys enrere, ni sabia que existia aquest tret, perquè no és ni un trastorn, estem parlant d'un tret de la personalitat, i això és important perquè a l'hora de treballar els contes que avui us he portat és una de les coses que més posen èmfasi als llibres i als contes, no? En dir que és un tret de la personalitat, com pot ser qualsevol altre, i que com a tret de la personalitat, si s'acompanya bé, és gairebé com un superpoder, no? I abans de començar amb aquestes recomanacions que avui us porto, dir-vos que l'alta sensibilitat en nens té unes especificitats concretes per, evidentment, per l'edat, però que es podria resumir en quatre grans grups. Això no vol dir que tots els nens i nenes amb alta sensibilitat siguin iguals, vol dir que tenen una certa tendència a complir aquests quatre grans eixos. El primer seria una sensibilitat molt alta als inputs externs, com podria ser la llum, el soroll, la roba... Això és important perquè veurem molts contes que treballen això, perquè a vegades els pares i les mares que no saben que els seus nens són altament sensibles poden atribuir aquesta versió a certa roba o a certa llum, doncs com, bueno, doncs com una rabieta o com una...
10: mania.
11: O com, no? Una mania, no? I aquest és un tret molt comú de les persones amb alta sensibilitat. Ara veurem per què, perquè un altre dels grans trets és la sobreestimulació. Els nens i les nenes amb alta sensibilitat es sobreestimulen. Què vol dir? Doncs que inputs externs que altres persones no els afecten, amb ells els van afectant al llarg del dia i pot ser que arribin al vespre amb el feix molt ple, no? I reaccionin desmesuradament a coses que no tenen gaire importància, no? I això és important també perquè els contes que treballarem avui també ens ajuden a acompanyar-los a carregar-se emocionalment, no? En espais de calma, en espais... Uh-huh. de tranquil·litat perquè ells puguin relaxar-se. Una altra cosa molt comuna en els nens amb alta i nenes amb alta sensibilitat és el processament profund. Això què vol dir? Que es fan preguntes molt, molt profundes sobre temes molt diversos, no? Sobre temes com l'amor, temes com l'amistat, no? I et fan preguntes amb edats molt petitons, molt profundes, que tu a vegades no saps ni com contestar, no? I els contes
10: com
11: que avui...
10: del pas.
11: Exacte,
10: no?
11: I els contes que avui treballarem també ens van molt bé. I finalment l'empatia i la compassió que tenen. Són nens molt empàtics, són molt capaços de posar-se al lloc de l'altre, i això va molt bé si els tens com amics, però amb ells, que quan són petits i no saben gestionar-se, a vegades es desborden de tot el que senten.
10: De fet, Laura, es calcula, eh? I ara recordava aquest titular, sí. I m'ho he anat a buscar. Sí, sí, que entre un 15 i un 30% dels infants tenen alta sensibilitat.
11: Sí, sí, dels infants i dels adults.
10: I dels adults, clar, perquè ens oblidem, no, d'aquesta...
11: I hem de dir que aquest és un... Perdona, Catalina, que és un tret hereditari. Per tant, hi ha molts pares i mares que han descobert que són altament sensibles perquè els seus fills avui en dia se sap, i gràcies a això doncs s'han descobert, no? Anem primer a recomanar-vos contes que podeu utilitzar i llegir amb els vostres fills i filles, sobretot per dues coses molt importants: que s'entenguin, i després per què els hi passa tot el que els hi passa, i sobretot que ho vegin com una cosa positiva. És molt important acompanyar-los i reforçar, perquè l'alta sensibilitat també ve acompanyada d'una gran creativitat, d'una gran percepció de l'entorn, i això els fa ser nens i nenes doncs especials en aquest sentit. Míriam Tirado va publicar fa uns anys enrere un llibre que es diu precisament Sensibles, i que té o que recull tots aquests trets, no? L'alta sensibilitat vista com un poder, com un do, més enllà de tots els malestars que ens pot ocasionar, que són reals, no? Perquè els nens i nenes doncs no els agrada la llum, s'atabalen, a vegades fins i tot els hi fa estar mal, no? La llum del sol o el soroll molt estrident, quan estan molta estona en llocs on hi ha moltíssima gent, no? I aquest conte ens explica precisament la sortida d'excursió d'una nena altament sensible que descobreix que totes aquelles coses que li venen passant fins ara no només són petits grans malestars, sinó que es poden convertir en grans poders per poder observar el món i per poder viure d'una altra manera, no? Un altre llibre també molt important per l'alta sensibilitat és Tinc un superpoder, de la Úrsula Pereira. Aquest és un llibre de la col·lecció Neuricuentos, que és d'una editorial que, si no coneixeu, us la recomano molt, perquè és una editorial feta per psicòlegs de tots els àmbits i especialistes en diferents qüestions, i precisament van editar, en aquest cas, un llibre específic per l'alta sensibilitat. I al final d'aquests contes, que són contes per nens, trobareu moltes recomanacions pels pares i mares, no? Consells de com acompanyar-los, de com estar amb ells i de com que se sentin millors. Superpoders, de la Rocío Bonilla i Susana Isern, és un clàssic, no només parla de la sensibilitat, parla de tots els poders, com la imaginació, la creativitat, és a dir, els nens i nenes, cada un té un superpoder que va molt més enllà de volar, no?, de travessar parets, sinó de realment poders reals, no? I la sensibilitat és un d'ells. Gabo el Dragón, de la Marta Gaitero, és un dels primers llibres que es va escriure sobre l'alta sensibilitat. Gabo és un dragó diferent, és un dragó que no ha vingut a aquest món per espantar els altres, sinó que és un dragó que ha vingut a aquest món per observar la bellesa i convertir les coses i els llocs en bonics pels altres, no? I a vegades això és incomprès, perquè els dragons són dragons i sembla que només puguin ser dragons, però els dragons poden ser de moltes maneres, no? I aquest és un llibre dels primers que es va editar per l'alta sensibilitat, i jo crec que és un llibre que va molt, que és molt adient en aquest aspecte, no? I pels més petitons. Hi ha clàssics de la literatura que no ens parlen directament de l'alta sensibilitat, però que sí que tenen protagonistes altament sensibles. Si recordeu l'Anna de les Teules Verdes, que ara l'ha reeditat Viena en una edició en català fantàstica, us en recordareu que era una nena molt especial. No sabíem per què era especial, però ara han passat els anys i descobrim que l'Anna de les Teules Verdes era especial perquè era una nena altament sensible. O Momo, una altra nena també molt especial, no? I són contes fantàstics perquè ens parlen de petites grans heroïnes que s'enfronten al món a vegades amb dificultats, però que gràcies al seu tret són diferents i són especials, no? I vull acabar recomanant llibres pels pares i les mares que poden acompanyar, que tenen la sort, perquè els que tenim nens a casa amb alta sensibilitat, jo crec que tenim una gran sort, perquè tenim, com jo deia abans, nens i nenes altament empàtics i compassius, però a vegades pot generar certa, bueno, certa confusió, no saps com fer-ho, no tens les eines, no? Mm-hmm. I hi ha llibres al nostre abast, fantàstic. Una de les grans mestres i una de les primeres psicòlogues que va determinar el nom d'alta sensibilitat va ser la Leigh Narón, té un munt de llibres sobre l'alta sensibilitat. El més conegut és El don de la sensibilitat, que és per adults, val? Però a partir d'escriure aquell llibre em va escriure d'altres específics per la sensibilitat en diferents àmbits. I un d'ells és El don de la sensibilitat en la infància. És l'ABC de l'alta sensibilitat en nens, no? I sobretot posa l'èmfasi a que tots els nens altament sensibles o les nenes no són iguals. No per ser altament sensible has de ser més tímid o no has de ser obert, no? Mm-hmm. Hi ha moltes altes sensibilitats, tantes com persones, no? I això també està bé saber-ho, perquè sí que comparteixen trets, però no vol dir que tothom sigui igual, no? Mm-hmm. No vol dir que un nen altament sensible sigui patró d'un altre, no? N'hi han de molt diferents, no? Altres llibres per acompanyar l'alta sensibilitat, 40 hàbitos per a peques altamente sensibles, de la Débora Rodríguez. Un llibre, doncs això, per acompanyar i per entendre, i sobretot coneixent per què es comporten així, podem acompanyar-los millor. I acabem amb dos llibres per recuperar la calma, el que dèiem abans, com recarreguem piles? Doncs amb llibres que els hi donguin amb ells eines, que això també els anirà molt bé per quan siguin grans, perquè a nosaltres ara els acompanyem quan són petits, els ajudem, no, a carregar, però quan siguin grans, això ja els hi quedarà per sempre.
10: I són referents d'infància, no? Els contes, també.
11: Exacte. I hi ha dos llibres per recuperar la calma, un d'ells, que és un dels meus preferits, que es diu Amb calma, 50 històries naturals. És un àlbum il·lustrat gran, de format gran, d'aquell per seure al sofà amb els nens, no? I mirar-lo, mm-hmm. Que simplement el que fa és recuperar hàbits tan bonics com mirar les estrelles, no? Anar al bosc i estar en silenci per veure què escoltes, no? És a dir, petits moments de calma que els nens altament sensibles, que a més són molt observadors i molt i perceben molts colors i moltes coses diferents, els pot ajudar a desenvolupar aquest superpoder que tenen i tu els pots acompanyar. I després, per acabar, Burbujas de Paz, de la Sílvia Comas, un llibre per introduir els nens en el mindfulness, en la meditació, que jo crec que és molt important també per tots els nens i nenes, però pels nens amb alta sensibilitat especialment, per trobar-se, bueno, en un espai tranquil, relaxat, poder respirar i sobretot poder fer aquest espai de càrrega. Penseu que els nens i les nenes altament sensibles o no, i tothom, necessitem carregar-nos com el mòbil, no? Necessitem carregar piles, no? Perquè ens esgotem la nostra energia. Doncs als nens amb alta sensibilitat se'ls esgota més perquè com que perceben molts inputs i amb una amplificació molt gran, doncs se'ls agota més ràpid, no? I necessiten aquest espai de i
10: el mil forjar, aquest espai de pau.
11: Això calma. Mateix, això mateix.
10: Doncs, Laura, un plaer, com sempre.
11: Igualment.
10: Aquí al Badalona Matí. Cuida't molt.
11: Igualment.
10: M'estava imaginant quines prestatgeries deu tenir la Laura a
11: Mira,
10: casa seva.
11: Jo
10: plenes i plenes de llibres.
11: Estic pensant que en necessito una altra, però no sé com dir-ho a casa perquè no em facin fora.
10: L'altell. Sí. Comenceu a pensar en l'altell.
11: Estic pensant, a veure, com ho dic a casa o què tal, perquè, vinga, pobres, un dia caurem sepultats amb tots els llibres que
10: tens. Tens llibres a la cuina?
11: Tinc llibres a tot arreu. Veus,
10: això ja és molt identificatiu.
11: Sí,
10: doncs,
11: sí.
10: Laura, que vagi bé.
11: Adéu. Igualment, adéu.
9: El millor del Badalona Matí.
12: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
9: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: les portes de Troia amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Avui tornem a Indoxina, una regió marcada pel colonialisme francès. Explorarem com França va establir el seu domini al segle XIX mitjançant exploracions, pactes i conquestes. Al segle XX, l'administració francesa va consolidar un sistema d'explotació econòmica i control polític. Aquest sistema marginava les poblacions locals, generant descontent. La resistència anticolonial va sorgir, especialment al Vietnam, on el nacionalisme va créixer. Les tensions es van intensificar amb les guerres mundials. I finalment, això va portar a una lluita oberta per la independència. Benvinguts a la Indoxina francesa. Benvinguts a les portes de Troia.

0: benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana seguim amb la nostra nissaga d'Indochina i ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril, benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: I ens acompanya, com ens ve acompanyant els últims programes dedicat a aquest tema, el Jordi Sallarès, ell és professor de secundària. Benvingut de nou, Jordi.
2: Hola, bona tarda, moltes gràcies i molt content d'estar aquí de nou.
0: I nosaltres, de que tornis a estar amb nosaltres, i com possiblement hi hagi persones que s'enganxin ara en aquest programa d'avui dedicat a ja Indochina, sota la colònia, sota el domini colonial francès, a fes-nos 5 cèntims d'allò que